0: adequada per la gent de més de 55 anys, que és el senyor Josep Maria Molina, metge especialista en medicina del treball, que ens parlarà d'envelliment articular i, en concret, farà més detallat el tema dels genolls i els problemes que ens genera a la gent, vull dir, de més de 55 anys.
1: Programació més variada impossible, eh?
2: Impossible.
0: Per cert, sembla que farem és que l'últim dia farem, a més, al final un pica-pica.
1: Aquesta és la nota, l'exclusiva que diem avui en aquesta entrevista. Bé, simplement, l'última pregunta, segurament que molta gent que s'estigui escoltant, que no hagi anat a l'aula d'extensió universitària, es preguntarà, bueno, i com me'n puc posar en contacte? Com es pot posar en contacte per poder participar, apuntar-se a totes aquestes conferències?
3: Molts dimarts estem al casal de la gent gran, tenim un despatxet allà i ens pots trobar allà.
0: Si no hi ha conferència, estem allà. Dimarts sí, dimarts no. Sí.
1: Si hi ha conferència, Teatre Núria Espert.
3: Exacte. En el teatre també ens poden trobar, i en tots els fulletons que hem anat enviant hi ha un QR, i amb aquest QR entres, fas la inscripció i pots fer el pagament.
1: Teniu compte d'Instagram, també?
2: Tenim compte d'Instagram, tenim un...
3: el correu normal.
2: Una compte de correu.
3: I la llista de difusió.
2: I tenim un mòbil al qual ens poden escriure per WhatsApp, que és el 631-289052.
1: 631-289052.
2: Efectivament.
1: Doncs aneu directament a aquest telèfon i demaneu informació de com us podeu inscriure a l'aula d'extensió universitària. De moment, 144 socis i sòcies.
0: I un apunt més. És el primer any i, per tant, hem tardat a arrencar-ho, però es farà una sortida per tots els interessats dels socis que vulguin anar. Serà el 9 de juny. De juny. I serà per anar a visitar l'Hospital de Sant Pau amb visita guiada, val? Si algú encara no s'hi ha apuntat i està interessat, doncs, bueno, els punts de contacte que acabem de dir, i que s'hi apuntin. No sé, en aquest moment
3: tenim 32 persones, val, que s'han apuntat. Surt han de pagar 25 euros, perquè és una visita guiada,
0: i amb autocar,
3: a l'autocar sortirà el dia 9 a les 9 del matí enfront de l'Ajuntament.
2: I també poden venir no socis, evidentment. Els no socis pagaran 5 euros més, però està obert a que puguin també venir persones que no siguin socis, i la idea és poc a poc anar ampliant i oferint més activitats culturals.
0: Aquí.
1: Un altre objectiu, per aconseguir. Doncs l'aula d'extensió universitària de Sant Andreu de Barca, ara fa un any que començava, doncs, a caminar. L'octubre del 2025 va oferir la primera conferència amb Tomàs Molina, i des d'aquí, doncs, gràcies per acompanyar-nos avui, felicitats per l'èxit que heu aconseguit amb l'aula d'extensió universitària, i de demostrar que havia gent a Sant Andreu de la Barca disposada a poder participar d'aquest tipus d'activitats. Per tant, gràcies al president Ricard Gosell, que també ens ha acompanyat avui, gràcies a Susana Martínez, vicepresidenta, i a la secretària Adela Llopart. Gràcies als tres, que vagi molt bé.
0: Gràcies a tu.
3: Gràcies a vosaltres.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I tot seguit en el Via Directa, en l'espai del dial interior, amb els companys de la xarxa ràdio.
5: Dial Interior, l'emissora que busques és dins teu.

0: benvingudes i benvinguts a Dial Interior, l'espai setmanal que et convida a tornar a casa. Des de la Vila de l'Esquerda i el Bac de Roda, qui us parla, Sergi Pérez, acompanyat pel tècnic de la casa, en Ramon Franc. Com està, Ramon?
1: Molt bé.
0: Grande. I avui tenim plat únic.
1: Sí, avui plat únic i plat fondo.
0: A veure, què tenim? Què tenim?
1: Avui farem un mosaic de passatges, contes i frases en fondària amb el senyor Guillem Gallifa.
0: Uah, que grande. El tenim a l'estudi, ja. Guillem, benvingut.
2: Encantat d'estar aquí de nou, ja sóc un clàssic, no?
0: Ets un clàssic,
2: un feligrès ja del programa.
0: Absolutament, un devot. En Guillem és escriptor, monologuista, comunicador. Recentment has publicat dues novel·les.
2: Tinc molt temps lliure, com pots comprovar.
0: Espectacular, perquè dos de cop, a la deriva, o en castellà, és en castellà, llengua castellana?
2: A la deriva és en castellà i estic en procés de traduir-lo al català.
0: Val, i després Senderos de Éxodo.
2: Íntegrament en castellà, perquè és un llenguatge amb el que em trobo més còmode escrivint.
0: Uh-huh. I recentment també has guanyat un premi.
2: Un premi, escolta, això és la meva rampa ja...
0: Estàs on fire,
2: a Hollywood.
0: Estàs on fire. El primer premi literari de Sant Jordi de Vic.
2: Ah, efectivament, el primer concurs literari de narrativa, en aquest cas de relats.
0: Amb relats.
2: De la ciutat de Vic, sí.
0: Que grande. Doncs sigues benvingut. Avui tenim aquí una mena de popurri, com quan vens tu solem fer
2: habitualment. Una
0: mescolança, de passatges. Veig que portes aquí diversos llibres. Com funciona això? Agafem un passatge d'un llibre, un anem, com es diu això? Un anem alternant amb frases. Sembla bé?
2: Fem-ho així, improvisat, espontani.
0: Ai, per una frase, per un passatge.
2: Sembla per un passatge, va. Doncs mira, he portat aquí un llibre que és excepcional.
0: Com es diu aquest llibre?
2: Increïble. Es diu Ascesi, uh-huh. I és del senyor Nikos Kazantzakis,
0: okay.
2: Que és conegut sobretot per Zorba el Griego.
0: Ah.
2: Que fins i tot, si no recordo malament, hi ha una pel·lícula.
0: Sí, una pel·lícula.
2: No? Sí?
0: Per mi, boníssima.
2: Doncs aquest llibre és molt curt. Mira, aquí té 100 pàgines justes, justíssimes. Uh-huh. És molt curt, però és d'una inspiració, Sergi. Jo no puc deixar de recomanar-lo. Increïble, jo me'l llegeixo com a mínim una vegada a l'any.
0: Llibre de capçalera.
2: Sí, llibre de capçalera, absolut. El peregrinatge de l'ànima des de la ignorància fins a la plenitud. Una mica té reminiscència, recorda una mica La nit fosca de l'ànima,
0: sí.
2: De Sant Joan de la Creu, uh-huh. Però jo no sé si dir-te que fins i tot aquest el supera.
0: Uau.
2: I sé que són paraules maiores,
0: però, sí.
2: Però la veritat és que és un llibre que recomano a tothom, a més és molt curtet, i a mi aquí en aquest cas sí que em va arribar en català, traducció de Montserrat Camps Gaset,
0: uh-huh.
2: I et sembla que agafem algun sí. Dels paràgrafs que vaig marcar perquè em van sorprendre, no?
0: El que et sembli.
2: Mira, aquí en trobem un que diu així, diu, estima el perill. Què és el més difícil? Doncs això és el que vull. Quin és el camí que cal prendre? La pujada més i més escarpada. També és el camí que prenc jo. Segueix-me.
0: Uau. Home, si et vols convertir en un bon escalador, no vagis a escalar, no sé, la Creu de Gurb.
2: No, clar.
0: No avançaràs gaire. No
2: avançaràs gaire. Però fins i tot és, a mi el que més em va cridar l'atenció és aquesta actitud.
0: Mm.
2: Perquè normalment fugim de les pors, fugim de les dificultats, i aquesta fugida, que ens sembla que ens salvaguarda d'alguna cosa, és la que ens fa més miserables. Quan un pren la resolució, tingui èxit o fracàs, això és irrellevant. Però quan un pren la resolució de dir, això és el més difícil, això és el més desagradable, això és el més dur i això és el que em fa més por, porta'm per aquest camí.
0: Mm.
2: La sola decisió d'actitud, independentment, insisteixo, del resultat, és extremadament empoderadora.
0: Absolutament. No? Em recordo una mica l'esperit artúric, no? L'Artur que, en vez de... quan volia travessar un pont i es va trobar allò el cavaller negre, no?, que era l'Ancelot, i aquell no deixava passar ningú, i era un cavaller molt, molt potent, no? I el rei Artur, en vez d'anar a fer la volta 300 quilòmetres més enllà per creuar el riu, no, diu, no, jo lluitaré amb tu i vull travessar a l'altra banda, no? És com si fos d'alguna manera el límit, que llavors el fet de transcendir-lo desenvolupant al màxim els seus recursos fa que allò que abans era un límit i un obstacle i un problema ara faci sigui batatge.
2: I una benedicció, també,
0: total,
2: no? Que moltes vegades no, hi ha aquest tema de que jutgem les adversitats i sovint, no diré sempre, perquè potser no és sempre, però sovint, un cop travessades, es revelen com a benedicció, no?
0: Absolutament.
2: I aquí hi ha aquest paral·lelisme amb el que dèiem de la nit fosca de l'ànima, de Sant Joan de la Creu, que en un moment determinat, en el peregrinatge de l'ànima, a la pròpia obra de Sant Joan, diu que fue atravesado por un penetrante rayo de oscuridad.
0: Uh-huh.
2: Y que este rayo de oscuridad dejó el alma en un estado de desesperación e impotencia. Quan al final, spoiler, val? Si algú vol llegir la nit fosca de l'ànima, que talli un moment, o que faci oídos sordos, quan al final l'ànima arriba al seu contacte amb Déu, se n'adona que aquell raig era de llum, però l'ànima, en la seva ignorància, el percebia com si fos foscor.
0: Que bo.
2: Clar, sí, és una guia gairebé, no?, gairebé regular de vida. Quantes vegades jutgem una cosa com una dificultat de la qual fora millor desfer-nos-en i al final pot ser l'experiència més lluminosa
0: Absolutament. Si preguntéssim als nostres oients ara mateix, només des de la perspectiva de l'evolució del creixement personal, ja sé que a nivell de vida pot ser incòmode, però si preguntéssim només des d'aquest prisma de creixement personal, escolta, tens la possibilitat ara de eliminar totes les experiències que a l'llarg de la teva vida han sigut doloroses, han sigut traumàtiques, han sigut incòmodes. Ho faries? Què creus que diria la gent?
2: Jo no tinc manera de saber-ho.
0: Què diries tu?
2: Jo la majoria no. La majoria no, perquè moltes m'han fet o més empàtic, o més humil, o més madur. Insisteixo, la majoria. Potser no és una regla universal, però sí que es compleix amb una regularitat bastant freqüent.
0: Estem d'acord. Molt bé, fem una frase?
2: Vinga.
0: Mira, tinc aquí... aquí farem un trivia. Sabeu com funciona això, Dic una frase que va dir una persona molt coneguda i dono tres opcions. Ramon, tu també participes aquí, A veure si endevineu qui va dir aquesta frase. La frase diu el següent. El patiment apareix quan insistim en que la realitat sigui diferent del que és. Opció A, Anthony de Melo. Opció B, Donald Trump. Opció C, Antonio Blay. El patiment apareix quan insistim en que la realitat sigui diferent del que és.
2: És que podria ser qualsevol dels dos.
0: Els tres, no?
1: Pensava que anava a dir dels tres.
2: Aviam, jo que he llegit bastant un dels dos, està molt alineat, però també podria ser l'altre. Jo firmo Anthony de Melo.
1: I el Blay.
0: Doncs Anthony de Melo. Sí, però tot Blay també hagués pogut dir-ho tranquil·lament.
2: Hagués pogut ser perfectament, sí.
0: Què en penseu d'aquesta frase?
2: És així, efectivament, és així. M'hem anat recordat un altre d'en Robert Fisher que diu, patim perquè ens resistim a acceptar que l'únic important és l'amor.
0: Que bonic.
2: I si fa, no fa, amb línies diferents, però acaba dient el mateix. Perquè si agafes amor i vida i els concepts com a sinònims, et resisteixes a acceptar l'amor, et resisteixes a acceptar les coses tal qual són, i en dos casos hi ha un frec de l'ego, no? Aquest ego que diu, no, les coses haurien de ser d'aquesta manera, i jo ho tinc claríssim. I llavors ve, agafant el primer passatge que hem llegit de Cesi, llavors ve el patiment a dir-te, no, has d'anar una mica més enllà d'això, i adonar-te que les coses ja estan bé tal com són i que és el teu judici el que està equivocat. I bueno, tots ho vivim, ho hem viscut d'adolescents i ho seguim vivint ara, no fotem. No tenim tant, experiències que és, això no hauria d'haver passat, això hauria de ser una altra manera. De fer l'Anthony de Melo, en un llibre que es diu Peligros y oportunidades de la realidad, en parla molt sovint d'això. Diu, tu, aquí, el primer que hem d'acceptar és que som tots dictadors. Aquí, vull dir, amb tota la calma, que ningú es pensi que és una ànima caritativa. En el fons, de dins nostre, que tenim també la part lluminosa, però sempre hi ha un dictador que és el que creu com han de ser les coses i que si les coses fossin com ell diu, tot aniria millor. I doncs el primer pas del creixement personal és aquest dictador començar-te a qüestionar i no donar-li tanta bola.
0: Sí, i seria interessant, abans d'acceptar que tots tenim un dictador, veure'l. Perquè, clar, moltes vegades, quan no el veus, ni te n'adones. Molta gent va assenyalant els altres com a dictadors, però no es veu el dictador que porta dins.
2: Ni de lo que presumes,
0: Però quan veus el teu i l'abraces, és quan ets capaç d'abraçar el dictador que tens a davant. Com a mínim, no abraçar-lo en el sentit de permissivitat, sinó de comprensió. I llavors, si podem, li pararem els peus, evidentment, però si no, ho farem de sempre tot, facis el que facis, des d'una comprensió molt diferent, si no el comprens, que llavors apareix la ira, l'odi, la ràbia, i és un Cristo com un piano.
2: Funciona totalment així, i mira, just ahir mateix em parlava amb una amiga, que, bueno, amb la relació amb la seva exparella, i em deia, és que esclar, és que... I em deia que li posava límits, però des d'una posició de molt ressentiment. I dic, si tu consideres que ho has de fer, dic, fes-ho, perquè l'activitat en si ja ho sabem. L'activitat externa no és significativa de res. Dic, però per què no proves de fer-ho veient una persona que està desesperada, que està espantada, i que en tot cas actua des de la ignorància? I li pots posar el límit igual, però fer-ho des d'una desidentificació amb tots aquests sentiments reactius que tens cap a ella. No?
0: Absolutament, i el primer favor te'l fas a tu, perquè conviure amb estats de ràbia, de ressentiment, d'odi, de mal rotllo, és un desastre, perquè tu hi vius amb aquests estats, el que dones, tu dones, no? En canvi, poder viure des del perdó, des de la comprensió, des de l'amor, aquests estats també t'inunden a tu, per tant, és preferible 100%.
2: I que implica aquesta guerra, entre cometes, constant amb un mateix, no? Com diu la Laia Noguera, que aquí tenia un altre llibre que sortirà en un altre programa, diu, he de lluitar contra mi. Diu, si no, em boicotejo.
0: Interessant.
2: Una mica paradoxal. Avancem.
0: Vinga,
2: avancem amb
0: Assesi.
2: Salvatore Dei Nicos, cosens oquis. Diu així, el següent paràgraf. Diu, no ets lliure. Desenes de milers de mans invisibles t'agafen les mans i les fan bellugar. Diu, quan estàs enutjat, la ira d'un avantpassat es comeja a la teva boca. Quan estimes, un antic habitant de les cavernes bramula. quan dorms, s'obren les tombes en la memòria i el teu cap s'omple d'espectres.
0: Uau! Uau! Vaya temazo acaba d'obrir el Nikos.
2: I amb sis línies, eh?
0: I amb sis línies.
2: Col·lega.
0: Què en penses tu?
2: Clar, hi ha el tema de la interdependència. I és un tema que la concepció i la certesa de que som interdependents, sota l'eslògan del neoliberalisme, l'estem perdent d'una forma molt perillosa. Molt perillosa. No els típics eslògans del tardocapitalisme, no?

0: el que han fet és despullar-se d'ètica i acumular tot el que podien al marge de qualsevol consideració. I aquí el veiem molt, aquesta interdependència. Tots som interdependents. Si tu acumules infinitament més del necessari, tu estàs, potser no ho veus directament, però tu estàs sent còmplice de la pobresa a una altra part del món. I jo crec que això s'està perdent d'una forma perillosa.
1: Sí, jo no sé tant si potser la solució estaria en una sèrie de mesures evitant aquesta acumulació. Jo veig més aviat que la solució, si és que n'hi ha, perquè penso que més que solució és una conseqüència natural del nostre procés evolutiu, seria que les persones a nivell íntim, a nivell intern, de mica en mica anéssim pues, adonant-nos de que en essència som amor, i quan nosaltres ens vivim com amor, llavors l'acumular ja no forma part de l'equació. Però clar, mentre el ser humà, l'ésser humà, sigui egoista per naturalesa, el sistema econòmic a més se li escau, com un mitjó més a més, com unes sabates del seu número, és el capitalisme tal qual el coneixem.
0: És el capitalisme, però clar, aquí recordo aquella frase de Confuci que diu: hi ha tres maneres d'aprendre. Diu, per comprensió, diu la més estranya. Diu, per imitació, diu la més fàcil. Diu, i per experiència, diu la més habitual. Llavors, què passa? Que tota aquesta gent, tu els hi parles de gent que avui no ha menjat i els hi sona com quelcom abstracte.
1: De xino. Sí.
0: Exacte. Llavors, clar, toca la més habitual. Jo els dic, vés un mes al Congo, perquè t'asseguro que seràs incapaç de ser un multimilionari. Vés un mes al Congo, passa gana tu, conviu amb gent que passa gana, i això que sembla tan abstracte, que sembla gairebé de caire hollywoodiense, això serà una experiència. Viuràs el que és la mancança, la carència, el desamor de passar gana, perquè hi ha un sentiment de no sentir-te estimat per ningú, de no ser sostingut ni per la Terra ni pels teus altres germans humans, que deu ser increïble. Jo no l'he viscut, però sí que me la puc imaginar. Llavors, clar, potser han de veure el tràngol amarg de l'experiència.
1: Jo sóc molt fan de la primera via, per això, potser no caldria ni tassos del Congo.
0: S'ha d'estar molt atent.
1: Ho sé, però a triar no cal viure la mateixa experiència si tu ets capaç d'endollar-te el que és essencial en tu i adonar-te que en essència no hi ha cap diferència amb la persona que tens a davant. Llavors et desperta una comprensió, una empatia, una sensibilitat que no fa falta anar a passar gana perquè entens i comprens profundament el que passa a l'altra persona. I si això fos una constant a la nostra societat o quelcom més habitual, més freqüent, ja no hi haurien aquestes desigualtats.
0: No hi serien. I mira, no. Això em recorda un conte de Gandhi, que és excepcional, és una anècdota real. Diu que va un dia una mare amb un nen i li diu, Gandhi, sisplau, digue-li al meu fill que deixi de menjar sucre. Diu, perquè està obès, està en procés ja de desenvolupar diabetis. I Gandhi li diu, torna d'aquí 15 dies. I la mare, estranyada, marxa amb el fill, però no li fa cas, i torna al cap de 15 dies. Torna al cap de 15 dies i Gandhi agafa el nano, el mira fixament i amb molta convicció li diu, fill meu, deixa de menjar sucre. I bueno, la mare estranyada li dona les gràcies a Gandhi i li diu, però escolta, per què m'has fet esperar 15 dies, no? I Gandhi li diu, perquè fa 15 dies jo també menjava sucre.
1: Espectacular.
0: Val, no? Si no prové de l'experiència pròpia, què li vols anar a dir a alguna persona?
1: No, tampoc serà
0: creïble.
1: I això
0: és una crítica implícita al sistema escolar,
1: sí, sí.
0: Eh?
1: Sí, ho sé. Sé que sempre hi ha un rerefons d'aquest tipus quan parles, però sí, de fet és la millor manera, no, l'experiència personal, perquè si no, per molt que comprenguis...
0: Però és fraudulent, és una ensenyança fraudulenta, la que no prové del que tu has integrat.
1: Sí, estem d'acord. Escolta, fem una altra frase?
0: Som-hi.
1: Va, vinga. A veure, en tenim diverses. Aquesta m'encanta. Diu, perdonar és alliberar a un presoner i descobrir que el presoner eres tu. Qui va dir això? A, el conde de Monte Cristo. B, Ava Gardner. C, Louis Hay.
0: Home, aquesta ens l'ha posat més difícil, Ramon?
1: Home, el conde de Montecristi ja us dic ara que no. Un tio que es passa tota la novel·la intentant venjar-se d'algú...
0: Bueno, però poder va ser una revelació final pels que no l'hem llegit.
1: Però la novel·la no surt, això.
0: Ah, aquesta revelació no surt, val. Bueno, jo posaré Louis Hay.
2: Jo Louis Hay anava a dir també.
0: Sí, vinga.
1: Ah, exacte, Louis Hay. Sí,
0: vamos, el todo por el todo.
1: Acertada. Què penseu d'aquesta frase?
0: Molt certa, o sigui, tan certa com difícil a vegades de portar a la pràctica,
1: Que estem en una incultura del perdó, també, Hem viscut a la cultura del Clint Eastwood, te la fan, i tu la multiplicaràs, la tornaràs multiplicada per 30, no? Però en realitat és el que dèiem abans, és a dir, tu convius amb aquests estats de rancúnia, de ressentiment, de mal rotllo, tu l'estan menjant amb patates, és a dir, el primer que li convé o li interessaria viure en el perdó és per deixar anar tots aquests mals companys de viatge, series tu. perquè tu ets un presoner d'aquests estats.
0: Sí.

0: Ara, difícil, difícil. Recordo un documental que es diu Human, si no l'heu vist us el recomano moltíssim, està gratuït a YouTube, és un fons negre, i durant 2-3 minuts persones de tot el món t'expliquen una anècdota de la seva vida. I hi ha anècdotes bastant colpidores, i una, probablement la que ho és més, almenys per mi, és un home que està pres cadena perpètua per haver matat una dona i un nen. I llavors ell explica, estic aquí, cadena perpètua, aquí no m'estima ningú. També explica d'on li venia la violència. Clar, ell va créixer ja en un entorn on el seu pare el pagava, el maltractava. I, bueno, i explica que va conèixer una dona. Una dona que li va donar, li va ensenyar què era estimar. I, diu aquest home des de la presó, diu, i justament va ser l'Agnès, diu, l'àvia i la mare del nen i la dona que jo vaig matar, que em va donar la meva millor lliçó d'amor. O sigui, és una dona que li maten la dona i el net i va a la presó a ensenyar-li a l'assassí què és estimar. I clar, quan diu això, en aquest pres li comencen a caure llàgrimes, però... I clar, això és impressionant, no? Perquè, hòstia, fins i tot en aquestes circumstàncies és possible perdonar.
1: Per tant, aquella idea de que hi ha coses que no tenen perdó es desmunta quan veus que hi ha gent que ha perdonat aquestes coses. M'encanta el motiu principal pel qual perdonar que donava el Daniel Lovera, que és un personatge molt interessant, italià, que ha muntat l'Institut del Perdó a Itàlia, que ajuda moltíssima gent a viure aquests processos de deixar anar totes aquestes, bueno, aquestes incomoditats internes, i diu, no, si al final el principal per què perdonar està en la mateixa paraula catalana. Per donar.
0: I en anglès, que és forgive.
1: Exacte. Vull dir que és un acte d'amor incondicional. No hi ha un per què. És simplement, des d'una profunda comprensió, una profunda connexió amb el que ets, pues simplement abraçar la persona que en un moment donat et va perjudicar. No? Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Tenim temps per un altre passatge, molt ràpidament, abans d'anar al conte.
0: Doncs va, un de ben breu, a veure si el trobo... Va, ben curt. Diu, no és Déu qui ens salvarà. Diu, nosaltres salvarem Déu.
1: Uau.
0: Diu, com? Diu, lluitant, creant i transformant la matèria en esperit.
1: Uala, espiritualitzar la matèria. Meravellosa, aquesta.
0: Perquè tot el llibre gira entorn a aquesta idea, que és com revolucionària. El subtítol d'Ascesis és Salvatores Dei. És a dir, els salvadors de Déu.
1: Que boníssim.
0: I clar, és molt èpica, no?, la narrativa de Kazantzakis, perquè diu, no, nosaltres no som aquí xaiets. Diu, Déu ens necessita. Parteix d'aquesta... Diu, Déu ens necessita. Diu, i si no lluitem nosaltres per transformar-nos en ell, diu, el deixem perdut.
1: Que bo. Que diferent de la mirada, potser catòlica, i d'altres tradicions espirituals, des del meu punt de vista, mal interpretades, altra cosa és l'origen, d'ubicar Déu fora de tu. Com una cosa que no té res a veure amb tu.
0: Bueno, no, ja està la dualitat, no?
1: Claro, ja l'hem parida, perquè si jo ubico Déu fora de mi, ja sentir-me aquesta divinitat que és en mi ja no és possible.
0: No és possible. Clar, llavors aquí es comença, a partir d'aquesta premissa, un llarg peregrinatge, que si no tingués aquesta idea motriu, te'l podries estalviar.
1: Absolutament.
0: No? El peregrinatge de jo sóc un ego, he d'arribar a Déu, i comences a fer... Que potser és necessari, el viatge, aquí ja entraríem...
1: Aquest és un altre tema.
0: Entraríem en un altre tema.
1: Sí, sí.
0: Però potser si fem servir la primera guia, la menys utilitzada de Confuci, que és entendre per comprensió, i canviar aquestes idees que són el motor de tot el que fem, potser tu... Agafem una drecera.
1: Doncs no estaria gens malament. Mira, ara tenim 10 minutets llargs.
0: 10 minuts? No hi ha un altre trivial, per... rapidet? No?
1: Fem un altre trivial, va, fem un altre trivial. Sí, vinga, sí, va, dale, vinga, trivial. Per exemple, diu... No vaig venir aquí per encaixar. Vaig venir aquí per ser jo mateixa. Ojo, pista, és una dona.
0: Ah,
1: l'únic problema és que les tres respostes, les tres possibilitats són dones, però bueno. A. Anita Morjani. B. Alaska. C. Isabel Ayuso.
0: Anita Morjani, no.
1: Bueno, Alaska té una cançó que estarem en aquesta línia, eh?
0: No sé. A quién le...
1: No? Porta lo que yo haga. Anita Morjani.
0: Excepcional, Morir para ser yo. La novel·la que explica com va arribar... Bueno, un càncer politumoral, pesava 4 grams, va tenir l'experiència extracorporal.
1: Val molt la pena.
0: Increïble.
1: Sí. Què en penseu d'aquesta frase?
0: Bueno, que esperem no haver d'arribar a les seves circumstàncies per poder-la...
1: No, per integrar, no?
0: Sí.
1: Però, clar... Però
0: sí,
1: ostres, a mi sempre em dona la sensació de que en realitat no és possible no encaixar. És a dir, quan tu t'adones que sense tu el món estaria incomplet, t'adones que, i quan dic el món dic l'univers, que si faltessis tu faltaria algú, és impossible no encaixar. Altra cosa és voler encaixar en una sèrie de normes, una sèrie de convencions que entre tots com a societat cutre, també t'he de dir, ens hem imposat, no? Però quan tu t'adones que tu encaixes sempre, perquè tu formes part del que és, per tant, tu ets, aquesta frase es fa realitat.
0: Sí, i a mi sempre em recorda una frase que la dic amb certa regularitat ja en aquest programa, de George Bernard Shaw, que deia: el trist de la condició humana és que tots som monarques però tots estem fora del nostre reial.
1: Sí, és brutal, aquesta. Jo,
0: clar, sí que hi ha pors, clar, hi ha moltes pors, perquè, clar, llavors un es veu obligat, si un pren la determinació de ser qui genuïnament és, clar, es trobarà amb l'estatus quo, amb els formalismes, amb totes les pors dels altres que d'alguna manera se li tiraran a sobre.
1: Totalment.
0: Però és que, esclar, llavors és quan un posa la balança, no? Diu, què em surt més a compte? Val la pena viure una vida inautèntica? Val la pena? Jo crec que més d'hora que tard un se n'adona que no.
1: Sí.
0: I que si has de pagar el preu amb certes comoditats, això, però és que arriba un punt que l'abisme et mira i et demana, escolta, saltes o no saltes?
1: Sí, també hi havia Gurdjieff que deia que un ha d'aprendre, sé la paraula en castellà, a ser ladino. És a dir, que tu potser sents que no encaixes en el sistema que ens hem construït, però pots adaptar-te fàcilment.
0: Fer-ho veure,
1: sí, exacte.
0: Perquè
1: a vegades no interessa, més que res per simplificar-te la vida.
0: Sí,
1: i tu pots anar fent
0: sí.
1: El teu camí, el teu procés, aportant el que tens d'autenticitat, però en moments donats saber moure't amb cintura, en certa manera.
0: Necessària.
1: Ara sí, anem a la secció de compte amb el conte, amb el mateix Guillem Gallifa.
0: Som-hi. Doncs som-hi. Mira, curiosament, Sergi, ja saps que el conte estava preparat d'entrada i parla sobre el perdó.
1: Okay.
0: Ha estat un dels temes recurrents
1: del
0: llarg del programa. És un conte que està dins de Conversaciones con Dios, el primer volum de Neil Donald Walsh, un llibre hiper recomanable.
1: Que també hi ha una pel·lícula.
0: Que és La vida de l'autor, bastant colpidora. I diu així, el conte. Diu, hi havia una vegada una petita ànima que li va dir a Déu: ja sé qui sóc. I Déu li va respondre, diu, meravellós, diu, qui ets? Petita ànima va respondre: sóc la llum. Déu va somriure amb amplitud, va dir: efectivament, ets la llum. La petita ànima estava feliç i va dir: ostres, això és fantàstic. Però poc després ja no li va resultar suficient saber qui era. Sentia certa inquietud i volia experimentar-ho. Déu li va dir: però si tu ja ets la llum. I l'ànima va replicar, diu, sí. Diu, però vull saber què és experimentar-ho. Aleshores, va dir, mira, no hi ha res més que sigui la llum, li va dir Déu. No he creat altra cosa que allò que ets. No hi ha una manera simple d'experimentar que allò ets, perquè no hi ha res que no siguis. Com? Va preguntar l'ànima.
1: Com?
0: Dijo vostè, una mica confosa. Diu, pensa-ho d'aquesta manera. Ets com una vela, com una espelma en el sol. Ja estàs allà, juntament amb altres milions i milions de veles que totes juntes constitueixen el sol. Si tu no hi fossis, faltaria una espurna d'aquesta totalitat. Diu, home, va dir l'ànima, però tu ets Déu. Diu, se t'ha d'acudir alguna cosa perquè jo aconsegueixi experimentar-ho. Déu va somriure. Va dir, sí, he pensat alguna cosa. He pensat en crear la foscor. La foscor, diu, i això què és? Diu l'ànima. Diu, és allò que tu no ets. Diu, tindré por de la foscor? Va dir l'ànima. Diu, només si ho decideixes. Ah, va exclamar l'ànima, ja sentint-se una mica millor. Què farem? Diu, crearé alguna cosa que no ets tu, és a dir, la foscor. I així tu podràs experimentar qui ets. Hi ha alguna cosa que t'agradaria experimentar de la infinitud que tu ets? I l'ànima va respondre, sí, diu, m'agradaria experimentar el perdó. De què es tracta? Doncs bé, va dir Déu, tinc un petit inconvenient. Diu, no hi ha ningú a qui perdonar. Ningú, va dir la petita ànima, que amb prou feina s'ho podia creure. Diu, ningú, va dir Déu. Tot allò que he creat és perfecte. No hi ha ni una sola ànima a la creació que sigui menys perfecta que tu. I li diu, mira al teu voltant. Llavors la petita ànima va mirar el regne d'ànimes i les va veure totes tan lluminoses i tan perfectes com ella. Aleshores, què puc fer? Va replicar. I una petita ànima, voluntariosa, es va aixecar la mà d'entre la multitud. I li va dir, jo, si vols jo, et puc ajudar. Tu, va dir la petita ànima, ets un ser d'absoluta perfecció. Diu, què podries fer que frenés tant la teva vibració que es tornés en obscuritat i en densitat? Diu, com ho podries fer i per què hauries de fer-ho? I aleshores l'ànima voluntariosa, l'ànima amiga, li va dir, diu, molt fàcil, i ho faré perquè t'estimo. Diu, ah, diu la petita ànima, diu, i què faràs? Què faràs? Com ho farem? I l'altra ànima, la voluntariosa, li diu, mira, diu, farem una cosa. Diu, tant tu com jo encarnarem. Diu, agafarem un cos i al fer-ho ens oblidarem de qui som. Llavors, diu, jo et faré alguna cosa a tu perquè tu em puguis perdonar i experimentar, no només saber, sinó també experimentar que ets el perdó absolut. I l'ànima diu, ostres, diu moltes gràcies, diu, t'estic molt agraït per aquest favor que em fas. Diu, doncs bé, som-hi i sabràs què passarà. Diu, no. Diu, jo també m'oblidaré de tot. Però ara, abans de que emprenguem aquest viatge, recorda una cosa. Diu, quina? Diu l'ànima, tot eixerida. I l'ànima amiga, l'ànima voluntariosa, diu, quan et faci el pitjor que et puguis imaginar, quan t'agradeixi, quan et mati, quan et torturi i quan sigui hostil amb tu, en recorda de qui sóc.
1: Buah. Buah. Espectacular. És preciós, eh? No coneixia.
0: És increïble. És increïble, no? L'ànima voluntariosa, l'ànima amiga, el que dèiem al principi i el que assenyalava el primer passatge, no? Tancant una mica el cercle de Kazantzakis, que a vegades aquelles experiències que jutgem com a més negatives són les majors benediccions si un s'aventura, si un pren l'actitud de voler aprendre d'elles.
1: És que, esclar, si tu ets pur amor, si tu ets pur amor, com t'adones que ets amor si no has viscut ni experimentat res que no sigui amor? És impossible.
0: Has d'emprendre el viatge. Per això, per exemple, si agafem el context cristià, Sant Ignasi de Loyola, el capità militar, Sant Francesc d'Assís, un noble dado a todos los vicios. Tots, en alguna manera, com deia el propi Sant Francesc d'Assís, deia, bueno, diu, tot pecador té un futur i tot sant té un passat. Llavors, tots hem d'experimentar la gamma per arribar a la llum. Hem de transitar el peregrinatge de la dualitat, de la gamma, etc.
1: Absolutament. De fet, m'ha vingut al cap la figura de Judas.
0: L'Iscariot.
1: Sí, que des de perspectiva pues catòlica es veu com el malo, no? El malo de la pel·lícula, i entrem en aquesta dualitat que dèiem ara, però des d'aquesta mirada, Judas fa un gran servei.
0: De fet, hi ha textos de caire més gnòstic, però cristians, que diuen que era precisament el deixeble preferit de Jesús.
1: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Doncs, Guillem, tenim un parell o tres de minutets més. Tenim un altre passatge d'aquests tan xulos que portes.
0: Un altre passatge?
1: Vinga, va, dale.
0: Dos minuts,
1: vamos. Perdona, aquest conte que has llegit, com es titula?
0: La petita ànima i el sol.
1: La petita ànima i el sol.
0: Sí, de fet, va ser tan significatiu quan Neil Donald Walsh el va donar a conèixer, ja existia, a través de Conversaciones con Dios, que ara s'ha editat ja només el llibre.
1: Va.
0: Suposo que l'han allargat una mica, però tu ja pots comprar el conte de la petita ànima i el sol, independent de Conversaciones con Dios, que de totes maneres jo el recomano.
1: Jo l'he trobat deliciós, la veritat és aquesta.
0: Va, doncs per seguir amb aquesta línia, Nikos Kazantzakis ens adverteix. Sigues sempre inquiet, descontent, indòcil. Si un costum comporta comoditat, arrenca'l. El pecat més gran és la satisfacció.
1: Uau. És a dir, el qüestionament permanent, que és l'única manera d'evolucionar de forma permanent.
0: És l'única manera. I, de fet, si agafem Freud, que jo ara fa poc vaig acabar Más allá del principio del placer, que ell revisa els seus impulsos de vida i de mort, Eros i Tànatos, ell arriba a la conclusió que buscar el plaer és buscar la mort. Perquè, clar, el plaer què és? Relaxació. I l'estat de màxima relaxació quin és?
1: La mort.
0: La mort, efectivament. Mm-hmm. Llavors, estar viu és estar constant lluita, atenció, saps? En constant contracorrent, en certa manera. Això és estar viu. No? I bueno, té cert paral·lelisme amb aquest passatge de Kazantzakis.
1: Superinteressant. Fem una altra frase? Tenim un parell de minutets. Vinga, va, última frase.
0: Vinga,
1: última
0: trivial.
1: Frase. Trivial.
0: El pote de 2.000 euros.
1: Pip. La frase diu així. Només en el silenci d'una ment que observa sense jutjar pot sorgir una verdadera comprensió. Opcions. A. Jorge Javier Vázquez. Algú que no jutja mai. B. Arthur Schopenhauer. C. Jiddu Krishnamurti.
0: Bueno, jo crec que farem aposta doble amb en Ramon, no? Bueno, no ho sé, jo fort per Krishnamurti.
2: Jo igual.
0: I podria haver sorpresa, però...
1: Krishnamurti. Tot i que Schopenhauer...
0: Podria arribar.
1: Té unes arrels...
0: Sí, més va estudiar molt el budisme...
1: Sí. Però sí, va dir Krishnamurti. Em sembla una reflexió brutal, aquesta. Clar, si hi ha judici no pot haver-hi comprensió. Perquè quedes amb la teva ristra d'idees preconcebudes, d'opinions, de creences, i clar, la comprensió requereix un buidatge previ.
0: I ell fa servir una expressió que a mi em sembla molt precisa, que en diu alerta passividad.
1: Uau.
0: La mena d'estar en alerta passividad. Sí. És a dir, oberta, el que passi, però alerta.
1: Sí, potser l'estat que més s'apropa a aquesta capacitat és la presència.
0: La presència. Sí, hi ha alerta i hi ha passivitat.
1: Exacte.
0: Simultàniament.
1: Exacte. Que bé, Guillem, moltíssimes gràcies.
0: Encantat d'estar aquí, com sempre.
1: I fins aquí el programa d'avui. Gràcies, Guillem, gràcies, Ramon, i a tots vosaltres per escoltar-nos. Tornem la setmana vinent. I, sobretot, no oblidis el més important. La mesura que busques és dins teu.

0: El Dial Interior, un dels espais dels companys de la xarxa ràdio, que també escoltem aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu i en el programa del Via Directa.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: Y a continuación, la sorpresa de la noche. Nadie sabe cómo han llegado, pero están aquí, en la final, demostrando un talento diferente, pero con muchas ganas de representarnos en Estocolmo. Recibamos a los casetes y su oscura obsesión.

0: La companyia Teatre Andreu ha ofert a l'obra 1-2-3 se canta otra vez una història d'Eurovisión els dies 30 i 31 de maig en el Teatre Núria Espert. Èxit rotund d'aquesta representació basada en Eurovisió, un musical on ha posat dempeus el públic que ha assistit a tant els dos dies de la representació. Hem parlat amb el director de l'obra, Simón Bellido, i també amb dos dels actors principals, Joan Navarro i Sonia Vera, que interpretaven els papers de Modes i Carla, d'un duet musical anomenat Los Casetes. Després de la segona representació de l'obra de Teatre Andreu, d'aquest musical inspirat en Eurovisión, autèntic èxit, dos dies amb entrades venudes, estem amb el seu director, Simón Bellido. Valoració d'aquests dos dies espectaculars, no?
1: Sí, sí, la paraula és aquesta, espectacular. Ahir ens van dir el mateix, espectacular. Avui tota la gent, tot el teatre amunt, aplaudint, estic sense paraules.
0: La resposta del públic ballant i saltant també durant tota la representació.
1: Sí, sí, és que és això el que m'ha deixat sense paraules, perquè era la primera vegada que escoltaven les cançons, han estat aplaudint durant tota l'obra, ha sigut meravellós, rient, després donant palmes al final amb tots nosaltres, alguns se'n sabien les passes de ball, ha sigut meravellós.
0: A tot l'esforç que heu dedicat en aquesta obra, finalment la recompensa s'ha viscut, no sé si superen les vostres expectatives.
1: Moltíssim, moltíssim. Normalment jo tinc un nivell que sempre normalment queda una mica baix, però no, les hem passat, però moltíssim.
0: Veig molt emocionat, una història sobre Eurovisió, una sàtira, humor, crítica.
1: És que ho tenia tot, o sigui, tenia cançons, humor, tenia
0: novel·la negra també.
1: Sí, sí, sí. La crítica del govern, de les coses que hi ha pel darrere, ho tenia tot.
0: I aquí tenim els components del grup Los Casetes, que són els protagonistes d'aquest musical. Tenim els actors, el Joan i la Sònia. Vosaltres interpretant el paper de Los Casetes, un grup que la seva, el seu objectiu era participar al Festival d'Eurovisió. Ho aconseguiu, però passen coses.
2: Passen coses, sí. La veritat que tot comença de petits. El nostre somni és arribar molt lluny, molt complicat arribar fins allà, però tot i les dificultats, tot i que hi ha gent que et deixa de costat, tot i que moltes vegades no tens algú que et faci una empenta endavant, sempre s'ha de tenir aquest somni, has de lluitar i potser no l'aconsegueixes, però aquest esforç i aquesta il·lusió sempre et porta a algun lloc que mai et pots imaginar.
0: De fet, aquesta obra té aquest missatge, no?, de tirar endavant, no?
2: Sí, sí, de tirar endavant, perquè d'això es tracta, no?, de que la vida és complicada, la vida és difícil, pel camí se'ns va gent que estimem molt, gent que et fa complicat aixecar-te i continuar cap endavant, però, bueno.
0: Veig una camisa espectacular amb cintes de casset. Clar, si us dieu Los Casetes, no?
2: Sí, sí, Los Casetes. Aquí el senyor director va decidir que el nostre nom era Los Casetes, pues a escollir vestuari adaptat a Los Casetes.
0: Bé, Sònia, com t'has sentit a dalt de l'escenari, cantant, ballant?
3: Ha sigut una passada, un treball espectacular, supercontents, una rebuda preciosa, un acompanyament en riures, en picada mans, super, super, super bé, molt contents.
0: Quan Simón Bellido es va proposar fer aquesta obra, aquest musical, què veu pensar? Que si estava boig, que si era impossible?
3: Sí, de fet era tot un repte, cançons, balls, i nosaltres dèiem, nosaltres no ballem, no cantem, què hem de fer? I amb l'ajuda de tots i de molts, doncs hem fet tot això tan maco, tan possible, no?
0: Home, ho heu fet espectacular, heu vist les cares del públic, no?
3: Molt, molt, molt. La gent supercontenta, hem sentit aquests riures d'acompanyament, una passada, ens hem sentit super, super bé, molt guai.
0: Simón Bellido, el repte aconseguit?
1: Sí, sí.
0: Heu posat el llistó molt alt.
1: És que no puc dir res perquè estic en xoc. Sí, sí.
3: Estem pels núvols ara mateix.
2: Estem en xoc, no ens ho podíem imaginar ni en el millor dels nostres somnis. O sigui, vindria la família, vindrien els amics, però ha vingut gent que no sabíem que vindria, tothom encantat i no sé, increïble.
0: Ja, teniu dos dies, heu representat l'obra dos dies i dos dies amb el Teatre Núria Espert ple.
1: Sí, això ha sigut inesperat i meravellós.
0: Pròxima obra o de moment descansar?
1: La meva ment ja està rumiant alguna cosa, però primer descansar.
0: I a més aquesta obra amb el 40 aniversari de Trandreu, per tant, xifra rodona.
1: Sí, sí, sí, i ha sigut un honor ser l'obra dels 40 aniversari.
0: Quin missatge donaríeu als espectadors que aquests dies us han vist l'obra?
2: Doncs el missatge és que s'animin a veure teatre, que s'animin a veure cultura, perquè aquesta aportació seva fa que nosaltres puguem preparar espectacles com aquest i veure la gent sortir d'aquí en aquest moment tan fastigós que estem vivint a nivell de societat, polític. Doncs aquests moments de, no sé, de riure, de plorar, de gaudir, pues això, que vinguin al teatre, que ens ajudin perquè puguem preparar moltes coses com aquesta.
0: Sònia?
3: Sense públic no hi ha teatre, no? No hi ha espectacle. Doncs endavant, que vingui tothom, que s'ho passaran superbé.
0: Simon, com a director?
1: Doncs que la gent segueixi els seus somnis, que per moltes obstacles que trobi es poden aconseguir. Només hi ha treballar dur i ja està.
0: I visca los casetes, no?
3: Visca los casetes!
2: Visca los casetes!
3: Quasi guanyem Eurovisión, quasi!
4: Ahora a disfrutar.
3: ¿Juntos?
4: Sí, a los casetes les quedan muchas vueltas que dar.
3: Claro, esa es la actitud. Y ahora, ya sabéis, subid.
4: ¡Vamos allá!
5: ¿Quién quiere cantar la canción de Eurovisión?

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Avui dimecres comptem amb un nou espai del K-Pop History. Serà a partir de les 9 del vespre, una hora abans. Recordeu que tindrem Urban Top Music amb DJ Beca. Un avançament del que podrem escoltar avui a partir de les 9, el K-Pop History.
2: Annyeonghaseyo, K-Popers. Chanun Kim Sunso imnida. Soc en Kim Sunso. Aquesta nit s'emetrà l'edició número 279 de K-Pop History. Aquí farem un resum del Santiago Music Awards celebrat a inicis d'aquest any i també aprofitarem per presentar alguna estrena. En aquest cas serà el càrrec de les 6 noies que formen IVE, IVE en Corea, que havien debutat a Corea el 1 de desembre del 2021 i al Japó ho van fer el 9 d'octubre del 2022. De fet, ja havíem escoltat anteriorment el seu prellançament, en aquest cas el tema Bang Bang, el 9 de febrer del 2026, que és el prellançament del seu àlbum Revive, que es va treure posteriorment el 23 de febrer. Ara escoltarem el single principal d'aquest nou àlbum, en aquest cas és el tema Black Hole. És un pop d'estil potent, molt de la safe. Recordem, per exemple, temes com I Am o Rebel Heart. El tema comença amb una estructura lògica, però més endavant incorpora canvis que sorprenen. A més, la producció reforça la tornada cada cop més cap amunt. El tema ja va guanyar un Show Champion el 4 de març. Actualment porten més de 21 milions de reproduccions ja acumulats en 3 mesos. Escoltem la novetat de la Saif, Black Hole.

0: Ja ho sabeu, què pop a History, avui a partir de les 9 del vespre d'aquest dimecres, una hora abans, Urban Top Music, aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Nosaltres li posem punt i final d'aquesta edició del Via Directa. Més informació a través de radiosantandreu.com i més informació a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també, com no, més informació a través del nostre canal d'informació al WhatsApp.

0: directa. Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa amb tu.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Benvinguts una setmana més a Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i de la revista Valors per la xarxa de comunicació local. En aquest programa analitzem les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens fem moltes preguntes. Cada cop cuidem més el nostre cos i lluitem contra l'envelliment a base de sacrificis i privacions. Ens esforcem per estar sans, però pot ser que ens haguem despreocupat de la vida política? Quina relació pot tenir una cosa amb l'altra? De tot plegat en parlarem amb Jordi Pàmies, catedràtic de Llengua i Literatura Gregues a la Universitat Autònoma de Barcelona, qui ha escrit Les renúncies, un assaig publicat per Arcàdia que busca entrellaçar la cultura del culte al cos amb la desafecció política. També descobrirem el perfil en què s'ha fixat Ramon Redó, recollirem una recomanació literària de Conxa per Ramon, a Gent amb Valors coneixerem el projecte OK Plus amb Carles Garcia i escoltarem un nou conte amb valors de la veu d'Oriol Toro, de la companyia Vivim del Cuento. Per acabar, dedicarem el like al llibre El arte de no complicarse la vida d'Alexis Racionero, editat per ARPA. L'assagista busca trobar les claus per agafar aire en una societat que cada cop va més de pressa i que no ens dona marge per assimilar tot allò que vivim. Tot això serà possible amb Joan Salicru a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Pere Sánchez a les vies de so i la selecció musical i qui us parla, Laura Cera. Comencem.
1: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
0: Primera parada, com cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat que fem amb Carles Bancs. Com estàs, Carles? De què ens parles avui?
2: Hola, Laura. Avui parlarem de política perquè el Parlament escocès ha demanat al govern britànic que els transfereixi els poders per fer un segon referèndum d'independència. Abans que res, vull recordar que l'any 2014 ja se'n va celebrar un en què va guanyar el no, amb un 55% dels vots, i, ara bé, això m'ha sorprès, amb un 84% de participació ciutadana, que no és gaire habitual en democràcia.
0: No, una participació altíssima. Com és que volen tornar a votar aquesta qüestió?
2: Doncs mira, fa poc, el 7 de maig, es van celebrar les eleccions al Parlament escocès. La qüestió és que un dels candidats, John Swinney, membre del Partit Nacional Escocès i qui era primer ministre fins aquell moment, va prometre que si revalidava el seu mandat, se celebraria un nou referèndum. Doncs dit i fet, va guanyar i ha trigat ben poc a complir la seva promesa, un fet que també m'ha sorprès molt en el món de la política.
0: Pot ser que tinguin motius per pensar que el resultat seria diferent al del 2014?
2: A veure, jo crec que n'hi deuen haver, perquè si no, no tornarien a provar-ho. El motiu més clar és que els independentistes tenen majoria absoluta al Parlament, la més nombrosa que hi ha hagut fins ara, 73 diputats de 129. I l'altre fet és que quan es va celebrar el primer referèndum, el Regne Unit estava dins de la Unió Europea. I el vot també es va decantar una mica per aquí. Si voto no a la independència, estic votant a quedar-me a la Unió. En canvi, ara creuen que sortir del Regne Unit és l'única manera de tornar-ne. Ben bé que el Brexit no sé si els ha sortit gaire bé.
0: Em sembla que no com esperaven. Tot això, què hi diuen des de Londres?
2: Doncs fins ara, Keir Starmer, el primer ministre del Regne Unit, ha dit que no s'imagina una altra consulta mentre ell sigui primer ministre britànic. I d'altra banda, Reform UK, laboristes, conservadors i liberaldemòcrates creuen que la majoria d'escocesos volen que el govern se centri en qüestions que tenen impacte en el dia a dia, com ara millorar la sanitat o l'escola pública. És a dir, que no n'estan gaire d'acord ni tampoc crec que facin gaire cas.
0: Això ja passa, no?, que cadascú prioritza els seus interessos.
2: Doncs sí, no és pas estrany. De fet, a molts ens va sorprendre la celebració del referèndum del 2014, pel simple fet també que a Espanya semblava impossible que es fes realitat. Doncs ara sembla que se'n pot celebrar un altre. Això sí, segur que no serà aviat perquè aquests processos són lents i les administracions s'han de posar d'acord si és que ho aconsegueixen.
0: Són decisions complicades i que, a més, necessiten molt de temps i diàleg.
2: Sí, de fet, ara que parles de diàleg, m'agradaria acabar amb les paraules del primer ministre escocès que va dir abans de la votació. El dret a decidir hauria de ser acceptat per tots aquells que en aquesta cambra creuen en la independència, però també per aquells que creuen en la Unió, perquè el que està en joc són els desitjos democràtics del poble escocès. Un discurs força reconciliador i que no busca dividir l'opinió entre bons i dolents, sinó entre demòcrates i no demòcrates.
0: Veurem on acaba desembocant tot plegat. Carles, moltíssimes gràcies. Fins ara. És moment de descobrir el perfil en què s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Rado.
3: Es podria dir que Stephen Colbert el va salvar l'humor. Quan el presentador de Late Show tenia 10 anys, el seu pare i dos dels seus germans van morir en un accident d'avió a Carolina del Nord, un fet que, lògicament, va marcar la seva infantesa. Quan anava a l'institut, va començar a fer teatre i ja a la universitat va descobrir els clubs d'improvisació de Chicago i es va adonar que dalt de l'escenari no tenia l'angoixa que sentia durant la resta del temps. Les coses no li han anat malament, almenys fins ara. Després de foguejar-se per clubs d'improvisació i monòlegs, va entrar al món de la televisió, on va triomfar interpretant un personatge que es deia com ell, però que era un comentarista polític ultraconservador. Com Stephen Colbert a ficció, va arribar a inventar una paraula, truthiness, referit a aquelles coses que algú té clar que són veritat, tot i que les dades i els fets objectius puguin suggerir el contrari. Colbert la va popularitzar tant que va acabar entrant al diccionari. Les anàlisis delirants sobre l'actualitat política el van fer tan conegut que l'any 2014 la CBS el va escollir per succeir David Letterman com a presentador de The Late Show. Durant més d'una dècada ha estat un dels noms clau de l'humor nord-americà, destacant per la ironia, la sàtira política i la paròdia absurda. Fins que aquest mes de maig el programa s'ha acabat i Colbert s'ha quedat sense feina. Malgrat que la cadena ho justifica per raons econòmiques, és difícil no relacionar-hi amb el desig de Paramount, propietària de la CBS, de tenir bones relacions amb Trump, que havia criticat insistentment el presentador. Després de l'acomiadament fallit a Jimmy Kimmel, finalment readmès per la caiguda de subscripcions després que el fessin fora, ara li ha tocat el rebre a Colbert. Poques coses expliquen tan bé el trumpisme com aquesta obsessió contra el gremi dels humoristes. En l'últim programa, amb Paul McCartney cantant un oportú Hello Goodbye i tots els presentadors de programes d'humor de la competència fent un curiós homenatge a Colbert, encara es va treure una última carta de la màniga. La banda del programa va interpretar diverses cançons amb drets d'autor, que la cadena ara haurà de pagar.

0: No puc dir res, no esperava que aniria per aquí la selecció.
1: Bé, buscàvem Culte del cos i hem trobat la cançó del Xota, que es diu El Fuertecito, i parlar una mica d'aquest grup de gent que jo els anomeno els xolacos. Per mi són xolacos que van a fer peses al gimnàs, mirar-se al mirall quan fan peses i fer crits de... mentre fan pujar les mancuernes, no? I, bueno, a mi són una gent que em fa força grima. I sí que, si poses a analitzar el seu pensament polític, tenen molta desafecció a la política i voten a uns partits polítics molt populistes.
2: Estás en Ibiza, en un barco, ya tú sabes, sintiéndose mal por cada cubata que consume. Vale, la historia cambia...
0: La selecció de Pere Sánchez, crec que t'ha encaixat una mica, eh?
3: És la seva selecció, eh? Jo no tinc res a veure amb la lletra ni el que deia. Però crec que és bastant encertada, i sobretot amb això últim que deia, perquè cada cop hi ha més xolacos, i des de fa un temps gran part de la societat doncs té una dèria per cuidar el cos i lluitar contra l'envelliment a costa de sacrificis, de privacions i també doncs amb les promeses de la recerca biotecnològica. Però tot i que ens ho pugui semblar, tot i que ens pugui semblar que això és nou, no ho és pas, i per exemple a la Grècia arcaica els moviments com el pitagorisme o l'orfisme ja defensaven models de vida ascètica amb restriccions alimentàries i una ètica de la puresa. Ara bé, quina relació hi ha amb la desafecció política actual? Com bé deia en Pere, segurament aquells que gasten molt de temps en cuidar el seu cos potser no gasten tant de temps en cuidar el sistema polític en el que viuen. Doncs Jordi Pàmies, catedràtic de Llengua i Literatura Gregues a la Universitat Autònoma de Barcelona, en parla a Les Renúncies, un assaig publicat per Arcàdia que busca entrellaçar-ne la relació.
0: Moltes gràcies, Carles, per posar-nos en context. És moment de saludar el nostre primer convidat de la setmana. Ell és Jordi Pàmies. Jordi, benvingut a Valors a l'Alça. Com estàs?
4: Molt bé, encantat.
0: Gràcies per acceptar la invitació. Escolta, d'entrada, explica'ns per què vas decidir escriure Les Renúncies. Què et va empènyer a fer-ho?
4: Bé, segurament no hi ha una resposta única, no? Hi ha un aspecte que m'ha perseguit des de fa un temps i m'imagino que ho entendràs de seguida perquè és un fenomen del qual es parla molt i que és la desafecció política, no? Com... sobretot les noves generacions manifesten un desinterès cada vegada més accentuat per les responsabilitats col·lectives, per la acció política organitzada, estratègica, etc. Això d'una banda. De l'altra, un aspecte que potser és més recent i que així d'entrada potser un es queda una mica parat, però he observat els últims temps, sobretot a partir d'una sèrie de notícies que van aparèixer en alguns diaris europeus, un fenomen que apunta als joves directament i com les noves generacions tenen un cert comportament, tenen un comportament en les seves pràctiques festives, etc., que s'allunyen molt de com ens comportàvem nosaltres de més joves. I em refereixo sobretot, per exemple, a la renúncia a l'alcohol, renúncies també alimentàries, cada vegada estem més acostumats a veure doncs, menys cafeïna al cafè, menys sucre, menys sal, una certa privació d'aliments com les diferents tendències vegetarianes i veganes. És a dir, jo observo en les noves generacions una disposició, una inclinació cap a la privació, cap a la renúncia de certs ingredients i certs tòxics, no? Val? Uh-huh. I potser entre una cosa i l'altra no té res a veure. Potser és una aproximació una mica contraintuïtiva aquesta, però se'm va acudir que entre aquella desafecció política i aquesta inclinació al culte al cos i a les privacions de certs ingredients hi ha d'haver alguna connexió. I això és el que he intentat demostrar en el meu assaig partint de les cultures antigues i fent una mica un repàs d'aquesta qüestió fins al moment actual.
0: Clar, perquè de fet tu ja expliques, no?, que aquest tipus de renúncies alimentàries, per exemple, o el culte al cos, han existit durant tota la història. Però creus que han anat sempre lligades a un moment de desafecció política? Què has trobat?
4: Bé, jo el que he trobat, per sorpresa meva, és que No és la primera vegada que es detecta aquesta connexió entre una cosa i l'altra. Jo soc professor de clàssiques, per tant, entre la meva feina professional ja intento explicar alguna cosa sobre els grecs, i justament en el cas de Grècia, els antics pitagòrics, que eren els seguidors de Pitàgores i que conformaven una mena de secta, també vegetariana, antialcohòlica, etc., ja es detecta aquesta inhibició per la política i aquesta descàrrega de les responsabilitats polítiques. A partir d'aquí, a partir d'aquest fenomen històric, he fet un repàs per observar que això repeteix, aquest esquema, més o menys, és un patró que es pot anar reproduint passant pels càtars medievals, algunes sectes puritanes dintre del protestantisme modern. Penso sobretot també ja en el moviment de temperança antialcohòlica dels Estats Units, que va molt lligat al vegetarianisme americà de finals del XIX, etc. I que en tots aquests casos es pot anar resseguint aquesta duplicitat del fenomen, no? Una renúncia a l'acció col·lectiva va acompanyada d'una renúncia a determinades formes d'alimentació, determinats ingredients i sobretot a una ocupació i una preocupació constant pel cos i per la salut corporal, no? Per tant, sí, m'atreveixo a insinuar, i aquest és el nucli de l'assaig, que aquest doble fenomen, doncs, ens ha acompanyat al llarg de la història d'Occident.
0: De fet, has anat posant sobre la taula coses molt interessants, no? Nosaltres ens preguntàvem si aquestes renúncies o aquests sacrificis a vegades els fem per tenir una millor salut, és a dir, per nosaltres, o bé per tenir una millor imatge en un món en què la imatge cada cop és més important, no? Guanyar més terreny, és a dir, fer-ho pels altres.
4: Sí, però en darrera instància hi ha un narcisisme de fons, perquè sempre que vetllem per la nostra imatge, en certa manera és perquè ens mirem en un mirall, aquest mirall que ens reflecteix, no? Sí que m'interessa molt la qüestió que has apuntat ara, la qüestió de la salut, perquè al llarg de l'assaig també he fet referència a un altre fet, i és que la paraula salut està relacionada amb la paraula salvació. Les dues paraules venen del llatí i volen dir la mateixa cosa, no? És a dir, la salvació de l'ànima en les religions antigues, i penso en el cristianisme primitiu, la salvació de l'ànima s'aconsegueix a través d'un ascetisme, d'unes pràctiques de rigor, de disciplina i de mètode, etc., per treballar la depuració de l'ànima, val? A mi em recorda molt el treball per la salut del cos del món actual, és a dir, ara que el món nostre ha donat l'esquena a Déu i a la salvació, hi ha un projecte de salvació en el més enllà, hi ha un horitzó de redempció i de salvació en el més enllà, la salut la tenim en el més ençà, la tenim aquí, no? La tenim en el nostre moment actual, en el nostre cos, i per tant, entre la salut i la salvació hi ha com una mena de relació, hi ha com una mena de concomitància, i allà on abans les religions antigues aspiraven a això, no? A un,

0: És a dir, que els medicaments, no? Dóna més diners aquesta espècie de medicina preventiva de salut de benestar, de totes les menes de potingues cosmètiques i formes d'alimentació dietètica estricta que té el mercat actual, mou més diners avui en dia ja que la gran indústria farmacèutica, no? Perquè ens fem una idea, no?, de com hem centrat la nostra obsessió en la salvació del nostre cos, que és com si diguéssim la salut de la nostra ànima, no?
1: Aquí hi ha moltes coses interessants, no?, que ens agradaria compartir o comentar amb tu. D'entrada, que això que comentaves ara, l'economia, moltes d'aquestes renúncies que fem avui dia tenen un factor de classe, en el fons, no? Si tu ets vegetarià o vegà o renuncies a certs aliments, a vegades només pots comprar productes més cars, no?, que els altres. No sé, per anar al gimnàs necessites
0: Exacte.
1: Temps, o per cuidar-te allò amb els millors productes o aquestes putingues que deies, has d'invertir també uns diners. Sempre ha estat així, això, o és una cosa més als nostres dies?
0: Clar, en els nostres dies, tu ho has assenyalat molt bé, és ben bé així. És una marca d'estatus, de classe, no? I ho podem formular d'una manera bastant genèrica i potser d'una manera una mica brutal, no? Però es pot dir així, no?, que el vegetarianisme ha proliferat i s'ha consolidat només entre aquelles persones que tenien accés a la carn. És a dir, només aquells que tenen accés a la carn són els que han decidit renunciar-hi. I això ha sigut així, doncs bé, des dels antics pitagòrics, que formaven part de les èlits aristocràtiques i que com una marca d'estatus per distanciar-se de les noves classes emergents, no?, que a finals d'època arcaica, no?, estem parlant del segle VI abans de Crist a Grècia, ja sé que me n'estic anant molt lluny, no?, però és el que hi ha, no?, al segle VI, finals d'època arcaica, hi ha uns grups aristocràtics que veuen perdre el seu poder, no?, entre ells Pitàgores i els seus amics, davant d'unes noves classes socials emergents que més endavant portaran a la democratització, no?, de la ciutat grega, etc. Doncs bé, aquestes èlits com s'ho faran per identificar-se entre elles, per allunyar-se de la resta de ciutadans? Doncs practicant una dieta exclusiva que inclou allò que els altres grups socials aspiren, no?, que és a menjar carn, no? I per tant són els primers que en la nostra tradició occidental introdueixen el vegetarianisme, que renuncien al consum de carn.
1: Abans parlàvem de relació entre salut i salvació, no?, d'aquesta salvació de l'ànima, per exemple, però com s'ha anat deslligant aquest concepte una mica amb el pas dels anys, els segles de la religió, però continuem parlant del culte al cos. No sé si aquest culte al cos, en certa manera, promou la individualitat i si això és un reflex de cap a on va la nostra societat.
0: Sens dubte, clar, és ben bé això. Aquesta ocupació constant i més accentuada, no?, per la pròpia salut del cos i pel treball del cos és un reflex indirecte d'aquesta despolitització. És a dir, podríem dir-ho d'aquesta manera, no?, i és que si l'època moderna va ocupar-se de colonitzar el món, el món modern va descobrir i va colonitzar tot el món circumdant, doncs, amb una finalitat extractiva depredadora, no?, que és el que han fet totes les potències colonials, no?, amb tot el món. Avui en dia ja no queden espais verges al globus per depredar ni per explotar, i per tant, cap on adrecem la nostra colonització? L'adrecem cap al nostre propi cos. Hi ha un gir postmodern. Si l'època moderna va colonitzar i conquerir el món, es tractarà de conquerir el cos. Aquest és el títol, de fet, de l'últim capítol, del capítol més important del llibre, que és el 8, i que es titula així, no?, A la conquesta del cos. En aquesta tardomodernitat o postmodernitat que ens ha tocat viure, ja no anem a la recerca d'espais verges al globus, sinó que la nostra ocupació ara està centrada en nosaltres mateixos, en el nostre propi cos, que es tracta de reconquerir, no?, de recolonitzar. I el resultat d'això és inevitablement una forma d'individualisme narcisista en què tots i cada un de nosaltres ens sentim com a membres únics i exclusius, d'una societat, però de la qual ens sentim més aviat desvinculats, deslligats, i ens inhibim de qualsevol forma de, de particip,

0: acció col·lectiva en l'acció política, no? I assenyalo molt aquest fenomen, per a mi, l'assenyalo molt, molt expressament en l'esquerra. L'esquerra històrica ha sigut una política, ha buscat unes polítiques de responsabilitat col·lectiva, de justícia social, d'emancipació social en un futur en què les lluites col·lectives ens han de donar el resultat per a una societat millor, i en canvi l'esquerra actual està molt més centrada en qüestions, si t'hi fixes, no? Està molt més centrada en qüestions d'identitat individual, dels drets individuals, sobre qui som, quina és la meva identitat sexual, quins són els meus gustos sexuals, qui sóc jo, quins són els meus drets individuals. L'esquerra ha fet bandera d'aquestes causes individualistes, i a mi em sembla que ha perdut la seva responsabilitat històrica d'ocupar-se de les grans batalles col·lectives.
1: De fet, ens preguntàvem si les renúncies que exposes en el llibre tenen a veure amb política de dretes o d'esquerres.
0: Ja. Mira, el títol porta el plural renúncies perquè són renúncies de tota mena. Naturalment, de bon principi pensem en les renúncies dietètiques, no? Sobretot, com deia al principi, no? Les noves generacions consumeixen menys alcohol, menys carn, menys sal, menys sucre, menys cafeïna, menys etcètera, etcètera, no? Però són també renúncies en plural perquè hi ha una renúncia política, no? I sobretot a mi em fa pensar que són unes èlits del nostre món, les èlits intel·lectuals i culturals, que històricament han votat esquerra i que actualment busquen, desorientades, però busquen un partit d'esquerra, les que es troben que no hi ha una forma d'acció col·lectiva estratègica ni una política en el sentit de justícia col·lectiva, no? Sinó que aquestes elites urbanes cultes, que són les úniques que voten esquerra avui en dia, no? Són les que han abandonat la lluita per la responsabilitat col·lectiva, no? Hi ha alguns llocs d'Itàlia que es parla de l'esquerra, els partits d'esquerra, com els partits de la zona peatonal, no? De la zona de vianants, en el sentit que només voten esquerra aquella gent que formen part de les elites urbanes, cosmopolites, cultes, sofisticades, que viuen al centre de la ciutat, peatonal, etc., i que, en canvi, l'extraradi, que és on històricament hi ha hagut les classes treballadores, doncs estan ara votant massivament a la dreta i a l'extrema dreta, no? Davant d'aquest escenari ens trobem ara, no? Una esquerra que s'ha despolititzat perquè s'ha centrat només en si mateixa, i que al costat d'això la dreta i l'extrema dreta va fent les seves propagandes agressives. No?
1: Jordi,
0: no sé si m'he explicat, perquè estan sortint temes molt diferents i potser els oients no acabaran de lligar, perquè ho he intentat explicar el millor que he sabut, però potser se m'ha hagut de dir que la millor manera és llegir
1: el llibre,
0: perquè, i tant. Perquè és un tema que no és fàcil de resumir-lo i que mereix, doncs, una lectura més aviat reposada, més aviat calmada, no? I que estic segur que suscitarà debat i controvèrsia, no? Això és el que voldria, vaja.
1: Sobretot que ens permeti reflexionar, no?, sobre nosaltres mateixos, fins i tot. Les renúncies és l'assaig publicat per Arcàdia, escrit per Jordi Pàmies, amb qui hem pogut compartir uns minuts per fer-ne un tastet molt variat, com ara ell mateix comentava, però que esperem que us hagi fet una mica allò, la boca aigua, per endinsar-vos en les renúncies. Jordi Pàmies, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i enhorabona.
0: Gràcies a vosaltres, bon dia.
1: És moment de saber què destaca d'aquesta entrevista Carles Bancs. Carles, quin ha subratllat?
2: En volia subratllar el que ha dit sobre que l'esquerra està centrada en la lluita dels drets individuals en comptes de les grans batalles col·lectives, i em sembla important destacar-ho perquè sempre havia estat el contrari.
1: És el subratllat de Carles Bancs. Gràcies, Carles.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
4: Estàs escoltant Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.
1: La secció Gent amb Valors és un clàssic d'aquest programa. Ens permet conèixer persones i entitats que treballen dia a dia per fer un món millor. I avui volem descobrir una iniciativa que està molt lligada a l'esport i que ofereix a persones amb capacitats diverses l'oportunitat de jugar a hoquei herba en un entorn competitiu i inclusiu. El projecte en si es diu Hoquei Plus i el va impulsar la Federació Catalana d'Hoquei fa 20 anys. Més tard, el 2014, es va constituir una lliga catalana que actualment compta amb 14 equips i tres divisions, i avui per parlar-ne ens acompanya una persona que està molt vinculada a un d'aquests equips. Avui parlem amb Carles García, que és integrador social i també forma part de l'Euro Hockey Club de Mataró. Carles, benvingut, com estàs?
5: Bé, molt bé.
1: Gràcies a tu per ser avui amb nosaltres. Escolta, en quin moment des de l'Euro Hockey Club decidiu adherir-vos a aquest projecte? Què és el que us atrau de la iniciativa?
5: Doncs mira, fent una miqueta d'històric, tot va començar molt lligat amb el Club FEM de Mataró, vale, que és una entitat de Mataró que té varis esports repartit a varis clubs de Mataró per a persones amb discapacitat. Llavors, arrel d'aquí ens fan la proposta i és quan engeguem el projecte. Cap allà el 2012 nosaltres comencem una miqueta abans que la Federació Catalana fessi oficial la Lliga Interna.
1: Uh-huh. I com ha anat evolucionant en el vostre cas? Ha anat creixent en aquests anys el projecte a casa vostra?
5: Sí, sobretot el que més ha crescut, perquè el nombre de jugadors no hem crescut massa, però sí que la màxima diferència que hem tingut és que va haver-hi un moment que ens vam desvincular del Club FEM i ara les nostres jugadors i jugadores són sòcies del club, com puc ser jo o pot ser qualsevol altra persona. I creiem que això és un gran valor afegit, perquè són sòcies de ple dret i participen en el dia a dia del club, tant a esdeveniments, festes, entrenaments dintre d'un horari normalitzat com pot entrenar qualsevol altra persona, i creiem que és un gran valor afegit.
1: A més, a vegades pensem que els clubs esportius només es dediquen a entrenar i a jugar o competir, però com tu dius, hi ha molta cosa més, sou una comunitat, no?, d'alguna manera.
5: Exacte, al final busquem aquesta inclusió, no? Ens agrada parlar d'inclusió més que d'integració. En certa manera és un projecte molt integrador, però ens agrada portar-lo una miqueta més enllà. Per posar algun exemple, tenim una jugadora, vale, que és entrenadora també del club. Vale, intentem sempre buscar fórmules en les que les persones que tenim a l'equip formi part d'una forma activa dintre del club del dia a dia.
1: Com és actualment aquesta secció al vostre club, Carles? Quants esportistes teniu, a partir de quina edat i com arriben o com han arribat a la vostra entitat?
5: Mira, actualment comptem amb 8 jugadors i jugadores, vale? Dintre de la competició els equips són mixtes. Uh-huh. Llavors tenim persones de moltes edats, de moltes capacitats diferents. Tenim persones amb 20 anys que estan des que van sortir de l'escola, quasi. Persones que treballen en un centre especial de treball, persones que estan en un centre ocupacional. Llavors intentem arribar-hi a totes aquelles persones que vulguin practicar a l'esport, tinguin ganes i comparteixin els nostres valors d'entrenar, de passar-ho bé, de competir.
1: Per què diries que és important que les persones amb capacitats diverses puguin competir a nivell esportiu, és a dir, que existeixi un projecte com aquest?
5: Per mi, sobretot, és buscar la normalització, no? Hi ha una miqueta a vegades la visió, no?, de que les persones amb discapacitat o amb capacitats diverses no són competitives. Només en passar-s'ho bé ja és suficient, no? I crec que trencar una miqueta amb aquesta barrera ja des del propi club, perquè, com et deia abans, tenim un horari normalitzat, ens veuen moltes persones al club que poder, moltes vegades la discapacitat és una realitat que li queda molt llunyana, i aproximar aquesta realitat diferent al que estan acostumades crec que és molt, molt enriquidor i és bidireccional. Vull dir, no només per nosaltres, sinó també per la visió que podem transmetre a les altres persones del club. I és una miqueta això, no? Trencar amb el mite de que són persones que no tenen esperit competitiu, perquè ens enfadem, ens frustrem, i és una manera també molt bona de treballar aquesta frustració, no? I a l'hora de treballar aquesta competició.
1: Què t'aporta tu personalment estar implicat en aquest equip?
5: A mi realment que em va girar una miqueta, a nivell personal, em va girar una miqueta les meves expectatives professionals. Jo venia amb una carrera molt enfocada amb el hockey i amb el tema de l'esport, per dedicar-me a poder fer una carrera d'INEF, de CAFE, i dedicar-me molt a això, fins que un dia van vindre un grupet de les Aigües i de la Fundació Maresme a fer hockey al camp. Vaig estar de voluntari i a partir d'aquí vaig veure una realitat que m'interessava, que hi volia ser partícip, i la idea també de poder involucrar-me amb el hockey amb això em va crear molta atenció, fins que vaig estudiar integració i actualment treballo a la Treballo Fundació Maresme, i a més porto, tinc l'oportunitat de portar aquest projecte dintre del meu club, que m'agrada molt, la veritat.
1: Abans, deixa'm explicar que fora de micros ens comentaves que ara mateix estàs al costat d'un dels integrants d'aquest equip, de l'Albert. Com és la relació que s'ha forjat entre vosaltres?
5: Doncs mira, amb l'Albert és una persona que ens coneixem des de fa molts anys. Sí, jo amb l'Albert ara mateix estem junts en el centre ocupacional, però jo havia estat també a la seva llar, i hi ha un vincle, la veritat, que molt xulo, no? Perquè poder compartir en espais fora de rutina, no? Crec que són moments que la persona canvia molt, que veus que es relaciona diferent amb altres companys, que es relaciona amb tu, llavors es crea un vincle molt especial.
1: Carles, tu creus que podríem dir que Catalunya és un dels màxims exponents del hockey plus?
5: Sí, sense dubte. Al final, quasi ara mateix, quasi cada club de hockey a Catalunya té un equip de hockey plus, i això jo crec que li dona molt de valor. Tinc de tenir també una lliga federada amb àrbitres federats, que són àrbitres que normalment piten altres tipus de partit, però que també s'han format una miqueta per poder arbitrar aquests partits, li dona un plus, perquè veníem d'anys de fer tornejos que eren més amistosos, cada club organitzava un petit torneig, i ara ens trobem amb una competició durant tot l'any, amb una classificació, amb votacions als millors jugadors de cada lliga. Vull dir que Catalunya s'està fent molt bona feina en aquest sentit.
1: Carles, acabo preguntant-te per un tema que en aquest programa ens interessa molt, que són els valors. Tu, de fet, ja n'has anat deixant alguns al llarg de la conversa, però quins diries que són els valors que transmet el projecte de Hockey Plus, tant per als seus jugadors com per als entrenadors, per als altres membres dels clubs, però també per la societat? Perquè tu abans deies que és una cosa bidireccional, no?
5: Sí, exacte. Jo crec que els valors, el valor que més hem d'assenyalar o sempre lluitar és el de la inclusió, no? Amb el respecte, sobretot, ja et dic, és perquè és una manera d'apropar una altra realitat a altres persones, i per les persones que ho practiquen, doncs tots els valors que són inherents de l'esport en general, perquè al final l'esport té, com sabem, té valors que es traslladen també en el Hockey Plus, no varia cap, i el plus que té el nostre és aquesta inclusió dintre d'una entitat que en principi és una entitat esportiva, no? Llavors generar aquest impacte dintre d'un club com el nostre penso que és molt positiu per totes les persones que hi formen part.
1: Carles García, integrador social i membre de l'Iluro Hockey Club de Mataró, també molt implicat en l'equip de Hockey Plus d'aquesta entitat. Moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres i per molts anys de Hockey Plus.
5: Moltes gràcies a vosaltres per donar altaveu.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: I ara un clàssic del Valors a l'Alça, la secció de contes on donem valor a la tradició oral de la mà d'Oriol Toro, de la companyia Vivim del Cuento. Enguany estem recuperant contes que s'han publicat a la revista Valors i aquesta setmana és el torn de Des de les Brases, un conte de Jordi Gallardo.
1: A tots vosaltres, devots de passo que t'emboli, després que m'heu volgut serrada, esquarterada i socarrada, us deixo en testament aquest lament perquè pesin sobre la vostra consciència les cendres de la meva derrota. Perquè així, com ja no reconeixeu les plantes que creixen als marges pel seu nom, tot i que el meu encara us penja d'esma els llavis, heu desaprès que sóc recordatori i expiació de les vostres faltes. Perquè ja només m'intuïu com una boira llunyana, un pensament d'allò que potser s'hauria de... Però ja no cal fer. Quelcom que éreu, però que no tornareu a ser. Un bunyol de salpàs sec i eixorc engronant-se a la llinda del portal. I jo us pregunto, si ja no us someteu temorosos a la divinitat a través de la renúncia, per què de mi sí que aneu de fer memòria? Si ja no goseu satisfer la vostra quota de fidels beats en monedes de dejuni, recolliment i reflexió, per què a mi em feu pagar el preu dels vostres excessos i disbauxes en degotalls de sang de paper d'estrassa, encenalls de feltre i manyocs de retalls de llana sobrera que ni a bufandes voldríeu? Per vosaltres, l'orgia de la carn i la matança. Per mi, la penitència de l'abadejo i la desesperança. Mentre farciu llonganisses agrapats de nitris i nitrats, la ferum dels bacallans que carrego s'amarrapa a l'ànima i entre les ungles com l'amant maldestre de qui no gaudirà mai. Vostres homes a acurar i oxir, vostres dones a cuinar i servir, i plegats a festejar a dinades prohibides, a globs de regalims de suor coagulada dels vostres pecats. Des d'aquest cadafal estant, a l'àmpit de la finestra on m'heu col·locat per fer-vos de Mare de Déu casta, em deixeu consagrada com a l'espantall. A mercè de la vostra mainada, sàdica i atroç. A discreció dels seus escarnis i tisorades, quan em poseu d'excusa per fer-los empassar, si no vols de grat per força, bròquils, cigrons, bledes i arengades. Bé, però us sabeu que en la meva presència teniu les jugades vedades, però no us n'esteu de fer de lladres i serenos de la vostra moral, de fer torns a la gallina cega cuitant una puresa d'esperit finada, de rellevar-vos ara a ser el gat, ara la rata, a l'encalç d'uns escrúpols esvaïts maldant per recuperar en la timba dels desassossecs les despulles de la vostra innocència. Com si al guardar-se, com d'escaldar-se d'aquest esvergiment constant, com si posant suspens aquest viatge continu de vici, descontrol i llibertinatge, com si aturar-se a fer comptes amb un mateix no estigués fet per a vosaltres. 7 dies i tall, 7 dies i segada, 7 més, l'enèsima arrencada, coixa de 7 en 7, en 40 amputada i cremada. A trenc d'alba, la flor del cirerer, s'endurà en un pensament fugaç la membrança de les meves batalles, perdudes abans de començar. I entre el caliu de les brases, només romandran per a l'oblit unes ulleres emmascarades, arrebossades de closca d'ou, pinyols de pansa, espinacs i espines i escates.

0: Atenció al títol del llibre al qual volem dedicar el like d'aquesta setmana, perquè segur que us ressona d'alguna manera. Es diu El arte de no complicarse la vida, l'ha escrit Alexis Racionero, s'ha editat per ARPA. L'assagista, en aquest llibre, el que busca és trobar les claus per agafar aire en una societat que cada vegada va més de pressa i que no ens dona temps per assimilar tot allò que vivim. Com ho fa? Doncs a través, per exemple, del zen japonès, del budisme, de l'estoïcisme clàssic i, sobretot, amb una mirada crítica sobre la societat contemporània. Tot plegat per convidar-nos a deixar d'exigir-nos, aprendre a deixar anar i també alliberar-nos de la saturació diària, per exemple, de tasques o d'estímuls. De tot això parlem amb Alexis Racionero. Alexis, benvingut, com està?
1: Hola, molt bé.
0: Escolti, per què ens agrada tant complicar-nos la vida?
1: Perquè ens han fet així. Perquè som màquines de complicar-nos, perquè diguéssim que d'alguna manera valorem el que és complicat i li traiem importància a allò que és simple, no? Jo que he estat professor de cinema molts anys a l'ESCAC, això és com la base de les pel·lícules, no? Que si el protagonista té molta dificultat en aconseguir allò que vol, veiem la pel·lícula, però si és molt fàcil perdem l'interès, no? Pues a la nostra vida fem una cosa similar.
0: Per tant, ens agrada tenir el nostre particular viatge de l'heroi, no? Podríem dir.
1: Bueno, tant de bo. O sigui, el viatge a l'heroi del que vaig escriure fa un temps i que és un llibre que s'està reeditant molt i que interessa és perquè jo crec que va també en aquest camí d'ajudar-nos a no complicar-nos la vida, perquè el viatge a l'heroi ens parla de, pues, com de lo que parla el meu amic Francesc Miralles, de l'ikigai, no? D'agafar les regnes de la teva vida i buscar una mica la teva crida a l'aventura i estar amb allò que veritablement t'agrada i pel que has vingut, no? El que passa és que això, diguéssim que per aconseguir-ho, quan ho aconsegueixes et deixarà de complicar la vida i estaràs molt bé, però per arribar-hi t'has de complicar molt.
0: Clar, suposo que en un món tan sobreestimulat, no, com dèiem, és difícil no complicar-nos la vida, perquè vivim constantment rebent estímuls per totes bandes o generant-nos tasques nosaltres mateixos.
1: Sí, jo parlo molt a les meves sessions de ioga i meditació de que vivim amb la ment difosa, no? O sigui, això pel que deies, perquè tenim tants estímuls que estem amb una ment que està, pues, completament difosa, que no està enfocada, que no està atenta al que passa, i això ens complica molt la vida, perquè són tants estímuls que això, que no podem enfocar-nos en el que estem vivint o adonant-nos de què és el que ens està passant, no? I llavors entrem en aquesta cadena d'hiperactivitat, d'estímuls múltiples que ens arrosseguen, no? I això és el que a poc a poc ens va complicant.
0: Ara comentava que a vegades no ens enfoquem en el que estem vivint. Moltes vegades potser ens marquem objectius que fins i tot arribem a assolir, però un cop tenim aquests reptes potser no ens acabem de sentir bé del tot o feliços, no? Perquè no hem acabat de gaudir potser del camí, del procés.
1: Sí, un problema és aquest. I l'altre, bueno, parlava de ment difosa, però més que difosa és dispersa, no? Que quan tenim objectius, el que acostuma a passar és que no en tenim un, és que en tenim diversos i alhora. I llavors el tenir diferents i al mateix temps, doncs pot passar una, la frustració de no arribar a aconseguir-los tots, i per tant el que aconsegueixes potser ja no té tant valor, perquè com en altres tres has fallat, doncs ja sembla que no és suficient, i després, pues, també el que deies, no? que el propi objectiu aconseguit, doncs li traiem la importància perquè tot va massa de pressa, no? Perquè n'has aconseguit un i ja has d'anar pel següent, no? I en fi, jo no sóc un gran model. De fet, he escrit aquest llibre per tractar de corregir-me, no? Jo també amb el ioga dic que faig ioga per aguantar-me a mi. I aquí jo sóc una persona que estic escrivint darrerament dos llibres a l'any. I potser això és massa, no? Que dius, bueno, tinc moltes coses a dir i explicar i sóc actiu, però a vegades també m'he de limitar, no? De dir, bueno, una cosa darrere l'altra, no?
0: Crec que moltes de les persones que ens estiguin escoltant es poden sentir perfectament identificades, no? Amb aquesta idea de saturar-nos sense voler d'objectius, de reptes, i que al final no acabin de sortir bé les coses. Pot ser que ens faci por el fet de no fer res?
1: Sí, ens fa pànic. O sigui, és un dels problemes, no? Que mira, jo quan em parlen de i quines pràctiques podem fer i què podem aprendre i no sé què, i jo que he escrit llibres també de meditació i així, i sé que la meditació pot espantar perquè em sembla un repte difícil de tancar els ulls i uf, que complicat, i la ment en blanc. Jo crec que la base és aprendre a badar, una cosa tan simple com badar, que és una forma de no fer res que té molt valor, perquè el que no ens n'adonem és que la nostra productivitat, la nostra atenció i el nostre cervell funciona millor si li has donat un reset, una desconnexió, que si el tens permanentment desconnectat. I no és una qüestió de durant el dia faig i a la nit dormo. No, és que dormir és una altra història, però en el moment de producció o d'estar, si ets capaç de desconnectar 5 minuts cada 3 hores i no fer res, després el que facis tindrà molta més plenitud, no? Hi ha un símil molt, molt bo i fàcil, que és la respiració, no? Jo quan he d'ensenyar a respirar, pues no sé, tinc clients grans també que poden tenir ja dificultats, i clar, un busca una bona inhalació, busca tenir una bona respiració i poder inhalar i carregar-se d'aire. I la qüestió és, per tenir una bona inhalació, has de saber exhalar. O sigui, només després d'una gran exhalació, deixar anar, buidar del tot i estar en buit, llavors pots tenir una gran inhalació, experiència i ser, no?
0: Això que sembla tan fàcil així dit, però que a l'hora de veritat a vegades sí, no ens en sortim del tot, eh? De fet, vostè el llibre parla de pràctiques com el zen japonès, el budisme... Com ens poden ajudar a viure de manera senzilla, conscient?
1: Bueno, la veritat és que, a veure, tant el zen com el taoisme xinès, com fins i tot pues, la kenosis cristiana, que ens parla del buidar-nos de nosaltres mateixos, vull dir, tot són idees i conceptes que ens porten cap a entendre que, una, el no fer té molt valor. Dos, el buit és un espai fèrtil, que això també ho diu el mindfulness, on, des d'on podem iniciar moltes coses. Una altra cosa que també diuen i que s'està dient per tot arreu és la necessitat del silenci, el valor que té el silenci, no? Hi ha un llibre de Gelinka que parla del silenci i se n'han anat escrivint diferents per aquesta història de que vivim a la societat del soroll, no? L'era del ruido, i parlem del ruido o del soroll mental, no només les obres que hi ha pel carrer, no? Llavors, bueno, doncs aquestes disciplines ens donen aquestes pautes del silenci, el buit, el deixar de fer, l'escoltar la natura, el viure en el present. El zen també ens parla d'una cosa que ens costa moltíssim, que és this is it, això és el que és. I no és el esto es lo que hay, com resignat. No, és deixar de muntar-te la pel·lícula que t'estàs muntant, que ens la muntem tots, i mira de veure la realitat sense el teu filtre peliculero.
0: Alexis, abans d'acabar sí que volíem preguntar-li també per l'ego, que té el seu espai en aquest llibre, no? Vostè parla de desfer-se de l'ego. Quin paper juga en tot això que m'ha explicat? Com ens governa?
1: Mira, Sri Aurobindo diu que per poder veure t'has de treure del centre de la imatge. I estem en l'era també del narcisisme, no? Des de les xarxes ens posem davant de la imatge, ens fem protagonistes i ens mostrem com un personatge, no? Llavors, aquest personatge normalment és l'ego. A vegades també en tenim d'altres, eh? Però l'ego és com el protagonista de la nostra pel·lícula de la vida. I no és que sigui dolent, el que passa és que moltes vegades ens governa ell, o sigui, no ens donem compte de cap a on l'ego ens porta. Llavors, la qüestió no és tant matar-lo, sinó conèixer-lo, tenir-lo controlat, i, bueno, i quan t'està portant allà on no vols, per exemple, complicar-te la vida, doncs dir-li, mira, pues ara no toca, i posar-li límits. El que passa és que per arribar a això, primer has de parar, has de deixar d'estar dispers, i t'has de poder enfocar i donar-te en compte, no? I a partir d'aquí comences a treballar amb el teu ego, no?
0: El arte de no complicarse la vida és el llibre que ha escrit Alexis Racionero, editat per ARPA, del qual avui hem pogut fer un tastet. Alexis, moltíssimes gràcies per compartir aquests minuts amb nosaltres i per totes aquestes reflexions.
1: De res, un plaer.
0: Abans d'acabar, us regalem una nova recomanació literària de la mà de Concha Perramon.
2: Palomar és, sens dubte, una de les obres més personals d'Italo Calvino. El llibre ressegueix les meditacions d'un protagonista el nom del qual ja és fortament simbòlic, ja que fa referència al famós observatori astronòmic de Mount Palomar, subratllant així la seva naturalesa d'observador infatigable. L'obra s'estructura en 27 relats o meditacions en què el personatge intenta desxifrar l'univers a partir de l'escrutini de detalls concrets. Palomar fixa la mirada en objectes i fenòmens quotidians, el moviment de les ones, el vol dels ocells, el cel o la varietat dels formatges, i s'endinsa en geografies tan dispars com el Japó o Mèxic. El seu mètode d'observació se sustenta en la construcció d'un model, la seva verificació empírica i l'aplicació dels ajustaments necessaris perquè el model i la realitat acabin coincidint. Tanmateix, Palomar descobreix amb perplexitat que l'acte de mirar és en ell mateix una tasca infinita i inabastable. Aquesta impossibilitat es fa palesa en el relat La lectura d'una ona, on el protagonista intenta aïllar una sola ona per comprendre'n la gènesi, el trencament i el ritme. Ben aviat s'adona que cap ona no és un ens autònom, sinó que depèn del vent, de la topografia, del fons marí i d'una interdependència constant amb la resta del mar. Aquesta observació funciona com una poderosa metàfora del pensament modern. El desig humà d'analitzar i fragmentar el món topa inevitablement amb una realitat complexa, contínua i indivisible. Malgrat les frustracions, Palomar no desisteix en la seva recerca, tot i que acaba concloent que no podem conèixer res exterior a nosaltres passant per sobre de nosaltres mateixos, perquè l'univers és el mirall on podem contemplar només allò que hem après a conèixer dins nostre. Amb aquesta reflexió, Calvino posa de manifest la naturalesa de l'acte de mirar, els límits del llenguatge i la insuficiència de cada intent per descriure el món. Escrit només un any abans de la seva mort, els estudiosos consideren aquest llibre com un veritable comiat narratiu, un camí de meditació sobre el món i la fràgil condició humana.
0: I fins aquí el Valors a l'Alça d'aquesta setmana. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, també les aplicacions iVoox i Spotify i a la plataforma La Xarxa Més. Nosaltres hi tornem d'aquí just una setmana, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Moltes gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: One ticket, please. Long as everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.

0: És dimecres, dia 3 de juny. Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui a l'InfoSap donarem tots els detalls de la novena edició de la Fira del Vi i la tercera del Vermut de Sant Andreu de la Barca. Activitats que arrencaran el dia 8 i finalitzaran el diumenge 14 de juny. En parlarem amb Juan Pérez, president de l'associació Rubins de Sant Andreu de la Barca, i també amb el regidor d'Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril, sobre la celebració d'aquesta nova edició de la Fira del Vi, que arriba, per cert, amb moltes novetats. I avui també ens farem ressò de la policia local de Sant Andreu de la Barca, que acull aquests dies una formació sobre unitats canines per agents de diversos municipis. També parlarem de la festa del passaport Edonauta, que tindrà lloc aquest dissabte al Parc Central, la segona edició d'aquesta festa adreçada per als infants de la ciutat. I avui també parlarem dels diferents actes del Dia de l'Orgull, que s'allargaran fins al dia 4 de juliol. Salutacions a Jordi Emiliano, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Comencem una nova edició de l'InfoSap.
1: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.

0: La Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca creix amb més activitats, espais d'ombra i una aposta per a la cultura vitivinícola. La novena edició de la Fira del Vi i la tercera del Vermut tindrà lloc del 8 al 14 de juny amb una vintena de cellers, gastronomia local i una setmana d'activitats dedicades a la divulgació del món del vi. Com a novetat, la Fira del Vi del Vermut comptarà per primera vegada també amb vins i vermuts sense alcohol. I és que Sant Andreu de la Barca ja es prepara per viure una nova edició d'una de les cites gastronòmiques i enològiques més consolidades de la comarca. Del 8 al 14 de juny, la ciutat acollirà la novena edició de la Fira del Vi, tercer del Vermut, una proposta que combinarà tastos, gastronomia, activitats culturals i divulgatives, així com la participació de més d'una vintena de cellers de diferents denominacions d'origen. Enguany, la DO Pla de Bages és la DO protagonista d'aquesta Fira del Vi i del Vermut. N'hem parlat amb Juan Pérez, president de l'associació Rubins de Sant Andreu de la Barca, i també amb Miquel Àngel Abril, regidor d'activitat econòmica a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
1: Bé, en principi, la novetat d'aquest any és que no serà una fira només de dos dies o de tres o quatre, com a edicions anteriors, sinó que serà tota una setmana dedicada al vi i a la cultura del vi. És tota una setmana completa en activitats molt, molt lligades, en aquest cas, a una DO en particular, que és la DO Pla de Valles, però bueno, sempre l'aposta de diversitat i proximitat al reste de cellers estarà present en les dues fires.
0: Una Fira del Vi que arrenca el dilluns, dia 8, i fins divendres, amb diferents activitats, tastos de vins i també novetats.
1: Sí, correcte. Començarem el dilluns en una taula de debat o rodona per parlar una miqueta del món del vi i en particular d'aquesta DO, amb gent de la DO. S'acompanyarà el vicepresident de la DO en concret i més persones destacades d'aquest àmbit. I després continuarem, com sempre, en un tast molt, molt exclusiu, molt especial, en el celler Exhibis, dirigit per Joan Soler, una eminència en el món del vi. I continuarem en un tast per parelles divertit que animarà una miqueta entre setmana tota la fira. I després una degustació popular en l'Espai d'Igualtat, que volem també que estigui present a la nostra fira, i acabarà el divendres en un celler de referència de Pla de Valles, com és Abadal, per ja escalfar de tot la proposta de fira del dissabte i del diumenge.
0: En aquesta Fira del Vi sempre s'intenta buscar una DO que sigui protagonista. Hem tingut, per exemple, la DO Alella que vam tenir fa uns anys. Aquest any, Pla de Bages. Per què heu escollit aquesta DO i quines característiques tindria?
1: Sí, sí, sí. Està escollida perquè és una DO que està molt a prop nostra. La capital d'aquesta DO és Manresa, i al voltant de Manresa sempre hi ha hagut aquest esperit vinícola de sempre. És una DO amb molta història, en cellers que són mil·lenaris, i gaudirem d'un parell d'ells. Exhibis en concret és de més de 1000 anys de fundació, i té molta història, que volem, i cultura que volem comunicar a lo largo d'aquesta setmana, no?
0: Setmana del Vi, també la tercera edició de la Fira del Vermut, que serà diumenge. Miquel Àngel Abril, com a regidor d'Activitat Econòmica, què suposa per Sant Andreu de la Barca acollir ja la novena edició de la Fira del Vi i la tercera Fira del Vermut? Podem dir que són ja dues activitats molt consolidades, no?
2: Doncs suposa un orgull, no?, per la ciutat, i una alegria comprovar i veure, no?, constar que tenim ja la novena edició, com bé dius, de la Fira del Vi, llavors hiperconsolidada. No només és un esdeveniment important a Sant Andreu de la Barca, sinó que coneixem de primera mà que també és un pol d'atracció per altres persones d'arreu de la comarca i fins i tot de fora, que s'apropen ja cada cop que tenim una nova edició de la Fira del Vi. I en aquest cas també la tercera edició de la Fira del Vermut, que pensem que és un format doncs també per que facilita, no?, les sinergies, no?, entre el dissabte i el diumenge, i un format que fins i tot s'està replicant arreu, o sigui que és una bona aposta i que funciona, i en aquest sentit doncs molt contents i expectants, no?, i il·lusionats d'aquesta nova edició, d'aquesta setmana, no?, perquè al final és una setmana sencera plena d'activitats. Com a novetat, ja ho comentava també el Juan, no només enfocat en la degustació o el consum d'alcohol directament, sinó també propostes d'activitats al voltant de la divulgació, de la cultura del vi, que al final penso que consolida i dona una potència també diferent el que és la dimensió de la setmana de, del vi.
0: Segurament aquest és el tret diferencial. No només concentrar-ho en un dia, en una fira on hi ha la presència de diferents cellers, sinó que durant la setmana hi ha aquestes activitats que es parla sobretot de, i promoure la cultura del vi, no?
2: Sí, evidentment la cultura del vi va més enllà de la part de, merament de la degustació, que evidentment és el colofó i és el gran plaer, però també el fet d'obrir-nos a parlar-ne, no?, sobre la cultura, la divulgació, els aspectes al voltant del món del vi, que són molt complexos i molt rics, i també obrir, per què no, oportunitats per degustar propostes que venen sense alcohol, no? Tant en la part de vins com en la part de vermuts també del diumenge, tindrem propostes sense alcohol, perquè també hi ha un nínxol de mercat que ho està demanant, i penso que és de rebut integrar també aquestes sensibilitats dintre de la proposta que fem integral de la Setmana del Vi.
0: Fins i tot un any més també tindrem una zona infantil perquè els nens i nenes puguin estar entretinguts, no?, en diferents activitats.
2: Sí, hem integrat al final l'espai infantil el dissabte, va ser una iniciativa que vam començar a fer unes edicions i que va tenir una molt bona resposta, i aquest any també tindrem aquest espai infantil, també dinamitzat. Tindrem també espectacles de màgies o activitats al voltant també de la fira, no?, per públic més infantil o adult, però estarà dinamitzat. Tindrem més zones d'ombra, aquest any és una novetat important. Tindrem més de 150 metres quadrats de zones d'ombra. També amb un canvi d'horari, començarà el dissabte la Fira del Vi a les 7, en lloc de les 6, intentant doncs, adaptar-nos, no? Ens adaptem a la climatologia i intentant facilitar doncs, el gaudi de tothom, no?, pel fet de protegir-nos de la radiació solar, no?, i de la calor.
0: Hem parlat de les activitats prèvies, ens centrem ara dissabte i diumenge, dissabte, novena edició de la Fira del Vi, a l'esplanada del Mercat Setmanal, Juan Pérez, com a president de l'Associació Rubins. 21 cellers aquest any, una de les novetats, ja ho apuntava el regidor, el fet d'aquesta oferta de vins sense alcohol, per tant, una fira pensada per tot tipus de públic.
1: Sí, correcte, és un complement perquè tothom pugui estar i gaudir de la gastronomia i de la fira. Sí, 20 cellers més aquest de sense alcohol, i sempre busquem proximitat, cellers molt coneguts de molt propers a nosaltres, com Ramon Canals, Jan León, Canals Simoner, i els que he dit abans de Pla de Valles, Colbaix, Abadal, Exhibis, però també busquem productors de Rioja, de Ribera, Verdejos, de tot, hi ha una miqueta de tot. La fira, el compromís és que sigui per tothom, no? A més, com novetat, també posarem a disposició dels assistents 2.500 portacopes perquè els primers que arribin doncs tinguin aquesta facilitat per posar la copa no tenir-la a sobre, sinó posar la colgada. També hem posat més taules, més espai d'ombra, més carpes, més cosetes per el confort, que nosaltres és el que busquem sempre a les fires.
0: Això serà dissabte. Diumenge tindrem la Fira del Vermut amb la mateixa dinàmica, on també hi haurà presència de la part gastronòmica tant dissabte com diumenge.
1: Sí, correcte. El dissabte hi haurà 5 restauradors locals, el diumenge 4, s'ha ampliat una miqueta l'oferta perquè l'any passat ja van tenir en compte això. També s'ha ampliat l'horari, que és fins a les 4 de la tarda, de 11 a 4 de la tarda, perquè vam veure que la gent tenia necessitat de fer bueno, aquest hora extra, i nosaltres pues, l'hem recollit. Sembla que són 11 o 12 productors, perquè s'ha afegit Padró a última hora, i també la proposta d'un vermut sense alcohol, que és una novetat, i bueno, de tota la península, més que Catalunya, hi haurà cellers de vermut.
0: Regidor, també a la part gastronòmica que fèiem referència, gastronomia local, gastronomia de Sant Andreu de la Barca, que una mica també hi participa.
2: Sí, tenim la presència de la gastronomia local. Com apuntava en Juan, justament a la Fira del Vermut el diumenge tenim una gastro més, una zona de gastro més, perquè amb aquesta dinàmica que sempre expliquem, no?, cada cop que tenim un esdeveniment fem una enquesta, recollim el feedback, les valoracions, i a partir d'aquí és quan sempre reajustem per la propera edició d'aquell esdeveniment, doncs amb les millores, incorporant les millores que hem recollit. Llavors, com apuntava en Juan, de l'any passat vam sortir una sèrie d'oportunitats de millora que aquest any hem implementat, sempre amb la idea de fer-ho cada cop millor.
1: De fet, per arrodonir la informació del diumenge, hi ha proposta de vermut, molt vermut, però també hi haurà cava, hi haurà vi, més quantitat, i cervesa artesana. O sigui, sempre busquem que hi ha, que el públic que estigui a aquesta hora, que és una hora de menjar, de vermut, doncs tingui tota l'oferta possible disponible.
0: El sistema per comprar o per gaudir d'aquests vins, d'aquests cellers, el sistema de fitxes, com és també habitual, i la copa serigrafiada, no?
1: Sí, correcte. És el model que ja tenim implementat a totes les fires que fem, i aquest any també d'aquí a Sant Andreu. Compra de fitxes individuals o per volum, però bueno, al mateix preu, que són 3 euros la degustació de vi o cava, o vermut, o cervesa, i 3,50 la restauració, que, bueno, que així aconseguirem unes tapes, una proposta doncs, més acordes a la nostra oferta de vi i de cava.
0: Finalment, un missatge adreçat a que tothom gaudeixi d'aquesta Fira del Vi del 8 al 14 de juny a Sant Andreu de Barca, amb totes aquestes activitats prèvies, que cal inscripció prèvia, això hem de recordar, en el programa ja apareix el telèfon o com es poden fer les inscripcions, però de cara, sobretot dissabte, diumenge, una crida, en aquest cas, a la ciutadania que participi. Regidor.
2: Convido a tothom, a totes i a tots, a fer una immersió en el programa de les activitats d'enguany, d'aquesta edició de la Fira del Vi del Vermut, a convidar a tothom que es conegui, no només a Sant Andreu de la Barca, sinó també a explicar a fora que tenim aquesta proposta de la setmana sencera d'activitats amb el colofó del dissabte i el diumenge, i ens veiem en algun moment d'aquesta setmana i gaudirem plegats d'una copa.
0: Juan Pérez.
1: Doncs sí, el mateix. És un dia de festa, la fira, les dues fires i les activitats prèvies. Nosaltres tenim molt bona salut a l'associació, tenim més de 3.000 socis i farem una crida super, super cordial i de participació als nostres voluntaris i als nostres associats perquè vinguin a participar.
0: Del 8 al 14 de juny, Sant Andreu de la Barca viurà la novena edició de la Fira del Vi i la tercera edició de la Fira del Vermut. Tota la informació sobre les diferents activitats a través de la pàgina web de radiosantandreu.com, així com també a les xarxes socials de l'emissora municipal.
3: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: Anem amb d'altres informacions. La policia local de Sant Andreu de la Barca ha acollit aquest dimecres una formació sobre unitats canines per agents de diversos municipis. Ha liderat aquesta jornada Javier Gómez, sergent de la policia local de Sant Andreu de la Barca i també instructor de la unitat canina de Sant Andreu i president de l'associació de guies canins. Hi ha estat present el nostre company Joel Carrasco.
4: La policia local de Sant Andreu de la Barca ha acollit una jornada formativa sobre la creació d'unitats canines, la introducció a la figura del guia caní i el paper d'aquestes unitats com a eina de policia de proximitat. La sessió ha comptat amb la presència d'agents de diferents cossos policials locals interessats a ampliar els seus coneixements en aquest àmbit, com de Mallorca, Sabadell, Girona, Sant Feliu de Llobregat, entre d'altres. Javier Gómez, sergent de la policia local de Sant Andreu, instructor de la unitat canina de la ciutat i president de l'associació de guies canins, assegura que l'objectiu d'aquest curs és la col·laboració entre cossos per crear unitats canines.
5: Doncs al final és poder ajudar a col·laborar amb altres policies locals a fer la creació de la unitat canina i a tenir una unitat canina com a policia de proximitat.
6: Vostè abans explicava la presentació que porta des del 2010, si no m'equivoco, treballant amb gossos.
5: Sí, correcte, portem des de 2010 que van crear la unitat, van començar amb un gos i bueno, fins al dia d'avui que tenim 4 gossos.
6: Com ha estat la resposta de tenir una unitat canina a Sant Andreu de la Barca? Com és el dia a dia? Què fan els gossos?
5: Doncs la veritat que la resposta ha sigut molt bona, d'aquí que vaig començar només un guia i avui som dos guies. I la resposta és molt bona perquè al final fem detecció al carrer, anem també als centres escolars a fer doncs, exhibicions, a presentar els gossos, a explicar com s'han de cuidar, fem una mica també de que han d'adoptar gossos perquè els nostres gossos, la majoria són adoptats i llavors la resposta ha sigut molt bona.
6: Ens explicaves que hi havia diferents tipus de gossos. Avui ens ha visitat una patrulla de Girona que ve amb un gos.
5: Sí, un gos de teràpia, que l'utilitzen per fer teràpies, no? Al final amb el professional que toqui, si hi ha un professional, un psicòleg, si és de psicomotricitat, doncs porten el gos i al final el professional li diu al guia què ha de fer i com ha d'ajudar el gos. I va molt bé per poder fer aquest treball.
6: Com funciona per adquirir un gos? Quin és el procediment? Us el donen ja ensinistrat? L'heu de sinistrar vosaltres? D'on venen?
5: No, els gossos, bueno, si s'ha adoptat, llavors ens truquen, o l'últim gos que s'ha sigut un rottweiler, ens van informar a través d'un amic, i a partir d'aquí els formem nosaltres. Comença la socialització, comença un treball al carrer, comença a, diguem, a l'escola del gos, a fer el treball de camp, que és la detecció, l'obediència i sobretot el saber estar.
6: Quan triga un gos en aprendre i poguessi funcionar i que et portis al carrer i que funcioni?
5: En que estigui operatiu totalment, un any i mig. O sigui, comença la detecció en 3 mesos, però en agafar l'operativitat total, un any i 2 mesos o més o menys.
6: Quins aspectes creus que seran més útils per la nostra ciutat d'aquesta xerrada d'avui, que veiem que la sala

0: sanitat com han de treballar, com haurien de treballar i com han de tenir els gossos.
1: I objectius concrets que li agradaria que s'emportessin?
0: Doncs, bueno, saber treballar amb els gossos, com la funcionalitat que tenen, però també com han de tenir el gos i com han d'estar amb el gos.
1: Vostè porta ja un temps treballant amb gossos. És agraït treballar amb un gos?
0: A mi m'agrada molt. Llavors, sempre havia volgut treballar amb gossos i per mi és molt gratificant. És veritat que jo marxo de treballar i continuo amb el gos i haig de continuar la seva formació i haig de continuar amb els seus cuidados i vaig de vacances i el gos se'n va amb mi. Llavors no desconnectes mai. O t'agrada o millor no fiquis aquí, perquè al final t'ha d'agradar molt els animals.
1: És a dir, si t'assignen un gos, el gos és teu 24 hores?
0: Sí, aquí el gos sempre, per fer vincle, va amb el seu guia. I està sempre 24 hores, 365 dies a l'any, amb el seu guia. Llavors, és una implicació total. T'ha d'agradar. No només ho has de fer perquè queda bonic o t'agradi una mica, no. T'ha d'agradar molt estar amb els gossos.
1: Per acabar, si vols fer una valoració de com està funcionant la patrulla canina aquí a Sant Andreu de la Barca, quina resposta està tenint i vostè com a cap de la unitat, quines conclusions treu de la resposta?
0: Doncs estem molt contents amb la unitat canina, la veritat és que la resposta és molt bona, és molt efectiva, hem fet bastantes detencions per salut pública, fem bueno, els parcs, tot això, el treballem amb els gossos i la resposta és molt bona, així que la veritat és que estem molt contents.
1: Des del seu punt de vista, per acabar, quin és el principal valor que pot aportar aquesta formació pel futur de la unitat canina d'aquí, de la nostra ciutat?
0: Doncs al final és l'aprenentatge de policia de proximitat i el de teràpies, ja que venen altres unitats que fan teràpies, veure com treballen aquestes teràpies, veure com ho fan i rebre aquesta informació per poder evolucionar nosaltres com a unitat canina també.
2: Durant el curs, els participants han rebut formació teòrica i pràctica en detecció i localització, així com en informació sobre la legislació relacionada amb la creació d'unitats canines. També s'ha aprofundit en les funcions que poden desenvolupar aquests equips en la prevenció, la proximitat amb la ciutadania i el suport de les actuacions policials. La iniciativa ha estat organitzada per entitats especialitzades en el sector amb l'objectiu de fomentar la professionalització i l'intercanvi d'experiències entre policies locals. El formador Daniel Corral, intendent de la Policia Municipal de Sabadell, afirma la importància d'aquest curs.
3: És important perquè les unitats canines cada vegada són més importants a les policies municipals o policies locals. Aleshores, s'han d'assentar les bases de com crear les unitats canines, què poden aportar, quins problemes poden tenir i com podem solucionar-ho. I tenir un lloc per poder explicar les experiències que tenen diferents policies locals és una bona eina per després no cometre els mateixos errors que hem comès.
1: Quins són els principals reptes de muntar una unitat canina?
3: És saber ajustar el volum o la dimensió de la pròpia unitat i el sistema de gestió de la unitat, perquè hi ha diferents sistemes de gestió. Podem crear una unitat totalment a càrrec de l'Ajuntament, amb una gestió compartida amb la gent, o fins i tot fer-ho per entitats de seguretat privada. Aleshores, ajustar aquesta unitat a la dimensió del municipi, a les necessitats reals del municipi, és bàsic.
1: Quin tipus d'unitats hi ha, de gossos, de tipus d'unitats canines?
3: De gossos, principalment, hi ha... Bueno, a les policies locals, parlem. Hi ha dos tipus. El típic gos que tothom coneix, que detecta substàncies estupefaents, però ara també estem incorporant, per exemple, a Sabadell, gossos que donen una vessant més assistencial, d'acompanyament a víctimes, donem xerrades també a les escoles, els utilitzem per obtenir informació, perquè la gent, quan està amb gossos, es relaxa i normalment explica moltes més coses que ho explicaria directament si només estigués parlant amb una gent.
1: A veure, això ens pots ficar un exemple pràctic perquè la gent es faci una idea de... Perquè, clar, que expliquis més coses davant d'un gos, això com...
3: Sí, normalment, per exemple, on es pot utilitzar és quan tenim víctimes, per exemple, una dona que ve a denunciar amb el seu fill, normalment les víctimes venen molt nervioses i, a més, si tenen el seu fill allà, que també el fill es posa nerviós perquè la seva mare està nerviosa, si nosaltres introduïm un gos, el nen, el mateix nen, inclús la mare, simplement acariciant el gos, el nen es relaxa, la mare es relaxa, per tant, la tensió que hi ha allà en el moment baixa molt i es poden obrir més. Per això diem que traiem més informació perquè la gent es relaxa quan està en un gos i explica més coses.
1: Com és la responsabilitat? Com és la gran responsabilitat que té un policia que decideix

0: introduir-se en una unitat canina, perquè ens explicava en Javier que quan entres en una unitat canina el gos passa a ser teu 24/7.
1: Sí, així és. Sí, sí. A no ser que sigui una unitat pròpia que pertanyi a l'administració, però això serien les policies molt, molt grans, normalment el gos és propietat de la gent guia. I jo el veig com un fill. Jo entenc el gos que és com un fill. El teu fill és el teu fill i són 24 hores al dia. El fill està bé, tu estàs bé. El fill està malat, tu et preocupes. L'has d'alimentar, l'has de cuidar, l'has de netejar i li has de donar un estat de benestar important, com si fos un fill.
0: Com està evolucionant la tendència de gent que vulgui ficar-se en aquest món dels gossos dins de la policia?
1: Doncs cada vegada hi ha més demanda, cada vegada hi ha més persones, més companys de la policia que, primer, per una banda, es volen crear més unitats canines i, com això genera demanda, també els propis agents també volen tenir i pertanyen a unitats canines.
0: Com s'escull un gos perquè entri dins d'una patrulla canina? Ens explicaves abans en una fulla de PowerPoint que han de ser un seguit de requisits, però hi havia una que era com conductual. Ens pots explicar una mica com s'escull?
1: Els gossos els ensinistren des de molt petits. Aleshores, els mateixos guies veuen si al gos li agrada jugar. Si al gos li agrada jugar, perquè al final no és una feina. Nosaltres venim a treballar i ho veiem com una feina. El gos el veu com un joc. Aleshores, si és un gos que és inquiet, que li agrada jugar, que no té una vessant agressiva, doncs aleshores aquest gos, al final, si acaba olorant les substàncies, és un gos perfecte perquè estarà jugant en comptes de treballar.
0: Algun altre aspecte? També comentaves que no fos agressiu.
1: Sí, el tema de que no fos agressiu és... Nosaltres som una administració, tenim una eina que és el gos, per tant, quan nosaltres sortim al carrer, nosaltres no tenim gossos de, com es diu, d'intervenció, vale? Els gossos nostres són de substàncies estupefaents. Un gos d'intervenció és un gos que porta morrions especials perquè puguin fer impacte, vale? És un gos d'intervencions, diguem-ne, complexes, vale? On ja poden haver agressions, etc. Nosaltres, la funció policial és assistencial i de suport a les víctimes o de detecció de substàncies estupefaents. Aleshores, els gossos en aquests àmbits no han de ser agressius. Per tant, hem d'evitar tenir gossos agressius per fer aquestes feines. En canvi, per les altres, potser sí.
0: Clar, les patrulles canines, m'imagino que se li dona sortida a molts gossos que no poden tenir una llar perquè s'han d'adoptar i tenen un perfil que no, a lo millor no són petits i no són...
1: Encara que sigui així, sí que és cert que hi ha moltes que busquen algun gos que sigui de raça, que tingui pedigrí, però nosaltres el que fem també és anar a llocs on ja tenen gossos, vale, que han estat abandonats, vale, i se'ls agafa petits. Petits, és simplement això, el requisit és que sigui petits, joves, per entendre'ns. Aleshores, veiem com evoluciona i com va evolucionant durant el temps, vale? I li donem una segona oportunitat.
0: Així, la policia local de Sant Andreu de la Barca ha acollit una formació específica sobre unitats canines on s'han apropat agents de diversos municipis.
2: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.

0: Santander de la Barca es prepara per viure unes setmanes plenes de reivindicació, cultura i diversitat amb la celebració del Dia Internacional de l'Orgull, LGTBI+. Sota el lema de Sant Andreu brilla amb orgull, la ciutat ha programat una desena d'activitats per sensibilitzar, visibilitzar i també defensar els drets d'aquest col·lectiu. Avui ens acompanya Javier Romero, que és el regidor de LGTBI a Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Bé, moltes activitats amb motiu del Dia de l'Orgull. L'acte central serà el dia 4 de juliol, però abans tenim moltes activitats prèvies, diverses. Principal objectiu de la celebració del Dia de l'Orgull a Sant Andreu de la Barca?
1: Doncs, com cada any i sempre, el motiu principal de celebrar aquest tipus d'activitats és, doncs, visibilitzar la lluita pels drets del col·lectiu LGTBI+. En concret, aquí a Sant Andreu de la Barca, doncs, mostrar que som una ciutat compromesa amb les reivindicacions d'aquest col·lectiu i que Sant Andreu és una ciutat, doncs, orgullosa de la seva gent.
0: Aquest any s'ha escollit com a lema Sant Andreu brilla amb orgull. D'on sorgeix aquest lema?
1: Doncs sorgeix d'una taula participativa amb les entitats que col·laboraran en el programa d'activitats. Des de la regidoria d'Igualtat, Feminisme i LGTBI, doncs, de manera periòdica convoquem aquestes taules participatives per, doncs, treballar els eixos temàtics o els dies commemoratius del calendari anual, ja sigui el 8M, ja sigui el 25N o, com en aquest cas, el 28J. I en aquests espais, doncs, es delibera amb quina mirada es vol treballar el programa d'activitats en concret.
0: En quina mirada s'ha mirat aquest any, aquest 2026?
1: Doncs penso que en mostrar, com deia, Sant Andreu com una ciutat on les polítiques LGTBI cada cop més transversalitzen el nostre municipi. Llavors, amb aquesta mirada holística, doncs aquesta brillantor, no? Al final, per mi, aquest programa d'activitats treballa sobretot aquesta mirada transversal de no només la feina que es fa des de l'Ajuntament o des de les polítiques municipals i del treball conjunt amb les entitats, sinó que penso que aquest programa en concret té un toc molt enfocat, doncs, al comerç local, que són punts també de vida, de teixit veïnal, no?, al final de la nostra ciutat, i que s'han sumat doncs, a les propostes que portem en aquest programa.
0: De fet, el comerç, com apunta, important en la celebració d'enguany, sempre, però sobretot enguany, amb aquesta campanya d'establiments LGTBI friendly. En què consisteix aquesta campanya?
1: Doncs consisteix en que els comerços que se sumaran a aquesta campanya lluiran en els seus vidres una identificació de que és un establiment LGTBI friendly, que per tant qualsevol persona del col·lectiu LGTBI pugui sentir que en aquell establiment serà respectat o respectada i que es pot adreçar si té alguna qüestió, si en algun moment se sent vulnerat o vulnerada, allà trobaran un espai de cura.
0: Important, i això ja és habitual, aquesta informació que també es dona als instituts de Sant Andreu de la Barca, en aquest cas als instituts de secundària i batxillerat de Sant Andreu de la Barca, també comptaran amb punts d'informació.
1: Doncs sí, al llarg del mes de juny doncs la regidoria de Feminisme, Igualtat i LGTBI s'adreça als centres educatius de la ciutat per fer aquests punts d'informació que el que volem és que les joves, doncs, s'apropin, comparteixin amb nosaltres els seus neguits davant aquestes qüestions i continuar, doncs, sensibilitzant les nostres joves en aquest tipus de reivindicacions.
0: Un dels primers actes és el 4 de juny, dijous, a l'Espai Ciutadà contra la violència masclista i també LGTBI-fòbica, a la plaça de l'Ajuntament. En aquesta ocasió els convidats són els castellers de la DROC.
1: Doncs sí, com cada primer dijous de mes, doncs celebrem aquest Espai Ciutadà davant la porta de l'Ajuntament a les 6 de la tarda per recordar tristament les víctimes per violència masclista del mes anterior, i és un espai on a més, doncs, aprofitem per intentar reivindicar i visibilitzar totes les formes que pot prendre la violència masclista i que en concret en aquest mes, doncs, també fem un èmfasi en aquelles violències versades cap al col·lectiu LGTBI, perquè al final són violències masclistes, igual nodreixen del mateix punt, que és el patriarcat, i aquí han tingut els Castells de la Droga bé, doncs, ser els protagonistes d'aquest espai.
0: Abans parlàvem dels instituts de Sant Andreu de la Barca, però també hi ha una activitat adreçada als més petits. Serà el dissabte 6 de juny, aprofitant de la festa final del passaport d'Edonauta, hi ha una activitat, en aquest cas, adreçada a infants de 0 a 12 anys.
1: Doncs sí, perquè al final com intento inculcar és que les polítiques d'igualtat han de ser transversals a diferents sectors, a diferents etapes del cicle de vida, i en aquest sentit la nostra infància ha de ser una infància criada des de l'educació en valors, no? I en aquest sentit, doncs, les polítiques d'igualtat i les polítiques d'educació sempre han anat molt lligades de la mà, i doncs participarem en aquesta festa de cloenda d'aquesta edició d'aquest curs Passaport Edonauta, doncs sent-hi presents, doncs, per treballar aquesta educació en valors amb els nostres infants.
0: I important començar des de ben petits, no?
1: Sempre, sempre, sí. Perquè, com dic, al final, bueno, serà la ciutadania del demà, no? I és important que aquesta ciutadania es formi des del respecte a la diversitat, i, bueno, és un públic que sempre és molt agraït, la veritat.
0: Passem al dimarts 16 de juny, on tindrem Cinefòrum, i ho tindrem a la sala Federico García Lorca del Teatre Núria Espert, a partir de les 5 de la tarda.
1: Doncs sí, aquest Cinefòrum el duem a terme a càrrec de Drac Màgic, i és el Cinefòrum anomenat Gosadies, on es projectaran 3 curtmetratges en clau LGTBI, no?, que tracten temàtiques diverses i molt interessants, de fet, així que convidem a tothom que sigui amant del cinema i dels curtmetratges, doncs, que s'apropi aquest dimarts a les 5 de la tarda, doncs, perquè segur que els hi remouen moltes coses aquestes 3 peces.
0: Serà el dimarts 16 de juny. Passem davant de la Biblioteca Aigüestoses, del Centre Cultural Aigüestoses, on també està ubicada la ràdio, perquè el divendres 19 de juny tindrem una carpa informativa al matí, i després tindrem el dijous 25 de juny una activitat que s'inclou aquest any, que és la penjada de la bandera LGTBI+, en el Centre Cultural Aigüestoses. Per tant, a més que la biblioteca també acollirà altres activitats.
1: Sí,
0: no?
1: Bueno, és que també és quelcom del que ens hem de sentir molt, molt orgulloses, que aquestes polítiques impregnin diferents equipaments municipals, no?, i que diferents serveis també s'assumin a aquest programa d'activitats. En concret, la Biblioteca Aigüestoses, doncs, acollirà diversos actes, des d'un racó bibliogràfic de llibres de temàtica LGTBI durant tot el mes, i després d'altres que comentarem, i com bé dius, doncs el proper dijous 25 de juny farem per primer cop la penjada al balcó a la biblioteca, amb, doncs, tots els serveis que integren l'edifici del Centre Cultural Aigüestoses, com és l'Espai Jove, la biblioteca, Ràdio Sant Andreu i l'Escola de Música Municipal.
0: No ens oblidem que el dilluns 22 de juny, a partir de les 10, tenim un programa especial a Ràdio Sant Andreu, com és habitual, també.
1: Doncs sí, sempre agraïdes de que a Ràdio Sant Andreu participeu activament de les nostres campanyes a la regidoria d'Igualtat, i en aquest cas, doncs, no desvetllarem gaires coses, però la nostra tècnica LGTBI, la de Maris López, doncs va conduir aquest programa de ràdio de neurodivergències LGTBI, que segur que serà molt interessant.
0: Doncs, i tercer, i recomanem, evidentment, que escoltin aquest programa, que ja el tenim enregistrat. De moment no podem explicar gran cosa, per no dir res, perquè ho escoltin el dia 22. Més actes. Divendres 26 de juny tindrem la penjada institucional de la pancarta davant de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, i després tindrem un acte cinema al casal de la gent gran Maria Aurelia Campmany, i també tindrem un acte a l'Espai Jove. Per tant, gent gran, joves, tornen a estar units per un mateix objectiu.
1: Exacte, perquè és la qüestió, com dic, al final aquestes polítiques LGTBI també impregnen diferents etapes del cicle de vida, i i nosaltres supercontentes de que tant l'Espai Jove amb les polítiques de joventut com el Casal de la Gent Gran s'assumin a activitats del nostre programa de l'Orgull. En aquest sentit tindrem diversos, però tindrem doncs, també una tarda de cinema en la projecció de Love is Strange al Casal, tindrem un taller de maquillatge drag amb la drag queen Bar de Petarda, que ara està també molt en boca perquè està participant del concurs Regias del Drac, i bé, al final doncs, el que volem és un plantell d'activitats de diferents temàtiques, ja siguin audiovisuals, ja siguin immersives, ja siguin de formació, que puguin ser d'interès per a la nostra comunitat.
0: Tindrem teatre a càrrec del Centro Cultural Andaluz, serà el dissabte 27 de juny amb l'obra Con M de Mujer.
1: Doncs sí, el Centro Cultural Andaluz aquest any se suma al calendari d'activitats i nosaltres encantades d'acollir el programa amb aquest festival de dansa que el que vol és retre homenatge a aquelles grans artistes de la història que si bé potser no formaven part directa del col·lectiu LGTBI, algunes sí, han estat doncs, de gran influència pel folclore i la història del nostre col·lectiu, i al final és una manera també doncs, de visibilitzar doncs, aquest arrelament dels espais, no? de reunió, els espais de creació, els espais de convivència del col·lectiu LGTBI lligats a la música, a l'art del nostre país.
0: De cara als més petits, també dues activitats. Diumenge 28 de juny, pintar la bandera de l'Arc de Sant Martí, que serà a la plaça Font de la Roda al matí, a la tarda, a les 6 de la tarda, i després el dilluns 29 de juny tindrem una hora del conte a la Biblioteca Aigües Toses amb un conte molt recomanable, que és Ara em dic Joana, que es va publicar fa uns anys, però que és molt interessant i que també reivindica el Dia de l'Orgull.
1: Doncs sí, ara tornem a adreçar-nos a la nostra comunitat més jove. La primera activitat que comentaves, la pintada de la bandera, es farà càrrec de Transversal, que és important posar en valor, que és una comunitat formada pel grup de famílies d'infants i joves trans de la nostra ciutat, i que no podem estar més encantades de que participin en aquest calendari d'activitats, doncs perquè bé, o sigui, són famílies de la nostra ciutat i que estem encantats de que s'organitzin i que treballin també en la visibilitat d'aquestes reivindicacions, la veritat. I després, com comentes, tindrem aquesta hora del conte, un altre cop la biblioteca se suma al programa d'activitats, i també doncs encantades.
0: Parlem abans, gent gran, gent jove, infants, i ara com tractar aquesta qüestió de LGTBI+ a les empreses. Per tant, una novetat, jo crec que aquest any, un webinar, en aquest cas, de sensibilització LGTBI diversitat efectiva a l'empresa. Important també parlar sobre aquestes qüestions dins de les empreses, no?
1: Doncs sí, superimportant, perquè
0: és on passem la majoria del temps diari, no?
1: Sí, com comentava abans, crec que aquest programa està molt impregnat per aquesta mirada cap al teixit comercial i empresarial de la nostra ciutat. Primer, amb la campanya d'establir més LGTBI friendly, però també amb aquest webinar de sensibilització hem de tenir en compte que des de fa uns anys les empreses de més de 50 treballadors estan obligats per normativa a tenir un pla LGTBI pels seus treballadors i treballadores, i per tant el que volem és potenciar el compliment d'aquests plans doncs amb aquestes formacions que duem a terme en aquest cas.
0: Serà a Escoles Velles, dimarts 30 de juny, 11:15, 10:30 del matí. I acabem doncs amb el dimecres 1 de juliol, la projecció del documental Dolores Guapa, serà a la sala Federico García Lorca del Teatre Núria Espert, a càrrec del Centro Cultural Andaluz, i després ja anem, podem dir que a l'acte central, que serà el dissabte 4 de juliol, a partir de les 7 de la tarda, aquí podem dir la gran festa, no?
1: Sí, però abans de començar a parlar d'això ens queda pendent parlar de la inauguració de l'exposició que organitza l'Agrupació de Joves el proper dijous 25 de juny, també a la nostra biblioteca Aigües Toses. Presentaran l'exposició anomenada Desviars, que és una exposició on es visibilitzen creacions artístiques d'artistes que tracten temàtiques del col·lectiu LGTBI, que serà molt interessant, que us convidem a tots, totes i totis a venir a aquesta inauguració. Podem assistir a la penjada de la bandera al balcó de la biblioteca i després iniciar aquesta exposició, que estarà fixa a la biblioteca fins al dia 31 de juliol.
0: Doncs important, aquesta exposició, no ens l'oblidem. Dissabte 4 de juliol, 7 de la tarda, l'acte central a l'esplanada del Mercat Setmanal, en aquesta ocasió la gran festa.
1: Sí, bueno, ja és una tradició al calendari del nostre municipi, l'acte central de l'Orgull, organitzat juntament amb l'agrupació de joves de Sant Andreu de la Barca, i que, com sempre, és un dia ple de festivitat però també de reivindicació, doncs la tradicional rua reivindicativa pels carrers de la ciutat amb la barca de l'agrupació, amb lectura de manifest, amb diverses actuacions d'entitats com els Castellers de la Droga un altre cop, o l'agrupació cultural Aigües Toses. Després tindrem un espai a l'esplanada on poder sopar totes juntes mentre gaudim d'un potentíssim show de dracs que ja desvetllaran, en tot cas, l'agrupació de joves, però que ja avanço que serà ben potent. Després, festa amb PDs, i no oblidem que durant tota l'activitat, doncs, hi haurà un servei de punt lila, doncs, perquè també les visitants de la festa, doncs, es puguin adreçar, i que compta amb la col·laboració de moltes entitats, com dic, no només l'agrupació de joves, sinó que també col·laborarà l'Esplai Pingüí, els Castellers, els Gegants i un altre cop l'entitat transversal de famílies i joves trans de la ciutat.
0: Doncs totes aquestes activitats amb un objectiu, que Sant Andreu brilli amb orgull, no?
1: Ah, exacte.
0: Doncs Javi Romero, regidor de LGTBI a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, gràcies per acompanyar-nos. Seguirem parlant d'aquestes activitats a mesura que es vagin desenvolupant, i també en farem seguiment com és habitual, i que vagi molt bé.
1: Moltíssimes gràcies.

0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca reactiva els horts urbans municipals i sortejarà 54 parcel·les destinades a l'autoconsum i a l'agricultura ecològica després d'anys d'abandonament. El termini de les sol·licituds finalitza el proper dilluns 8 de juny. En té més detalls Joel Carrasco.
2: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha reactivat els horts urbans municipals amb el sorteig de 54 parcel·les destinades a la ciutadania. Aquesta iniciativa té com a objectiu fomentar l'autoconsum, promoure hàbits sostenibles i impulsar l'agricultura ecològica entre els veïns i veïnes del municipi. Els espais, situats a dalt del barri de la Colònia, permetran als participants conrear productes de temporada per a ús propi. La regidora de Medi Ambient, Mònica Julià, ens explica per què han decidit tornar a impulsar aquesta iniciativa.
3: Perquè, bueno, per demanda de la ciutadania, hem rebut moltes peticions i vam considerar, pues, que havíem de donar atenció i reactivar els horts urbans.
2: Quin és l'objectiu principal dels horts urbans ecològics de Sant Andreu de la Barca?
3: Doncs, bueno, com ja he comentat, és donar sortida a les peticions de la ciutadania i que la gent, pues, pugui utilitzar-los per autoconsum de forma ecològica.
2: Quantes parcel·les es posaran a disposició de la ciutadania?
3: 54 parcel·les, es faran per sorteig i seran la meitat per la gent menor de 65 anys i l'altra meitat per majors de 65 i majors de 65. I en el cas de que un grup quedi 8 i de l'altre hi hagi més demanda, pues es passaria el sorteig amb aquestes per donar atenció, pues, a totes les peticions que puguem.
2: On es troben perquè la gent s'ubiqui?
3: Pues a la part alta de la colònia, on ja estaven fa uns anys. Ara s'arranjaran, s'arreglaran abans de donar-los i bueno, sí, on estaven de tota la vida.
2: Ens comentes que aquests horts estan destinats a l'autoconsum i al cultiu ecològic. Quines normes o criteris ambientals hauran de seguir les persones usuàries que adquireixin aquests horts?
3: Doncs les normes, bueno, les mínimes de convivència, de respecte i de cura de l'entorn. Hauran de cuidar, evidentment, la seva parcel·la, però l'entorn que l'envoltarà també. Uh-huh. Normes bàsiques de civisme.
2: També un dels aspectes destacats és el tema de l'estalvi d'aigua, no? Funciona per reg de degoteig. Com es treballarà la sostenibilitat en aquests espais?
3: Sí, doncs sí, diguem, l'Ajuntament disposarà del comptador i l'aigua serà gratuïta per a aquestes persones i hauran, això sí, de tenir un reg controlat per goteig per evitar el malbaratament de l'aigua.
2: Uh-huh. Qui pot optar aquest hort urbà?
3: Tothom que visqui aquí a Sant Andreu, com a mínim 5 anys, hauran d'estar censats aquí i si no estan aquests 5 últims, hauran de ser 5 anys durant els 10 últims anys. Uh-huh. I només es concedirà una parcel·la per família, per nucli familiar.
2: D'acord, o sigui que no pot tenir l'avi i el net una parcel·la.
3: No, perquè el que volem és estendre el més possible aquesta possibilitat a tot el municipi. Si una família de 3 membres vol en un hort, no pot ser. Hem de repartir aquest recurs que tenim.
2: Quan dura aquesta concessió?
3: 4 anys. 4 anys i de forma ininterrompida i després d'aquests 4 anys es tornaria a fer un altre sorteig.
2: Uh-huh. A banda de que serveixin per cultivar, aquests horts també tenen una vessant social educativa. Quin paper juga la convivència i la cohesió de la ciutat el fet de tenir un espai on durant 4 anys pots tenir un hort?
3: Home, doncs pots això, fer una mica d'arrels, de convivència i de conèixer gent, i és un espai que poden conviure persones de diferents edats, no? Amb la qual també ens pot donar allà un espai de convivència i d'intercanvi d'experiències.
2: Perquè actualment, quin és el perfil de gent que heu tingut fins ara, que té un hort?
3: Qui més ho ha demanat és gent de mitjana edat i gent jubilada. Però també hem tingut gent jove que està interessada en el cultiu ecològic i l'autoconsum, no? I, uh-huh. O sigui, que penso que pot ser una molt bona experiència.
2: Quan parleu de productes de quilòmetre zero, productes d'autoconsum, quin tipus de productes neixen en aquests horts perquè la gent també se'n faci una idea?
3: Bueno, pues qualsevol, jo què sé, tubèrculs, vegetals, arbres no, evidentment, perquè no dona temps a que creixi un arbre.
2: Hortalisses, bàsicament.
3: Sí, hortalisses, petites fruites... que siguin així de terra, no? Tipo arbustiva.
2: Les persones adjudicatòries rebran algun tipus de formació, assessorament, algun tipus d'indicació?
3: Sí, sí, perquè el que volem fer és que sigui un tipus d'hort ecològic i aquelles persones que no sàpiguen quin tipus d'adob han de fer servir, pues ens podran consultar.
2: La idea és que sigui ecològic. Què vol dir ecològic? Quina diferència hi ha entre un hort normal i un hort ecològic?
3: Que no utilitzi pesticides que contaminin el sol, que sigui algú que sigui biològic. I el que volem és això, és evitar la contaminació i ser sostenibles.
2: Quin missatge enviaria doncs, a aquelles persones que mai han tingut un hort però que poden estar interessades en participar-hi?
3: Home, pues que no ho dubtin, que s'apuntin, perquè tenen fins al dia 8 de juny, el 8 inclòs, per inscriure-s'hi i si dubten, pues que ho facin, que ho intentin, que ho provin, perquè penso que pot ser una experiència enriquidora.
2: Com a regidora de Sant Andreu de la Barca, què representa per vostè el fet que una ciutat tingui un espai així natural on a més, no sigui propietat de ningú en concret, sinó que pugui anar rotant i la ciutadania pugui gaudir d'un espai on practicar la sostenibilitat i tenir unes hortalisses pròpies?
3: Sí, home, doncs, a mi com a regidora i membre d'aquest equip de govern sempre hem dit que per nosaltres és un orgull poder oferir els serveis que la ciutat demanda. Perquè a més és això que ens ho han demanat molt, sobretot gent que ve al ple o a les audiències públiques o que et paren pel carrer, t'ho diuen, ostres, seria un espai molt maco i tornar-ho a fer, i hem pensat que seria molt bo. O sigui, que penso que és un orgull per nosaltres poder fer aquest servei a la ciutadania.
2: Heu pensat algun cop o teniu la voluntat de que aquestes parcel·les s'ampliïn a més?
3: Teníem pensat i fins i tot canviar-les de lloc, no? Perquè però això ja seria més a futur, perquè allà a la muntanya poder hi ha gent que li costa d'arribar, tot i que tenim el bus a demanda, però sí que hem pensat d'apropar-los, si podem, més a prop del nucli urbà, però encara no podem confirmar-ho.
2: Mm-hmm. Bueno, finalment, recordar, si vols, els terminis, com es pot fer la inscripció per optar a aquestes parcel·les?
3: Sí, la inscripció es pot fer via la web de l'Ajuntament o apropar-se a la UAC. Si tenen qualsevol dubte de com fer el procediment, també poden trucar en última instància al Departament de Medi Ambient, a la tercera planta, ens trobem. I bueno, es fa això, la inscripció per la web i fins al dia 8 de juny, el 8 inclòs, que és dilluns.
2: Amb aquesta iniciativa, Sant Andreu de la Barca recupera un espai de convivència i sostenibilitat al servei de la ciutadania. Els nous horts urbans volen convertir-se de nou en un punt de trobada per fomentar l'agricultura ecològica i els hàbits saludables.
1: I aquest dissabte, el Parc Central acull la segona edició de la Festa del Passaport Edonauta, amb activitats per als infants. El Parc Central acollirà la festa de col·lenda del passaport Edonauta. Serà el dia 6 de juny. Per parlar d'aquesta festa tenim Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
4: Hola, bon dia, Jordi.
1: Bé, repeteix lo de l'any passat, no? El fi de festa, la festa del projecte i del passaport Edonauta, la col·lenda del curs. L'any passat va anar molt bé al Parc Central i aquest any es torna a repetir.
4: Repetim, però molt millor, perquè les expectatives són molt més altes. Doncs sí, mira, tindrem jocs tradicionals, tindrem jocs dinamitzats pels monitors dels patis oberts, jocs d'aigua, que seran espais de joc i experimentació vivencial amb aigua, i també un taller artístic de pintura vertical. I tot això perquè aquesta festa d'Edonauta va destinada principalment, és la cloenda del curs per l'alumnat que ha participat en aquest projecte, que recordem que són l'alumnat de segon i tercer de primària. Però és obert a tothom, a tota la ciutadania. És a dir, que sigui la festa de cloenda d'aquest alumnat no vol dir que sigui una festa, que no sigui una festa oberta per tothom i que la pugui gaudir qualsevol infant i qualsevol família.
1: Per tant, tothom pot gaudir d'aquesta festa, que serà el dia 6 de juny.
4: Exacte, el 6 de juny, de 10 a 1, convidem a totes les famílies a venir amb els seus infants, tinguin l'edat que tinguin, perquè trobaran espais per gaudir i passar-s'ho d'allò més bé. Hem fet un petit repàs de les activitats que ja tenim programades, però aprofitem i fem una crida a totes les entitats a que participin, igual que l'any passat, que de fet n'esperem moltes més, perquè vinguin a la festa, perquè preparin i participin doncs, una activitat, un taller, que els puguin donar a conèixer, que es facin visibles a la ciutat I escolta'm, sempre va bé, perquè allà hi ha moltíssimes famílies, molts infants, i sempre és un moment de xarxa, de comunitat, en el que moltes vegades hi ha alguna família o algun infant que acaba formant part posteriorment d'alguna d'aquestes entitats. Per tant, és un moment molt xulo de compartir, que fa, doncs, això, com deia, xarxa, comunitat i convivència.
1: Aquesta xarxa, aquesta comunitat, aquelles famílies que encara no el coneguin, què és exactament el passaport edonauta? Perquè diu molt amb el que ha comentat ara, el fet de xarxa, de comunitat, família, també.
4: El passaport edonauta és un projecte que tenim emmarcat dintre del Pla Educatiu d'Entorn, que consisteix en promoure activitats fora escola entre l'alumnat, principalment, de segon i tercer de primària. I això ho fem vehiculant, o sigui, mitjançant un passaport físic, que allà, doncs, els infants poden anar segellant totes les activitats que durant l'any oferim. Les ofereix l'Ajuntament, però són activitats realment compartides i planificades conjuntament amb les entitats del municipi. Recordem que són activitats gratuïtes i accessibles per tothom. Per tant, hi ha realment aquest foment social de fer activitat. Recordem que el lleure educa i tot això es tradueix en oportunitats d'aprenentatge pels nostres infants de la ciutat.
1: Per tant, aquí la importància de les entitats, de les escoles, no? Dels equipaments municipals també, on es desenvolupen aquestes activitats.
4: Exacte, aquí tots els agents són importants, començant per les entitats que són molt sovint les grans protagonistes, també de les activitats que dissenyen les nostres tècniques del Pla Educatiu, perquè també aquí entra, per exemple, el Cine Xic, que el fem cada mes habitual periòdicament, i també dels centres educatius, que són al final els agents que ens ajuden a promoure aquestes activitats i anar fent el recordatori de que els infants de tant en tant treguin el passaport, que s'encarreguin de veure si encara el tenen, bé, preguntant si durant aquell mes han fet alguna activitat o no. És una manera de generar aquesta expectativa i ganes de poder participar en activitats fora escola.
1: A la festa del dia 6 de juny no cal una prescripció prèvia ni una inscripció prèvia, simplement és el 6 de juny anar al Parc Central i a gaudir de les activitats. Serà de 10 a 1.
4: Exacte, 6 de juny, de 10 a 1, tothom pot venir, no cal inscripció prèvia. Recordem que les entitats poden contactar amb el Pla Educatiu, a plaeducatiuentorn@sabarca.cat, per dir, hola, volem participar i dissenyar aquesta activitat o aquest taller. I sobretot, nens i nenes de segon i tercer de primària, recordeu que han de portar el passaport edonauta i que no pateixin, perquè si durant l'any no han pogut acabar el passaport, no l'han pogut acabar de segellar, aquest és el gran dia perquè puguin finalitzar el seu passaport i al final de la festa, igual que l'any passat, hi hauran sorpreses pels infants que hagin acabat tot el passaport.
1: Doncs això serà el dia 6 de juny, evidentment, a Ràdio Sant Andreu hi serà també aquell dia, com va ser l'any passat, activitats gratuïtes, 6 de juny, al Parc Central, festa de cloenda del passaport edonauta. En seguirem parlant sobre aquesta festa. Anna Serra, regidora d'Educació, Infants i Famílies, gràcies per acompanyar-nos.
4: Gràcies a tu, Jordi, us esperem.
1: I amb aquesta informació posem punt i final d'aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Més informació a través de radiosantandreu.com i a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també a través del nostre canal d'informació al WhatsApp.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La matinada del 2 d'abril de 1982, tropes argentines sota el comandament del general Carlos Basser va prendre amb facilitat Stanley, capital de les Malvines. El dia 3 ocupaven l'illa de Geòrgia del Sud. El governador Rex Hunt i la petita guarnició van ser fets presoners. L'operació Rosario havia estat un èxit. Les tensions per les illes Malvines van esclatar i des d'aquell moment ja no hi va haver marxa enrere. Així s'iniciaven 2 mesos i mig de conflictes que van cegar la vida de més de 1.000 joves, tant britànics com argentins, 2 països occidentals, 2 membres del mateix bloc, 2 governs liberals. Com es va arribar a aquesta situació? Avui, a les portes de Troia, analitzem el conflicte que va portar a la guerra a britànics i argentins. Benvinguts a Stanley, benvinguts a les portes de Troia.
1: Benvingudes i benvinguts una setmana més a les portes de Troia, al programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellà i atent a totes les ràdios de la xarxa de comunicació, com hem dit, que ens ofereixen el Portes de Troia, que són unes quantes, 60 ràdios, Albert
2: 60,
1: Abril?
2: 60 i pico, sí, sí. Estic en procés de crear una mena de graella per poder publicar algun lloc on surtin tots els horaris i tal.
1: Doncs sí, perquè ens faria gràcia, com dèiem fa pocs programes, de fet, a la primera part del que farem avui. Avui tractarem de la segona, segon programa dedicat a la Guerra de les Malvines i el primer parlam justament de que fem poca referència a tots aquests llocs de Catalunya que ens emeten i que, carai, estem superagraïts de poder sonar a llocs absolutament dispars de la nostra geografia catalana i ens enorgullés moltíssim, no?
2: Home, és molt xulo, no? Poder sonar a un poble de més al nord de Catalunya i de cop a les Terres de l'Ebre i de cop també al Gironès, vull dir que és, bueno, és una passada, està molt bé.
1: Doncs això, Portes de Troia, avui dedicat segona part de la Guerra de les Malvines. Albert Abril, benvingut.
2: Com anem, Sergio?
1: I avui tornem a tenir amb nosaltres l'Adrià Hernando, llicenciat en Història, col·laborador habitual del Portes de Troia. Podés ja estar en el rànquing dels 3 convidats que més han vingut, poder? Podria ser.
3: Podria ser, no sé, no porto la compta.
2: Això ho vau fer vosaltres.
1: Jo tampoc, però diria que
2: per
1: antiguitat i per...
3: Jo vaig fent, jo vaig venint.
1: I per recurrència, doncs també...
3: Si al final vinc per petar la xerrada.
1: Sí, sí, ja està.
2: I posem els segells.
1: I posem els segells i d'això va molt bé. Adrià Hernando, benvingut.
3: Gràcies, un plaer, com sempre.
1: Per què la Guerra de les Malvines és un conflicte, perquè és un conflicte poc classificable en el marc de la Guerra Freda?
3: A veure, és que és un conflicte, sembla un conflicte menor, però resumeix molt bé la naturalesa de la guerra. És un grapat de joves, es maten en una terra indòmita, llunyana, pels interessos d'altres persones que no empunyen cap arma, no? A més, és molt, molt interessant pels efectes propagandístics que té. La derrota per l'Argentina suposa una humiliació que va acabar provocant la caiguda de la dictadura, mentre que Thatcher, que estava a la corda flonja, es va veure reforçada. Aquesta és, en part, la màgia del nacionalisme, no? Quan van bé les coses, el nacionalisme és l'hòstia, quan van malament, adéu, adéu.
1: Qui ens ho havia de dir? A nosaltres, els catalans?
3: Exacte. Sí, sí, sí. A vegades sembla que quan parlem de guerres parlem de partits de futbol on les baixes civils, militars, són els gols que marca un bàndol a l'altre i no teníem en compte ni les vides dels qui lluiten ni els efectes a curt i llarg termini que pot suposar un conflicte, no? A vegades el sacrifici és absurd, altres pot canviar el futur d'un país o regió, com va passar al Vietnam, o com pot acabar passant ara mateix a l'Iran i al Golf Pèrsic, no? I pot arribar fins i tot a canviar la configuració del món.
4: Segueix-nos, interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
0: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Cançó emotiva, estàvem aquí escoltant.
1: La carta perdida, interpretada per Soledad Pastorutti, una reconeguda artista argentina, i és un emotiu homenatge als soldats que van lluitar a la Guerra de les Malvines, el 82. La lletra de la cançó és una narració en primera persona d'un soldat que escriu a la seva mare el dia del seu aniversari, expressant el seu amor i la llunyania que sent al Chaco, no?, lluny de casa seva.
0: Molt bé, doncs, com dèiem, avui tractarem diversos temes referits a la Guerra de les Malvines. Congelem un moment aquest tema perquè ara li dedicarem uns segons a recordar els nostres oients, estimats oients del Portes de Troia, que sou uns quants, que sou un grapat d'oients, que ens seguiu per xarxes, que ens seguiu setmanalment cada diumenge quan pugem al programa o a la vostra ràdio de confiança. Però és que, a més, tenim uns quants fidels d'aquells que diem Patreon i els tenim, doncs, més a prop que la resta, un passet més endavant. Aquesta gent, si et vols fer Patreon, ho pots fer.
2: Exacte, ho pots fer a través de iBooks o a través de la plataforma Patreon, no, fer-te mecenes del nostre petit i humil i cofoi projecte. Ens dones un cop de mà, ens dones ganes de tirar-ho endavant i ens fas feliços, que això és el més important, perquè si som feliços els programes també surten millor, òbviament. I res, recordar-vos que ho podeu fer això a través d'iBooks i Patreon, i que ara mateix tenim ja més de, crec que són més de 30 hores de vídeos extras a la plataforma Patreon, i tenim ja també 7 capítols exclusius que ronden entre els 10-30 minuts, depèn del capítol.
0: Cada episodi, sí, extra.
2: Exacte, i que són divertits perquè també són així temes que a vegades no pots fer entrar en un guió sencer o que no donen per tant, però són anecdòtics, no són curiositats que, bueno, que van molt bé. Jo penso que estan tenint bastant èxit i estan quedant molt xulos.
0: Clar, això de moment només està disponible pels qui es fan Patreon, es fan mecenes i, com deia l'Albert, doncs fan aquest suport extra monetari, i a més hi ha diferents formes de fer-ho, oi?
2: Clar, hi ha diferents nivells. O sigui, a Patreon hi ha 3 nivells diferents de subscripció. Hi ha iBooks, n'hi ha un, a no ser que si tingueu iBooks Premium, que a escoltar els episodis exclusius doncs ja ens feu una petita aportació, que per nosaltres això ja és molt important. Dins del Patreon veureu que les tres categories doncs estan inspirades en noms en noms homèrics, no?, molt relacionats amb amb la nostra identitat troiana.
0: Expliquem-ho.
2: Ho vols explicar?
0: Home,
2: sí? Clar. Doncs tenim 3 categories. La primera categoria és la de... espera, que ho he de buscar, perquè...
0: No t'esperaves que aprofundim
2: tant. No, que aprofundíssim tant, no.
0: Patreon a full.
2: Tenim la categoria Nostos.
0: Nostos.
2: D'acord? Que és el retorn, vale? Aquestes persones són les persones que ens ajuden a continuar, són la nostra base, i és, bàsicament, donar-nos suport. I nosaltres estar profundament agraïts. Llavors tenim la categoria Menis, no?, que és la protagonista de la Ilíada, que és la còlera, la còlera d'Aquiles, que aquests ja opten els àudios extras cada mes, que com a mínim seran 2, el vídeo de tot el programa i l'accés anticipat.
0: O sigui, que poden veure'ns... És un vídeo, seria un vídeo podcast, no?
2: Seria un vídeo podcast, sí.
0: Ens poden veure aquí com xerrem, les coses que passen quan la llumeta vermella està apagada i aleshores ens diem de tot.
1: M'han vist treure'n borilles.
2: Sí,
0: tot això també, ho poden també veure només als Patreon. Clar, si algú vol pagar per això, doncs bueno.
2: Hi ha gent de tot.
0: Sí.
2: I llavors
0: sí,
2: ja...
1: Jo pagaria, eh?
2: Oh, gràcies. I llavors ja els Cleos, no?, que són la glòria eterna, és el cim, no?, de l'heroisme troià, i aquestes persones opten a tot l'anterior, els episodis exclusius, els vídeos, a part de que participen en un sorteig trimestral de llibres.
0: Ostres!
2: També opten a merchandatge un parell de cops l'any, i també tenen avantatges en els nostres directes i diverses activitats que anirem plantejant.
0: En els nostres directes, eh? Carai, carai. Això pot passar un altre cop. Poder. Ja us anirem informant. Els nostres Patreons tenen moltes coses, eh?
2: Tenen
0: no vull
2: coses,
0: dir res, eh?
2: Sergio.
0: Val la pena, coses. Fer-se Patreon.
2: Sí,
0: Jo em faria Patreon si no fos perquè ja estic aquí, però...
2: Jo sóc Patreon de les Portes de Troia. Patreon gratuït.
0: També
2: serveix. Però no et dona res. L'únic que pots seguir la nostra pàgina, en la que anem publicant coses, i ja està.
0: Molt bé, doncs fet aquest repàs de Patreon, que com bé diu l'Albert, ho fem poc, i diu que sí, doncs ja que està fet, fem el repàs, fem la difusió, i que la gent se n'assabenti. Continuem ara sí, La guerra de les Malvines, segona part, Adrià Hernando, preparadíssim. M'està mirant amb cara de seriositat, de cara de concentració, perquè avui abordem no només la crònica dels fets com va fer-se en el programa anterior, que hauríeu de segurament repassar, perquè seria molt més interessant per entendre el programa d'avui, a no ser que ja sigueu uns experts dels fets de la guerra de les Malvines i podríeu venir directament en aquest, perquè avui abordarem algunes preguntes interessants. La primera de totes seria si Argentina, Adrià, si Argentina hauria pogut guanyar la guerra.
1: Sí.
0: Ho sabia.
1: Podria haver guanyat, sí, clar.
0: És un poco Leo Messi. Bueno, no, perquè Leo Messi no parla català.
1: Exacte.
2: No.
1: De fet, malgrat l'avantatge naval britànic, que ja han comentat...
2: O sigui, quin canvi.
1: Pam! Rompiendo el chiste. Les forces en combat estaven força equilibrades. Cal remarcar, novament, que per molt que l'exèrcit britànic fos més gran, més professional i en molts casos més ben equipat, la geografia equilibrava la balança. L'Argentina lluitava com aquí qui diu a casa, en l'àmbit logístic tenia avantatge, la logística a la guerra és tan important que pot equilibrar les forces. Això és una cosa que s'aprèn bé quan s'estudien les guerres de coalició, anteriorment anomenades guerres napoleòniques. Mm-hmm.
0: I aleshores com s'ho van fer els britànics?
1: No va ser fàcil pels britànics. Prova d'això és el ferri control que van aplicar els mitjans de comunicació. Londres havia après de l'experiència dels Estats Units a la guerra del Vietnam la importància de controlar el relat.
0: Expliquem-ho per qui no ho sàpiga, però la guerra de Vietnam va ser la primera gran guerra televisada. Exacte. Les seves imatges, les imatges sobretot dels taüts plens de soldats morts americans, van commocionar la societat americana anys abans, i per fer justament per això el control dels mitjans de comunicació a partir d'ara les guerres serà escrupulós.
1: Exacte. L'estat major britànic va establir una manera diferent de relacionar-se amb els mitjans de comunicació. No van permetre que la població fos testimoni dels combats, basant-se en els fets que les guerres són cruels i complicades. Així, van seleccionar un grup de reporters, segons el seu criteri, que van poder acudir al conflicte sota la protecció de l'exèrcit. El vaixell que transportava els periodistes va quedar a la perifèria, on rebia la informació a través de l'estat major. Els periodistes no tenien cap possibilitat d'accedir directament al conflicte. Es lliuraven batalles que demostraven que la seguretat britànica no era tal, que l'aviació argentina era eficaç. De fet, hi ha testimonis britànics que diuen que els pilots argentins els saludaven després de bombardejar. Això, no obstant, els mitjans parlaven d'un conflicte fàcil, excepte un.
0: Oh.
1: La BBC no va acceptar aquesta manipulació i va arribar amenaçada de demanar material a la televisió argentina per mostrar altres punts de vista. La raó és que la victòria va ser més ajustada del que sembla.
2: Molt interessant i molt moderns, perquè com explicava en Sergio ara fa un moment, clar, després de la guerra al Vietnam tothom, bueno, tots els estats capitalistes i tots els estats en general van aprendre la lliçó. Així doncs, quin va ser el desgast real per la llegendària marina britànica?
1: La Royal Navy va arribar al límit de les pèrdues suportables, 14 naus destruïdes o fora de combat, un terç dels seus destructors i fragates desplegats. El balanç no va ser pitjor perquè moltes de les bombes argentines de 225 i 450 quilograms estaven obsoletes. Però sobretot el gran error del comandament argentí va ser atacar els vaixells de guerra en lloc dels navilis logístics i de transport de tropes, que eren molt més indefensos. D'haver-ho fet, com hauria suportat la Gran Bretanya una invasió de les illes si no tens capacitat logística, no? També, si un dels seus dos portaavions hagués caigut, el cop hauria estat ja fatal. Però la destrucció del Belgrano, amb una xifra de baixes aberrantment alta, va dissuadir el grup aeronaval argentí de passar l'ofensiva. Ja van entrar en una fase molt defensiva. Addicionalment, els serveis secrets argentins van intentar aconseguir uns 10 missils Exocet extra que ja havien disparat els 5 que posseïen, però no ho van aconseguir. Aquests 10 missils també haguessin pogut suposar una diferència en l'èxit o fracàs de la missió britànica.
0: Clar, els britànics molt, molt preocupats per demostrar que la victòria no havia sigut tan ajustada, que havia sigut un passeig, perquè com podia ser amb tot l'honor dels britànics després cultivat després de dècades i dècades i tot aquest imaginari comú com podia ser que uns argentins fessin tan malbé el seu exèrcit, la seva armada.
1: Bé, la batalla aèria va ser força renyida. I de fet no van ser els avions britànics els que van provocar les pèrdues a l'Argentina, sinó la defensa antiaèria dels vaixells. No sé si sabeu, quan es vola baix és quan els avions estan més exposats, però també si els bombardejos els has de fer volant baix. Ja són les defenses...
0: poden enganxar.
1: Sí, les defenses més bàsiques són més eficients, no? Les forces aèries argentines superaven el límit del seu radi d'acció, això ja ho van comentar a l'anterior programa, i aquí l'error d'Argentina va ser no aprofitar les 7 setmanes anteriors al desembarcament dels marines britànics per allargar la pista de Porto Stanley i desplegar-hi els Skyhawks, Mirage i Super Eendracht. Això s'hauria donat un gran avantatge perquè sí que estaven més ben posicionats en l'àmbit logístic per reforçar-se i els seus avions podien operar des del continent, però la distància entre l'Argentina i les illes tampoc és petita.
0: Clar.
2: I com va ser la guerra sobre el terreny?
1: Allà és on potser van cometre més errors, no? Van retirar les tropes d'èlits, van instal·lar reclutes mal armats i poc entrenats, van buscar una defensa estàtica i no van canviar l'estratègia en cap moment, tot i veure que allò era un desastre, no? I ja haurien d'haver apostat potser pel moviment, per una estratègia de contraatacs, etc. Els britànics, un cop van arribar a terra, van tenir sempre la iniciativa. I aquí l'Argentina va perdre moltes oportunitats de contraatacar, no? La reconquesta de Geòrgia va estar a punt d'acabar en desastre amb l'operació Mikado, que va ser cancel·lada, per sort per a molts, que van poder viure per viure un altre dia, no?
0: Doncs recapitulem. Hem vist que Argentina va tenir escenaris oberts amb possibilitats de victòria.
1: Sí, tenia possibilitats de prendre les illes i guanyar el conflicte. Malgrat la superioritat militar anglesa, la capacitat de desplegament britànic a tanta distància era molt menor. Jo crec que la Junta el que va intentar va ser una mesura de pressió i va sortir bastant malament. Mai es van plantejar la guerra de manera seriosa, sinó més aviat com una jugada de pressió. I crec que, a més, que no es van adonar que per Gran Bretanya, o almenys per l'administració Thatcher, allò sí que era seriós. Per això l'operació Rosario va ser tan neta, no? Sempre es va intentar minimitzar els danys. L'única

0: Sobre ells recauen el prop de 1.000 morts que va provocar aquest conflicte.
1: Anem a obrir una miqueta el focus, no? Anem a... ho hem anat repetint al llarg d'aquests dos programes, que aquesta és una guerra que situa al vell mig, no?, de la Guerra Freda, i hem parlat poc dels suports internacionals que reben els uns i els altres. Com va anar tot això?
0: Bé, a l'àmbit internacional, Mitterrand, president francès, va donar tot el seu suport als britànics. París va congelar tota entrega d'armes a Buenos Aires, els codis dels missils Exocet van ser cedits parcialment als britànics, permetent-los prendre mesures electròniques. Això ens demostra lo intel·ligent que és dependre de la tecnologia militar d'altres. A més, els francesos van dur a terme atacs simulats sobre la marina britànica per entrenar-los contra els atacs argentins. Els serveis secrets francesos cooperaven a fons, interceptant les comunicacions dels argentins enviats a França per adquirir més Exocet. És que un no es pot confiar, tio. La defensa dels tercers no la pots confiar.
2: Francesos...
0: Bueno, a part de francesos, no?
2: Que si aquests tercers són francesos...
0: O anglesos, allà...
2: No, no.
0: Fatal. Fi, fi.
2: Val, el paper de François Mitterrand no es va limitar a tot això.
0: No, va fer servir la seva influència per convèncer Togo i Zaire del Consell de Seguretat que votessin una resolució favorable als britànics. També va convèncer el canceller Helmut Schmidt de renunciar durant un temps als sucosos contractes d'armaments argentins. Bèlgica, Holanda, Luxemburg i Dinamarca es van mantenir anglòfils. La comunitat europea va proclamar un embargament comercial contra l'Argentina.
1: I la pregunta, i a tot això, Espanya què? No? O sigui, Argentina una mà, no oblidem Gibraltar a l'altre costat, què passa?
0: Doncs fins i tot Espanya es va oblidar de la solidaritat hispànica per cuidar la seva negociació d'integració a la comunitat europea i a l'estimada OTAN. Bàsicament es va abstenir quan es va votar la resolució 502 al Consell de Seguretat en contra del que esperava Argentina.
2: I com a represàlia més tard ens van enviar aquí a Àfrica.
0: Els hi hagués fet molt mal, eh? La venjança va ser dura.
2: Home, bomba! No, clar. No, clar, ara és un moment d'Espanya que és important, no? Perquè estem en el moment, primer mandat de Felipe González, la seva gran promesa és la integració, Espanya està acabant la tensió espanyola, entrant a la venda del seu producte, que és Espanya, perquè pugui ser integrada amb normalitat a les institucions europees, en aquest cas la Comunitat Econòmica Europea. Recordem que fins l'any 92 no serà Unió Europea, Tractat de Maastricht, tot això. I justament, doncs, en aquest moment no podies enfadar els que t'havien de validar.
0: Sí, jo personalment penso, i no ho dic per defensar la posició del govern espanyol ni res, que va enganxar el govern amb els pantalons baixats. I ja està, i punt. Vinga, a veure, que també, amb què et posiciones? Amb un govern ultraliberal argentí o amb un govern ultraliberal britànic? Vull dir, és molt difícil. Jo em posiciono amb els pobres paios que van anar allà i van morir. Pobra gent que no els anava res i els... Ala, vinga, allí, vinga.
2: Clar.
0: Aquesta gent són les autèntiques víctimes, no? Però...
2: Sí, d'aquí sí. Neix aquesta abstenció al Consell de Seguretat. Clar, els llaços amb l'Argentina són històrics, decepció argentina i, doncs, King Africa, tu, què volies? És lo que tienes.
0: Un clar, movimiento muy sexy!
2: Tot això, aquest era King Africa.
1: King Africa, sí. Has posat la segona
0: bomba,
1: cançó de King Africa o no?
0: Movimiento muy sexy!
2: Hosti, veus?
1: Si hagués l'Alberto, ho hagués fet.
2: Hagués entrat King Africa
0: ja,
2: segur.
0: Jo tinc un altre estil.
2: Sí,
1: absolutament.
0: El tema de la música tinc un altre estil, em sap greu.
1: I respecto, ja està bé.
0: Respecto les decisions musicals de l'Alberto, però...
1: A l'Alberto l'estimem molt. Però cadascú...
0: Cadascú té... Jo faig acudits amb els noms, però poso la música amb molta cura.
2: Molt bé, ja, exacte, sí senyor. Doncs molt bé, com dèiem, tot això és en un marc de guerra freda, encetant la fase de nova confrontació amb els soviètics que estan amb la frustrada invasió d'Afganistan, els Estats Units donant diner als mujahidins, de tot això després més tard sortirà Bin Laden... Però, vaja.
0: Sí, aquestes apostes nord-americanes que sempre surten bé.
2: Exacte.
1: La democràcia.
0: Per algú surten bé, per la resta del món no.
2: Exacte. En aquest context de Guerra Freda, doncs, com hem dit al principi del programa i després a les conclusions, després l'Adrià també ens dirà alguna coseta sobre això, és evident que no podem defugir i estem en Guerra Freda. Aquí el món està dividit en dos i en les esferes d'influència tant d'Estats Units com de la Unió Soviètica. Quin serà el posicionament dels Estats Units i de la URSS davant de tot això?
0: Bé, Estats Units es va mantenir allò ni aquí ni allà, no? Una mica d'ambigüitat en la primera.

0: Una fase del conflicte, per sorpresa de ningú. Atrapats entre la seva voluntat d'evitar una crisi més gran a l'OTAN i el seu desig de no comprometre els seus pactes de seguretat amb els estats del subcontinent. El conflicte enfrontava dos països aliats sense implicar directament o indirectament cap país comunista. Però al cap de 4 setmanes, el Pentàgon va entregar amb urgència els missils, radars i material electrònic antimissils requerits per Londres. Quan les operacions van començar, la lògica estratègica del bloc va tornar a funcionar i Washington es va posicionar clarament al costat de Londres. Aleshores, Moscú va fer el que fas en aquests casos, no? Els teus enemics estan donant declatallades, vas amb el més feble dels dos per intentar equilibrar. I es van declarar disposats a donar suport a Buenos Aires. De fet, vaixells pesquers soviètics ja pululaven per l'Atlàntic Sud.
1: Pesquers.
0: Pesquers.
2: Clar, és que...
0: Estaven pescant.
2: És que, clar, és... jo entenc que als Estats Units al principi una mica desconcertats, perquè és una mica... Aquest conflicte és foc amic. Vull dir, dos...
0: És com... Sí.
2: O sigui, no entenem res. Tot el conflicte de Guerra Freda i de cop i volta dos països neoliberals s'estan fotent d'hòsties i els Estats Units...
0: Què feia? Imagina't un partit de futbol. Saps allò? El partit de futbol a vegades, no? Hi ha una jugada i tal i acaben dos membres de dos equips a cretallades. Però imagina't què succeeix, però els membres són del mateix equip, no? Estan allà jugant contra l'altre equip i comença a fotre cretallades dos països del mateix equip i els de l'altre equip diuen pues yo apoyo que pierdes.
2: Sí, sí. Bueno, això està passant ara amb el Real Madrid i Tchouaméni i Fede Valverde. O sigui,
1: ah, sí?
2: Que tampoc, sí, s'estan fotent d'hòsties als del Madrid.
1: En els partits?
2: No, en els entrenaments, que és pitjor. Sempre és un bon moment i en qualsevol guió, el que sigui del Troia, o en sigui, estimats amics i amigues, per riure's quan el Real Madrid va malament.
1: Sí que ho és.
2: I ja està. I podem continuar. Perquè estàvem parlant justament de com reacciona internacionalment els diferents agents. Hem parlat dels Estats Units i la URSS. Però, clar, els veïns argentins i l'Amèrica Llatina... Què pensa? Què diu?
0: En general van donar... L'Amèrica Llatina en general va donar suport a la causa argentina. Es van negar a qualificar l'agressió de conquesta i a qualsevol embargament. El Consell de Seguretat, Panamà, va donar suport a l'Argentina. I Guyana, òbviament, a Londres, no? L'Uruguai va donar suport a l'Argentina, però va obrir el seu espai aeri i marítim a les naus angleses sempre que anessin desarmades. Mm. Una posició una mica...
1: ambigua, no?
0: Bueno, al final també, què fas? Vull dir, fotut un missil a un vaixell, està cremant-se, hi ha gent allà que et pot morir, què fas? Pues desarma't i vine, i ja està. Perquè al final és una mica també... Jo no entro a la guerra, dono suport a Argentina, però bueno, jo puc entendre una mica la posició d'Uruguai. El Brasil va obrir una de les seves bases al submarí Vulcan, que tenia problemes. El Perú es va declarar neutral i es va negar a vendre a l'Argentina el seu Sexoset, tot i que diplomàticament va ser el més actiu de tots els països de la regió proposant un pla de pau que va ser rebutjat. Xile, sens dubte, va informar a Londres de la imminent invasió d'Argentina.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
4: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
5: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: La marxa de les Malvines.
1: Sí, és una cançó oficial d'Argentina composta en 1940, dedicada a la reivindicació argentina sobre la sobirania de les Illes Malvines, composta per José Thieri amb lletra de Carlos Obligado. Perquè... es veu que no la volia fer voluntàriament, però Carlos... Carlos Obligado al 1940 la va acabar composant.
2: No sé, 3,
0: no,
2: eh?
0: no perquè no sapiguem que la broma anava a caure, ha caigut malament, ha entrat.
2: Ha entrat molt bé,
0: efectivament, ha entrat.
2: Per mi és, ja et dic, dels dos programes top 3.
0: Però ha caigut perquè és que clar, aquí veus els Patreon aquí veuran la gràcia del joc no verbal, del llenguatge no verbal, perquè quan anava ha dit Carlos, l'Adrià m'ha mirat i m'ha dit, ara va.
2: Amb la mirada.
1: És que...
0: I ja està.
1: Era obligado a hacer esta broma, era obligado.
2: Lo siento mucho.
1: Lo siento mucho, Carlos Obligado. Bueno, no crec que s'enteri el senyor Carlos Obligado.
0: No crec.
1: Si hi ha algun obligado entre els oients, em sap greu la broma, no volia ofendre ningú.
0: Al final de la guerra... Tornem a Portes de Troia, seguim. Al final de la guerra va portar moltes conseqüències pels argentins, oi?
1: Sí. El 17 de juny del 82, tres dies després de la capitulació, Galtieri va dimitir, obrint així el llarg procés que portaria la democràcia. El 18 de juny, Londres va oferir repatriar els 14.000 presoners de guerra argentins i l'intercanvi de presoners va acabar sense problemes. El 12 de juliol, la comunitat internacional sí, va reintegrar l'Argentina al concert de nacions, cancel·lant l'embargament comercial, i França i Alemanya van tornar a entregar material bèl·lic, etc.
0: Ja som amics, un altre cop.
2: Molt ràpid, no? Les coses van acabar així.
0: Sí, és que és el que hem dit abans, era foc amic, ja està, vinga, va, s'ha acabat. Vinga, un altre cop.
2: Para de barallar-vos.
1: I a fer... Estàs tranquil·la los dos, pues venga.
0: I a fer negoci, que d'això va...
1: A jugar.
2: D'això va el tema. La guerra també va portar moltes conseqüències pels britànics.
1: Sí, va donar credibilitat i prestigi a les forces armades i va accelerar el procés de reorganització de la defensa. Els generals es queixaven amargament de les interferències constants de Thatcher durant la campanya, així que es va acabar creant el Defense Crisis Management Center, el centre de gestió de defensa de... i crisis, o de les crisis en defensa, jo què sé, una cosa així. En fi, permet al primer ministre gestionar els aspectes polítics de la crisi i permet al Permanent Joint Headquarters que s'encarregui dels aspectes militars, no? La gestió de les operacions des de Northwood. La Gran Bretanya va construir prop de Porto Stanley una moderna base aèria i manté un destacament de la RAF, una fragata, dos vaixells de suport i 1.500 soldats, 15 vegades més que el 1982, malgrat l'elevat cost que això suposa. Mm. Hosti, imagina't que, tio, te llistes a l'exèrcit britànic, que ja ha de ser dur, i t'envien a Malvines. T'ho diuen i tu penses, hòstia, m'hi ha les Maldives, però no! No te puedes bañar! Ni et pots prendre un còctel a la platja ni res. Fa un fred de collons a l'estiu. A l'estiu fa un fred de collons. I hi ha pingüins amb mala llet i 650.000 ovelles. Imagina't que et toca això, tio. Hòstia, en una altra vida devia ser, jo què sé, molt mal parit, tio. Hòstia, quin destí. I a sobre hi ha 1.800 persones allà només. Coneixes a tots. Hi ha gairebé tantes persones com soldats. No em pots ni fer una novieta. Perquè tens molta competència per llegar. Sí. No hi ha lloc per... Què deu haver? Un pub? No hi caben tots al pub?
0: Quin horror.
1: És que imagina't, vaja, imagina't. T'ha tocado... Henry, t'ha tocado Malvinas. Què?
0: No era Maldivas?
1: Maldivas, no. Malvinas, Falklands. Ah!
0: Bé, hem de continuar el programa. No sé com ho farem.
2: No.
1: Perdó.
2: No. Ha estat un exercici d'empatia històrica molt fort.
0: Sí.
2: Ha fet
0: un monòleg, eh? Això és un tall.
2: Això serà un tall.
0: No sé com hem de continuar, però hem de continuar... El que sí que van continuar va ser la normalització de les relacions internacionals envers Argentina.
1: Sí, el 1984 tots els països van reprendre les negociacions. El 85 Londres va atorgar a les Malvines una nova constitució que reconeix el dret d'autodeterminació. Què faran aquesta gent sense independitzar? Els 1800 allà, amb les 650.000 ovelles, bueno, en fi. 1990 ja va normalitzar completament les relacions i el 95 tots els països van signar un acord de repartiment de les riqueses petrolieres de la zona. El 99 es va establir vols regulars entre Argentina i Porto Stanley i l'anunci les Malvines són nostres va desaparèixer de l'aeroport de Buenos Aires. El juliol del 2001 Tony Blair, aquell meravellós primer ministre britànic, va efectuar la primera visita oficial a l'Argentina.
2: Adrià, què van ser els centres de recuperació?
1: Doncs mira, després de la derrota, a l'Argentina es van crear aquests centres de recuperació. Tenien una doble funció, la recuperació i tractament del personal, així com exercir un control previ a la reincorporació a la vida civil. Entre mitjans de juny i els primers dies de juliol del 82, milers d'excombatents van tornar. L'ordre especial OE número 759/82 per a l'hospitalització, evacuació i suport de la recuperació integral dels ferits i malalts del 25 de maig del 82 va reglamentar l'organització. La van seguir altres ordres que van disposar a la creació d'aquests centres. I principalment buscaven efectuar un examen psicològic i físic i classificar el personal. Cadascú tenia una secció d'intel·ligència composta per un grup d'interrogadors, no? També un grup de contraintel·ligència va confeccionar les normes del personal. Es van establir regles per controlar permanentment la conducta, moral, lleialtat, honradesa, decòrum personal i discreció del personal. L'ordre d'aquests centres era avaluar els ciutadans abans de la seva desmobilització. 6.766 persones van ser processades en ells, on es confeccionaven documents com actes de recepció o fitxes d'antecedents i resultat d'entrevistes. Allà consta la informació sobre la situació patida per la tropa a la guerra.
0: Clar, entrem en un altre tema, no? Fins ara hem estat parlant de les possibilitats dels argentins de guanyar, hem parlat també de la normalització de les relacions internacionals com de seguida o no de seguida o els posicionaments, i ara parlem del tractament de com es vol controlar aquesta desmobilització dels militars. Aviam què ha passat, que tot sigui exactament com els mandataris volen que sigui. Això ens ho explicaràs ara molt bé a través d'aquests òrgans, aquests estaments, aquests centres de recuperació que ens acabes d'explicar com estan organitzats. Perquè, clar, tota aquesta informació obtinguda, per què va ser rellevant pel mando argentí?
1: Doncs mira, aquesta informació reflecteix, per exemple, dades com que un percentatge molt elevat no desitjava tornar al front de guerra. La qual cosa a mi em sembla com molt normal, no? La tropa parlava de la gran desorganització i errors de conducció per part dels oficials, maltractament rebut per part de sotsoficials que arribaven a amagar menjar o a prendre una part més gran dels que els corresponia. Alguns soldats manifestaven haver rebut càstigs corporals en queixar-se. La manca de menjar, el fred, la falta d'equip i d'armament adequat eren també queixes habituals. Aquesta informació es va mantenir molt reservada per part del govern, que no volia que es filtrés. L'objectiu d'aquests centres era tallar qualsevol informació que danyés a la seva institució.
2: I tota aquesta informació surt a la llum el 2007, és així?
1: Sí, tot això surt a la llum 25 anys més tard, el 2007, quan algunes agrupacions d'excombatents de Corrientes, Chaco i La Plata van presentar denúncies davant la justícia federal per violacions dels drets humans comeses per oficials i sotsoficials argentins contra la tropa. Es van registrar tots els documents que fessin referència a fets o situacions de maltractament, abús d'autoritat i tortura. Tots els que feien referència a situacions arbitràries en casos d'ordres per part de superiors que negaven atenció sanitària, prohibició d'abastament de menjar i testimonis sobre l'acaparament deliberat d'aliments. Les baixes de la tropa més freqüents van ser per inici de congelació, trastorns vascular i peu de trinxera, acabant en molts casos en amputació. O sigui, t'envien allà a morir per la cosa i a sobre, pel maltractament que reps, t'acaben amputant un peu, saps? Els testimonis reflecteixen que era impossible complir amb les ordres, per exemple, la dificultat de mantenir una posició permanent mullada sense abric adequat i amb gana, així com tortures.
2: I tenim algun exemple d'aquestes tortures, d'aquests maltractaments?
1: Sí, podem posar alguns exemples, com un soldat del regiment mecanitzat 3, que va esmentar l'ordre superior de no rebre atenció sanitària. va explicar que des que va informar dels seus mals al seu cap, aquest el va agredir verbalment i físicament mitjançant moviments bruscos i cops contundents i li va negar l'atenció. En un altre document figura que un sotstinent el va fer estaquejar i caminar descalç per l'aigua.
0: Estaquear.
1: És que és una paraula que...
0: És una llatina, no?
1: Estaquear, sí. És, no sé com es diu en català. A mi em va costar una mica trobar el significat exacte en castellà, de fet, però per qui no ho sàpiga, és una tortura que consisteix a lligar algú per les extremitats amb tires de cuir entre quatre estaques. Un altre soldat del regiment mecanitzat 3 va relatar que va patir l'amputació de 5 dits del peu esquerre i 3 del dret. Va denunciar un sostinent que no el va deixar atendre a la infermeria per peu de trinxera i que va menjar un tros de xai, i que per menjar un tros de xai, sí, el van fer estaquear també.
2: És que els hi van dir que no es mengessin els xais.
1: Exacte.
2: Els hi van dir,
1: Bueno, és que és la riquesa de les illes, clar, si te'ls menges... El mateix conscrit també va denunciar un caporal primer que primer li pegava i orinava a l'esquena mantenint-lo un bassal durant diverses hores.
3: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
4: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Carai, carai, ja ho pots ben dir, recte final del Portes de Troia avui per parlar de tots aquests temes derivats de la guerra de les Malvines. I carai, carai, deia, perquè els temazos que ens porta sempre l'Adrià Hernando a l'anterior programa Brothers in Arms de Dire Straits, avui, entre d'altres, ja han sonat, però avui amb Leon Gieco.
1: Solo le pido a Dios, Leon Gieco, que la va compondre el 1978 al poble de la seva infància, Cañada Rosquín, que és una petita ciutat al sud de la província de Santa Fe, i a casa dels seus pares, no? Va escriure sentiments personals, que a poc es van convertir en frases inspirades en durs esdeveniments socials de l'època, com la dictadura militar del seu país, l'exili de Mercedes Sosa i el probable conflicte bèl·lic entre Xile i Argentina d'aquells anys.
0: Clar, aquí a Espanya aquesta cançó probablement tu i jo som d'una generació semblant, però aquí els nostres companys que ens acompanyen, l'Adrià i l'Albert, són més jovenets i no
1: jo
0: coneixen.
1: Jo la conec d'escoltar-la a l'Ana Belén.
0: Ana Belén i Víctor Manuel, versió molt famosa que escoltar-se molt als anys 90 aquí a Espanya. Sí. Clar, tu et sonava aquesta cançó, Albert Abril?
2: Què vols que et digui?
0: Fa que no amb el cap, com dient, no sóc de la teva generació, pesat, deixa'm en pau, deixa'm estar al braç ja, no. Perquè conec altres cançons que tu segurament no coneixes.
2: Però és que no crec que sigui veritat, perquè a part d'una clara distància generacional, hi ha molts espais de la cultura popular que no controlo.
0: Bueno, com tothom.
2: Com tothom, però...
1: Jo no controlo de futbol.
2: Jo tampoc. Sort en tenim d'en Sergio i l'Adrià també, que també.
0: Doncs recapitulem, com dèiem, recte final del programa. Encara ens queden uns quants temes per parlar de la guerra de les Malvines. Malvines.
1: Malvenides.
0: El panorama, clar.
1: L'havia fet el xiste aquest, eh?
2: No, és veritat. Has aguantat dos programes.
0: Sí. Les Malvines, i justament parlant, ens ha gelat el cos el que es va recuperar justament a través d'aquests relats dels documents dels soldats. Terrible. El panorama que li va quedar al sud del soldat mitjà argentí és molt decebedor.
1: Sí, imagina't, no? Que ets un jove que té tota la vida per davant, que somia, què sé jo, aconseguir una vida estable, formar una família, en fi, el normal, no? Però toca anar a fer el servei militar pel teu país i dius, bé, m'ho prenc amb filosofia, no? Vaig i aprofito i em trec el carnet de conduir i ja em munto la vida bé després d'això, no? Però un dia el teu govern li dona per enviar-te a unes illes fredes i llunyanes on hauràs d'enfrontar-te a una colla de soldats professionals amb molt mal geni que venen a reclamar aquest territori que aparentment és seu. I tot això, mal equipat, amb gana i rebent un tracte... bé, vexatori, no?, per parts dels teus superiors. Deia Leon Gieco, cantautor argentí del que hem sentit la cançó Solo le pido a Dios, que la guerra és un monstre gran i trepitja fort tota la pobra innocència de la gent, no? I a mi, i és la raó per la que he posat aquesta cançó avui, em semblen especialment il·lustratives aquests dos versos de la cançó, perquè precisament a la guerra sempre se li ha aportat un vernís de glòria, un caràcter com èpic que moltes vegades els joves innocents de totes les èpoques han comprat amb entusiasme. Jo he estat el primer que he gaudit del cinema d'acció, de videojocs tipus shooter, títols dels quals no pronunciaré aquí perquè no paguen. No puc evitar recordar les primeres escenes d'una meravellosament antibalicista pel·lícula alemanya d'Edward Berger anomenada Sense novetat al front.
2: Grandíssima.
1: Basada en la novel·la homònima d'Eric Maria Remarque, en què uns joves patriotes entusiasmats han enganyat els reclutadors sobre la seva edat per poder anar a lluitar per Alemanya a les trinxeres de la Primera Guerra Mundial. No cal dir que la resta de la pel·lícula tracta de com han d'afrontar la realitat del conflicte.
2: És una molt, molt, molt, molt bona... Per mi, del millor que ha fet Netflix en els últims anys. Bueno, almenys a nivell històric. És una pel·lícula que, si més no, a batxillerat jo recomano bastant, perquè no és la típica de Hollywood, no?, de salvar el soldat Ryan o coses així més, que glorifiquen
1: no,
2: la guerra.
1: Es nota molt també que és una visió molt alemanya del conflicte, no? I això es veu molt en el cine. Hi ha dues pel·lícules, la 1917 i Sense novetat al front, que totes dues es venen com antibalicistes, però mentre que 1917 no, els anglesos no poden escapar de l'èpica, no? De mira com aquest jove soldat ha aconseguit creuar tot això per salvar els 1.200 homes que anaven a enviar un atac suïcida perquè era una trampa, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. A 1917 t'ensenyen la crudesa de la guerra, i això jo crec que té molt a veure amb les grans derrotes que ha patit Alemanya, mentre que Gran Bretanya no ha patit mai, ha patit la guerra, l'ha patit en directe, per això no tenen una actitud potser com els americans, però no ha patit aquestes derrotes tan humiliants, tan grans, amb una quantitat de baixes tan bèsties. I jo crec que això es veu bastant clar, no?
2: Molt bé. La propaganda és un factor importantíssim, no? Quan parlem precisament d'enviar joves que han d'anar a lluitar. De fet, hi ha una escena de Sin novedad en el frente, no sense novetat en el front, que és precisament això, no? És un discurs dels alts càrrecs militars cap a tota una sèrie de joves que han mentit precisament sobre la seva edat, dient-los, aneu al front perquè som la gran... Bueno, la propaganda, no? És molt important. Com va ser en el cas de les Malvines, etc.
1: Bé, ja sabem, no? La propaganda brexista sempre ha jugat al llarg de la història un paper molt important en vendre's la guerra com una lluita entre bons i dolents. Sempre estem del costat dels bons, no? Però realment la guerra no va d'això, sinó d'interessos geopolítics clau. A vegades també és una manera de desviar l'atenció dels problemes interns. Però sí que hi ha alguns factors o elements que tenen en comú totes les guerres, no? Les atrocitats, la violència, el descontrol i el caos. Amb tot, n'hi ha un que se sol passar sempre per alt, que és la lluita de classes. Hi ha una frase molt il·lustrativa d'un pilot alemany anomenat Erich Hartmann que diu: la guerra és un joc on joves que no es coneixen i no s'odien es maten entre si per decisió de vells que sí es coneixen i s'odien, però no es maten. Qui posa la sang i qui s'emporta els beneficis en un conflicte?
0: La guerra de les Malvines, que hem tractat avui, doncs recull aquests elements que expresses en la teva reflexió, oi, Adrià?
1: Sí, per mi crec que és una guerra que il·lustra molt bé això, no? Pot semblar un conflicte menor, a més és un conflicte curiós. Se'ns mort l'Albert.
0: Estàs bé, Albert?
1: Estic molt bé.
0: Hem tallat el clímax que havíem generat per la reflexió de l'Adrià, però no passa res.
1: No passa res, el recuperem. Deia que sembla un conflicte menor, que a més es dona en plena guerra freda entre dos contendents del mateix bàndol, l'occidental, amb dos governs ultraliberal, la Thatcher i la Junta Militar Argentina, i tots dos van enviar això un grapat de soldats a lluitar en un conflicte que ni els anava ni els venia, per unes illes remotes i escassament habitades. Tots dos van intentar utilitzar el conflicte de manera propagandística, un el britànic amb èxit. Tots dos també van mentir a les seves respectives poblacions sobre la marxa del conflicte, etc. I tots dos van respondre a interessos particulars. És cert que existeixen particularitats. A Thatcher aquell conflicte li ve caigut del cel. Les forces d'atac britàniques eren, en essència, tropes d'elit i professional davant dels conscrits argentins. I cal reconèixer que el primer atac va ser argentí.
0: I ja per anar tancant, hi ha alguna nota positiva en tot això? És possible?
1: Sí. Entre la merda també creixen flors. La guerra és terrible, si sacrifiquen els que menys tenen a guanyar, és cruel, violenta i mostra la pitjor cara de l'humanitat, però, i crec que ningú el sorprendrà, enmig de la violència, el caos, la desesperació i la injustícia més gran, també podem veure la millor cara de l'humanitat. I aquí m'agradaria tancar aquest programa,
0: o gairebé tancar
1: aquest programa, fent menció a un home del qual no hem parlat, perquè ens hem centrat molt en altres qüestions, però crec que mereix, com a mínim, ser referenciat. Parlem d'un home que està condecorat pels dos països, per Argentina i Gran Bretanya, per la seva actuació en el conflicte de les Malvines. Aquest home és Richard Rick Jolly. Era un metge de la Marina Reial Britànica que es va negar a fer distincions entre els ferits, atenent sense importar la nacionalitat i prioritzant la gravetat de les ferides, salvant la vida a molts soldats argentins i, òbviament, britànics de la mort. Rick és la nota positiva de tot aquest conflicte, algú que ens ensenya que fins i tot en la pitjor situació de totes encara podem decidir com afrontem la realitat.

0: Molt bé, últims segons ja per comentar últimes reflexions, justament Per a la vida, és la cançó ara que ens acompanya.
1: Sí, és Per a la vida de Leon Gieco també, és un testimoni poètic que reflecteix el dolor i l'esperança en un conflicte de violència i repressió. Gieco és conegut pel seu compromís amb les causes socials i la seva música de protesta, utilitza metàfores i simbolismes per parlar de la realitat del seu país, l'Argentina, especialment durant els anys foscos de la dictadura militar. La referència a lleis velles més genocides podria interpretar-se com una crítica a les polítiques repressives i a la impunitat dels crims comesos per l'Estat.
0: Doncs ho deixarem aquí, jo crec que no tenim temps per més. Avui ja, amb aquest segon programa de la Guerra de les Malvines, on hem puntejat tota una sèrie de temes derivats per donar molt més cos al conflicte que va succeir a principis dels anys 80. Moltíssimes gràcies, Albert Abril, per acompanyar-nos avui.
2: A tu, Sergio.
0: L'Adri Hernando, que de nou a les portes de Troia ens porta un doble programa, molt interessant, molt que ens situa molts temes que ara ens fan segurament més fàcil la lectura del nostre present, justament amb el tema de la propaganda comentàvem, no? I de la importància de la propaganda, que això ja ha canviat, ja ha volat pels aires. Amb els...
1: Això ja no, vull dir... La guerra del Vietnam va demostrar la importància de controlar els mitjans. A partir d'aleshores hi ha un control ferri dels mitjans de comunicació, però avui dia, gràcies a la telefonia mòbil i a internet, és impossible ja. Vull dir, encara que prohibeixis publicar imatges, es publiquen imatges. La gent les envia, hi ha reds de contactes i tot circula. Aleshores ara ens trobem en una altra situació, que
0: és una altra situació.
1: La guerra ja no és televisada. Ara directament és socialitzada, no? Surt a les redes socials.
0: Agraeix i contents que ens hagis acompanyat de nou aquesta temporada de les
1: el
0: Portes d'Otra.
1: El plaer és meu, com sempre.
0: L'Adri ha tirat el control tècnic i us parla Sergio Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de les Portes de Troia.
3: A les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
4: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Nutrició amb Laura Crosas.
2: La figa. La figa és la infructescència de la figuera, Ficus carica, típica del Mediterrani i altrament coneguda com la fruita dels filòsofs pel seu vincle amb la cultura grega. Si es consumeix fresca, és de pell suau, polpa carnosa i sabor dolç. Conté sucres en forma de sacarosa, fibra, vitamines i minerals, entre els quals destaquen la vitamina C i les del grup B, el calci, el potassi i el magnesi. És saciant i el seu consum és recomanable en cas de patir restrenyiment o hipercolesterolèmia. Per altra banda, també poden ser consumides seques la resta de l'any, ja que la seva conservació és més llarga. Són més calòriques perquè concentren els sucres, perden part de les vitamines hidrosolubles, però en canvi són més riques en calci i ferro. Per aquest motiu, les figues seques són interessants per prevenir l'osteoporosis o assegurar una bona salut òssia en la pràctica esportiva o en cas de patir anèmia. Podeu trobar forces varietats de pell verda negra i de polpa blanquinosa morada i també de diferents formes i mides. Algunes de les que es conreen a Catalunya són la de Colla d'Ama, la del Bacó, la de Bordissot o la Blanca. És important escollir les madures, les de pell negra, com més fosques i toves millor, i les de pell verda és recomanat pelar-les. A la cuina es poden usar tant per plats dolços com per salats i es poden consumir fresques, seques o cuites. Les fresques combinen d'allò més bé amb amanides, plats de cereals com el cuscús, per acompanyar proteïna animal o sobre torrades a l'esmorzar. També se'n poden fer confitura per a la posterior elaboració de rebosteria o bé menjar-les seques com a snack nutritiu en dies de més activitat durant l'hivern o per esmorzar juntament amb granola.
0: La xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
3: Bon dia. El ple del Parlament celebra avui el debat a la totalitat dels pressupostos. És el punt de partida perquè Catalunya torni a tenir comptes des del 2023, després de les últimes pròrrogues. Són els primers del govern de Salvador Illa i sumen prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els actuals, i amb més recursos pactats amb els socis d'Esquerra Republicana i Comuns en matèries com salut, educació, habitatge i drets socials. La votació final està prevista pel 2 de juliol. De seguida anirem fins a les portes del Parlament, a la prèvia del debat, per buscar els arguments d'alguns dels seus protagonistes. Així doncs, encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dijous 4 de juny, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Pedro Sánchez anuncia que presentarà pressupostos per l'any que ve enmig del setge polític i judicial que l'envolta a ell i al PSOE. Durant la clausura de les jornades del Cercle d'Economia, també s'ha compromès a complir amb els acords amb Junts i Esquerra Republicana en qüestions com l'aplicació de l'amnistia. Pendents aquest dijous del resultat de la consulta oberta entre els docents per decidir si donen suport al preacord dels sindicats majoritaris o tornen a les protestes. La votació es tanca aquest migdia i ja hi han participat més de la meitat dels enquestats. Si prospera el no, a partir de demà mateix hi haurà vaga general a escoles i instituts. El consum de tabac a Catalunya ha baixat fins a un mínim històric, però l'ús de vapers s'ha doblat entre els adolescents en només 4 anys. Per això, els responsables de salut pública alerten sobre la falsa percepció que aquesta alternativa no és nociva. I entrarem a fons tot seguit en conversa amb Alejandro Frino, pneumòleg i coordinador del grup de treball de tabaquisme de la Societat Catalana de Pneumologia. Dels esports, el Club Natació Catalunya és el campió de l'Eurocup femenina de waterpolo. El conjunt gracienc ha aconseguit el primer títol de la seva història, imposant-se a la final a l'Atlètic Barceloneta. Va guanyar els Banys de Sant Sebastià per 11-13 en el partit de tornada i per 7 gols en el global de la final. Amb el títol, obté la classificació per a la Champions. I en cultura, en marxa el Primavera Sound amb les primeres actuacions de Wet Leg i el guitarrista de la Fuente en la sessió inaugural d'enguany al Parc del Fòrum. El cantautor valencià ha fet vibrar el públic amb un repertori que ha transitat entre el folk, el pop i els sons d'arrel. Una primera sessió que també ha fet pujar a l'escenari l'esperada Uineta, alter ego de l'artista vallesana Marta Ros. Passen 3 minuts de les 8 del matí. És moment per conèixer quines complicacions hi ha a aquesta hora a la xarxa viària catalana. Per tant, connectem un dia més amb el Servei Català de Trànsit i amb la Fina Araque. Molt bon dia, Fina.
4: Hola, molt bon dia. Doncs les retencions habituals d'hora punta. Ens comencem situant als accessos nord, a la zona del Vallès, l'autopista AP7, com cada matí, molt carregada entre Mollet i Barberà del Vallès, en sentit Tarragona, i també entre Sant Cugat del Vallès i Barberà, en sentit nord. En sentit Girona, també dels accessos del Vallès, com cada matí, aturades a la C58, entre Montcada, Reixac i el Nus de la Trinitat, sobretot d'entrada a la capital catalana. I d'aquesta zona dels accessos nord, també la Pota Nord, retencions a l'altura de Santa Coloma de Gramenet i a la C31, a Badalona. A les rondes molt plenes, també, sobretot en sentit Llobregat, la ronda de dalt amb aturades entre les Roquetes i l'altura d'Horta, i la ronda litoral amb retencions entre la zona Fòrum i la Barceloneta. També dels accessos del Baix Llobregat hem de destacar aturades amb retencions intermitents a la B23 entre la zona del Papiol i fins a arribar a Esplugues de Llobregat, d'entrada a la Diagonal de Barcelona, i també aturades a l'autovia 2 entre Sant Vicenç dels Horts i Cornellà de Llobregat. De moment, això és el més destacat. Molt bon dia.
3: Pel que fa al temps, Protecció Civil ha activat en alerta el pla Inuncat davant la possibilitat que l'episodi de pluges i tempestes d'aquest dijous pugui deixar quantitats importants de pluja en algunes comarques i, a més, acompanyades de calamarsa o pedra. Ampliem aquesta previsió amb en Lluís Miquel Pérez. Bon dia, Lluís Miquel. Com ens deies, o com deia jo ara, bona regirada del temps aquesta tarda i vespre, no?
5: Així és, Helena, molt bon dia. De fet, la segona meitat d'aquest dijous serà d'un temps completament... tempestuós. De moment, aquest matí, no. Aquest matí la situació està sent molt més tranquil·la, per bé que s'estan començant ja a congriar els núvols en algunes comarques. Són més abundants en molts indrets de la Catalunya central, també del sud de Barcelona, comarques del Camp de Tarragona, de l'Ebre, i fins i tot al llarg d'aquest matí ja començaran a caure algunes primeres gotes, alguna pluja feble, efímera, local, poca cosa, especialment al Camp de Tarragona o també al voltant de Montserrat, al Penedès. Atenció a aquesta tarda. Tarda especialment avançada ja, cap a les 6-7 de la tarda. Tempestes que arrencaran del Pirineu, d'altres que es formaran amb ganes també al prelitoral tarragoní, cap al Priorat, cap a la Conca de Barberà, al Baix Camp, també a la Vall del Corb, en el cas del sud de Lleida. I avançada la tarda, ja gairebé aquest vespre, fortes tempestes a gran part de la Catalunya central, de Girona i Barcelona. Les més fortes, amb molt mala bava, la veritat, cauran a Osona, al Ripollès, a la Garrotxa, al Mollanès, al Berguedà, al Lluçanès i al Vallès Oriental, amb algunes tempestes bastant aparatoses. Però ja diem, quan vagi acabant la tarda. I també la temperatura caurà en picat, estrepitosament. Al llarg d'aquest vespre, de fet, aquesta propera vesprada farà més fred que no pas a hores d'ara. També estarà plovent una mica al llarg d'aquesta propera nit i matinada, sobretot a la costa, i ja retirant-se cap a la banda de Tarragona. N'estem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
3: Aquest matí se celebra el debat de totalitat dels pressupostos de la Generalitat, un debat clau per fer avançar en el tràmit parlamentari. Seran els primers comptes des del 2023, els primers per al govern de Salvador Illa, que freguen els 50.000 milions d'euros i que suposen un increment de la despesa d'un 22%. Al Parlament hi tenim en Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Dóna'ns més detalls d'aquest ple que s'ha de celebrar d'aquí una estona.
6: Bon dia, Helena. Sí, debat important i clau per a fer avançar la tramitació parlamentària dels pressupostos de la Generalitat. Sí, seran els primers des de l'any 2023 i els primers comptes de la Generalitat amb Salvador Illa com a president de la Generalitat i amb Jordi Riba. Ell és portaveu adjunt del grup parlamentari del PSC. Diputat, bon dia.
7: Hola, molt bon dia.
6: Volem conèixer més d'aquest calendari que s'obre d'aquí uns minuts aquí al Parlament de Catalunya i s'estima el dia 2 de juliol aprovació definitiva dels pressupostos.
7: Efectivament, avui fem l'anomenat debat de totalitat, que en el que discutim és si el Parlament opta i decideix que els pressupostos continuïn la seva tramitació parlamentària en el procés d'esmenes, en el procés de propostes de modificació que poden fer els grups parlamentaris. La setmana que ve torna a haver-hi comissions per les seccions pressupostàries i el dia 25 hi ha la comissió en la que es debatran aquestes propostes d'esmena, i la previsió, efectivament, és que el dia 2 de juliol pogués portar-se a terme el debat definitiu d'aprovació del pressupost.
6: I uns pressupostos que pràcticament es desplegaran a l'últim trimestre de l'any, tenint en compte que s'aprovaran tot coincidint amb la fi del curs polític i l'inici de les vacances d'estiu. Uns pressupostos també suficientment ambiciosos per regular, cimentar el creixement de Catalunya, tenint en compte que el 2027 serà un any ple de curs electoral?
7: Són uns pressupostos ambiciosos, sens dubte, uns pressupostos que permeten afrontar el que queda d'any i afrontar el futur amb garanties de que els serveis públics disposaran dels recursos suficients per afrontar els reptes que el país necessita, que les inversions permetran un salt endavant a les infraestructures de tota mena del país i, per tant, uns pressupostos que responen a les necessitats que en aquests moments entenem que tenen el país i que hem aconseguit un acord a l'entorn d'aquest concepte de necessitat, d'aquest avenç, d'aquest pas endavant, que sens dubte tindrem amb aquest pressupost. El futur veurem quin és, els pressupostos són una bona eina per afrontar el futur i, per tant, estem convençuts de que avui fem un pas endavant decisori.
6: I el debat de totalitat coincideix amb l'anunci ahir del president del govern, Pedro Sánchez, a Barcelona, en el sentit que presentarà pressupostos pel 2027. Debat de totalitat pels pressupostos del 26 aquí a Catalunya, anunci del president del govern, dos senyals a favor de l'estabilitat, tot i l'ofensiva judicial?
7: Sens dubte, el disposar de les eines, dels instruments pressupostaris, són un senyal de normalitat i el govern doncs, de l'Estat ha optat, ha anunciat la voluntat de presentar el projecte de pressupostos del 27, que és, sens dubte, una bona notícia en si mateixa i és una bona notícia des del punt de vista d'aquesta projecció d'estabilitat, de voluntat de continuïtat i d'ambició perquè els comptes, en definitiva, concreten en partides, concreten en recursos econòmics aquesta voluntat d'avançar per una banda avui aquí a Catalunya i amb l'anunci del president Pedro Sánchez d'avançar en el conjunt d'Espanya.
6: Jordi Riba, portaveu adjunt del grup parlamentari del PSC, moltes gràcies per atendre'ns aquests minuts i Helena, tot a punt perquè comenci aquest debat de totalitat al Parlament de Catalunya. Recordem, els primers pressupostos de Salvador Illa que freguen uns 50.000 milions d'euros són un 22% més que els pressupostos del 2023.
3: I que ja comencen doncs, a caminar a partir d'avui per ser aprovats, com dèieu, també el 2 de juliol. Gràcies, Anna. Bon dia. Fins després. I més coses. L'exmilitant del PSOE, Leire Díez, i qui va ser número 3 del partit Santos Cerdán, haurien encapçalat una trama criminal per entorpir l'acció de jutges i fiscals en procediments que afectaven la formació i el mateix president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Així es desprèn del sumari de la causa que instrueix l'Audiència Nacional. També recull que Díez hauria maniobrat per obtenir informació de l'excomissari José Manuel Villarejo sobre el jutge del Suprem, Manuel Marchena, a fi de pressionar per l'aplicació de l'amnistia. Entre la documentació que la investigada assegura conèixer, hi hauria àudios i proves que involucrarien tota la cúpula del govern de Mariano Rajoy en l'anomenada policia patriòtica. I enmig d'aquesta tempesta política i judicial que envolta l'executiu espanyol, Pedro Sánchez ha anunciat, com ara ens recordava Anna Ruiz, que presentarà pressupostos per l'any que ve i espera que els seus socis d'investidura li donin suport. El president del govern central ho ha dit durant la clausura de les jornades del Cercle d'Economia que s'han celebrat aquests dies a Barcelona, on ha afegit que complirà amb els acords amb Junts i Esquerra Republicana en matèria del conflicte polític. És una informació del Marc Dalmau.
8: Sánchez ha assegurat que els comptes que presentaran pel 2027 seran els més socials, que tindran l'habitatge com a prioritat i que tindran la mobilització més gran de recursos. Per poder culminar aquesta etapa, el president de l'executiu espanyol demana un esforç de negociació.
9: Ayudar a ese diálogo con políticas económicas adecuadas a la coyuntura económica. Y efectivamente la coyuntura económica hoy pues es distinta a la que teníamos en el año 2023. Por tanto, yo pido un esfuerzo de generosidad y de responsabilidad y de compromiso con ese diálogo a las fuerzas parlamentarias, también independentistas catalanas y nacionalistas, tanto en Euskadi como en Cataluña.
8: Justament, Sánchez ha assegurat que si Espanya i Catalunya viuen un moment favorable és perquè el seu govern ha afrontat problemes de país, com ara el diàleg amb les forces independentistes. En aquest sentit, diu, es compromet a tirar endavant els acords amb Junts i Esquerra Republicana i espera que es pugui acabar d'aplicar del tot la llei d'amnistia.
9: La ley de amnistía, al igual que las medidas de gracia que se tomaron previamente, no suponen el fin de nuestro deber, que es afrontar y resolver el conflicto político. Pero con la misma convicción, creo que no se puede obviar el valor que ha tenido todas estas decisiones para devolver al territorio de la política lo que nunca debió salir de la política.
8: Pedro Sánchez ha afirmat també que abans que s'acabi l'any el nou finançament singular estarà llest per posar-lo en marxa.
3: El govern i la comunitat educativa estan a l'espera de conèixer avui al migdia el resultat de la consulta als docents sobre el preacord que els sindicats majoritaris, USTEC i professors de secundària, van signar amb el Departament d'Educació el 29 de maig, juntament amb els signants del primer acord, Comissions Obreres i UGT. Els dos sindicats defensen el nou pacte, però USTEC ja ha apostat clarament per la vaga indefinida si guanya el no. CGT, la Intersindical i COS, aquests dos últims sense representació a la mesa, no només no han desconvocat les vagues d'aquesta setmana, sinó que fan campanya perquè els docents rebutgin aquest preacord. Ja han votat més de la meitat dels enquestats, 52.000, una xifra superior a la participació de la darrera consulta, celebrada el mes de març, sobre l'acord del govern, aleshores amb Comissions Obreres i UGT. En diversos centres educatius, la decisió s'ha pres de manera col·lectiva en el marc de les assemblees de docents. Doncs a l'espera dels resultats, com dèiem, continuen les vagues repartides per Catalunya. Avui a Lleida, a l'Alt Pirineu i a l'Aran, abans de l'aturada general convocada demà, en funció del sentit de la consulta, a tots els centres educatius del país. Aquest dimecres era el torn dels docents de Tarragona i de les Terres de l'Ebre. En el cas de Tortosa, per exemple, prop de 200 mestres i professors s'han concentrat per expressar el seu rebuig al preacord d'educació, que consideren insuficient per donar resposta a la situació actual del sistema públic. També alerten del deteriorament estructural de l'educació, amb especial incidència en l'atenció a la diversitat i en l'escola inclusiva, i reclamen un increment sostingut de la inversió educativa fins al 6% del PIB. Gairebé un quart de nou del matí, el consum de tabac a Catalunya ha baixat fins a un mínim històric, però l'ús de vapejadors s'ha doblat entre els adolescents en només 4 anys. Per això, els responsables de salut pública s'han mostrat preocupats per les noves formes de fumar, no només vapers, sinó també cigarretes electròniques i bossetes de nicotina. Avisen sobre la falsa percepció que no fan mal. En té més detalls la Maite Polo.
10: 8 de cada 10 encastats pel Departament de Salut aquest any, de 14 anys o més, creuen que la gent utilitza els nous dispositius de fumar per la creença que no són perjudicials, i 6 de cada 10 per moda, pels sabors atractius, perquè hi ha menys restriccions sobre el seu ús i, entre altres motius, pel seu disseny. Per fer complir la prohibició de la venda de tabac i vapers a menors, Salut Pública ha anunciat que reforçarà les inspeccions als establiments a finals d'aquest any i ha acusat la indústria tabaquera de mentir per captar, sobretot, adolescents. Joan Lozano és el coordinador del grup de tabac de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària.
11: La indústria del tabac està aconseguint amb les seves mentides i amb les seves campanyes publicitàries adreçades als nostres joves menors d'edat i adolescents transmeta un missatge que insisteixo, és mentida, però que aquí es reflecteix que la població considera que aquestes noves formes de fumar no són perjudicials.
10: Tot i que el tabaquisme ha baixat fins al mínim històric, a Catalunya, segons l'enquesta de salut de l'any passat, un 20% de la població fuma, una de cada 5, i encara causa una mort cada hora.
3: Doncs un cop exposat el diagnòstic, volem entendre què hi ha realment al darrere d'aquest canvi de patró i què implica per a la salut d'aquesta generació. Ens acompanya el doctor Alejandro Frino, pneumòleg i coordinador del grup de treball de tabaquisme de la Societat Catalana de Pneumologia. Doctor Frino, bon dia i gràcies per ser amb nosaltres aquest matí.
12: Buen día, es un placer estar aquí con ustedes y saludarlos esta mañana en un tema tan importante como el que están tratando, realmente que es muy preocupante.
3: Doncs anem al gra una mica, doctor. Salut confirma que l'ús de vapers entre els adolescents s'ha més que doblat en 4 anys. Què explica aquest augment tan accelerat i què li preocupa més des del punt de vista clínic? Podríem parlar d'una epidèmia del vaporeig?
12: Sí, tranquil·lamente. Perfecto lo que estás diciendo, porque toda la industria que fabrica estos dispositivos, que se encarga de vender su producto, que es la adicción a la nicotina, sea, el producto no es vender cigarros o vender cigarrillos o pipas o cachimbas o lo que esté en el mercado, sino es vender adicción a la nicotina. Y ese es el punto. La droga nicotina es terriblemente adictiva. Le gana la cocaína, le gana el alcohol, le gana la marihuana. Entonces, cualquier dispositivo que use una persona genera adicción y los va entrando en este círculo que es el consumo de tabaco o equipos y aparatos similares. Así que realmente nos preocupa mucho. Hay un trabajo publicado, y los invito a leer la nota que ha publicado la SOCAP, en la nota de prensa que ha publicado SOCAP, que nos muestra que los chicos que fuman una vez por mes se transforman en fumadores en 40% en poco tiempo. Es realmente terrible. O sea, 4 de cada 10 chicos que han fumado una vez al mes se han transformado en fumadores diarios. Esto es algo realmente terriblemente preocupante. Están usando muchos dispositivos porque creen que no son tóxicos, como acabas de decir tú. Pero ya tenemos chicos de 19 años que hicieron cáncer de lengua por estos aparatos, ¿eh? Así que eso está publicado en la revista Pediatrics.
3: I què és el que fa que aquests dispositius siguin tan addictius i tan perillosos per a cervells adolescents en ple desenvolupament?
12: Mira, lo que ocurre es que una persona no debe respirar nada más que aire. Y cualquier sustancia que le agreguemos, que es un humo, un vapor o lo que tú me digas, no es aire, no corresponde estar en el pulmón. El pulmón no resiste tóxicos. Por eso hemos tenido tantas veces pacientes en la historia de la medicina, ¿no? Pacientes porque han respirado polvo de piedra, pacientes que han respirado humo, pacientes que trabajan en empresas metalúrgicas que tienen enfermedades pulmonares, porque el pulmón no resiste. No es como el tubo digestivo que está preparado para consumir cosas diferentes. Y nosotros solo podemos respirar aire y cuanto más puro mejor. Pero esto le han hecho creer a la gente que un vapor, mentira, no es ningún vapor, es una suma de productos químicos tóxicos para el pulmón. I, además, diga.
3: És que no tenim massa temps i m'agradaria poder preguntar-li una altra qüestió, si pot ser amb resposta breu. En aquest context, diverses entitats de salut lamenten que Catalunya no hagi pogut iniciar encara el procés per a una nova llei de prevenció del tabaquisme i justament d'aquests nous dispositius en un moment d'estancament del consum, però d'auge, com explicàvem ara, de noves addiccions entre joves. Què implica aquest retard i quines mesures són imprescindibles perquè aquesta llei sigui valenta?
12: Estos productos tendrían que estar prácticamente prohibidos porque la gente al tenerlos a su alcance los compra. Esto de la ley que tú nombras es la base para poder proteger a la población. Piensa que esto apunta a chicos que son menores, que son pequeños, 14 años o incluso más jóvenes, se está viendo. Siempre se empezó a fumar de joven y esto no cambia. Entonces esos chicos no tienen la manera de pensar de un adulto y pueden protegerse. Así que necesitamos que la ley los proteja. Es importantísimo.

0: Gracias a vosotros.
1: Notícies en xarxa. Informació al detall.
2: D'emergència, els túnels del Garraf finalitzaran el 8 de juny, una setmana abans del que estava previst. Ho ha confirmat el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, que ha visitat les obres. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, de la seva banda, ha dit que el servei ferroviari dels regionals i la R2 Sud, afectats pels treballs, es restablirà en pocs dies, després de fer proves de seguretat. D'altra banda, Adif ja té a punt el macroprojecte que ha de reformar de manera integral tots els túnels situats entre Sitges i Castelldefels. Es tracta d'un projecte redactat l'any 2021 i que preveu una inversió superior als 280 milions d'euros. Escoltem la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i també el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano.
3: Per tant, durant els propers dies, a partir del dia 8, propers dies i setmanes, es restablirà aquell servei ordinari que teníem previ, tant de regionals com de l'R2 Sud, previ al tancament per aquestes obres. Per tant, les mateixes expedicions i els mateixos horaris que teníem abans de l'inici d'aquests treballs i d'aquestes obres. Per tant, és una anticipació positiva i en aquesta paciència que deia el secretari dels usuaris i usuàries, doncs poder restablir el servei abans d'allò previst.
4: Seria efectivament l'ampliació d'un dels túnels del lado muntanya para convertirlo en un túnel de doble circulación, y este túnel se convertiría en una especie de túnel de seguridad, de evacuación, de emergencia, ¿no?
2: No deixem el Garraf, perquè Cubelles tindrà l'any que ve un quilòmetre més de platja. Les platges de les Salines i de les Gavines, situades entre Cubelles i Cunit, estaran connectades a peu gràcies a una nova platja que tindrà un quilòmetre de llargada i una amplada mitjana de 20 metres. Aquest nou espai sorgirà de la reversió de les instal·lacions marítimes que Endesa feia servir per a la refrigeració de la central tèrmica del Foix. Els treballs per demolir i desmantellar el complex portuari van començar l'any 2025 i avui s'ha confirmat que avancen al ritme establert. L'Ajuntament de Cubelles destaca que amb aquesta actuació es revitalitza una zona marítima que durant anys esperava un port esportiu que mai s'ha arribat a construir. Mentrestant, el consistori ja treballa per triar el nom amb què es batejarà aquesta nova platja del municipi. El Club Natació Catalunya és el campió de l'Eurocup femenina de waterpolo. El conjunt gracienc ha aconseguit el primer títol de la seva història imposant-se a la final a l'Atlètic Barceloneta. Després d'haver guanyat el partit d'anada a la seva piscina, l'equip entrenat per Javi Belmonte també va imposar-se a la tornada als Banys de Sant Sebastià per 11-13. L'inici del duel va ser més igualat, però un cop el Catalunya va agafar avantatge al marcador, ja la va mantenir durant la resta del partit. Amb el títol, l'equip de Gràcia també obté la classificació per a la Champions de la temporada vinent. I el Joventut ha debutat amb derrota als quarts de final del play-off de l'ACB. Va perdre el Buesa Arena contra el Baskonia per 85-71. Els vertinegres, que guanyaven d'un punt al final del tercer període, van encaixar un parcial de 26-11 en el darrer quart, que els va acabar condemnant. Ricky Rubio va ser el màxim anotador de la penya amb 15 punts. Ara els badalonins estan obligats a guanyar demà a l'Olímpic per no quedar eliminats de la fase final. Mentrestant, el Barça pot sentenciar avui el pas a les semifinals de l'ACB si guanya al Palau Luka Murcia. L'equip de Xavi Pascual vol tornar a oferir la seva millor versió després de la victòria aconseguida a la pista murciana, quan va establir el rècord d'encert en tirs de dos amb un 61%. Sara Monforte continuarà a la banqueta de l'Espanyol dues temporades més. La renovació arriba després que el conjunt blanc i blau hagi aconseguit la permanència a la Lliga F amb solvència. Serà la tercera temporada de la tècnica castellonenca liderant el primer equip a la màxima categoria femenina.
5: La veritat que es pogués donar, perquè estic molt feliç aquí a l'Espanyol, i la veritat que bueno, dues temporades més aquí per mi són molt importants en la meva carrera esportiva. I m'agradaria molt poder millorar i que la gent, sobretot també, veiés un espanyol femení encara més atractiu, no? Que vinguessin aquí, que disfrutessin.

El fútbol. I arribarem a 2:15 explicant-vos que Wet Leg i Guitarrica de la Fuente han posat aquest dimecres el colofó a la jornada inaugural del Primavera Sound 2026. El grup britànic ha desplegat el seu indie rock irreverent i carregat d'energia, mentre que el cantautor valencià ha seduït el públic amb un repertori que ha transitat entre el folk, el pop i els sons d'arrel, i sempre arrelat en la sensibilitat. Els dos concerts han culminat una vetllada gratuïta que ha iniciat Yartak i l'esperada Uineta, alter ego de l'artista vellesana Marta Ros, que ha fet pujar la temperatura amb la col·laboració sorpresa de la també catalana Muixca.

0: La xarxa de comunicació local.
1: El diccionari Termcat.
2: Paraules noves que ja pots dir.
3: Maqui, rotlla que es prepara embolicant amb una fulla d'alga una barreja d'arròs bullit en vinagrat i peix o verdures propi de la cuina japonesa.
4: El maki és un dels tipus de sushi que té forma de rotlla. De fet, el maki vol dir rotlla en japonès. Aquesta forma ha triomfat per sobre del terme rotlla de sushi que es va fixar inicialment, i de makis n'hi ha de molts tipus.
5: Ja està aquí, ja arriba, carole.
4: Tenim el futomaki, o maki gros, força gruixut i que sol anar farcit de diversos ingredients. El hosomaki, o maki petit, que només fa uns 2 o 3 centímetres de diàmetre i que generalment està farcit d'un sol ingredient. Una altra variant és el temaki, o maki en cornet, que s'embolica amb la mà i té forma de con. I l'uramaki, o maki girat, que s'embolica al voltant d'una fulla d'alga nori, de manera que l'arròs queda fora i la resta d'ingredients a dins. D'aquest tipus destaquem el rotlla de Califòrnia, un uramaki farcit de peix cuit o surimi, verdures diverses i maionesa, i que va recobert amb llavors de sèsam o ous de peix, una alternativa originària dels Estats Units i que és una bona opció per als detractors del peix cru. Opcions, doncs, no ens en falten. Bon profit!
2: Hola! Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa a més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
0: La xarxa de comunicació local.
6: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
7: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que el ple del Parlament acull aquest dijous el debat a la totalitat dels pressupostos. És el punt de partida perquè Catalunya torni a tenir comptes des del 2023, després de les últimes pròrrogues. Són els primers del govern de Salvador Illa i sumen prop de 50.000 milions d'euros, un 22% més que els actuals i amb més recursos pactats amb els socis d'Esquerra Republicana i Comuns en matèries com salut, educació, habitatge i drets socials. La votació final serà prevista per el 2 de juliol. El diputat del PSC, Jordi Riba, ha posat en valor el pas endavant que veu en el periple que afronta el seu dia clau.
8: Uns pressupostos que permeten afrontar el que queda d'any i afrontar el futur amb garanties de que els serveis públics disposaran dels recursos suficients per afrontar els reptes que el país necessita, que les inversions permetran un salt endavant a les infraestructures de tota mena del país, i és una bona notícia des del punt de vista d'aquesta projecció d'estabilitat.
7: De seguida tornarem a les portes del Parlament per buscar els arguments de més protagonistes de la sessió d'avui. En concret, parlarem amb David Cid, portaveu dels Comuns a la cambra. Pedro Sánchez anuncia que presentarà pressupostos per l'any que ve enmig del setge polític i judicial que l'envolta a ell i al PSOE. Durant la clausura de les jornades del Cercle d'Economia, també s'ha compromès a complir amb els acords amb Junts i Esquerra Republicana en qüestions com l'aplicació de l'amnistia. Pendents aquest dijous del resultat de la consulta oberta entre els docents per decidir si donen suport al preacord dels sindicats majoritaris o tornen a les protestes. La votació es tanca aquest migdia i ja hi han participat més de la meitat dels enquestats. Si prospera el no, demà mateix hi haurà vaga general a escoles i instituts. El consum de tabac a Catalunya ha baixat fins a un mínim històric, però l'ús de vapers s'ha doblat entre els adolescents en només 4 anys. Per això, els responsables de salut pública alerten sobre la falsa percepció que aquesta alternativa no és nociva. El coordinador del grup de treball de tabaquisme de la Societat Catalana de Pneumologia, Alejandro Frino, ha reclamat des del Notícies en xarxa una acció decidida a nivell legal per part de les administracions.
9: Es importantísimo que la sociedad catalana comprenda esto y que las autoridades catalanas puedan continuar adelante con una ley que bloquee el acceso de los jóvenes a productos que les van a hacer daño y que van a consumir por décadas.
7: Pel que fa al temps, Protecció Civil ha activat en alerta el pla Inuncat davant la possibilitat que l'episodi de pluges i tempestes d'aquest dijous pugui deixar quantitats importants de pluja en algunes comarques i acompanyades, a més, de calamarsa o de pedra. Dels esports, el Club Natació Catalunya és el campió de l'Eurocup femenina de waterpolo. El conjunt gracienc ha aconseguit el primer títol de la seva història imposant-se a la final a l'Atlètic Barceloneta. Va guanyar els Banys de Sant Sebastià per 11-13 en el partit de tornada i per 7 gols en el global de la final. Amb el títol, obté la classificació per a la Champions. I en cultura, en marxa el Primavera Sound amb les primeres actuacions de Wet Leg i de Guitarrica de la Fuente en la sessió inaugural d'enguany al Parc del Fòrum. El cantautor valencià ha fet vibrar el públic amb un repertori que ha transitat entre el folk, el pop i els sons d'arrel. Una primera sessió que també ha fet pujar a l'escenari l'esperada Uineta, alter ego de l'artista vallesana Marta Ros.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
7: Us ho dèiem suara en titulars. Aquest matí se celebra el debat de totalitat dels pressupostos de la Generalitat, un debat clau per fer avançar en el tràmit parlamentari. Seran els primers comptes des del 2023, els primers per al govern de Salvador Illa, que freguen els 50.000 milions d'euros i que suposaran un increment de la despesa d'un 22%. Al Parlament hi tenim el Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Dóna'ns més detalls d'aquest ple que ha de començar d'aquí a poca estona.
10: Hola, Elena. Sí, un tràmit que s'ha de superar sense problemes aquest matí al Parlament de Catalunya gràcies a la majoria formada pel PSC, Esquerra i Comuns. Per cert, que el president Salvador Illa va arrencar el sí dels Comuns gràcies a importants contrapartides en matèria d'habitatge dins d'aquest projecte de pressupostos. I amb David Cid, ell és portaveu de Comuns al Parlament. David, bon dia.
11: Hola, bon dia.
10: Volem fer un ràpid repàs de les diferents mesures que vau acordar amb el president.
11: Sí, bàsicament la nostra prioritat, i és la prioritat de país d'habitatge, hi ha quatre pilars molt clars. La primera és accelerar la construcció d'habitatge protegit de lloguer, HPO. La segona és rehabilitar la rehabilitació dels nostres barris, 400 milions per any per aquest pla de barris. La tercera és ajuts lloguer, que la gent tingui més ajudes per poder pagar el lloguer, que és la gran dificultat que tenen per arribar a final de mes. I finalment també aquesta llei per prohibir les compres especulatives. L'habitatge és per viure, no és per fer negoci, no és l'equivalent a una acció de borsa o a un lingot d'or.
10: I el debat de totalitat aquest matí, avui al Parlament, coincideix amb l'anunci ahir del president del govern, Pedro Sánchez, en el sentit que presentarà pressupostos pel 2027 i anunciava la partida en habitatge serà històrica. Hi ha un element connector entre el que va pactar Comuns amb el president Salvador Illa i l'anunci ahir del president del govern? L'habitatge se situa ja en l'epicentre de la conversa política?
11: Tant de bo sigui així i tant de bo d'una vegada el Partit Socialista a nivell de l'Estat entengui que ha de ser la prioritat. Nosaltres hem estat molt crítics malgrat estar al govern amb la ministra d'Habitatge. Jo crec que qui realment està exercint de ministra d'Habitatge en el govern de l'Estat és Pablo Agustín Duy, que és qui està marcant la ratlla, per exemple, no?, aquests grans fons voltor que estan fent negoci amb l'habitatge. I el que cal és que d'una vegada per totes el Partit Socialista, si té sentit que continuï aquesta legislatura, és perquè entoma a l'habitatge com la màxima prioritat. No pot ser, per exemple, que en aquest cas la pròrroga, no?, dels contractes de lloguer l'estigui negociant en solitari el nostre ministre Ernest Urtasun, mentre la ministra d'Habitatge pràcticament ha desaparegut. No? Per tant, tant de bo aquest anunci no sigui un brindis al sol i d'una vegada per totes el Partit Socialista entengui també a l'Estat que l'habitatge és la màxima prioritat.
10: Els pressupostos del 2026 pràcticament es desplegaran a l'últim trimestre d'aquest any i difícilment el 2027 la negociació pressupostària serà molt complicada ja que entrem de ple en calendari electoral. Són uns pressupostos suficientment ambiciosos per cimentar el creixement de Catalunya independentment que el 2027 no hi haguessin pressupostos?
11: Amb aquesta intenció els hem negociat també nosaltres i aquest no darrer acord que hem tancat per millorar-los, perquè entenem ja que estem davant d'uns pressupostos de legislatura que segurament, com deia, s'executaran pràcticament el 2027. No? I per tant, nosaltres nosaltres per això vam demanar aquesta millora, sobretot també centrada de nou en habitatge, amb aquesta voluntat que arribéssim no només a aquests 1.500 milions d'euros en habitatge que teníem ja a l'acord, sinó fins als 2.500 a l'acabar la legislatura, i sobretot extendre mesures, per exemple, la rebaixa del preu del transport públic, que hem aconseguit també, fruit dels comuns, aquesta rebaixa del 50% en el preu del transport públic, que no només fos el 2026, sinó que fos el 2027 i el 2028. No? Per tant, també nosaltres el que hem intentat és que aquelles mesures que afecten directament a la butxaca de la gent les estinguéssim també el 2026, 2027 i 2028.
10: David Cid, moltes gràcies per atendre'ns aquests minuts, i Helena, pendents ja de l'inici del debat de totalitat aquí al Parlament de Catalunya. Recordem que es tracta dels primers pressupostos de la Generalitat des de l'any 2023, també els primers pressupostos amb Salvador Illa com a president de la Generalitat, uns comptes que freguen els 50.000 milions d'euros i que suposen un increment del 22% respecte als comptes del 23.
7: Jornada, doncs, d'intensa feina avui aquí al Parlament, si més no, de manera dialèctica. Gràcies, Anna, que vagi bé. I enmig de la tempesta política i judicial que envolta l'executiu espanyol, Pedro Sánchez ha anunciat que presentarà pressupostos per l'any que ve i espera que els seus socis d'investidura li donin suport. El president del govern central ho ha dit durant la clausura de les jornades del Cercle d'Economia que s'han celebrat aquests dies a Barcelona, on ha afegit que complirà amb els acords amb Junts i amb Esquerra Republicana en matèria del conflicte polític. És una informació ara del Marc Dalmau.
12: Sánchez ha assegurat que els comptes que presentaran pel 2027 seran els més socials, que tindran l'habitatge com a prioritat i que tindran la mobilització més gran de recursos. Per poder culminar aquesta etapa, el president de l'executiu espanyol demana un esforç de negociació.
13: Ajudar a ese diálogo con políticas económicas adecuadas a la coyuntura económica, y efectivamente la coyuntura económica hoy pues es distinta a la que teníamos en el año 2023. Por tanto, yo pido un esfuerzo de generosidad y de responsabilidad y de compromiso con ese diálogo a las fuerzas parlamentarias, también independentistas catalanas y nacionalistas, tanto en Euskadi como en Cataluña.
12: Justament, Sánchez ha assegurat que si Espanya i Catalunya viuen un moment favorable és perquè el seu govern ha afrontat problemes de país, com ara el diàleg amb les forces independentistes. En aquest sentit, diu, es compromet a tirar endavant els acords amb Junts i Esquerra Republicana i espera que es pugui acabar d'aplicar del tot la llei d'amnistia.
13: La ley de amnistía, al igual que las medidas de gracia que se tomaron previamente, no suponen el fin de nuestro deber, que es afrontar y resolver el conflicto político. Pero con la misma convicción, creo que no se puede obviar el valor que ha tenido todas estas decisiones para devolver al territorio de la política lo que nunca debió salir de la política.
12: Pedro Sánchez ha afirmat també que abans que s'acabi l'any, el nou finançament singular estarà llest per posar-lo en marxa.
7: I molt pendents avui també, igual que ho estan el govern i la comunitat educativa, de conèixer aquest migdia el resultat de la consulta als docents sobre el preacord que els sindicats majoritaris, USTEC i professors de secundària, van signar amb el Departament d'Educació el 29 de maig, juntament amb els signants del primer acord, Comissions Obreres i UGT. Els dos sindicats defensen el nou pacte, però USTEC ja ha apostat clarament per la vaga indefinida si guanya el no. La CGT, la Intersindical i COS, aquests dos últims sense representació a la mesa, no només no han desconvocat les vagues d'aquesta setmana, sinó que fan campanya perquè els docents rebutgin aquest preacord. Ja han votat més de la meitat dels enquestats, 52.000, una xifra superior a la participació que es va registrar durant la darrera consulta, la celebrada el mes de març, sobre l'acord del govern aleshores amb Comissions Obreres i UGT. En diversos centres educatius, la decisió s'ha adoptat de manera col·lectiva en el marc de les assemblees de docents. A l'espera, doncs, dels resultats, com dèiem, continuen les vagues repartides per Catalunya avui a Lleida, a l'Alt Pirineu i a l'Aran. Abans de l'aturada general convocada demà, en funció, això sí, del sentit de la consulta, a tots els centres educatius del país. Aquest dimecres ha estat el torn dels docents de Tarragona i de les Terres de l'Ebre. En el cas de Tortosa, prop de 200 mestres i professors s'han concentrat per expressar el seu rebuig al preacord d'educació, que consideren insuficient per donar resposta a la situació actual del sistema públic. També alerten del deteriorament estructural de l'educació, amb especial incidència en l'atenció a la diversitat i en l'escola inclusiva, i reclamen un increment sostingut de la inversió educativa fins al 6% del PIB. Arribarem a 9:15 explicant-vos que el consum de tabac a Catalunya ha baixat fins a un mínim històric, però l'ús de vapejadors s'ha doblat entre els adolescents en només 4 anys. Per això, els responsables de salut pública s'han mostrat preocupats per les noves formes de fumar. No només vapers, sinó també cigarretes electròniques i bossetes de nicotina. Avisen sobre la falsa percepció que no fan mal. En té tots els detalls la Maite Polo.
14: 8 de cada 10 enquestats pel Departament de Salut aquest any, de 14 anys o més, creuen que la gent utilitza els nous dispositius de fumar per la creença que no són perjudicials. I 6 de cada 10, per moda, pels sabors atractius, perquè hi ha menys restriccions sobre el seu ús i, entre altres motius, pel seu disseny. Per fer complir la prohibició de la venda de tabac i vapers a menors, Salut Pública ha anunciat que reforçarà les inspeccions als establiments a finals d'aquest any i ha acusat la indústria tabaquera de mentir per captar, sobretot, adolescents. Joan Lozano és el coordinador del grup de tabac de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària.
15: La indústria del tabac està aconseguint amb les seves mentides i amb les seves campanyes publicitàries adreçades als nostres joves menors d'edat i adolescents transmeta un missatge que insisteixo, és mentida, però que aquí es reflecteix que la població considera que aquestes noves formes de fumar no són perjudicials.
14: Tot i que el tabaquisme ha baixat fins al mínim històric, a Catalunya, segons l'enquesta de salut de l'any passat, un 20% de la població fuma, una de cada 5, i encara causa una mort cada hora.
7: En aquest context, els experts lamenten que Catalunya no hagi pogut iniciar encara el procés per una nova llei de prevenció del tabaquisme. El coordinador del grup de treball de tabaquisme de la Societat Catalana de Pneumologia, Alejandro Frino, ha reclamat des del Notícies en Xarxa una acció decidida a nivell legal per part de les administracions.
9: Es importantísimo que la sociedad catalana comprenda esto y que las autoridades catalanas puedan continuar adelante con una ley que bloquee el acceso de los jóvenes a productos que les van a hacer daño y que van a consumir por décadas. No se olvide que el tabaco, uno empieza a fumar joven y termina fumando durante 10, 20, 30 o 40 años y ya se ve que estos dispositivos hacen daño en jóvenes. Esto es lo más preocupante.
7: Les entitats laiques que impulsen la campanya Jo no t'espero han denunciat l'ús de diners públics per finançar la visita de Lleó 14 a Barcelona quan ja comencen a notar-se al carrer les restriccions pels preparatius. Critiquen durament diverses qüestions que els semblen contradictòries, com l'ús de l'estadi olímpic de manera gratuïta o la participació del papa en actes polítics, perquè, diuen, fan èmfasi en que no és una figura demòcrata. A més, han convocat una manifestació per reivindicar aquesta postura que es desenvoluparà dimarts 9 a les 7 de la tarda al Passeig del Born, coincidint amb l'esdeveniment del pontífex a Montjuïc. Escoltem Hongria Panadero, directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia, però també Albert Riba, president d'Ateus de Catalunya.
16: El problema és que les nostres institucions segueixen atorgant un os d'estat a una autoritat religiosa. Mantenir aquest tracte d'excepció en una societat que ja és obertament plural no és neutralitat, és un pur anacronisme que no podem normalitzar.
17: És inconcebible que el deixin parlar en el Congrés dels Diputats. Entenem que el senyor Pobrebós pot visitar Espanya, pot moure's per aquí, pot fer els actes que vulgui, que estiguin emmarcats en la seva religió, però no fer política. I ha vingut a fer política.
7: Ben al contrari, des de l'Església Catalana s'espera l'arribada de Lleó 14 amb candeletes. Així ho ha explicat el bisbe d'Urgell, Josep Lluís Serrano Pentinat, que també s'ha mostrat convençut que el papa parlarà en català durant la visita de la setmana vinent.
18: Lleó 14 parlarà en català a casa nostra. Això ho podem donar per suposat, perquè l'Evangeli s'encarna, no? I s'encarna en la realitat en què vivim. De seguida, amb totes les places que ens van donar a les diòcesis, concretament a Urgell, doncs es van omplir de seguida. Per tant, entusiasme, esperança, molt de goig i desig de trobar-nos una paraula d'esperança per la nostra societat.
1: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
7: El Centre de Recerca i Desenvolupament de la UPC de Terrassa ha contribuït de forma decisiva en la creació del telescopi més gran del món que s'està construint a Atacama, a Xile. Més detalls amb Ramon Vila-Josana, de Canal Terrassa.
19: Un equip d'investigadors del CD6 de la UPC ha desenvolupat un sistema òptic pioner que s'aplicarà en el telescopi més gran del món. Servirà per calibrar el mirall principal de l'Extremely Large Telescope, un nou aparell d'observació astronòmica situat a Xile, al desert d'Atacama. Aquest gran mirall de 40 metres de diàmetre es compon d'unes 800 peces hexagonals, les quals s'han de netejar periòdicament.
20: I per poder-los netejar i mantenir-lo en marxa, el que es fa és cada dia treus dos, els neteges, els hi fas un recobriment i els tornes a posar. Doncs per això el que ens han demanat és un sistema que permeti fer l'alineament de dos miralls consecutius quan es tornen a posar un al costat de l'altre.
19: El client és l'empresa IDOM del País Basc. El nou telescopi de llum visible i també infraroja serà, amb molta diferència, el més gran construït fins ara. S'obre així una nova etapa en l'observació del cel i de ben segur que l'aportació de l'UPC trobarà el seu camí dins l'exploració de l'univers.
7: I abans dels esports us expliquem que avui és el dia de Corpus, una festa molt arrelada a ciutats com, per exemple, Reus. En uns minuts allà arrenca la festa a la capital del Baix Camp amb els gegants i amb el clàssic esmorzar de coca amb cireres. Allà hi tenim el Joel Gomis i a la Paula Jansà, de Canal Reus. Bon dia, Paula. Entenc que aquesta hora ja està tot a punt per la festa, oi?
21: Bon dia, companys. Doncs exactament, està tot a punt. I una cosa que ens ho fa saber és que els gegants estan preparats ja en aquesta entrada de l'Ajuntament de Reus. Anem a parlar tot plegat d'aquesta festa. Com dèiem, primer amb el primer protagonista, que són els gegants, en parlem amb l'Ernest, que és cap de colla de la colla gegantera. Ernest, bon dia.
22: Bon dia.
21: Ho dèiem ara, estan preparats. Què és el que ha de passar al llarg del matí de Corpus?
22: Bé, doncs a 9:45 han de sonar les campanes amb el toc de festa i a partir d'aquí sortim a ballar, que avui a la plaça Mercadal venen els nens i nenes de les escoles de Reus i a menjar coca amb cireres i a veure ballar els gegants.
21: I després, si no m'equivoco, hi ha cercavila pels carrers de la ciutat, eh?
22: I després, sí, anem a cercavila, ballant pels carrers i places.
21: A més, és un dia important perquè és el primer dia així gran que els gegants surten a Reus de l'any, no?
22: Sí, diguem que dijous de Corpus és l'inici de temporada oficial, alguna sortida hem fet abans, però l'inici ja és allò que ja se't posa la pell al cos de Sant Pere, de Festa Major, de tot això.
21: A més, és que hem dit que fins a 9:45 no hi ha el toc de campanes, però ja podem veure molts nens i nenes que s'estan ja començant a col·locar aquí a la plaça esperant que arribi aquest moment.
22: Sí, sí, sí, ja és habitual la plaça plena abans de que sortim, sí, sí.
21: Doncs Ernest, que vagi molt bé, moltes gràcies per atendre'ns.
22: Gràcies.
21: I parlem de l'altre gran protagonista del dia, que és la coca amb cireres. En parlem amb la Iolanda, de Reus Cultura. Iolanda, tot això ho fa en el Forç Històric, el tenim pobre, desperdicat, repartint, però d'on ve aquesta tradició a la ciutat de Reus de la coca amb cireres?
23: Hi ha alguna teoria que ha anat sortint d'on, veritablement, quan comença a fer-se la coca amb cireres, però estem parlant de fa uns quants segles. Hi ha una teoria que diuen que la plaça de la Farinera era on hi havia un molí, on feien la farina, i a la primavera netejaven tota la farina i els excedents, o la farina que no podien vendre, la recollien i feien coques. Aprofitant que també és una època de cireres, aprofitaven també les cireres que tenien per poder-les posar a la coca i llavors les repartien gratuïtament.
21: I a més tot això coincidia amb el dia de Corpus, que també sortien els gegants.
23: Exacte, tot coincidia, tot estava en el mateix moment. I és cert que, segons ens consta, sí que fa algo més d'un segle que es va tornar a recuperar a Reus el fet de fer coca amb cireres específicament per Corpus.
21: Doncs, Yolanda, moltíssimes gràcies i com veieu, companys, és un dia que la gent de Reus estima molt perquè, a més, com ens comentava l'Ernest, també dona una mica aquest tret de sortida a la Festa Major de Sant Pere que arribarà a finals de mes. Per tant, expectants en com comença aquest Corpus i, sobretot, desitjant que el temps ens ho respecti i que no plogui, sobretot.
7: Doncs és temps ara per als esports, amb la Marta Casas. Marta, bon dia. Avui tornem a la piscina. El Club Natació Catalunya és el campió de l'Eurocup femenina de waterpolo.
2: Bon dia, doncs sí, van aconseguir el que és el primer títol de la història d'aquesta secció femenina del Catalunya i va ser imposant-se a la final davant l'Atlètic Barceloneta. Ja havien guanyat el partit d'anada d'aquesta final a la piscina Sant Jordi i van tornar a imposar-se en la tornada als banys de Sant Sebastià. Aquest equip entrenat per Javi Belmonte, que aconsegueix el títol i també la classificació per la Champions de la temporada vinent. El Joventut ha debutat amb derrota als quarts de final del play-off de la CB. Va perdre el Buesa Arena contra el Baskonia per 85-71. Els verdinegres, que guanyaven d'un punt al final del tercer període, van encaixar un parcial de 26-11 en el darrer quart que els va acabar condemnant. Ricky Rubio va ser el màxim anotador de la penya amb 15 punts. Ara els badalonins estan, per tant, obligats a guanyar demà l'Olímpic si no volen quedar eliminats d'aquesta fase final. I el Barça pot sentenciar avui el pas a les semifinals de la CB si guanya el Palau Lucan Múrcia. L'equip de Xavi Pascual vol tornar a oferir la seva millor versió després de la victòria aconseguida a la pista murciana, quan va establir el rècord d'encert en tirs de dos amb un 61%. I la selecció espanyola de futbol jugarà aquesta nit el primer partit de preparació per al Mundial, que comença d'aquí a una setmana. El combinat s'enfrontarà aquesta nit a la selecció d'Iraq, a Riazor, a partir de les 9. Un duel en què encara no hi serà Lamine Yamal, que continua fent treball de recuperació de la lesió als isquiotibials al marge del grup. El seleccionador, Luis de la Fuente, però es mostra confiat en que el blaugrana estarà disponible per al debut del dia 15 contra Cap Verd.
3: No os adelanto, ninguno de los tres va estar. Seguro que no van a jugar ninguno de los tres, pero el plan es seguir lo que teníamos previsto y el plan en esos plazos nos daba la confianza de que podía estar para el día que va a estar, para el día 15. Todavía quedan días que veremos efectivamente cómo va. Normalmente está yendo todo muy bien, pero puede que algún día haya que parar algo. No lo sé, estoy haciendo especulaciones, ¿eh? Pero si sigue todo como va hasta ahora, podría llegar para empezar el día 15.
2: I el pilot de trial, Toni Bou, ha fet història una vegada més a Piera, al seu municipi natal. Bou ha aconseguit el tercer rècord Guinness, completant 53 salts consecutius sobre barrils, només amb la roda del darrere de la moto. És una informació de Maria Moix, de Canal Taronja Noia.
4: El 39è campió del món de modalitats indoor i outdoor ha aconseguit un nou rècord Guinness, el seu tercer. El piarenc ha aconseguit saltar durant 53 vegades seguides sobre els barrils només amb la roda del darrere de la seva onda. El pilot de Repsol ha aconseguit la fita en el seu tercer intent.
5: Toni Bou, con un total de 53 saltos consecutivos, acabas de conseguir un nuevo récord Guinness por el mayor número de saltos consecutivos sobre barriles con la rueda trasera.
24: Contento, agradecido a todo el mundo. La verdad que tenía un poco más de nervios de lo que esperaba por no conseguirlo aquí delante de mi gente. Así que súper contento de hacer este primer récord junto a Repsol en Piera, en mi pueblo. Así que día increíble.
4: El setembre és quan es tornarà a actualitzar els llibres del rècord Guinness i serà el moment en què Bou tornarà a escriure una de les pàgines de la història a nivell mundial.
2: És impressionant el domini que té sobre la moto Toni Bou, eh? Ja no havia de ser fàcil, fer
25: no,
2: aquests 53 salts.
25: No, segur que no. Ja ho ha pulveritzat tot, per això, aquest home, eh?
2: Sí, no sé què li queda per fer, ja.
25: Gràcies, Marta, fins demà.
2: Adéu, Helena.
25: Parlem de cultura ara i de Wet Leg i de guitarrica de la Fuente, que han posat aquest dimecres el colofó a la jornada inaugural de la Primavera Sound 2026 davant de desenes de milers de persones al Parc del Fòrum. El grup britànic ha desplegat el seu indie rock irreverent i carregat d'energia, mentre que el cantautor valencià ha seduït el públic amb un repertori que ha transitat entre el folk, el pop i els sons d'arrel i sempre arrelat en la sensibilitat. Els dos concerts han culminat una vetllada gratuïta que han iniciat Yardbug i l'esperada Wineta, alter ego de l'artista vallesana Marta Ros, que ha fet pujar la temperatura amb la col·laboració sorpresa de la també catalana Muixca. Doncs amb la música de Wineta ens acomiadem. Fins demà, que vagi bé. Demà ja és divendres. Soles una mica.
26: La xarxa de comunicació local.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

d'amallar dins els nívols. Aquest amor és impossible, però nosaltres l'hem pogut. Veig els croquis fullars dels teus globus oculars. D'aquest amor consumible en sortirem consumats. I veig un sol dissident amallat dins els nívols. Aquest amor és impossible.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: clue.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: És dijous, dia 4 de juny. Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us estarà acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Avui en el Via Directa parlarem de la Fira del Vi, de la novena edició de la Fira del Vi i la tercera del Vermut, que tindrà lloc del 8 al 14 de juny a Sant Andreu de la Barca. Parlarem amb Juan Pérez, el president de l'associació Rubins, i també amb Miquel Àngel Abril, el regidor d'Activitat Econòmica a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Donarem tots els detalls i les novetats d'aquesta nova edició de la Fira del Vi. I avui també comentarem que l'Ajuntament ha obert dues línies de subvencions per accedir als casals d'estiu i les extraescolars amb igualtat d'oportunitats. Escoltarem les paraules d'Eunice Martín, regidora de Serveis Socials a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. I parlarem del centre excursionista Pita Yat i l'agrupació de joves que han exhaurit totes les places en menys de 24 hores per la sortida al Congost de Mont-rebei que realitzaran a finals d'aquest mes de juny. També comentarem altres informacions de l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Ens farem ressò de que Salut reforça la lluita contra el tabac amb la campanya Fumar és una merda, tot i el descens històric del consum. També parlarem de la policia local que va acollir aquest dimecres una forma informació sobre unitats canines per agents de diversos municipis. Aquestes i altres informacions al llarg d'aquestes dues hores aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu i en el programa del Via Directa. Comencem.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca obre dues línies de subvencions per accedir als casals d'estiu i extraescolars en igualtat d'oportunitats i destinar 85.000 euros. N'hem parlat amb la regidora de Serveis Socials, Eunice Martín. En té més detalls el nostre company Joel Carrasco.
2: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha obert dues línies de subvencions vinculades al programa d'igualtat d'oportunitats en l'àmbit educatiu. Les ajudes ja obertes estan destinades a facilitar l'accés al casal d'estiu i activitats extraescolars a famílies en situació de vulnerabilitat social o econòmica. La regidora de Serveis Socials, Eunice Martín, ha destacat la importància d'assegurar la igualtat d'oportunitats i brindar un lleure assequible a tots els infants del municipi.
3: Doncs l'objectiu principal és poder donar ajut tant econòmica als infants que per lo que sigui no poden gaudir per un tema econòmic, i també per donar suport a aquells infants que necessitin poder accedir a un casal amb un suport inclusiu.
2: Estem parlant d'activitats extraescolars, quines en concret?
3: Bueno, les activitats extraescolars són les que doni cada centre. Aquestes es refereixen principalment a l'estiu, ¿vale?, que és pel casal d'estiu. I després sí que és veritat que la de suport és per a activitats extraescolars i també pel casal, i les extraescolars són les que ofereixi cada centre o el lloc on ho faci l'activitat, que ha de ser dintre de Sant Andreu de la Barca, sempre que no sigui de l'escola Punta Roca, i si és allà sí que també podrien entrar.
2: A quines famílies van destinades aquestes ajudes?
3: Doncs com hem dit, les beques, tant la línia 5, que és la línia de suport a infants i joves, està per famílies vulnerables que vulguin portar els seus fills però econòmicament no puguin accedir, per tant se'ls dona aquest suport. I la línia 6 és una línia de suport a famílies que tinguin fills i filles d'algun tipus de discapacitat i necessitin un suport tècnic.
2: Hi ha algun tipus de requisit que hagin de complir?
3: Bueno, a veure, les beques hi ha uns criteris que ja estan posats a les bases, ¿vale?, uns criteris econòmics, uns baremos que s'han de complir per tal d'accedir, i la línia 6 han d'entrar, doncs els requisits són, evidentment, tenir una discapacitat que demana, i a partir d'aquí el que posin a les bases també.
2: No és el primer any, no?, que es donen subvencions per accedir a casals i activitats extraescolars. En aquest sentit, quin impacte va tenir aquesta ajuda durant l'any passat perquè es torni a repetir?
3: Bueno, és una línia que es manté perquè entenem que hi ha famílies doncs, que necessiten aquest suport, perquè deixar un fill a 4 setmanes o 3 setmanes en un casal és un cost que no tothom es pot permetre, i després doncs, que puguem arribar als casals perquè puguin ser inclusius i on puguin gaudir tothom, que tingui dret tothom a anar-hi, doncs també és una cosa que no hem de deixar. I l'any passat, per exemple, en la línia 5, doncs es van beneficiar uns 60 infants.
2: En aquest sentit, per què és important assegurar la presència de vetlladors en els casals d'estiu i activitats extraescolars?
3: Bueno, perquè quan parlem d'inclusió, el que parlem és que l'infant que estigui en aquest casal ha de tenir tot el suport per poder fer almenys un mínim en aquest casal, i per tant si necessita un suport el que volem és que gaudeixi com qualsevol infant que va a aquest casal.
2: Per qui ens estigui sentint i hagi entès les coses que es demanen per entrar en aquestes ajudes i li encaixi, fins quan es poden presentar les sol·licituds, quins canals tenen les famílies per fer el tràmit?
3: Vale, bueno, s'han de fer a través online, i a la línia 5 s'ha de fer la línia 5 és fins al 10 de juny, vale, és que no em volia amb la 6. Els ajuts al casal, que és la línia 5, és fins al dia 5 de juny, al dia 10 de juny, perdó, al 10 de juny d'aquest any, val? I s'han de fer online. En el tràmit online, sabarca.cat, tràmits, i la línia 6, que és la que parlàvem de suports a la inclusió, hi ha dos dates. Una seria fins al 10 de juny, si volen anar a casal d'estiu, i si volen fer activitats extraescolars a partir del setembre, doncs seria del 3 d'agost al 21 de setembre.
2: Hi ha famílies que potser ens estan sentint i poden arribar a pensar que aquestes ajudes no són per ells. Quin missatge els enviaria perquè s'animin a informar-se i demanar-les?
3: Bueno, aquí des de la UAC tenim tota la informació, poden venir i allà els assessoraran, inclús si tenen algun problema per fer-la online també els donem suport. I les famílies, doncs totes aquelles famílies que consideren que durant l'any se'ls ha donat la beca per algun motiu, ja sigui menjador o sigui qualsevol tipus de beca, com pot ser suport al donar beques per extraescolars o el material, doncs també pot demanar la de casal. La del suport a la inclusió, doncs totes les famílies que no hagin demanat ho poden fer, perquè està per això, està per donar suport.
2: Perquè els casals d'estiu i les activitats extraescolars, quina importància tenen en el desenvolupament educatiu i social dels infants?
3: Bueno, està clar que el lleure és una eina molt útil, doncs, per compartir, per conviure, per aprendre, és necessari, i jo crec que des de ben petits ho poden gaudir. A l'escola, doncs, aquelles colonietes que fan, no?, de 2 dies, doncs, bueno, estan sempre molt valorades. I anar a un casal d'estiu, unes colònies, el que et permet és molt companyerisme, molt compartir, i amb uns valors que sempre... Tots els casals tenen uns valors que es comparteixen, i per tant considerem que és vital que els infants puguin gaudir.
2: Per acabar, des de Serveis Socials, quina valoració feu de continuar apostant un any més per polítiques que garanteixen la igualtat d'oportunitats entre els infants de Sant Andreu de la Barca?
3: Bueno, des de Serveis Socials, evidentment, estem molt a favor de seguir tenint aquestes línies, perquè hi ha famílies que no es poden permetre anar de vacances. I per tant, el fet de tenir un infant a casa o tenir-lo a un casal permet que aquest nen pugui gaudir de companyerisme, d'activitats d'aigua, d'excursions, de moltes activitats que segurament a casa no les podrà. I llavors considerem que hem d'estar a favor d'aquesta línia, del suport, i sobretot també de la línia de suport als infants. Doncs creiem en la igualtat d'oportunitats, i per tant aquesta igualtat d'oportunitats és tant a nivell de famílies vulnerables econòmicament com infants vulnerables perquè tenen una discapacitat.
2: Les ajudes pel casal d'estiu té un termini fins al 10 de juny per demanar-la. En el cas de la subvenció al suport de la inclusió, té 2 períodes, fins al 10 de juny o bé del 3 d'agost al 21 de setembre d'enguany.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca creix amb més activitats, espais d'ombra i una aposta per a la cultura vitivinícola. La novena edició de la Fira del Vi i la tercera del Vermut tindrà lloc del 8 al 14 de juny amb una vintena de cellers, gastronomia local i una setmana d'activitats dedicades a la divulgació del món del vi. Com a novetat, la Fira del Vi del Vermut comptarà per primera vegada també amb vins i vermuts sense alcohol. I és que Sant Andreu de la Barca ja es prepara per viure una nova edició d'una de les cites gastronòmiques i enològiques més consolidades de la comarca. Del 8 al 14 de juny, la ciutat acollirà la novena edició de la Fira del Vi, tercer del Vermut, una proposta que combinarà tastos, gastronomia, activitats culturals i divulgatives, així com la participació de més d'una vintena de cellers de diferents denominacions d'origen. Enguany, la DO Pla de Bages és la DO protagonista d'aquesta Fira del Vi i del Vermut. N'hem parlat amb Juan Pérez, president de l'associació Rubins de Sant Andreu de la Barca, i també amb Miquel Àngel Abril, regidor d'activitat econòmica a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
1: Bé, en principi, la novetat d'aquest any és que no serà una fira només de dos dies o de tres o quatre com a edicions anteriors, sinó que serà tota una setmana dedicada al vi i a la cultura del vi. És tota una setmana completa en activitats molt, molt lligades, en aquest cas a una DO en particular, que és la DO Pla de Valles, però bueno, sempre l'aposta de diversitat i proximitat al reste de cellers estarà present en les dues fires.
0: Una Fira del Vi que arrenca el dilluns, dia 8, i fins divendres, amb diferents activitats, tastos de vins i també novetats.
1: Sí, correcte. Començarem el dilluns en una taula de debat o rodona per parlar una miqueta del món del vi i en particular d'aquesta DO, amb gent de la DO. S'acompanyarà el vicepresident de la DO en concret i més persones destacades d'aquest àmbit. I després continuarem, com sempre, en un tas molt, molt exclusiu, molt especial, en el celler Exhibis, dirigit per Joan Soler, una eminència en el món del vi, i continuarem en un tas per parelles divertit que animarà una miqueta entre setmana tota la fira, i després una degustació popular en l'Espai d'Igualtat, que volem també que estigui present a la nostra fira, i acabarà el divendres en un celler de referència de Pla de Valles com és Sabadal, per ja escalfar de tot la proposta de fira del dissabte i del diumenge.
0: En aquesta Fira del Vi sempre s'intenta buscar una DO que sigui protagonista. Hem tingut, per exemple, la DO Alella que vam tenir fa uns anys. Aquest any, Pla de Bages. Per què heu escollit aquesta DO i quines característiques tindria?
1: Sí, sí, sí. Està escollida perquè és una DO que està molt a prop nostra. La capital d'aquesta DO és Manresa, i al voltant de Manresa sempre hi ha hagut aquest esperit vinícola de sempre. És una DO amb molta història, en cellers que són mil·lenaris, i gaudirem d'un parell d'ells. Exhibis en concret és de més de 1000 anys de fundació, i té molta història que volem, i cultura que volem comunicar a lo largo d'aquesta setmana, no?
0: Setmana del vi, també la tercera edició de la Fira del Vermut, que serà diumenge. Miquel Àngel Abril, com a regidor d'Activitat Econòmica, què suposa per Sant Andreu de la Barca acollir ja la novena edició de la Fira del Vi i la tercera Fira del Vermut? Podem dir que són ja dues activitats molt consolidades, no?
2: Doncs suposa un orgull, no?, per la ciutat, i una alegria comprovar i veure, no?, constar que tenim ja la novena edició, com bé dius, de la Fira del Vi, llavors hiperconsolidada. No només és un esdeveniment important a Sant Andreu de la Barca, sinó que coneixem de primera mà que també és un pol d'atracció per altres persones d'arreu de la comarca i fins i tot de fora, que s'apropen ja cada cop que tenim una nova edició de la Fira del Vi. I en aquest cas també la tercera edició de la Fira del Vermut, que pensem que és un format doncs també que facilita, no?, les sinergies, no?, entre el dissabte i el diumenge, i un format que fins i tot s'està replicant arreu, o sigui que és una bona aposta i que funciona, i en aquest sentit doncs molt contents i expectants, no?, i il·lusionats d'aquesta nova edició, d'aquesta setmana, no?, perquè al final és una setmana sencera plena d'activitats. Com a novetat, ja ho comentava també el Juan, no només enfocat en la degustació o el consum d'alcohol directament, sinó també propostes d'activitats al voltant de la divulgació, de la cultura del vi, que al final penso que consolida i dona una potència també diferent el que és la dimensió de la setmana de, del vi.
0: Segurament aquest és el tret diferencial, no només concentrar-ho en un dia, en una fira on hi ha la presència de diferents cellers, sinó que durant la setmana hi ha aquestes activitats que es parla sobretot de i promoure la cultura del vi, no?
2: Sí, evidentment la cultura del vi va més enllà de la part de, merament de la degustació, que evidentment és el colofó i és el gran plaer, però també el fet d'obrir-nos a parlar-ne, no?, sobre la cultura, la divulgació, els aspectes al voltant del món del vi, que són molt complexos i molt rics, i també obrir, per què no, oportunitats per degustar propostes que, no, que venen sense alcohol, no?, tant en la part de vins com en la part de vermuts també del diumenge, tindrem propostes sense alcohol, perquè també hi ha un nínxol de mercat que ho està demanant, i penso que és de rebut integrar també aquestes sensibilitats dintre de la proposta que fem integral de la Setmana del Vi.
0: Fins i tot un any més també tindrem una zona infantil perquè els nens i nenes puguin estar entretinguts, no?, amb diferents activitats.
2: Sí, hem integrat al final l'espai infantil el dissabte, va ser una iniciativa que vam començar a fer unes edicions i que va tenir una molt bona resposta, i aquest any també tindrem aquest espai infantil també dinamitzat. Tindrem també espectacles de màgies o activitats al voltant també de la fira, no?, per públic més infantil o adult, però estarà dinamitzat. Tindrem més zones d'ombra, aquest any és una novetat important. Tindrem més de 150 metres quadrats de zones d'ombra. També amb un canvi d'horari, començarà el dissabte la Fira del Vi a les 7, en lloc de les 6, intentant doncs, adaptar-nos, no?, ens adaptem a la climatologia i intentant facilitar doncs el gaudi de tothom, no?, pel fet de protegir-nos de la radiació solar, no?, i de la calor.
0: Hem parlat de les activitats prèvies. Ens centrem ara dissabte i diumenge. Dissabte, novena edició de la Fira del Vi, a l'esplanada del Mercat Setmanal. Juan Pérez, com a president de l'Associació Rovins. 21 cellers aquest any. Una de les novetats, jo apuntava al regidor, el fet d'aquesta oferta de vins sense alcohol, per tant, una fira pensada per tot tipus de públic.
1: Sí, correcte. És un complement perquè tothom pugui estar i gaudir de la gastronomia i de la fira. Sí, 20 cellers més aquest de sense alcohol, i sempre busquem proximitat, cellers molt coneguts de molt propers a nosaltres, com Ramon Canals, Jan León, Canals Simoner, i els que he dit abans de Pla de Valles, Colbaix, Abadal, Exhibis, però també busquem productors de Rioja, de Ribera, Verdejos, de tot, hi ha una miqueta de tot. La fira, el compromís és que sigui per tothom, no? A més, com novetat també, posarem a disposició dels assistents 2.500 portacopes perquè els primers que arribin doncs tinguin aquesta facilitat per posar la copa no tenir-la a sobre, sinó posar-la colgada. També hem posat més taules, més espai d'ombra, més carpes, més cosetes per el confort, que nosaltres és el que busquem sempre a les fires.
0: Això serà dissabte. Diumenge tindrem la Fira del Vermut amb la mateixa dinàmica, on també hi haurà presència de la part gastronòmica tant dissabte com diumenge.
1: Sí, correcte. El dissabte hi haurà 5 restauradors locals, el diumenge 4 s'ha ampliat una miqueta l'oferta perquè l'any passat ja van tenir en compte això. També s'ha ampliat l'horari, que és fins a les 4 de la tarda, de 11 a 4 de la tarda, perquè vam veure que la gent tenia necessitat de fer bueno, aquest hora extra, i nosaltres pues, l'hem recollit. Sembla que són 11 o 12 productors, perquè s'ha afegit Padró a última hora, i també la proposta d'un vermut sense alcohol, que és una novetat, de tota la península, més que Catalunya, hi haurà cellers de vermut.
0: Regidor, també a la part gastronòmica que fèiem referència, gastronomia local, gastronomia de Sant Andreu de la Barca, que una més també participa.
2: Sí, tenim la presència de la gastronomia local. Com apuntava en Juan, justament a la Fira del Vermut el diumenge tenim una gastro més, una zona de gastro més, perquè amb aquesta dinàmica que sempre expliquem, no?, cada cop que tenim un esdeveniment fem una enquesta, recollim el feedback, les valoracions, i a partir d'aquí és quan sempre reajustem per la propera edició d'aquell esdeveniment, doncs amb les millores, incorporant les millores que hem recollit. Llavors, com apuntava en Juan, de l'any passat vam sortir una sèrie d'oportunitats de millora que aquest any hem implementat, sempre amb la idea de fer-ho cada cop millor.
1: De fet, per arrodonir la informació del diumenge, hi ha proposta de vermut, molt vermut, però també hi haurà cava, hi haurà vi, més quantitat, i cervesa artesana. O sigui, sempre busquem que hi ha que el públic que estigui a aquesta hora, que és una hora de menjar, de vermut, doncs tingui tota l'oferta possible disponible.
0: El sistema per comprar o per gaudir d'aquests vins, d'aquests cellers, el sistema de fitxes, com és també habitual, i la copa serigrafiada, no?
1: Sí, correcte. És el model que ja tenim implementat a totes les fires que fem, i aquest any també era aquí a Sant Andreu. Compra de fitxes individuals o per volum, però bueno, al mateix preu, que són 3 euros la degustació de vi o cava o vermut o cervesa, i 3,50 la restauració, que, bueno, que així aconseguirem unes tapes, una proposta doncs, més acordes a la nostra oferta de vi i de cava.
0: Finalment, un missatge adreçat a que tothom gaudeixi d'aquesta Fira del Vi del 8 al 14 de juny a Sant Andreu de la Barca, amb totes aquestes activitats prèvies, que cal inscripció prèvia, això hem de recordar, en el programa ja apareix el

0: és un dia de festa, la fira, les dues fires i les activitats prèvies. Nosaltres tenim molt bona salut a l'associació, tenim més de 3.000 socis i farem una crida super, super cordial i de participació als nostres voluntaris i als nostres associats perquè vinguin a participar.
1: Del 8 al 14 de juny, Sant Andreu de la Barca viurà la novena edició de la Fira del Vi i la tercera edició de la Fira del Vermut. Tota la informació sobre les diferents activitats a través de la pàgina web de radiosantandreu.com, així com també a les xarxes socials de l'emissora municipal.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: La policia local de Sant Andreu de la Barca ha realitzat aquesta setmana una formació sobre unitats canines per agents de diversos municipis. Les sessions s'han realitzat a Sant Andreu de la Barca, liderades pel sergent de la policia local de Sant Andreu de la Barca, Javier Gómez, que també és instructor de la unitat canina de la ciutat i també president de l'Associació de Guies Canins. I ha estat present el nostre company Joel Carrasco.
3: La policia local de Sant Andreu de la Barca ha acollit una jornada formativa sobre la creació d'unitats canines, la introducció a la figura del guia caní i el paper d'aquestes unitats com a eina de policia de proximitat. La sessió ha comptat amb la presència d'agents de diferents cossos policials locals interessats a ampliar els seus coneixements en aquest àmbit, com de Mallorca, Sabadell, Girona, Sant Feliu de Llobregat, entre d'altres. Javier Gómez, sergent de la policia local de Sant Andreu, instructor de la unitat canina de la ciutat i president de l'Associació de Guies Canins, assegura que l'objectiu d'aquest curs és la col·laboració entre cossos per crear unitats canines.
4: Doncs al final és poder ajudar a col·laborar amb altres policies locals a fer la creació de la unitat canina i a tenir una unitat canina com a policia de proximitat.
3: Vostè abans explicava la presentació que porta des del 2010, si no m'equivoco, treballant amb gossos.
4: Sí, correcte, portem des del 2010 que van crear la unitat, van començar amb un gos i bueno, fins al dia d'avui que tenim 4 gossos.
3: Com ha estat la resposta de tenir una unitat canina a Sant Andreu de la Barca? Com és el dia a dia? Què fan els gossos?
4: Doncs la veritat és que la resposta ha sigut molt bona, d'aquí que vaig començar només un guia i avui som dos guies. I la resposta és molt bona, perquè al final fem detecció al carrer, anem també als centres escolars a fer doncs, exhibicions, a presentar els gossos, a explicar com s'han de cuidar, fem una mica també de que han d'adoptar gossos, perquè els nostres gossos, la majoria són adoptats, i llavors la resposta ha sigut molt bona.
3: Ens explicaves que hi havia diferents tipus de gossos. Avui ens ha visitat una patrulla de Girona que ve amb un gos.
4: Sí, un gos de teràpia, que l'utilitzen per fer teràpies, no? Al final amb el professional que toqui, si hi ha un professional, un psicòleg, si és de psicomotricitat, doncs porten el gos i al final el professional li diu al guia què ha de fer i com ha d'ajudar el gos, i va molt bé per poder fer aquest treball.
3: Com funciona per adquirir un gos? Quin és el procediment? Us el donen ja ensinistrat? L'heu de sinistrar vosaltres? D'on venen?
4: No, els gossos, bueno, si s'ha adoptat, llavors ens truquen, o l'últim gos que s'ha subit un rottweiler ens van informar a través d'un amic, i a partir d'aquí els formem nosaltres. Comença la socialització, comença un treball al carrer, comença a l'escola del gos a fer el treball de camp, que és la detecció, l'obediència i sobretot el saber estar.
3: Quan triga un gos en aprendre i poder ser funcional i que portis al carrer i que funcioni?
4: En que estigui operatiu totalment, un any i mig. O sigui, comença la detecció en 3 mesos, però en agafar l'operativitat total, un any i 2 mesos o més o menys.
3: Quins aspectes creus que seran més útils per a la nostra ciutat d'aquesta xerrada d'avui, que veiem que la sala del Consell Plenari està bastant plena?
4: Doncs al final col·laborar, enfortir vincles amb altres policies locals, doncs altres policies locals com, o policies com Girona, Guàrdia Urbana de Barcelona, que també està aquí, de Lleida, de Mallorca, doncs que expliquin les seves problemàtiques o què han trobat i com han resolt, i poder també rebre un aprenentatge de tot això.
3: Respecte a la detecció i localització, quins coneixements o tècniques esperes que els agents adquireixin avui?
4: Avui no ens centrem tant en tècniques, perquè en 4 hores no dona temps, sinó en donar-los la informació de com crear la unitat, com han de treballar, com haurien de treballar i com han de tenir els

0: cossos.
1: I objectius concrets que li agradaria que s'emportessin?
0: Doncs, bueno, saber treballar amb els gossos, com la funcionalitat que tenen, però també com han de tenir el gos i com han d'estar amb el gos.
1: Vostè porta ja un temps treballant amb gossos. És agraït treballar amb un gos?
0: A mi m'agrada molt. Llavors, sempre havia volgut treballar amb gossos i per mi és molt gratificant. És veritat que jo marxo de treballar i continuo amb el gos i haig de continuar la seva formació i haig de continuar amb els seus cuidados i vaig de vacances i el gos se'n va amb mi. Llavors, no desconnectes mai. O t'agrada o millor no et fiquis aquí, perquè al final t'ha d'agradar molt els animals.
1: És a dir, si t'assignen un gos, el gos és teu 24 hores?
0: Sí, aquí el gos sempre, per fer vincle, va amb el seu guia. I està sempre 24 hores, 365 dies a l'any, amb el seu guia. Llavors, és una implicació total. T'ha d'agradar. No només ho has de fer perquè queda bonic o t'agradi una mica, no. T'ha d'agradar molt estar amb els gossos.
1: Per acabar, si vols fer una valoració de com està funcionant la patrulla canina aquí a Sant Andreu de la Barca, quina resposta està tenint i vostè com a cap de la unitat, quines conclusions treu de la resposta?
0: Doncs estem molt contents amb la unitat canina, la veritat és que la resposta és molt bona, és molt efectiva, hem fet bastantes detencions per salut pública, fem bueno, els parcs, tot això, el treball amb els gossos i la resposta és molt bona, així que la veritat és que estem molt contents.
1: Des del seu punt de vista, per acabar, quin és el principal valor que pot aportar aquesta formació pel futur de la unitat canina d'aquí, de la nostra ciutat?
0: Doncs al final és l'aprenentatge de policia de proximitat i el de teràpies, ja que venen altres unitats que fan teràpies, veure com treballen aquestes teràpies, veure com ho fan i rebre aquesta informació per poder evolucionar nosaltres com a unitat canina també.
1: Durant el curs, els participants han rebut formació teòrica i pràctica en detecció i localització, així com en informació sobre la legislació relacionada amb la creació d'unitats canines. També s'ha aprofundit en les funcions que poden desenvolupar aquests equips en la prevenció, la proximitat amb la ciutadania i el suport de les actuacions policials. La iniciativa ha estat organitzada per entitats especialitzades en el sector amb l'objectiu de fomentar la professionalització i l'intercanvi d'experiències entre policies locals. El formador Daniel Corral, intendent de la Policia Municipal de Sabadell, afirma la importància d'aquest curs.
2: És important perquè les unitats canines cada vegada són més importants a les policies municipals o policies locals. Aleshores, s'han de sentar les bases de com crear les unitats canines, què poden aportar, quins problemes poden tenir i com podem solucionar-ho. I tenir un lloc per poder explicar les experiències que tenen diferents policies locals és una bona eina per després no cometre els mateixos errors que hem comès.
1: Quins són els principals reptes de muntar una unitat canina?
2: És saber ajustar el volum o la dimensió de la pròpia unitat i el sistema de gestió de la unitat, perquè hi ha diferents sistemes de gestió. Podem crear una unitat totalment a càrrec de l'Ajuntament, amb una gestió compartida amb la gent, o fins i tot fer-ho per entitats de seguretat privada. Aleshores, ajustar aquesta unitat a la dimensió del municipi, a les necessitats reals del municipi, és bàsic.
1: Quin tipus d'unitats hi ha, de gossos, de tipus d'unitats canines?
2: De gossos, principalment, hi ha... Bueno, a les policies locals, parlem. Hi ha dos tipus. El típic gos que tothom coneix, que detecta substàncies estupefaents, però ara també estem incorporant, per exemple, a Sabadell, gossos que donen una vessant més assistencial, d'acompanyament a víctimes. Donem xerrades també a les escoles, els utilitzem per obtenir informació, perquè la gent, quan està amb gossos, es relaxa i normalment explica moltes més coses que ho explicaria directament si només estigués parlant amb una gent.
1: A veure, això ens pots ficar un exemple pràctic perquè la gent es faci una idea de... Perquè, clar, que expliquis més coses davant d'un gos, això com...
2: Sí, normalment, per exemple, on es pot utilitzar és quan tenim víctimes, per exemple, una dona que ve a denunciar amb el seu fill, normalment les víctimes venen molt nervioses i, a més, si tenen el seu fill allà, que també el fill es posa nerviós perquè la seva mare està nerviosa, si nosaltres introduïm un gos, el nen, el mateix nen, inclús la mare, simplement acariciant el gos, el nen es relaxa, la mare es relaxa, per tant, la tensió que hi ha allà en el moment baixa molt i es poden obrir més. Per això diem que traiem més informació perquè la gent es relaxa quan està en un gos i que explica més coses.
1: Com és la responsabilitat, com és la gran responsabilitat que té un policia que decideix introduir-se en una unitat canina? Perquè ens explicava en Javier que quan entres en una unitat canina el gos passa a ser teu 24/7.
2: Sí, així és. Sí, sí. A no ser que sigui una unitat pròpia que pertanyi a l'administració, però això serien les policies molt, molt grans, normalment el gos és propietat de la gent guia. I jo el veig com un fill. Jo entenc el gos que és com un fill. El teu fill és el teu fill i són 24 hores al dia. El fill està bé, tu estàs bé, el fill està malat, tu et preocupes, l'has d'alimentar, l'has de cuidar, l'has de netejar i li has de donar un estat de benestar important, com si fos un fill.
1: Com està evolucionant la tendència de gent que vulgui ficar-se en aquest món dels gossos dins de la policia?
2: Doncs cada vegada hi ha més demanda, cada vegada hi ha més persones, més companys de la policia que, primer, per una banda, es volen crear més unitats canines i com això genera demanda, també els propis agents també volen tenir i pertanyen a unitats canines.
1: Com s'escull un gos perquè entri dins d'una patrulla canina? Ens explicaves abans en una fulla de PowerPoint que han de ser un seguit de requisits, però hi havia una que era com conductual. Ens pots explicar una mica com s'escull?
2: Els gossos els ensinistren des de molt petits. Aleshores, els mateixos guies veuen si al gos li agrada jugar. Si al gos li agrada jugar, perquè al final no és una feina. Nosaltres venim a treballar i ho veiem com una feina. El gos el veu com un joc. Aleshores, si és un gos que és inquiet, que li agrada jugar, que no té una vessant agressiva, doncs aleshores aquest gos, al final, si acaba olorant les substàncies, és un gos perfecte perquè estarà jugant en comptes de treballar.
1: Algun altre aspecte? També comentaves que no fos agressiu.
2: Sí, el tema de que no fos agressiu és... Nosaltres som una administració, tenim una eina que és el gos, per tant, quan nosaltres sortim al carrer, nosaltres no tenim gossos de, com es diu, d'intervenció, vale? Els gossos nostres són de substàncies estupefaents. Un gos d'intervenció és un gos que porta morrions especials perquè puguin fer impacte, vale? És un gos d'intervencions, diguem-ne, complexes, vale? On ja poden haver agressions, etc. Nosaltres la funció policial és assistencial i de suport a les víctimes o de detecció de substàncies estupefaents. Aleshores, els gossos en aquests àmbits no han de ser agressius. Per tant, hem d'evitar tenir gossos agressius per fer aquestes feines. En canvi, per les altres, potser sí.
1: Clar, les patrulles canines, m'imagino que se li dona sortida a molts gossos que no poden tenir una llar perquè s'han d'adoptar i tenen un perfil que no, a lo millor no són petits i no són...
2: Encara que sigui així, sí que és cert que hi ha moltes que busquen algun gos que sigui de raça, que tingui pedigrí, però nosaltres el que fem també és anar a llocs on ja tenen gossos, vale, que han estat abandonats, vale, i se'ls agafa petits. Petits, és simplement això, el requisit és que siguin petits, joves, per entendre'ns. Aleshores, veiem com evoluciona i com va evolucionant durant el temps, vale? I li donem una segona oportunitat.
1: Així, la policia local de Sant Andreu de la Barca ha acollit una formació específica sobre unitats canines on s'han apropat agents de diversos municipis.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
4: I aquest divendres a la plaça Federico García Lorca tindrem una nova edició del Mercat de Segona Mà i d'Intercanvi.
1: Torna al mercat de segona mà i d'intercanvi aquest divendres 5 de juny, un espai que té com a objectiu fomentar el consum responsable i donar una segona vida als objectes. Des de les 10 del matí a les 7 del vespre, més d'una vintena de paradetes es trobaran a la plaça Federico García Lorca intercanviant i reutilitzant objectes. La regidora de Medi Ambient, Mònica Julià, ha animat a tota la ciutadania a participar-hi i ha donat més detalls sobre quins productes podran trobar en el mercat.
5: Aquesta iniciativa, la principal finalitat que té és donar una segona vida als objectes que podem tenir a casa i ja no fem servir, però que estan en bon ús i altres persones sí que els poden utilitzar. I en aquest espai pues, es poden vendre, es poden intercanviar, i bueno, penso que és un espai pues, que, a més, la ciutadania ens aclama molt.
1: Per fomentar una miqueta la circularitat dels objectes, no?
5: Correcte, és això, per fer una reutilització i fer una miqueta de...
1: Una segona vida.
5: Sí, una segona vida.
1: Aquest mercat ja s'ha consolidat a Sant Andreu de la Barca, no és la primera vegada que es fa. Quina resposta acostuma a tenir la ciutadania?
5: Pues molt bona, molt bona. I, bueno, tan bona com que aquest any, en comptes d'una edició, farem dues. Perquè hem detectat que hi ha persones que prefereixen que sigui un divendres, per aprofitar la sinergia del mercat no sedentari, però hi ha altres persones que ens diuen que, bueno, que entre setmana no poden venir i que si es podria fer una altra edició en un cap de setmana. I llavors hem pensat fer el juny, fer-la un divendres, de 10 del matí a 7 de la tarda, i cap allà a l'octubre-novembre fer una segona edició que la farien amb dissabte. I així podem donar atenció a totes les peticions que hem tingut, no? Tant en sentit de qui vol en divendres com qui la vol en cap de setmana, perquè durant la setmana està treballant i no pot accedir a aquest espai.
1: És a dir, que heu tingut una alta demanda de peticions?
5: Molta, molta, molta. Sí, la veritat és que sí. Amb aquesta edició ara del juny tindrem 25 carpes, 25 persones l'han demanat, i normalment tenen molt d'èxit i la gent queda prou contenta.
1: El mercat promou donar una segona vida als objectes. Quin tipus d'objectes es poden arribar a veure en aquest mercat i, pues, quin impacte ha això de la reducció de residus i el foment del consum
5: pues
1: responsable?
5: Poden ser CDs, pel·lícules, música, llibres, petits electrodomèstics que ja no fem servir, plats, gots, roba... Això sí, sempre que sigui de segona mà. El que no admetem són estocs de comerços ni objectes nous, perquè el que volem fer és això, un reciclatge i una reutilització dels objectes que ja a nosaltres no ens serveixen, però a altres persones sí.
1: Qui pot participar? Perquè només particulars o també entitats i associacions, més que res també de cara a la segona edició?
5: No, entitats i associacions també. Sí, persones majors de 18 anys i això sí, demanar pues, una carpa per persona també, perquè per poder donar atenció a la màxima pluralitat possible, però sí, tothom. I entitats també, evidentment.
1: Això es farà el divendres vinent, dia 5 de juny. A quin espai?
5: A la plaça de Federico García Lorca, normalment, perquè és un lloc de pas cap al mercat no sedentari, i amb la qual cosa, el que he comentat abans, no? Es crea una sinergia de gent que passa cap a un lloc i pot anar a veure aquests objectes i tenir pues, molta més afluència i més participació.
1: A banda de comprar i vendre, també es fomenta l'intercanvi, com comentaves, i fins i tot regalar objectes.
5: També.
1: Creus que cada cop hi ha més consciència sobre aquestes formes de consum?
5: Sí, i la veritat, i la gent és molt generosa. Sí, no només venen aquí a vendre, sinó moltes vegades regalen els seus objectes o els intercanvien, no? En una paradeta del costat, ostres, doncs mira, el que tens tu, jo ho necessito, t'ho intercanvio per allò que jo tinc, no? O la gent que passa. Mira, doncs et porto això i et porto allò altre. I la veritat és que estem tenim molta satisfacció per l'acollida que està tenint. Bueno, de fet, ens han demanat això, una segona edició amb aquest any.
1: Quin ambient es busca generar amb aquest tipus d'activitats?
5: Ambient? Pues un ambient pues, col·laboratiu i de bon rotllo.
1: També té una vessant de convivència i de dinamització social, no? M'imagino.
5: Sí, perquè això és un espai pues, que la gent també es coneix. És gent que normalment, com he comentat, que té una vocació pues, de donar coses, de reutilitzar, que ja té aquest tarannà, no? I és molt maco de veure, la veritat és que sí.
1: Les inscripcions per tenir parada van estar obertes fins fa pocs dies. Han tingut bona acollida, com en comentaves. Hi havia un límit màxim? Heu arribat al màxim de parades?
5: Teníem 30, si no recordo malament, no sé si eren 28-30 paradetes. Hem hagut 25, el que passa que hi ha gent que s'ha quedat fora perquè ho ha presentat fora de termini. I per això és molt important que estiguin atents i atentes a les comunicacions que fa l'Ajuntament sempre, no? Perquè es publica l'Ajuntament, però també es fa per les xarxes socials, pels canals que tenim com la ràdio, com la mateixa pàgina web, i em sap greu, no, que hagi quedat gent fora, però és això, que hem de complir uns terminis que ens marca la normativa i no ens podem saltar. Però bueno, esperem que per la que farem octubre-novembre, pues, la gent estigui atenta a les xarxes i a les comunicacions que fem perquè puguin presentar-se dins del termini establert.
1: Quin tipus de parades podrem trobar?
5: Pues, com he comentat, pues, de tot, roba, llibres, parament de la llar, petit electrodomèstics, música, pel·lícules...
1: De tot una mica.
5: De tot una mica, sí, sí.
1: Des de l'Ajuntament, quin missatge enviaríeu a la ciutadania perquè s'animi a visitar el mercat, encara que no tingui parada?
5: Pues que trobaran coses que vinguin, perquè trobaran coses molt interessants que poden ser útils i fins i tot, a part de poder comprar, també es poden trobar, pues, que poden intercanviar, inclús que portin coses per si volen donar les parades, perquè hi ha també associacions que pues, amb el que poden vendre, pues, es subvencionen les seves activitats...
1: O sigui, és a dir, que no és només anar amb les butxaques buides, sinó que també pots portar objectes.
5: Sí, sí, sí, poden portar objectes, evidentment.
1: Doncs finalment, faci'ns una invitació, que quan i on serà el mercat i per què val la pena acostar-s'hi.
5: Pues el mercat serà el dia 5 de juny, el divendres vinent, i les parades estaran des de les 10 del matí fins a les 7 de la tarda, i doncs sí, animo a tothom que passi per allà, que aprofitin, a més a més, si van al mercat no sedentari, pues que s'apropin i que segur que els hi valdrà la pena.
1: Torna al mercat de segona mà, que visita aquest divendres 5 de juny Sant Andreu de la Barca, on els objectes es podran vendre o intercanviar. Tot això han de ser exclusivament de segona mà i han d'estar en bones condicions.
4: Aquest divendres tindrem a Sant Andreu de la Barca el mercat de segona mà i d'intercanvi serà a la plaça Federico García Lorca.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
4: Parlem ara del tabac, perquè el tabaquisme ha baixat un 20,6% de la població catalana, però continua causant prop de 10.000 morts anuals. Salut ha reforçat la lluita contra el tabac amb la campanya Fumar és una merda, tot i el descens històric del consum.
1: El Departament de Salut ha presentat aquest dimecres noves mesures per intensificar la lluita contra el tabaquisme a Catalunya. Tot i que el consum de tabac ha assolit el seu mínim històric, amb una baixada del 20,6% entre la població de més de 15 anys, el tabaquisme continua sent una de les principals causes de mort evitable, amb a prop de 10.000 defuncions anuals, l'equivalent a una mort cada hora. L'estratègia del govern combina accions de prevenció i sensibilització amb el reforç de recursos assistencials per ajudar les persones fumadores a abandonar l'hàbit. Entre les iniciatives destacades hi ha la campanya institucional Fumar és una merda, que aposta per un missatge directe i sense eufemismes per conscienciar sobre els riscos del consum de tabac i nicotina. Les dades de l'enquesta de salut de Catalunya mostren una tendència descendent sostinguda del tabaquisme. Actualment, Catalunya compta amb aproximadament 1,5 milions de fumadors. La diferència entre sexes continua sent significativa. Fuma més el 25,3% dels homes davant del 16,1% de les dones. Per territoris, les taxes més elevades es registren a Girona, al Penedès i Lleida, mentre que Barcelona Ciutat presenta el percentatge més baix, amb un 16,2%. L'estudi també evidencia una clara desigualtat social, ja que el consum és més freqüent entre les persones amb menys recursos econòmics i un nivell educatiu més baix. Tot i que el consum habitual de cigarretes electròniques entre la població adulta es manté en nivells reduïts, Salut alerta de l'augment de l'experimentació amb aquests productes, especialment entre els adolescents. Segons l'enquesta, gairebé la meitat dels joves d'entre 14 i 18 anys han provat alguna vegada una cigarreta electrònica. A més, un 24,5% n'ha consumit durant l'últim mes. El departament adverteix que els vapejadors, els dispositius d'un sol ús i les bosses de nicotina poden actuar com una porta d'entrada a l'addicció, especialment perquè sovint es comercialitzen amb sabors atractius i dissenyats orientats al públic jove. L'atenció primària continua sent una peça fonamental en les polítiques de deshabituació tabàquica. Durant l'any passat, un total de 72.980 persones van aconseguir deixar de fumar gràcies al suport dels professionals sanitaris. L'activitat hospitalària també ha crescut notablement, amb 23.513 persones ateses en programes específics, gairebé el doble que l'any anterior. Paral·lelament, el 62% dels fumadors van rebre algun tipus de consell o suport sanitari, una xifra molt superior al 42,8% registrat fa una dècada. Des de la incorporació de medicaments específics per deixar de fumar a la cartera pública dels serveis l'any 2020, gairebé 248.000 persones han utilitzat aquests tractaments. Només l'any passat, més de 71.000 ciutadans hi van accedir.
4: I amb motiu del Dia Mundial Sense Tabac, que es va celebrar el passat diumenge a Sant Andreu de la Barca, des de fa molts anys tenim la consulta de deshabituació tabàquica. De fet, fa 20 anys, aquest 2026. I amb motiu de la fi de la primavera, també se sol en realitzar el sorteig de 800 euros entre totes les persones que han passat per la consulta i finalment han deixat de fumar. Es tracta d'una col·laboració entre l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca i l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. També aquell dia que es va fer el sorteig, es va donar a conèixer el cartell guanyador dels eslògans que es realitzen entre els diferents instituts de Sant Andreu de la Barca. Tot seguit el reportatge. Sant Andreu de la Barca ha commemorat un any més el Dia Mundial Sense Tabac amb un acte de reconeixement a totes aquelles persones que han aconseguit abandonar el tabaquisme gràcies al suport de la consulta de deshabituació tabàquica del Centre d'Atenció Primària de Sant Andreu de la Barca. La consulta, creada l'any 2006, celebra aquest 2026 els seus 20 anys de trajectòria consolidada com un servei pioner i també de referència a l'acompanyament de les persones que volen deixar de fumar. Actualment el servei es presta tant al CAP de l'Avinguda Constitució com al CAP de la Solana, mantenint també una atenció especialitzada per als casos que requereixen un seguiment més específic. Durant aquestes dècades, centenars de persones han aconseguit abandonar el consum de tabac gràcies a la combinació entre el suport dels professionals sanitaris i la voluntat personal dels pacients per millorar la seva salut i la qualitat de vida. L'acte, celebrat en el marc de la Fira de la Primavera, ha comptat amb la presència de la doctora Carmen Cabezas, exsecretària de Salut Pública del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i actual membre del grup Kairos, la regidora de Salut Pública, Eunice Martín, i la directora de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca, Jessica Morillas. El guanyador del sorteig dels 800 euros ha estat Thomas Sebastián, que ha explicat davant del públic assistent els motius per haver deixat de fumar. Thomas, guanyador dels 800 euros, després d'haver deixat de fumar, què és el que primer que vas sentir? Què és el primer que sentiste?
6: Mucho orgulloso, porque mi mujer está embarazada y tenía que dejar de fumar, sí o sí. Y estaba súper contento porque me han ayudado mucho en el CAP también, así que muchas gracias, muy merci a todos por la ayuda.
4: Les escoles de Sant Andreu de la Barca també participen de forma activa a la campanya. Han tornat a implicar-se en la campanya municipal del Dia Mundial Sense Tabac amb el tradicional concurs de cartells i d'eslògans. El cartell guanyador d'aquest 2026 ha estat obra de les alumnes Alba Prestieri i Paula Ribas, del primer C de l'Institut Sant Andreu, amb el lema «En flow o sense flow, afecten igual». Un missatge que alerta també sobre els efectes perjudicials tant de les cigarretes convencionals com també dels vapers. Per què heu escollit aquest cartell? Perquè en el cartell heu posat una cigarreta, un vàper i aquest eslògan, que jo crec que té flow, l'eslògan?
7: Doncs...
4: I després dirà el mateix que ella. Com et dius?
7: Paula.
4: Paula, explica'ns.
7: Doncs volíem representar que independentment de com es veu per fora, doncs tenen el mateix efecte.
8: No, sí, i quan hem posat l'eslògan volíem posar que encara que semblis més guai perquè té més colors o així, afecta igual i fa el mateix mal.
4: Molt contentes pel premi, suposo, no?
8: Sí.
7: Sí, que ens ha agradat molt, i també volíem agrair aquest premi a la nostra professora de visual i plàstica, que ens va, doncs, a tota la classe ens va oferir participar en aquest concurs.
9: Tenim l'Alexia Fernández, la tutora, aquí. Sí, pots venir? Un aplaudiment per la tutora, perquè evidentment els professors també tenen una part molt important d'engrescar els seus alumnes a que participin en aquest tipus de concursos, no? Vine, vine. Bé, suposo que ets molt satisfeta, no?, que finalment heu guanyat aquest premi, aquest concurs, que el cartell estarà ben visible per tot Sant Andreu de la Barca.
10: Sí, moltíssim. La veritat és que són dos nenes que treballen molt bé i estic molt orgullosa de que hagin guanyat.
9: En el moment dels parlaments, la doctora Carmen Cabezas ha destacat la trajectòria de Sant Andreu de la Barca en la lluita contra el tabaquisme i ha assegurat que pocs ajuntaments de Catalunya tenen una trajectòria de 20 anys treballant d'una manera tan decidida per ajudar aquelles persones a no començar a fumar o a deixar de fumar.
11: La veritat és que pocs ajuntaments a nivell de Catalunya tenen tota aquesta trajectòria de 20 anys treballant d'una manera tan decidida per ajudar a les persones a no començar a fumar i a deixar de fumar. I això és molt d'agrair a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i a tota la gent que treballa allí. I també als centres d'atenció primària, el centre d'atenció primària que té aquesta dedicació a aquestes consultes específiques que ja s'han dit des de fa 20 anys, i això és importantíssim. Tot les infermeres, els metges que han estat darrere de tots aquests anys i que han fet aquesta ajuda. I als instituts també de Sant Andreu, que s'han implicat des de cada any i han fet aquesta activitat que deien de joc, però de joc i de reflexió, perquè els infants que treballen aquest cartell reflexionen sobre la importància que té no entrar en el consum de tabac. I això és tan important perquè de cada dues persones que fumen tabac, al final una morirà per el tabac. Això és el factor de risc més important, eh? Parlem moltes vegades del colesterol, de l'alimentació, d'altres factors, de la hipertensió, però quan mirem l'efecte que té el tabac és moltíssim i ningú necessita fumar per viure. És a dir, necessitem menjar una mica de sal, necessitem altres coses que potser estem movent-nos en nivells, però el tabac és res, necessitem res per viure. I per això, com és una addicció, és molt important que els professionals estiguin allà al costat, ajudant-nos, sabent que si volem deixar de fumar, hi ha un professional, una infermera, una metgessa, un metge, un infermer al costat que ens ajuda, la nostra probabilitat se duplica. Per tant, molt important això, fer-lo, intentar-lo, guanyarem vida, guanyarem qualitat de vida. Si algú de vosaltres ha tingut, per exemple, una persona en una bronquitis crònica al costat, sap que no és una qüestió de només escurçar vida, sinó que s'empitjora molt la vida quan estàs fumant. Per tant, ajuda, demaneu ajuda al vostre centre d'atenció primària, la tindreu, una ajuda específica i molt bona, i guanyareu. I abans ho deien, no només guanya aquella persona que guanyi els 800 euros, sinó que tots i totes les que heu deixat de fumar aquest any i els altres 20 anys anteriors heu guanyat, doncs, qualitat de vida, i heu guanyat també aquests diners, que es noten molt, perquè el paquet de tabac, malgrat tindrien que pujar-lo, encara i així és molts diners cada dia i cada mes. Per tant, enhorabona a l'Ajuntament, enhorabona als professionals implicats, enhorabona a tota la població de Sant Andreu i molt específicament a les persones que han guanyat en el cartell dels instituts i a totes les persones que heu deixat de fumar. Moltes gràcies.
9: Per la seva banda, la directora de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca, Jessica Morillas, ha parlat dels 20 anys de celebració de la consulta de deshabituació tabàquica a Sant Andreu de la Barca. Ho ha qualificat com una festa de la salut.
12: Moltes gràcies a tots. Avui és un dia de festa perquè celebrem que un any més, i ja fan 20 anys, sobretot estem celebrant una festa de la salut. Realment, aquí, aquest acte, estem celebrant la salut, el guanyar, Molt especialment amb aquesta consulta que porta 20 anys que vam ser pioners des de Sant Andreu de la Barca en acompanyar la gent, no, de Sant Andreu de la Barca i d'altres territoris en el primer moment, perquè era l'únic centre on s'apostava per la importància d'acompanyar la gent a deixar de fumar, i això és molt important. Després, mica en mica, es va anar integrant, i ara mateix és algo tan integrat que ho porten totes les infermeres referents, ho tenen com algo més. Us animo a tothom que encara no heu fet el pas a donar el pas i demanar ajuda a la vostra infermera de referència, que encantada us acompanyarà, i en aquest procés que, com ha dit la doctora Cabezas, guanyareu en salut i guanyareu en vida. Però també celebrar, per descomptat, el suport de l'Ajuntament en aquests 20 anys per fer-ho possible, i en la promoció de la salut que s'està fent. És molt important tots aquells que avui ens acompanyeu perquè heu deixat de fumar, però també aquests joves, no, que hem estat presents i que el que volem és que mai arribin a fumar, mai tinguin que venir a aquesta consulta. És una consulta que tant de bo algun dia puguem dir que l'hem retirat de la nostra cartera de servei perquè ningú la necessita, perquè ja ningú fuma. I això és el que celebraríem i faríem una gran festa, no la dels 20 anys, sinó una molt més important. I així agrair a tots aquests nens, joves i adolescents que estan implicats, que acudeixen quan fem les xerrades ja en forma de joc, que ja després potser us ho poden explicar. Des del CAP, les infermeres especialistes van, fem un joc a sisè, fem un joc a primer de l'ESO per prevenir, per informar de la importància de no arribar a agafar aquest hàbit, i que no tinguin que estar en aquest concurs, que malgrat el premi és molt important, però que puguem fer un concurs d'aquella persona que porta 20 anys sense haver fumat mai a la vida. Només donar-vos les gràcies a tots i especialment a l'Ajuntament, a doctora Cabezas, per això, i animar-vos a continuar amb aquesta salut i aquest pla de vida, que és el que avui celebrem. Gràcies a tots.
9: Finalment ha parlat la regidora de Salut Pública, que ha reivindicat el treball comunitari i també la prevenció del tabaquisme entre els joves.
13: Avui per nosaltres, com han dit, és un dia de celebració, sobretot d'agraïment. Celebrem dues dècades d'aposta per aquest fet que hem tingut. Fa 20 anys que vam detectar una necessitat en el primer pla de salut d'aquí de Sant Andreu i es va decidir, doncs, fer aquesta oficina de deshabituació tabàquica. Diu un proverbi que per educar un infant fa falta una tribu. Doncs bé, per cuidar la salut de la nostra ciutat fa falta tota una comunitat implicada. Aquest programa és l'exemple de transversalitat. No hauria estat possible sense la coordinació, doncs, de les treballadores del CAP, també de l'Ajuntament i de tota la gent implicada, sobretot de tots aquells que heu volgut formar part. Darrere d'aquests 20 anys no hi ha només dades mèdiques. Hi ha històries de superació amb noms i cognoms. Sou vosaltres i altres que han vingut abans. Persones que han guanyat en qualitat de vida, com hem dit, que han recuperat l'alè, i famílies que avui respiren en entorns segurs de fum. Ens enorgulleix també, doncs, haver pogut ajudar a persones que són més vulnerables i que el fet de poder fer aquest ajut, doncs, han pogut deixar de veure que la falta de diners o d'altres persones, com per exemple les embarassades, gent que està malalta del cor, doncs tenir aquesta possibilitat de que puguin estar i poder ajudar-los. La salut ha de ser el primer de tot. No ens aturem aquí. Celebrar 20 anys a mira de futur, perquè els temps canvien i avui en dia, doncs, potser el tabac no, però els vàpers, els vàpers, què passa amb això? Doncs són... Pensem que no, però s'estan fent campanyes, aquest any treballant en aquesta campanya, perquè el vàper també és molt perjudicial. Pensem, a la gent... No, això no perjudica. Sí, s'està incidint. I tenim aquesta sort que als instituts i a les escoles s'està incidint de que, ojo, això sí és dolent. Llavors, hem de tenir aquesta mirada oberta. Sobretot, recordar aquell lema que es va començar i que encara ens serveix, que deia: un Sant Andreu sense fum és un Sant Andreu amb més salut. Va servir fa 20 anys i ens serveix ara i ens servirà al futur. Acabo felicitant aquelles persones que avui esteu aquí. Moltes gràcies per venir. Sabem que fa molta calor, així que moltíssimes gràcies per dedicar-vos a temps i felicitats a qui s'emporti els 800 euros. Donar les gràcies als que van començar, als que estem ara i als que vindran, perquè, com diu la Jèssica, mentre no puguem tancar l'oficina, aquí estarem.
4: Nova edició del sorteig de la campanya del Dia Mundial Sense Tabac a motiu de la Fira de la Primavera, sorteig de 800 euros entre totes les persones que han deixat de fumar en el darrer any. Una cinquantena de persones optaven aquest premi. Finalment, el guanyador ha estat Thomas Sebastià, que ha guanyat els 800 euros. També important la participació dels instituts Alba Prestieri i Paula Ribas, del primer C de l'Institut Sant Andreu, amb el lema "En flow, sense flow, afecten igual", un missatge que alertava sobre els efectes perjudicials tant de les cigarretes convencionals com dels vapers, han estat les guanyadores del cartell de la campanya municipal d'aquest 2026.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
4: Sant Andreu de la Barca comptarà amb la segona edició del Sabarca Fest. Activitats adreçades als joves. Ens acompanya el regidor de Joventut, Javier Romero, per parlar de totes aquestes activitats. Molt bon dia.
14: Molt bon dia, Jordi.
4: Bé, segona edició del Sabarca Fest. Això vol dir que l'any passat, en la primera edició, va anar prou bé, no?
14: I tant. Quan va acabar, vam tenir molt clar que era un programa d'activitats que havia d'arribar per quedar-se i per continuar ampliant-lo any rere any, que és el que hem fet. O sigui, ja podem dir que aquest estiu Sant Andreu de la Barca tindrà el major programa d'activitats per joves que ha tingut mai.
4: A més, són activitats no només d'un dia, no es fan les activitats de Sabarca Fest en un dia, sinó activitats des del mes de juny fins al mes de juliol. Per pràcticament cada cap de setmana hi ha una o dues activitats, no?
14: Exacte. El que volem és que en els mesos de juny i juliol, que ja arriba l'estiu, arriba la calor, les ganes d'estar als carrers i les vacances dels joves en els centres educatius, doncs que hi hagi oferta per ells i elles, i en aquest sentit hem programat fins a 12 activitats que, com bé dius, vol dir que cada setmana hi haurà una o dues activitats pels nostres joves de la ciutat.
4: I a més, activitats repartides en diferents punts de la ciutat.
14: Exacte, hem volgut, en aquest sentit, donar resposta a activitats juvenils als diferents llocs de la ciutat, tant interns com exteriors, sobretot els exteriors, i també adreçat a diferents tipologies de joves, no? A diferents gustos, a diferents inquietuds i a diferents edats.
4: Sempre ho comentem, no?, quan parlem de joves, de quina edat a quina edat més o menys vosaltres teniu en ment de situar la denominació jove?
14: Bueno, és un tema que està força en constant canvi, ja que malauradament, doncs, la precarització de les joves fa que, diguem-ne, que aquesta etapa de transitorietat entre la infància i l'adultesa que defineix la joventut, doncs, cada cop es fa més llarga, doncs, per les dificultats d'emancipació, d'estabilitat laboral, etc. I ja feia poc sentia que ja s'estaven plantejant treballar en polítiques de joventut fins als 32-35 anys, cosa que és una mica preocupant. Nosaltres treballem amb el públic objectiu de l'Espai Jove, que és entre els 14 i 30. Alguna activitat pot sortir-se una mica d'aquests índars, però és una mica l'objectiu que treballem.
4: Ara parlarem d'aquestes activitats, i entre aquestes activitats, que també parlarem després del dia, s'inclou una activitat que es va haver d'ajornar per la pluja, que és la Festa Jove, que estava prevista per l'Ermita. Que ningú es preocupi, que aquesta activitat es farà, i es farà el mes de juny. Però comencem parlant de la primera activitat, que serà el dia 3 de juny, serà l'Espai Jove, un torneig força interessant.
14: Doncs sí, farem un torneig de ping-pong, que és una activitat que en un format una mica més petit ja ens està funcionant molt bé mensualment a l'Espai Jove. Tenim un grup de joves molt motivats en el tema del ping-pong, i el que volem és, doncs, fer un torneig en cara i ulls amb snacks per passar la tarda i premi pel jove guanyador del torneig.
4: Després, el dia 5 de juny, a Villa Maria, tindrem un tardeo jove.
14: Sí, aprofito aquesta activitat per comentar que moltes de les activitats del programa El Saber Cafès van néixer de les propostes que ens van fer arribar les joves a través de les jornades Parlem, que van ser al febrer també la segona edició, i precisament aquest Tardeo Jove és una d'aquestes activitats. Aprofitem l'espai exterior de la Casa de Via Maria, doncs, com ja hem fet en altres ocasions, per fer una activitat lúdica amb els joves, amb música, però també amb alguns jocs mecànics i altres jocs, per passar una bona tarda.
9: Serà de 6 de la tarda a les 10 del vespre a Villamaria, aquest Tardeo Jove. Següent activitat, diumenge 7 de juny.
14: Doncs en aquest cas portem una activitat nova en el calendari d'activitats, que és una jornada de videojocs i realitat virtual al Teatre Núria Espert. Durant tot el diumenge 7 de juny, tant pel matí com per la tarda, el teatre es converteix en un recinte dedicat als videojocs, amb moltes tipologies, i farem diferents tornejos. Pel matí, torneig de Mario Kart, i a la tarda, torneig de FIFA. I hi haurà premi pels guanyadors de tots els certàmens. A part d'aquests tornejos, hi haurà altres jocs amb realitat virtual, com dic, doncs per testejar diferents tipologies de joc.
9: Per tant, novetat d'aquest any, aquesta jornada de videojocs i també de realitat virtual. Anem al dijous 11 de juny, taller de pintura urbana. Aquesta es farà a l'Espai Jove.
14: Sí, volem continuar treballant perquè els joves se sentin seu l'Espai Jove, i en aquest sentit els convidem a participar d'un taller de pintura urbana on realitzarem un mural identitari de l'espai, i a càrrec d'una tallerista especialitzada. I bueno, convidem en aquest sentit a tothom que s'hi vulgui apropar i testejar una mica la pintura urbana i de més, doncs que s'animi.
9: 12 de juny, aquí recuperem aquesta festa jove que sí. Es va haver d'ajornar per la pluja. Esperem tenir bon temps el dia 12 de juny. Serà l'Ermita del Palau, la festa jove, tal com estava prevista inicialment.
14: Exacte. Va ser una llàstima haver-ho de posposar per la pluja del 9 de maig. De fet, molts joves ja se'ns van adreçar, doncs, que quina pena que s'hagués ajornat, i precisament aquí puntualitzo que els darrers dies hem estat amb l'alcalde Marc Girbet als instituts de la ciutat, com saps, i molts joves ens preguntaven per aquesta festa, i ja els vam avançar que la reprogramaven i quedaven supercontents. La reprogramem per divendres 12 de juny amb els dos DJs que van guanyar el concurs de DJs que van promoure des del Compte de Sant Andreu Jove, el Gabriel Grau i el DJ Josep.
9: Per tant, els veurem en aquesta festa de jove el dia 12 de juny. Anem al dissabte 20 de juny, sortiu fora de Sant Andreu de la Barca, una sortida fora a Illa Fantasia.
14: Doncs sí, en aquest sentit, una mica repliquem la proposta que vam dur a terme a Setmana Santa, que vam fer una sortida a PortAventura i que va ser molt exitosa. Vam emplenar totes les butaques del bus que teníem preparades, i doncs a l'arribar a l'estiu, i pensant que un parc aquàtic podia ser una activitat engrescadora, i llavors portem aquesta proposta de sortida l'Illa Fantasia.
9: Tenim una altra activitat refrescant, però en parlarem després.
14: Sí.
9: El dijous 25 de juny també la participació, no?, dels joves i les joves de Sant Andreu de la Barca amb la penjada de la bandera de l'Orgull. Després tindrem la festa de l'Orgull al juliol, però també reivindicar i també que els joves també acompanyin en aquesta iniciativa, no?
14: Doncs sí, amb aquesta mirada de transversalitat de que tenim des de l'equip de govern, doncs considerem que al final, evidentment, les polítiques de joventut no poden anar lligades a les polítiques d'igualtat, no?, i de promoció dels drets del col·lectiu LGTBI, en aquest cas. I llavors, doncs, dins del programa d'activitats d'estiu, però també estarà dins del programa de les activitats de l'Orgull, doncs duem a terme aquesta acció on hi participem com a Espai Jove en conjunt amb la Biblioteca Aigüestoses, Ràdio Sant Andreu i l'Escola de Música, en aquesta penjada de la bandera de l'Orgull a la balconada de la biblioteca, com un punt de reivindicació.
9: Evidentment, a més, en un lloc ben visible.
14: Sí.
9: Normalment també era un lloc ben visible, que era el balcó de l'Ajuntament, però
14: serà.
9: Que en aquesta ocasió, aquesta penjada de la bandera de l'Orgull en el Centre Cultural Aigüestoses, i que des d'aquí, des de l'emissora municipal, també us volem agrair el fet que ens féssiu partíceps també d'aquesta iniciativa.
14: Nosaltres, no?, encantades.
9: El divendres 26 de juny, a l'Espai Jove, taller de maquillatge drac. Suposo que ja per ambientar-se...
14: Exacte.
15: Pel dia de l'orgull.
14: Exacte, estem amb aquesta, amb aquest mes de reivindicacions i des de l'Espai Jove doncs, hem programat aquest, aquest taller amb un artista drag, de fet, en auge, participant a la darrera edició de Regias del Drag, que és Bar de Petarda, i bé, doncs tothom que vulgui passar una bona estona, que vulgui bueno, tenir un lloc on expressar-se lliurement i provar el que és l'art del maquillatge, doncs comptarem amb una gran professional per fer aquesta estona distesa.
15: Hem d'avisar també que alguna de les activitats cal una inscripció prèvia, eh?
14: Això sí, clar, perquè en algunes, sobretot en aquelles que requereix de talleristes especialitzats, doncs hem de tenir un cert quòrum per poder-les dur a terme. Des d'aquí animem a tots els joves de Sant Andreu a que s'apuntin a aquestes activitats, esclar.
15: Anem el divendres 3 de juliol a l'ermita de Santa Madrona del Palau, si anem a la fresca, a partir de les 10 del vespre.
14: Doncs sí, també és una de les activitats que va sortir a través de les jornades Parlem, que també va sortir en el primer any. Els joves agraeixen tenir aquest espai, no? Ja que Sant Andreu des de fa un temps doncs, no disposa de cinemes, i més a l'estiu doncs, s'agraeix molt fer-ho a la fresca, no? Aquest cop ho fem a l'ermita del Palau i veurem la pel·lícula Super Empollones, que és una pel·lícula doncs, de comèdia precisament que creem que connectarà molt amb les joves, i com a petita novetat hi haurà servei gratuït de crispetes, o sigui que millor plan impossible.
15: I a més en l'ermita de Santa Madrona, per tant, un espectacular.
14: Espai, sí, ben xulo.
15: Anem el divendres 10 de juliol, tornem a Villamaria amb una nit musical.
14: Doncs sí, aquí el que portem o el que proposem és replicar la nit musical que portem dues edicions fent durant la fira d'hivern, i que la darrera edició, per exemple, va comptar amb una molt bona participació i amb una molt bona qualitat dels músics que s'animaven a cantar, a actuar, i doncs un altre cop ara a l'estiu doncs, creiem que el pati de Via Maria seria un espai idoni per fer aquests concerts a la fresca. Es tracta d'una espècie de jam session on els artistes venen i van tornant-se per fer les seves actuacions. A més, serà un espai molt agraït per fer sopar a la fresca, hi haurà un petit servei de barra, o sigui que per passar una bona nit amb música doncs és un molt bon plan.
15: I per descobrir nous talents, també, no?
14: Exacte. Aquí tenim molt bon talent local, musical i a més jove, i per tant aquests grups emergents els convidem a fer les seves actuacions.
15: Anem el 17 de juliol al Parc Central, tindrem doncs, el Sabarca Night, a més en un lloc realment doncs, també interessant com és el Parc Central per fer activitats.
14: Doncs sí, en aquest sentit tenim el, podríem dir com el gran concert, en el sentit que és el que mou més infraestructura, i el duem a terme al Parc Central. Enguany tindrem actuació del grup de versions Préssecs, que per qui no els conegui, els animo a que els busqueu, perquè són un grup ben divertit. Versionen en un estil així molt actual, podria dir molt tipus La Pegatina, molt tal, però versionen cançons mítiques dels clàssics de Disney i dels animes dels 3XL. Per tant, aquests joves una mica més adults segur que recordaran aquestes melodies. I després tindrem el nostre DJ local i company de Radio Sant Andreu, DJ Beca, per amenitzar la resta de la nit.
15: Per tant, festa assegurada el dia 17 de juliol al Parc Central amb el Sabarca Night. Abans parlàvem de la sortida d'Illa Fantasia, que era una activitat refrescant, però acabarem aquest Sabarca Fest amb una activitat molt refrescant el dia 20 de juliol, la Pool Party a la piscina municipal de Can Salvi.
14: Doncs sí, repetim aquesta activitat que vam engegar l'any passat, que també va tenir molt bona acollida, i doncs repetim aquesta sessió nocturna a la piscina de Can Salvi, acompanyada musicalment del nostre DJ local, també DJ B. Aquí també cal inscripció per treballar l'aforament de la piscina, i serà doncs el tret final i ben refrescant del programa d'activitats. Home,
15: estarà molt bé, no? Una sessió de DJ banyant-nos,
14: sí.
15: I a més a la nit, que això no és habitual.
14: No, va sortir superbé l'any passat.
15: És una activitat única, no?
14: Sí, és ben única.
15: Doncs Javi Romero, com a regidor de joventut, té els micròfons de Ràdio Sant Andreu per animar els joves. Jo crec que no cal animar-los amb totes les activitats aquí en programades que són prou interessants, però si encara falta un reforç, què els diria als joves i les joves?
14: Doncs jo els diria que des del Departament de Joventut treballem incansablement al llarg de l'any per oferir al nostre jovent aquell oci que malauradament, almenys fins al moment, potser no troben a la nostra ciutat, i que treballem molt perquè gaudeixin de les activitats que proposem, i que sobretot sempre obrim les portes o tendim la mà a preparar-les conjuntament, com amb les jornades Parlem. Com deia abans, en aquestes visites amb l'alcalde als instituts, jo no he parat de repetir que aquestes són les propostes que hem treballat, però que seguim superobertes a rebre més propostes o més suggeriments per continuar completant el calendari d'activitats de l'any amb propostes que els agradin, perquè així som, o sigui, som un equip de govern que està fortament preocupat perquè les joves gaudeixin i per fer-les partícips de tot el procés. Així que només que em queda, doncs, animar-vos a tots i totes a que vingueu i que gaudiu de les activitats que hem preparat amb molt de carinyo per vosaltres.
15: Doncs segurament que serà així. Javier Romero, regidor de Joventut, gràcies per acompanyar-nos.
14: Sempre és un plaer, gràcies.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i els dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
15: L'edifici de les Escoles Velles de Sant Andreu de la Barca acull aquests dies una exposició itinerant dedicada al programa Voluntariat per la Llengua, una iniciativa que promou l'ús social del català a través de converses entre voluntaris catalanoparlants i persones que estan aprenent la llengua. La mostra, que es podrà visitar fins al dia 18 de maig, recull dades i experiències de participants que han format part d'aquest projecte al llarg dels anys. La responsable del Servei Local de Català de Sant Andreu de la Barca, Rosa Monforte, ha explicat a Ràdio Sant Andreu el motiu d'aquesta exposició i també ens ha parlat de la nova edició del programa del Voluntariat per la Llengua, un programa que consisteix en posar en contacte una persona que està aprenent el català i que vol començar a parlar-lo amb un altre que el parla habitualment i que actua com a suport durant aquest procés d'aprenentatge. Les parelles lingüístiques es troben una hora a la setmana, de vegades s'allarga molt més, durant 10 setmanes per mantenir converses en català en un ambient distès i també quotidià.
16: Bé, doncs és una exposició itinerant que ha anat passant per diferents poblacions i per diferents espais, i ara doncs hi havia l'ocasió de tenir-la a Sant Andreu, la vam demanar. És una exposició en què s'exposa doncs una mica doncs dades per una banda i per l'altra doncs experiències de persones que han participat en aquest programa del Voluntariat per la Llengua. I com que també ara estem en una època de l'any en què podem començar a fer parelles lingüístiques amb els alumnes que ja tenen un nivell i que comencen a xerrar, doncs ens va semblar que era adequat, no? Per fer difusió, per donar-ho a conèixer, perquè també doncs, les parelles lingüístiques que ja estan funcionant passessin, i bé, doncs aquí està l'exposició fins al dia 18 de maig.
15: A Sant Andreu de la Barca, com dèiem, des de l'any 2003 es fa el Voluntariat per la Llengua. N'hem parlat en moltes ocasions a través de la ràdio, però si haguéssim de resumir en què consisteix el Voluntariat per la Llengua o què és, què ens diria, Rosa?
16: Bé, doncs seria posar en contacte una persona que parla català, que en aquest cas seria el voluntari, i amb una persona que l'està aprenent o que vol millorar-lo o que doncs, no està prou segur i no es llança a parlar perquè es pensa que no en sap gaire, i aleshores doncs, posem aquestes dues persones en contacte, es troben una hora a la setmana i per fer conversa durant 10 setmanes. Això és el que marquem, perquè és un programa voluntari, llavors perquè hi hagi un temps d'inici i un temps final, tot i que després, si volen, poden repetir i fer 10 hores més.
15: Sol passar això, no?, de que finalment s'allarga encara més, d'aquesta hora que és el que es demana, doncs a la setmana s'allarga més i la conversa continua.
16: Exacte, i després això, poden fer com una segona tanda, o sigui, fins a 3 tandes de 10 hores poden fer. Després ja recomanem fer un canvi. Si volen continuar participant en el programa, doncs recomanem canviar de persona, de voluntari o d'aprenent, perquè doncs bé, així també la persona s'acostuma, no, a diferents a tenir diferents persones de referència, no, des del punt de vista de l'aprenent, i a sentir i a parlar amb persones amb diferents accents, etc.
15: El perfil de l'aprenent, en aquest cas, persona que vulgui mantenir una conversa en català, perfil, en aquest cas, del voluntari, quin perfil tindria?
16: A veure, el perfil de l'aprenent, si és alumne, si és alumne nostre, ha d'estar fent el bàsic 3, que és el curs que ja permet, doncs, començar a tenir una mica de conversa, perquè si no diríem que no té sentit. Si no és alumne, que no necessàriament s'ha de ser alumne per participar del programa, doncs això, que pugui parlar una mica, o sigui, tenir una mica de conversa, no que ho faci perfecte, sinó, però que tingui, doncs, una mica de conversa. Si té un nivell zero, no és recomanable. I en el cas del voluntari, doncs és una persona que parli català, independentment de si el parla a casa, de si és la seva llengua materna, si l'ha après, o sigui, un catalanoparlant.
15: Per tant, el procediment tant de voluntaris com d'aprenents, si volen participar de la nova edició del Voluntariat per la Llengua, cal adreçar-se, en aquest cas, al Servei Local de Català.
16: Sí, al Servei Local de Català, que estem a les Escoles Velles, el telèfon seria el 634-75-72-31, hi ha també servei de WhatsApp en aquest número de telèfon, o bé, doncs, per correu electrònic, santandreubarca@cpnl.cat, o si no, doncs, que passin per les Escoles Velles i preguntin també.
15: Si parlem de xifres, en Rosa, des de l'any 2003 que es va instaurar també el Voluntariat per la Llengua a Sant Andreu Barca, més de 1.000 persones, 1.300 crec que aproximadament, entre voluntaris i aprenents, han passat per aquest programa. Per tant, estem parlant d'una xifra important.
16: Sí, una xifra important des del 2003.

0: voluntaris doncs, que van repetint, eh? O sigui que és això, que cada any doncs, els podem contactar i doncs, sempre participen. Tenim uns quants d'aquests, a vegades fan algun descans, no? Perquè doncs, també és necessari, no? Però sí, sí, n'hi ha molts que han participat des de la primera edició i continuen participant, i també tenim voluntaris nous, que també està bé, no?, anar renovant doncs bé, la borsa de voluntaris.
1: Tenim algun aprenent o aprenenta que ha començat d'aprenent o aprenenta i ha acabat sent voluntari o voluntària?
0: Doncs sí, hi hauria alguns casos d'aquests, sí. El que passa que a vegades els que comencen com a aprenents, encara que ja tinguin un nivell molt alt de conversa i que els diguis ja pots ser voluntari, els costa una mica de fer el pas. Hem tingut algun cas, però els costa, no? Perquè sempre tenen aquella actitud que es pensen que no en saben prou, no? Que no ho faran prou bé.
1: I no és així, eh?
0: No és així, en absolut.
1: Aquí també els comerços també juguen un paper important.
0: Sí, els comerços doncs, també estan adherits al programa, comerços que puguin atendre en català, i aleshores doncs, també és una informació que facilitem a les parelles lingüístiques doncs, perquè si han de fer alguna compra o han de fer alguna cosa doncs, també puguin utilitzar aquests recursos. I a més també els comerços, els alumnes han de fer unes pràctiques a partir d'un determinat nivell i els comerços doncs, col·laboren, no?, a acollir aquests alumnes que comencen a parlar, a donar-los una mica de conversa i a treure, no?, doncs, el català que estan aprenent a l'aula, doncs, a treure'l al carrer.
1: Tenim aquí un eslògan que és quan parles fas màgia. Això fa temps ja que utilitzeu aquesta frase, no?
0: Sí, sí, és aquesta campanya, no?, de difusió del voluntariat que es va vincular, de fet, al mag Joan Ola, que és un mag que ha vingut aquí a Sant Andreu de la Barca en més d'una ocasió.
1: Molt bo, m'han dit, eh?
0: Sí. Sí, i aleshores doncs és això, no? Van jugar amb la màgia, no? I la màgia de les paraules, i la màgia del llenguatge, i la màgia de parlar, no? I d'aprendre una nova llengua.
1: A més d'aquesta exposició del Voluntari per la Llengua, que està en el vestíbul d'Escoles Velles, també heu preparat altres activitats, com un voluntariat per la llengua express. En què consisteix?
0: Bé, doncs això del voluntariat express, com comentava abans, tenim alumnes que ja tenen un nivell, que comencen a parlar, que ja poden tenir una parella lingüística, i com que no saben de què va, doncs organitzem aquesta activitat perquè ells facin un tastet del voluntariat. I aleshores doncs és portem voluntaris, en aquest cas no són voluntaris externs, sinó que tenim un curs de nivell superior que són els que faran de voluntaris dels alumnes que poden tenir una parella lingüística. Llavors consisteix això, en fer converses ràpides durant uns minuts i canviar de parella, i llavors així ells hauran d'anar parlant amb persones diferents. I bé, i seria doncs això, no?, aquest tastet del que és tenir una parella lingüística, no?, parlar amb una persona que externa, diríem, que en aquest cas seria, doncs, tots són alumnes, però tampoc es coneixen, perquè són de grups diferents.
1: Veig que el voluntariat per la llengua es va renovant any rere any, no?, sí. En quant a activitats, en quant a difusió també, no?
0: Sí, sí, sí, això, activitats, difusió, a vegades doncs també portem una parella lingüística a l'aula, no?, perquè doncs expliquin la seva experiència i així els alumnes coneguin com és tenir una parella i s'hi animin, i sí, és qüestió d'anar-ho promocionant.
1: Ara que es parla molt sobre l'ús del català, la baixada de l'ús del català, gràcies a experiències com el Voluntariat per la Llengua, els cursos del Servei Local de Català, doncs animar tothom a que parli català, no? Sense por, no?
0: Exacte, animar tothom. Després també les xarxes socials estan fent un paper important. Hi ha força creadors de continguts en català que són nous parlants de català. Vull dir que una mica doncs, l'enfocament seria aquest, no? Cap a nous parlants, que aquests nous parlants trobin el seu espai, i els de sempre, diguem, els que parlen català habitualment, doncs no fer canvis innecessaris.
1: La Cristina Moreno és una voluntària per la llengua. Ja fa un parell d'anys que participa en el programa del voluntariat per la llengua a Sant

0: L'Andreu de la Barca també ens ha explicat la seva experiència.
1: Porto un parell d'anyets o així. No he tingut moltes voluntàries, però he fet durar molt el voluntariat amb elles i l'experiència és molt gratificant, perquè coneixes gent nova d'altres països, amb ganes d'aprendre el català, intercanvies cultura, bàsicament, a part de l'idioma, no? Bueno, l'idioma és el meu. Però, clar, comparteixes doncs, experiències, o millor, jo que sé, gastronomia, coses de plats del seu país que no tens ni idea i t'expliquen, i realment és molt, són moments molt divertits.
0: Portes 2 anys fent de voluntària, més o menys, no?
1: Sí, aproximadament, sí.
0: Com vas conèixer el programa del voluntariat per la llengua?
1: Per xarxes socials i per la tele, per TV3, perquè només miro TV3. Sí, sí. Llavors vaig decidir un dia enviar un WhatsApp i saber com havia de fer per apuntar-m'hi. I és molt senzill. Molt senzill, molt fàcil i tots estem preparats per fer-ho. No fa falta cap coneixement extens de la llengua, ni ser filòleg, ni res de l'altre món.
0: Parlaves ara de lo gratificant que és amb les aprenentes, aprenents que has tingut fins ara i de conèixer també altres cultures, no?
1: Exactament. Realment, perquè al final no és una classe de català ni molt menys, és passar una estona i que l'altra persona xerri, llavors qualsevol tema és bo, la cosa és parlar, i llavors acabes de parlant, doncs això, de, doncs al meu país fem un plat de, jo què sé, de mongetes, per dir alguna cosa, fet no sé com, dic, ah, doncs nosaltres el fem així, i qualsevol tema és bo, no?, de la geografia, o del paisatge, de les ciutats, i tothom aprèn, o sigui, jo aprenc d'aquestes persones i elles aprenen de mi, no només l'idioma.
0: Per tant, aprenent, tant l'aprenent com el voluntari, per tant, quan parlem del voluntariat per la llengua, podríem pensar, no, aquí el beneficiat o la beneficiada és l'aprenenta o l'aprenent, sinó en aquest cas també és molt gratificant per part del voluntari.
1: Exactament, exactament. Perquè, clar, al final, jo per la llengua no, perquè només faig que parlar la meva llengua, o sigui, l'altre el que fa és deixar-se anar el que ha après a classe, que perdi la vergonya que el parli, però clar, la conversa pot ser de qualsevol cosa, o sigui, el consorci ens dona material i això per fer-ho servir, però la veritat que el tinc a casa ni l'he obert, perquè qualsevol tema és vàlid, un cafè, hola, què fas, com ha anat el dia, com ha anat la setmana, i si plou, plou, i parles de qualsevol cosa.
0: Aquestes són part de les experiències d'anteriors anys, no?, parlant amb voluntaris i d'aprenents, que sí que el consorci us aporta a vosaltres un dossier de possibles temes de conversa, però pràcticament aquest dossier ni s'obre, no?, perquè sempre sorgeixen temes per parlar o per mantenir una conversa d'una hora a la setmana. Segurament que allargueu més, fins i tot aquestes 10 hores, no?
1: I tant. Bueno, les meves trobades eren de dues hores i alguna cosa, perquè et trobes a gust. Perquè si no estàs a gust amb aquella persona, només fas que mirar el rellotge. I si estàs a gust allà sentat fent un cafè o un aigua, ni fins i tot el que sigui, vaig xerrant, quan te la dones un 8:15 PM. Dius, ostres, anem a sopar.
0: On quedeu per fer aquestes converses?
1: Jo amb les noies que he estat, una vivia per allà als meus barris, cap a la Solana, i llavors quedàvem en un bar d'allà i fèiem un cafetet, i l'altra vivia més aquí, més cap al centre, quedàvem per aquí pel teatre també. Tenim al servei de la biblioteca una sala que la podem fer servir, però al final ens estiràvem més anar a prendre un cafè a qualsevol lloc i anàvem canviant un dia aquí, un dia allà, i també tenim feina als negocis del poble.
0: Exacte. Bueno, de fet, els comerços també participen en el voluntariat per la llengua. Hi ha una sèrie de comerços que podem veure un distintiu a la seva entrada on aquests aprenents es poden adreçar en català i saben que se'ls contestarà en català.
1: Exactament. Sí, sí, recordo un dia amb una d'elles que li vaig ensenyar a fer coca de llardons perquè venia dijous gras i vam anar a comprar juntes perquè si tenia els ingredients i li vaig explicar com ho havia de fer i clar, ella d'inici parlava en castellà, no? Dic, no, t'has d'adreçar en català, que aquí, si no, no contestaran mai. Sí, sí. I sé que hi ha botigues que estan adherides.
0: Quin missatge donaries a persones que estiguin ara pensant si apuntar-se o no al voluntariat per la llengua, perquè els hi recomanaries?
1: Que no s'ho pensin, que és molt divertit, que ens ho passem molt bé i que total és una hora a la setmana o poder una miqueta més, però així coneixes persones noves, surts una mica de casa o desconnectes de la feina i és un punt d'inflexió que ajudes a la gent sense gaire esforç, perquè nosaltres parlem el nostre idioma i al final guanyem tots.
0: Ja coneixes a l'aprenent o aprenenta d'aquest any?
1: Encara no.
0: Nervis?
1: No, perquè ja soc veterana, però sí, amb aquella cosa de dir a veure qui i com serà. Sí, sí.
0: També hem conegut el testimoni d'una de les aprenents que participa en enguany al programa del voluntariat per la llengua a Sant Andreu de la Barca. La Jimena López, d'origen bolivià, assegura que va decidir apuntar-se al voluntariat per la llengua per facilitar la seva integració social i també laboral a Catalunya.
2: A veure, jo la primera vegada que he viscut aquí, he viscut en Madrid, saps? I quan he arribat aquí a Barcelona, clar, per motiu de laborals també i socials sobretot, perquè una manera d'incluir-te al medi social, pues, parlant la seva llengua.
0: I el fet de parlar en català, què és el més complicat que has trobat?
2: A mi me costa més el tema de la gramàtica, costa més perquè quan estic parlant el cervell pensa en castellà, no? Entonces sempre intento fer així les traduccions i crec que ahí m'embolico més. Però m'agrada.
0: Però parles molt bé el català.
2: Bueno, estic aprenent, tinc una parella lingüística i normalment sempre quedem fent xerrades i bueno, ahí estamos.
0: De què parleu quan teniu aquestes converses amb la parella lingüística?
2: Bueno, normalment no hi ha un tema determinat, no? És temes del dia a dia, socials, polítics, saps? Normalment intentem no tocar aquests temes polítics per a no estar ahí embarazadas, no?
0: Però sempre hi ha temes, no? Sempre hi ha temes per tractar en aquestes converses que és una hora a la setmana, segurament que us allargueu una miqueta més, no?
2: Clar, dilluns i dimecres venim aquí a classe, que és per una hora, dues hores normalment, i clar, és insuficient. Normalment aprofitem aquesta voluntariat per a fer xerrades no tan gramaticals, sinó més sueltes.
0: Més del dia a dia, no?
2: Més al dia a dia, sí.
0: Utilitzes el català fora de l'aula o fora del voluntariat per la llengua? Intentes anar parlant en català? Saps que hi ha comerços, sí, que estan adherits al voluntariat per la llengua i que saps que et pots adreçar, parlar en català, que et respondran en català i que t'ajudaran en tot el possible.
2: Sí, normalment jo visc aquí al poble i normalment sí que aprofito d'anar a los puestos aquí locals donde hi ha el voluntariat i tal, i ja conec molta gent que allí treballa en els comerços i ja me conocen i tal, i intento parlar a més català.
0: Normalment, i bé, no?
2: Sí, són els meus professors també, sí.
0: D'on vens? On vas néixer?
2: Com?
0: On vas néixer?
2: Ah, soc boliviana.
0: Boliviana.
2: Sí, però ja he vist que...
0: Fa molts anys aquí, no?
2: Sí. Des de los 21, uh-huh, saps? I ara tinc 40. Normalment, pues, ja he viscut en molts sitios i jo, molts jocs, no? I ara, pues, estic aprofitant aquí. I el meu principal objectiu és de trobar feina, també, i... No vull que llegue, oye, necessites aquest certificat que també te'l piden, no? També és un requisit també per al tema de faena. I lo faig per a aquesta razón i per a l'altra també.
0: Hi ha alguna paraula en català que t'agradi molt especialment?
2: Sí, a veure, ara estem portant uns lo que són les gramaticals i clar, hi ha moltes paraules, per exemple el tema de l'ajuntament, el tema de lo que són les dièresis i aquestes, que parece mentira, però costen
0: una mica.
2: I los accents, sobretot los tancats, oberts, saps? Aquestes que te posen ahí la cap, diu, i aquesta què era? Tancada o oberta, no?
0: Però paciència, no? Amb paciència suposo que al final es pot aconseguir l'objectiu, però alguna paraula que hagis escoltat en català que diguis, aquesta paraula m'agrada com sona en català.
2: Sí, a veure, juguem aquí, al finalitzar la classe, juguem un joc que es diu multa, i fem així, diguem, acertix també, del cap, de cap, no sé, coses així, coses que també... Una paraula així en si no tinc.
0: I Ràdio Sant Andreu també ha tingut l'ocasió de poder conversar a una parella lingüística. La parella formada per la Mercè i també per la Montse, que també ens han volgut explicar la seva experiència I com va això del voluntariat per la llengua i també les diferents converses que solen mantenir a les seves reunions. Estem parlant de la Mercè Montes, voluntària, i la Montse Maestre, que és aprenenta. Totes dues també coincideixen en els cursos del Servei Local de Català fent el mateix curs. Voluntària i aprenent. Per què ha decidit apuntar-se al voluntariat per la llengua?
3: Pues mira, que la Montse m'ho va demanar i vaig dir, vale, pues fem un temps. I així va ser.
0: És el primer any que ho fa o...?
3: Sí.
0: I què espera d'aquest voluntariat per la llengua, com a voluntària?
3: Com a voluntària, que aquí mira la meva col·lega, pues parli el català sense vergonya.
0: Creu que ho aconseguirà?
3: Crec que sí. Sí? I sí, jo sóc optimista.
0: Ja té el programa de, o ja pensa quin tipus de conversa...?
3: Bueno, fem una conversa així variada, de dones, de lo que surti. De lo que surti.
0: Per tant, sempre hi ha temes, no?, per parlar.
3: Sempre, sempre hi ha temes.
0: I com ho porta, la companya?
3: Bueno, bé, bé, bé. Ho va fent bé, sí.
0: Montse, com ho portes, el fet d'aprenent d'aquest voluntariat per la llengua, d'aprenent-te, aquí amb la voluntària, com van aquestes converses?
4: Molt bé, molt bé. Sí, van fent xerradetes molt llargues. Està molt bé, sí.
0: Però parles molt bé el català.
4: Bueno, una miqueta. Me falta una miqueta de soltura.
0: Bueno, suposo que ganes, no?, de dir, ei, que en sé, que puc parlar-lo bé, no? De vegades és que un s'ho cregui, no?
4: Sí, sí, això, exactament és això. Sí, i a més, amb Mercè...
0: Ho posa més fàcil.
4: Ho posa més fàcil, sí.
0: I aquests temes, ha dit que, diu, parlem de coses de dones.
4: Sí, el que surti... del mateix, d'igual.
0: On quedeu per fer aquestes converses?
3: Pues hem quedat avui aquí en una granja i pues allà fem un cafè i parlem del sol, de la pluja, del que toca.
0: Bueno, diuen que és una hora setmanal, jo penso que amb vosaltres passeu d'aquesta hora, no?
3: Sí, que passem, sí. Sí, sí. Sí, perquè a vegades parlem i no sabem frenar.
0: Per tant, aquestes 10 sessions d'una hora, vosaltres això us queda curt, no?
3: Bueno, sí, jo crec que sí que quedarà curt, sí.
4: Sí, sí, totalment d'acord.
0: Sou alumnes també del Servei Local de Català?
3: Sí.
0: Dels cursos? Quins cursos feu?
3: Fem el B, el B3.
4: El B2.
0: Les dues feu el mateix curs?
4: Sí, sí, hem fet l'intermedi 1, el 2 i el 3.
0: I com us va?
4: Bé, està bé, sí. La llengua és molt maca, el professor també, és molt agradable i la veritat que està molt bé.
0: Trobeu difícil, complicat? És el que trobeu més difícil o complicat del català?
4: No sé què dir-te. Jo crec que és agafar confiança. No és tan problemàtic, a veure, con una altra llengua.
0: És el fet d'atrevir-se, no? Suposo.
4: Sí, sí, això.
0: És el que has d'intentar, no, Mercè, de que es vagi atrevint i vagi parlant més el català.
3: Parla bé, l'únic que li costa a vegades de com fer els verbs i coses així, però no, parla bé.
0: Jo crec que vosaltres dues repetireu, no?, aquesta experiència, el voluntari de parlar llengua.
3: Sí, sí que repetirem, sí, ja ho veuràs.
4: Sí, sí, totalment d'acord.
0: Experiències al voltant del voluntariat per la llengua de Sant Andreu de la Barca, que s'organitza des del Consorci de Normalització Lingüística per la Llengua i des del Servei Local de Català. Una exposició que es podrà veure fins al dia 18 de maig recull la història del voluntariat per la llengua, que va començar l'any 2003. Més de 1.400 persones han passat a Sant Andreu de la Barca a través del voluntariat per la llengua, que també enguany s'han organitzat altres activitats complementàries, com el voluntariat per la llengua express, una proposta que permet als alumnes experimentar en primera persona com funcionen les parelles lingüístiques mitjançant converses breus amb diferents voluntaris. Sota el lema de Quan parles fas màgia, la campanya continua apostant per fomentar l'ús social del català i reforçar la confiança dels nous parlants. En aquest sentit, Rosa Monforte, responsable del Servei Local de Català de Sant Andreu de la Barca, fa una crida a la ciutadania a mantenir-se en català amb les persones que l'estan emprenent.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I finalment, una última informació que destaquem avui en aquest Via Directa. El centre excursionista Pitallat i l'agrupació de joves han exhaurit totes les places en menys de 24 hores per la sortida que realitzaran a finals del mes de juny al Congost de Montremei.
2: El centre excursionista Pitallat i l'agrupació de joves han aconseguit omplir totes les places de la seva primera activitat organitzada conjuntament en menys de 24 hores. La proposta prevista pel pròxim 27 de juny és una sortida al Congost de Montrevell i ha despertat un gran interès entre els socis de les dues entitats fins al punt d'exhaurir totes les places, les 20 disponibles, abans de la celebració de la sortida. L'activitat combinarà una ruta de 9 quilòmetres en caiac pel pantà de Canelles amb un itinerari de senderisme de 9,5 quilòmetres pel Camí d'Aragó. Maria Arcs, membre de la secció jove del centre excursionista Pitallat, ha explicat que, a més d'omplir les places, també ha servit per fer bastants més socis nous.
3: Bueno, ens va contactar la grupa perquè ara està fent diferents sortides o diferents activitats amb altres entitats del poble. Crec que ja han fet alguna amb Castellers, si no m'equivoco. I res, es van posar en contacte amb nosaltres l'Omar, que s'encarrega una mica del tema d'esports. I res, hi va sorgir la iniciativa.
2: Quantes setmanes heu tingut de preparació? Què heu tingut de fer? Com heu preparat aquesta sortida?
3: Pues crec que vam començar com fa un mes, una mica menys, i res, i vam començar, bueno, vam fer un parell de reunions només per decidir quina activitat volíem fer, ens vam per WhatsApp, i res, i després vam començar a decidir pues, quines coses volíem fer, com ho fèiem, el dia...
2: Clar, perquè aquesta iniciativa ha nascut amb una entitat que és l'agrupació de joves, que és, principalment són joves de Sant Andreu de la Barca, però clar, tu també ets membre de la secció jove del Pitallat. Llavors, què aporta aquesta unió entre dues entitats i una activitat tan enfocada al jovent? Com s'ha organitzat i per què es busca amb aquesta excursió?
3: Sí, el que es buscava principalment és que la gent s'animés, vingués, conegués més de les dues entitats, perquè a vegades, moltes vegades, aquestes entitats que estan encarades cap a joves no arriben a tothom, i parles amb molta gent, amb molts joves de Sant Andreu de la Barca, i no saben què és el Pitallat i no saben què és la grupa. Bueno, la grupa és més complicat no saber què és, però no saben què són, no saben com es poden apuntar, què poden fer. Aleshores, el que volíem era pues, que arribés a més gent, que s'apuntés més gent, que de fet ha servit, perquè s'ha apuntat més gent, almenys al Pitallat, s'han apuntat bastants més socis nous i la cosa ha anat bastant bé.
2: És a dir, que ha servit de reclam perquè les dues entitats creixin una mica.
3: Sí, sí, d'alguna manera sí.
2: Aquesta sortida és al Congost de Montrevell, que és un dels espais naturals més espectaculars de Catalunya. Per què heu escollit el Congost de Montrevell per aquesta sortida?
3: Doncs la veritat és que va ser com la primera idea que vam tenir, que vam pensar, mira, pues està molt bé perquè no enfoca només caminar, sinó també pues, una sortida amb caiac, que és com més lúdica, vas amb més gent, has de fer com més pinya, parles, et socialitzes molt més. Jo crec que era una sortida bastant guai per poder fer amb altra gent. Era una sortida que jo personalment ja havia fet i sabia que a mi em va agradar, jo m'ho vaig passar bé. Aleshores vam dir, pues endavant amb aquesta.
2: Aquesta activitat és una activitat bastant xula, perquè combina diferents modalitats. Explica'ns una mica com serà aquesta excursió, un resum de la sortida, les activitats que es fan allà al Congost.
3: Doncs això mateix, la començaríem des de l'embarcament de Cursà, uns 9 quilòmetres amb caiac doble, que a mi això em semblava bastant guai, perquè si et toca amb algú que no coneixes, pues, t'has de coordinar, has de fer com... És com una dinàmica de grup, al final. I res, arribàvem a l'embarcader del final del Congost i començàvem a caminar. Uns altres 9 quilòmetres caminant també, 450 metres de desnivell, que és bastant assequible, i després tornàvem, o sigui, tornarem amb una barqueta, un aquabús, que se'n diu, fins al pàrquing inicial.
2: Clar, aquesta excursió és una excursió que abans de que l'aneu a fer les dues entitats, suposo que l'haureu provat, perquè combina moltes coses i té una certa preparació, m'imagino.
3: Sí, ja la vam provar. O sigui, jo en el seu moment ja més o menys sé com és, per tant, per això vam dir d'anar a aquest lloc.
2: Què fa especial aquesta proposta respecte a una excursió convencional, diguéssim, per exemple, una sortida al Pitallat?
3: Home, principalment que és bastant més... O sigui, la quantitat de gent que pot venir és bastant més que la que nosaltres oferim normalment, perquè quan, al final, quan vas a fer una sortida de muntanya, prioritzes que el grup sigui una mica més reduït, que sigui una mica més íntim tot, perquè hi ha d'haver confiança, hi ha d'haver una mica de control sobre les persones que hi van. I a part d'això, que l'activitat és diferent, perquè amb el Pitallat no havien fet mai res. Bueno, sí que n'havien fet alguna, però almenys últimament era de les primeres que feien posar algú d'aigua, que sigui diferent. Bueno, sí que havien fet barranquisme, coses així.
2: Clar, el preu pels socis és de només 20 euros. 20 euros per una excursió que combina caiac, senderisme, aquabús... Per què heu apostat per facilitar tant l'accés a una experiència d'aquest nivell?
3: Principalment, jo parlo per la part del Pitallat, però des del Pitallat i des de... tant com el president com tota la gent que està a la Junta estan apostant moltíssim per la secció jove, perquè saben que és el futur de l'entitat i és, doncs, això, el relleu generacional que volen tenir en algun punt. Per tant, tot el que necessitem, tot el que demanem, tant jo com el meu company, el Joan Pairó, som els que estem encarregant-nos de fer les excursions i de portar endavant aquesta secció, i tot el que necessitem, tot el que demanem, ens ho estan donant. O sigui, econòmicament, totes les ajudes que puguin donar-nos i tot el que ens puguin aportar, ens ho estan facilitant moltíssim.
2: Clar, m'imagino que busquem un perfil de participant jove, com dius, però, clar, ha de tenir experiència previ a la muntanya, en el caiac, no cal, pot ser una persona que mai hagi fet res de muntanya?
3: Sí, no cal, o sigui, la gràcia d'això és que la gent ho provi, que si no saben si els hi agrada o no, que provin ara, perquè els hi estan... Ja no només perquè no pagaran tota la sortida, sinó perquè van amb gent que saben el que, més o menys, saben el que fan. Que ja ho han provat abans, que si no serà el cas perquè no és una sortida exigent, ni perillosa, ni té riscos, però que si en algun moment volen provar coses noves i volen arriscar-se una mica més, és millor fer-ho amb gent que coneix l'ambient, coneix l'àrea, coneix l'espai i que ja ha fet aquestes coses abans, perquè et poden donar molts més consells, que no anar tu sol, perquè és... t'arrisques al final.
2: Aquesta excursió tindrà lloc el dissabte 27 de juny, si no m'equivoco. Posa que només hi ha 20 places. Com estan en les inscripcions?
3: Bueno, vam obrir inscripcions ahir i ahir es van omplir, o sigui que ja no queda inscripcions, però sí que hi ha una llista d'espera, que si la gent vol venir i segueix apuntant-se, en cas que hi hagués alguna baixa o alguna cosa, doncs, passarien per davant.
2: És a dir, ho heu patat, eh?
3: Sí. Ha anat bé.
2: Us esperàveu aquesta recepció que ha tingut aquesta activitat? En menys d'un dia omplir places i tenir gent esperant que altra gent caigui?
3: Bueno, sabíem que... Sí, jo m'esperava que aniria bé perquè ja vam fer una mica de sondeig. Jo recordo que l'Omar ens va dir que a la grupa s'havien apuntat moltíssimes persones que sí que estarien disposades a venir, però no esperàvem el primer dia tenir totes les places plenes. Pensàvem que trigaríem, no sé, una setmana almenys, o
2: sí,
3: una mica més.
2: Potser us heu fet curs. Penseu en fer una segona edició, si funciona bé aquesta sortida?
3: Aviam, per ara havíem pensat en fer aquesta i prou. No sabem què passarà en un futur. També econòmicament això s'ha de gestionar per les dues entitats i no hi ha sempre tant de pressupost.
2: Què li diries a una persona que encara s'està pensant si apuntar-se... per futures ocasions, perquè, clar, les places estan acabades. Per què és important que el jovent de Sant Andreu de la Barca participi en aquestes activitats i, si no pot, que s'associï tant amb el Pitallat com amb l'agrupació de joves per estar a l'última d'aquestes activitats?
3: Home, jo crec que és important perquè les associacions, sigui la grupa, sigui el Pitallat, qualsevol associació de Sant Andreu de la Barca, és el que fa que el poble segueixi viu i segueixin fent coses i segueixin passant coses en aquest poble. Igual que les festes, moltes festes les organitza, doncs, aquestes associacions, que la gent que hi participa i que està organitzant no rep res a canvi. Ho fem perquè ens agrada, perquè estem motivats i perquè ens ve de gust que se segueixi fent pinya i se segueixi col·laborant entre la gent del poble. Aleshores, jo crec que és una cosa molt guai que sobretot gent jove s'apunti i no sé, i vulgui involucrar-se i vulgui fer més coses, perquè si no aquestes coses s'acaben perdent al final i això és una llàstima.
2: A continuació parlem amb Omar Pinto, membre de l'agrupació de joves, que ens explica que la idea és utilitzar aquestes sortides i aquestes col·laboracions per potenciar les entitats en l'àmbit municipal.
4: Hemos comenzado muchas colaboraciones este año, sobre todo, ya está pensado, y la idea del Pitayat es un buen aliado y un buen socio, porque la idea es incentivar la actividad física, sobre todo la actividad de movimiento, la cultura, ya que la mayoría de nuestras actividades está basada en fiestas y detalles de esto, pues queríamos también variar un poquillo más. Y sobre todo ayudar a la colaboración con entidades, ya que nuestra asociación sirve más como un altaveo, ¿no? Un altavoz para poder dar difusión sobre ello.
2: Mm-hmm. Tu em comentaves abans, fora de micros, que ets membre de la secció més d'esports, diguem-ne. Em comentaves que vam començar l'any col·laborant amb els castellers, després vas col·laborar amb una altra entitat que fa esport i ara el Pitallat. Per què és important promocionar l'esport entre joves? Per què creus que s'ha de potenciar aquí a la ciutat això?
4: Bueno, també és un projecte personal, ¿eh? Que mi idea es incentivar el sport tant per mi part i també ja que tinc el altaveu de l'agrupació Jova, nos ha dado este espacio para poder hacer ello. Simplemente es eso, es incentivar el deporte porque yo estuve, en un caso personal, ¿vale? Estuve 10 años sin hacer absolutamente nada. Antes hacía mucho deporte, dejé 10 años y volver a retomarlo fue como muy duro volver a retomar todo esto. Nada, me costó bastante, un momento muy, bueno, personal malo tal y nada, pues al final el deporte, quieras o no, te ayuda en muchos aspectos de la vida.
2: Clar, sovint es diu que costa fer que els joves participin en les entitats. Creieu que experiències com aquesta poden ajudar a atraure nous participants, que vingui gent a l'agrupació de joves, que vingui gent al Pitallat?
4: La idea también es esta, en parte, es poder conseguir que la gente sepa lo que hacemos, tanto el Pitallat como la agrupación Jova. También que sepan que todo lo que hacemos somos voluntarios, ¿vale? No cobramos tanto las fiestas como el deporte y tal. Es dar soporte, simplemente que conozcan cómo funcionamos desde dentro y la idea es esa. Creo que hacer más cultura de sport dentro del pueblo, sobre todo.
2: María del Pitallat ens comentava que dins de la grupa ha tingut una recepció molt bona i que s'han apuntat moltíssimes persones. Com és aquest fet de combinar esport, natura, convivència? ¿Per què funciona tan bé a l'agrupació de joves?
4: Ha funcionat molt bé, perquè ja has comentat que les anteriors activitats no ha habido tanto suport des de gent, per exemple, però aquesta sí. Supongo que és verano, a tots les gusta la natura, a tots els agrada el agua. Y eso, también, sobre todo, destacar que desde el Pitallat, desde el primer momento, han dado soporte en todo, ¿eh? No han puesto ninguna pega, han dado solución a todo, María sobre todo, que se ha encargado de buscar los diferentes tipos de kayak, etcétera, rutas, etcétera. Y María y Joan, ¿eh? Que son dos.
2: ¿Y tú, Omar, anirás a hacer la excursión?
4: Sí, sí.
2: Què creieu que descobriràs allà durant el recorregut al Congost de Mont-rebei? Que no es pot només apreciar veient fotos i vídeos.
4: Bueno, la idea es que els participants se os passin bé. Jo, sobretot, estaré como guías, més o menys. També soc membre del Pitallat. Mostraré això. Si podem, pues, mostrar a la gent que no només és cansar-se, subir muntanyes de nivell, perquè són 9 quilòmetres, són quasi 500 metros de desnivel y tal, pero se lo pueden pasar muy bien. Me agrada la montaña, me gusta el trail, me gusta caminar y tal, y creo que se lo pueden pasar también muy bien los demás.
2: ¿Creus que la combinació del kayak, l'aigua amb la muntanya, el que sigui un paratge natural, ha sigut la clau perquè funcioni tan bé?
4: Sí, sí, sí. Porque mi primera idea fue simplemente digo, oye, pues vamos a visitar 4 gors y ya está. Pero bueno, la propuesta de María de Mont-rebei y tal y cual, dijo, es guapo, es un paisaje muy guapo, un paisaje muy conocido y más lo del kayak, pues es un boom que se puede dar. Va a estar divertidísimo, seguramente.
2: Clar, ja m'he explicat que s'han exhaurit totes les places, que ha funcionat molt bé, però per què les places són tan limitades? Són només 20. Ho feu per crear un ambient diferent durant la sortida, que sigui més controlat, més proper i no sigui una sortida on la gent no es conegui una amb l'altra?
4: Siendo más reducido, normalmente, claro, las sortidas del Pitallat son reducidas entre 10 y 20 personas, porque normalmente son alta montaña, cosas más arriesgadas y tal. Sí que esta es una mica más de nivel. Una cosa es también el presupuesto que tenemos.
5: Claro, ser muy lluny, ¿no?
4: Ser muy lluny. Y al poder, al subvencionar tanto a las dos entidades una mica más de la mitad del que costa, no pueden elevar molta més gent.
5: Si aquesta experiència funciona bé, ho replantegeu, repetiu, ampliar la col·laboració amb el Pitallat en noves activitats?
4: Estem oberts, tant al Pitallat com a qualsevol altra entitat que, si vol, pot posar-se en contacte amb nosaltres. I hem començat col·laboracions amb distintes entitats, hem posat en contacte amb ells també, però no hem posat fecha. Només en teníem fecha amb tres entitats i tal. Molaria repetir-lo, molaria ser más, pero estamos limitados, quieras o no. Ojalá fuese todo el mundo que se apuntase, pero no podemos abarcarlo ahora mismo.
5: Bueno, doncs per acabar, Omar, si vols fer una crida a que la gent s'associï a l'agrupació de joves i al Pitallat perquè s'assabentin i siguin els primers d'apuntar-se en aquest tipus d'activitats, perquè ara ja comentaven que les places ja estan totes exhaurides.
4: Sí, sobretot això, invitar a tots a que s'apunten a ser socios, tanto del Pitallat com la grupa. Son precios muy económicos desde y valen todo el año. Menores, te digo precio ya. Pitallat, menores de 25 años son 10 euros, ¿verdad? De mayores de 25 son 20. La grupa son más o menos 15 euros también al hacerse socio. Y al final es hacer actividades, vivirlos de dentro.
2: La iniciativa neix amb la voluntat de fomentar els hàbits saludables, la descoberta de l'entorn natural i la participació associativa entre persones de diferents edats. A més, gràcies a la subvenció aportada per les dues entitats, els participants podran gaudir d'una experiència amb un cost molt reduït respecte al seu preu real. La jornada es completarà amb un trajecte de tornada en aquabús que permetrà contemplar el congost de Mont-rebei des de l'aigua i posar el punt final a una experiència que ja s'ha convertit en un èxit de convocatòria.
1: I fins aquí aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Més informació a través de radiosantandreu.com i més informació a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també a través del nostre canal d'informació al WhatsApp.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
1: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Un programa que el que intenta, com sempre, és fer-te veure la televisió d'una altra manera. Esteu preparats, preparades per saber el contingut d'avui? Doncs vinga, som-hi! Avui de convidada, Letícia Sabater. Es presenta el seu hit de l'estiu, Hoy te dejo yo.
2: Valor para decirte adiós.
1: Clar que sí.
2: Ya no creo a tus amigos.
1: Parlarem del conflicte de passapalabra amb el periodista i comunicador David Montufo, que ens explicarà què està passant entre Antena 3, Telecinco, Mediaset, A3Media...
2: No me llames más. Hoy te dejo yo. Me ha roto el corazón.
1: Nosaltres no t'aixem. Nosaltres volem que estiguis amb nosaltres. I també tindrem, com sempre, l'Assumpta Vitòria. Amb ella parlarem de la història de la tele. No us ho perdeu perquè avui us agradarà. Feu-me cas. I per acabar, com sempre, el Toni Rovira amb la seva secció del seu racó en el que hi pot passar de tot i més. Amb convidats, gent de tota mena... No us ho perdeu. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes buscant La Caixa Tonta Ràdio. Així de senzill, així de fàcil, eh? Busqueu-nos, busqueu-nos. I res, nosaltres comencem ja, perquè si no, escolta'm, com a vegades diem, se'ns covarà l'arròs i no pot ser. Vinga, preparats, preparades, comencem!
3: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.
1: Doncs amb aquesta sintonia tan bonica de Miramar...
4: Aquí amb el Joan Bosch.
1: Arriba l'Assumpta Vitòria. Quina alegria, dona, aquí, com sempre, tenir-te a l'estudi.
4: Aquí, a la ràdio.
1: En vivo i en directo.
4: Escolta, jo volia dir que jo dic, treballava... No és que parli sempre de televisió
1: no,
4: espanyola.
1: Clar.
4: No. És que no hi havia més que televisió
1: espanyola. No hi havia més canals.
4: Espanyola.
1: Exacte.
4: I aleshores dèiem, però bueno, en quin canal? I jo deia, no. És que no hi havia cap més canal.
1: La U?
4: I no ho entenien.
1: Clar.
4: No era ni la U, era la tele.
1: I ja està, era la tele.
4: I no hi más.
1: I punto.
4: I no hi más, i deia, on vas? Vaig a la tele.
1: I la tele, ja està. Ah,
4: i aleshores no hi havia més que televisió espanyola. Televisió
1: i a la ràdio també anaves, eh?
4: No, a la ràdio.
1: A la ràdio a part.
4: Ràdio sí que n'hi havia moltes.
1: Molta.
4: Hi havia Ràdio Barcelona, Ràdio Espanya,
1: sí,
4: Ràdio
1: sí.
4: Nacional, no sé què... Però de tele sol havia esta.
1: Ni més ni menys, és un territori.
4: I una vegada em van cridar des de Ràdio Barcelona...
1: Ah, aquí.
4: ...que feia un programa del celler de la cançó catalana.
1: Ah, mira.
4: Això és una batalleta petita.
1: Explica.
4: Amb el Salvador Escamilla.
1: El Salvador Escamilla.
4: I em van dir que escollís entre Ràdio Barcelona o Televisió Espanyola.
1: Ai, Déu.
4: I aleshores jo vaig escollir... Televisió espanyola,
1: televisió
4: perquè
1: espanyola.
4: Més segura,
1: clar.
4: I era més nou, i tot era diferent.
1: Estava
4: ràdio,
1: molt
4: ja
1: n'havien
4: fet molta,
1: clar,
4: aleshores.
1: Clar, sí. I tant.
4: I aleshores, doncs, bueno, van continuar a Televisió Espanyola, i als anys 80 van començar una sèrie molt important, però molt important.
1: Molt important.
4: Molt important, però no estava feta a Catalunya.
1: Ah, no?
4: Doncs era feta a tot Espanya.
1: Per tot
4: que
1: Espanya.
4: Es deia...
1: Com es deia...
4: Verano Azul.
1: Vinga, doncs
4: era
1: escoltem...
4: Era preciós.
1: Posem la sintonia i parlem de Verano Azul.

0: Quins records, quina sintonia aquesta sèrie d'Antonio Mercero.
1: Diu, la sèrie explicava les aventures d'un grup de nois i noies durant l'estiu en un poble de la costa. Els personatges més coneguts eren Chanquete, Pancho, Bea i Tito. El Tito encara està allà amb el
0: allà,
1: amb un vaixell.
0: Que fa visites i tot,
1: sí?
0: Allà a Nerja.
1: I li fan visites i li pregunten coses.
0: Escolta, un dia me l'hem de portar al programa.
1: Seria molt important,
0: que ens expliqui anècdotes.
1: Sí, sí, i el recordo molt la gent i ell està igual, eh?
0: Sens
1: com
0: dubte.
1: Quan era un nen petitó.
0: I va ser tot un èxit a tota Espanya. I encara avui és recordada i,
1: sí,
0: la,
1: sí, sí, sí.
0: I la tornen a posar.
1: La tornen a posar i se la volen veure, van buscant per les cadenes i la trobaran.
0: O a RTV Play.
1: Exacte. Eh? Home,
0: allà tant... està tot.
1: Clar,
0: funcion.
1: Està tot. Tot, tot, tot.
0: Tot i més.
1: I el Cat 2.
0: El Cat 2. No el 2Cat.
1: El 2Cat,
0: això,
1: sí.
0: Que també el veiem nosaltres. Des d'aquí una salutació a la gent de Sant Cugat.
1: Són maquíssims, bon,
0: molt
1: amics
0: molt
1: de tota la vida.
0: De tota la vida. Assumpte que tu saps que t'aprecien molt.
1: Jo també els aprecio molt. És com una cosa
0: exacte,
1: sèria. No puc dir-ho més.
0: Amor, amor.
1: Després hi ha una altra cosa que també es va fer.
0: Un altre concurs, potser.
1: Als anys 80.
0: Sí.
1: Que va ser El Precio Justo.
0: El Precio Justo.
1: Ara Falso Vera una mica,
0: ara
1: més
0: Falso
1: o menys.
0: Ara Falso Vera, eh?
1: Ah, exacte.
0: Ha tornat, eh? Ha tornat. Sí. Mira, escoltem la sintonia. A mi m'encantava aquesta sintonia. A veure, jo t'he de dir que sóc un friqui de les sintonies de televisió.
1: Són
0: jo,
1: precioses totes,
0: mira,
1: totes.
0: A la nit, a vegades, em poso sintonies per anar a dormir.
1: Ai, quina idea més bona.
0: Clar, em poso sintonies i recordo programes.
1: No te pones meditació per a dormir.
0: Jo no. Jo em poso sintonies. Gran Hermano, Operació Triunfo, de tot, em poso
1: clar.
0: Tot.
1: Oh.
0: I una sintonia que a mi m'agrada molt és El Precio Justo. A veure,
1: home,
0: explica de què anava aquest concurs.
1: Que
0: surta.
1: Deia, a jugar,
0: a jugar.
1: Joaquim Prat. Sí, sí, sí.
0: Te recordes aquest concurs presentat per al Joaquim Prat, on els concursants havien d'endevinar el preu.
1: I també va fer
0: productes.
1: Un milió per al mejor a Joaquim Prat.
0: Ni més ni
1: que
0: menys.
1: Que també era de diners, tot era qüestió de diners.
0: Ai, sí. Doncs, escolta, ara el fa el Sobera...
1: Precio Justo, la maleta,
0: i l'han tornat, a renovar.
1: També,
0: perquè el Sobera
1: també.
0: Ho fa molt bé, eh?
1: Home.
0: O no?
1: El Sobera és el Sobera.
0: El Sobera és el Sobera.
1: Hombre, por favor.
0: Sí o no?
1: Sí, sí,
0: amb el
1: sí.
0: Programa també de cites, aquell que fan.
1: Oi, a mi m'encanta.
0: És molt divertit.
1: Sí, sí,
0: és
1: sí,
0: divertit,
1: sí.
0: També.
1: Sí, perquè cada qual té el teu... El, seu...
0: el First Dates.
1: Sí.
0: Eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Que escolta'm, que hi ha de tot allà, eh? I bueno,
1: queda una cosa que també m'agradaria dir...
0: Home, digues,
1: més seriosa,
0: l'assumpte.
1: No tant...
0: Sí? Més
1: sí,
0: seriosa?
1: Que era Informe Semanal.
0: Informe Semanal, l'assumpte.
1: Que tothom ho posava perquè era molt important a Televisió Espanyola.
0: Mira, escoltem la sintonia.

0: Quins records.
1: Que va ajudar a moltes persones a entendre l'actualitat durant una etapa molt important de la història d'Espanya, especialment després de la transició democràtica.
0: Tu vas viure?
1: Aniria molt bé, molt bé, i tant.
0: Te'n recordes?
1: I tant, si ho vam viure. Per Mare
0: tant,
1: de Déu.
0: Jo crec que podem dir que els anys 80 van ser una etapa d'or per Televisió Espanyola.
1: Vam fer uns programes molt bons, va ser un despertar, va ser una cosa preciosa, i a més, tothom tenia una gran il·lusió, perquè tot eren descobriments.
0: Exacte.
1: Descobriments, no hi havia res fet, i es anava fent pasito a pasito.
0: Dia a dia.
1: Coses precioses.
0: I tant.
1: Precioses.
0: I tant, i tant, i tant.
1: El Joaquim Maria Pujal... Hi havia tanta gent.
0: El Jordi Hurtado.
1: El Jordi
0: que va començar
1: Hurtado.
0: Ben jove.
1: El Jordi Hurtado, sí.
0: Un dia
1: sí.
0: També el portarem. I també. I també el nostre bon amic...
1: L'Olga Viza, la Milà, la Mare de Déu.
0: Quants presentadors han passat? El Joan Pere, Assumpta, que feia aquells, aquells
1: feia
0: teatres.
1: Feia el Sallo Caparrós amb el
0: Capri.
1: Sí.
0: Ai, mare meva, que ens posem nostàlgics, però ens agrada recordar-ho.
1: No barregem tant que la gent es farà un lío.
0: No. Doncs escolta'm, Assumpta, avui hem parlat una mica de grans programes dels 80.
1: Parlem d'un programa i després van sortint.
0: Exacte,
1: sortint,
0: van sortint com bolets.
1: Sortint com bolets,
0: escolta'm.
1: Sí.
0: Com sempre, un plaer tenir-te aquí al programa. Marxem amb la sintonia d'Informe Semanal.
1: Sí, que va ajudar a entendre l'actualitat.
0: Apa, seguim.

0: Vols estar al dia del que passa a la tele? Doncs estigues atent.
1: Doncs arriba el moment de parlar d'actualitat televisiva i concretament parlem de la polèmica amb Passapalabra. Sí, sí, senyores i senyors, hi ha una polèmica important entre les dues cadenes implicades, entre Antena 3 i Telecinco. I tenim amb nosaltres un especialista. Ell és David Montufo, periodista i crític televisiu. Amb ell doncs, hem parlat de moltíssimes coses i que ha treballat a molts programes de televisió. I anem a saber i a treure l'entrellat de tot això. David, endavant, explica'ns.
2: Hola, Joan. Hola a tots els oients de La Caixa Tonta. Bueno, vinc a parlar del tema de la setmana,
1: mare,
2: jo crec.
1: Meva.
2: I, de fet, jo crec que un dels més revolucionaris dels últims anys a la televisió, que és el tema Passapalabra. És molt fort el que està passant, no? Realment, totes aquestes últimes informacions que estan sortint, tot ve de l'any 2009, quan Passapalabra estava a Telecinco i va començar aquesta guerra en la qual Telecinco tenia els drets de Passapalabra per emetre'ls, però hi havia aquesta disputa, no?, de que realment creia que ITV no tenia els drets del Rosco, llavors va deixar de pagar els drets de Passapalabra en aquell moment, seguint emetent el programa mentre judicialment s'arreglava tot aquest tema. Què ha passat? Que, clar, quan va haver-hi la sentència que deia que el tema del Rosco, o sigui, que els drets del Rosco pertanyien a una empresa holandesa, no Telecinco, va deixar d'emetre Passapalabra d'un dia per un altre, per això Sálvame el van allargar, i Antena 3 va aprofitar per agafar Passapalabra per emetre'l ell. Què ha passat? Que ha estat emetent Passapalabra pagant els drets d'ITV d'una empresa, una productora britànica, i ha estat emetent el programa mentre també paral·lelament es resolvia judicialment el tema d'aquesta empresa holandesa que reclamava que els drets justament de la prova del Rosco eren seus. Llavors, què ha passat? Que mentre tot això s'estava fent, Passapalabra, o sigui, s'ha seguit emetent a Antena 3. Què passa ara? Que el Tribunal Suprem ha dit, escolteu, els drets del Rosco, de la prova del Rosco, pertanyen a l'empresa holandesa. Per tant, Antena 3, si vol emetre el Rosco al programa Passapalabra, ha de pagar els drets del Rosco a l'empresa holandesa, a part de tenir els drets, no?, que està pagant a l'empresa britànica. Què passa ara? Que, clar, la gent dirà, és molt fàcil ara que Antena 3 parli amb l'empresa holandesa, arribin a un acord i, per tant, es pugui seguir emetent el Rosco a Passapalabra. Què ha passat? Que en aquests últims mesos, segons algunes informacions que diuen, Telecinco hauria arribat a un acord amb l'empresa holandesa. Per tant, ara Telecinco tindria els drets del Rosco i Antena 3 té els drets de Passapalabra. Per tant, podria emetre Passapalabra, però sense el Rosco. I ara Telecinco pot crear un format o alguna cosa amb el Rosco, perquè té els drets. Però què ha passat? Que ara també una altra resolució judicial ha dit que Telecinco ha de pagar, crec que són 73 milions d'euros per haver estat emetent durant tots els anys que va estar emetent Passapalabra a Telecinco sense els drets de l'emissió, no? Llavors, bueno, hi ha un jaleo aquí muntat que aviam com acaba això. Una abraçada forta.
1: Gràcies, David. Déu-n'hi-do, quin lío que hi ha muntat amb el tema de Passapalabra. En seguirem la pista en properes edicions. Seguim amb el programa.
0: Cada setmana una veu. Cada setmana una entrevista. Oh!

0: Li diu de tot, però amb ell això li importa un bledo. Ja sabeu qui és, no? És el nostre estimadíssim Toni Rovira. Del Toni Rovira i tu, el mateix. Anem a connectar amb ell, a veure si el veiem a través de la nostra tele dels encants. Toni Rovira! Toni! Sembla que s'ha espatllat la tele. Toni Rovira! Toni! Ara, em sembla que el veig ja. Toni!
1: Què tal, l'amic de la Caixa Tonta? De nou amb vosaltres, sóc en Toni Rovira i per la xarxa, a veure què passa per aquí, pel plató, sempre abans de començar el programa. Doncs hi ha coses interessants que us puc apropar doncs, a vosaltres per passar-ho una mica millor, perquè la vida el que es tracta és de passar-ho bé. I avui, doncs, mira, en el programa tinc una cantanta que ja torna per, no sé si tercera o quarta vegada, que és una noia que fa un cant a la terra perquè té connexió directa amb la naturalesa i que es diu, perdó, Hippia, per culpa d'un caramel, eh? I que estan aquí per presentar-se al seu últim EP. Què tal, Hippia?
2: Hola, Toni, doncs encantada d'estar aquí amb tu.
1: Ui, molt hippie et veig avui, eh?
2: Sí, sí, sí, sí, com sempre, amb la meva línia blanca aquí a la barbeta.
1: Què significa aquesta línia blanca?
2: És un crit de força indígena, arrel indígena, però com també soc catalana, doncs per això faig les meves cançons en català i en anglès per expandir el català per a tot el món.
1: A tu et diuen la catalana indígena, no?
2: Indígena perquè tinc ànima indígena, perquè soc terra, estimo la natura respecte als animals i tinc el cor català perquè he nascut aquí i per això vull demostrar amb les meves cançons el meu amor per la meva terra i aquesta fusió de català-anglès i afrohaus. L'afrohaus té que estar present, aquests tambors per a que et pugi la vibra.
1: Afrohaus, què significa?
2: Afrohaus és música electrònica, però un beat repetitiu amb tambors, que és el que es porta ara més de moda, i això funciona doncs, per a alegrar-te el dia, que és el que jo vull, que crear experiències, no només que escoltis la meva canció, sinó que sentis i que et creï una experiència mentre ho estàs sentint.
1: Que entri una mica en connexió amb la terra, potser.
2: Okay. Totalment. De fet, la cançó Gaia, que és la deessa de la terra, no és només una cançó, sinó que és un recordatori. Vull que la gent només balli, sinó que també recordi d'on ve.
1: Gaia significa terra? O
2: sí, és la deessa. És la deessa de la terra. Llavors, aquest cant és cap a Gaia.
1: I d'on et ve, tu, aquesta espiritualitat tan gran?
2: Doncs em ve de fa 5 anys, realment. D'un abans i un després que vaig tindre amb una lesió molt greu al nervi mitjà i vaig estar un any amb mi mateixa, amb el meu dolor, fora del món actual i em vaig donar compte de lo que és realment la vida, que s'ha d'agrair cada dia i aquesta connexió amb la natura i amb els animals perquè formem part del mateix fil de la vida.
1: I això els dic cada dia en els monòlegs, que cada dia em dona gràcies per veure la llum, per poder obrir les finestres de la nostra vida i saber que estem encara vius i formem part d'aquest univers de la Terra.
2: Això és la vida. I és important també saber que tenim que crear la nostra realitat, també. O sigui, que si vibrem baix, que si sempre estem pessimistes, al final serà una bola de neu que cada vegada l'univers ens dirà «Ah, vale, tu vius així, doncs et donaré això». Però si vivim amb alegria, ens donarà abundància a l'univers.
1: I com sempre, doncs, unifiques el ball amb la música, no? Perquè tu eres ballarina, no? I que fins i tot havies treballat amb la Shakira.
2: Totalment, sí,
1: la
2: sí.
1: La gran Shakira.
2: La gran Shakira. Sí, sí, he treballat 2 cops amb ella, que ha sigut per a mi doncs, una experiència increïble, perquè aprens molt. I com a ballarina professional, doncs tinc aquesta fusió que avui veureu al programa de música electrònica i de ballarina.
1: Tu muntes les coreografies, també, clar perquè ets coreògrafa també, i directora també de ball, sí. I bueno, i què més ets ja?
2: Sí, com tu, Toni.
1: Compositora, sí. I què més?
2: Sí, bueno, tinc els meus productors musicals, que són els Ten Productions, però he de dir que la cançó de Gaia i la cançó de I Dream in Catalan la he produït jo, la he fet jo. Igualment, tinc el recolzament dels meus productors, eh? Això s'ha de dir.
1: Crec que la Shakira ha fet un concert que ha batit rècords d'audiència, no? Ha tingut més gent que la pròpia Madonna, no?
2: Va tindre, crec que 2 milions d'audiència al seu concert de Brasil.
1: Tan gran és la Shakira.
2: És molt gran. I cada vegada més, si és que està a la última, si no para.
1: Des de que s'ha separat, que jo crec que ha anat més.
2: Pues sí. Sí, perquè jo quan la vaig conèixer encara estava a l'etapa antiga, però ara la veig molt renovada i hem de seguir tot el que fa.
1: Això és un exemple per aquells que ploren quan se'ls acaba una història d'amor. Tu, que no passa res, que tot té punt i seguit.
2: Sí, no. S'ha de continuar, s'ha de tirar endavant i el que tenim a la vida també ets tu mateix, perquè venim sols i ens anem sols, és el que hi ha, no? Llavors, doncs, et tens a tu mateix, doncs segueix la vida amb tu.
3: Molt bé, doncs bé, està preparat pel programa, no? Sí. Ja els hi hem adelantat als nostres amics. Welcome to Hippia, es diu, Welcome. El seu treball.
2: Sí, sí. Welcome to Hippia és l'EP d'aquestes 5 cançons.
3: Pues apa, que n'escoltin la que més els agradi.
2: Exacte.
3: Va, recomana una perquè posin ara mateix a la ràdio.
2: I Dream in Catalan.
3: Hala. Bueno, doncs pues bé, està arreglat. Corre, jo me'n vaig a veure què passa per aquí. Ui, ui, ui, perdoneu, però és que... No calla, la xerra. Què xerres? De què xerres?
4: Què dius, Toni? Que estic preparant el projecte.
3: Ui, ui, ui, perdoneu, però és que... No calla, la xerra. Què xerres? De què xerres?
4: ¿Qué dices, Toni? Que estoy preparando el proyecto Huellas, que he tenido un cajetón así de gordo.
3: Ha tardado 15 días en preparar la carta.
4: Ah, no.
3: Por favor, qué lentitud.
4: Grande, importante.
3: Qué lentitud.
4: No, lentitud, nada.
3: La caja grande que estará vacía.
4: No, ya está llena.
3: ¿Está plena? De fum.
4: De aire.
3: Plena de fum. Yo había visto por aquí al Jorge de los Sultanes y no sé dónde está. No hi és, el Jorge de los Sultanes. Ah, però hi ha el David. Hola, David. Com estàs? Sembles la Venus, eh?
5: Bé, i tu?
3: Aixeguda a la xeslón.
5: Sí.
3: Quants quilos peses?
5: Ai, no ho sé, no m'he pesat.
3: Ah, ara té vergonya de reconèixer-ho.
5: No ho sé, Toni.
3: Reconèixer que estàs massa gros, eh?
5: Ja, però on hi ha quilos, hi ha alegria, carinyo.
3: Segueixes tenint molta d'allò, no? Molta sol·licitud, no?
5: Sí, justament aquest divendres vaig quedar amb un.
3: Ah, sí?
5: Sí.
3: Segueixen caient a la teva xarxa, els homes?
5: Correcte, Toni, segueixen caient...
3: De quina edat cauen?
5: Pues entre 30 i 35. I alguns de 45, però alguns de 45 estan amb dones.
3: Però a tu t'agrada la gent jove o la gent gran?
5: La gent jove.
3: Però tu quants anys tens?
5: Vaig a fer 30 el 6 de juliol.
3: I t'agraden de quina edat?
5: Entre 30 i 45.
3: I no t'has enamorat mai un dia amb tants homes que coneixes?
5: Escolta, Toni, jo mai m'he enamorat. Jo faig amb els homes un polvet i s'acabó. Si l'he visto, no m'acuerdo.
3: David, bueno, l'home que vol triomfar a les xarxes, que és creador de contingut,
5: sí.
3: I què més?
5: I, bueno, el Toni em va entrevistar, va fer una entrevista amb mi.
3: Ah, sí, que si la volen veure, veuran quin tio més serio, encara que no ho sembla. On te la poden veure?
5: A YouTube.
3: Al canal de Toni Rovira, no?
5: Correcte, sí.
3: David Jiménez?
5: Sí.
3: El mateix. Sembla si la veieixo asseguda aquí en el sofà, bueno, com una Venus, en aquí. Com van les xarxes? Com van les xarxes, Sergi?
6: Ui, les xarxes van que cremen, perquè sí, ja volen...
3: La xarxa
6: de televisions locals.
3: No, home, no, les xarxes, com van les xarxes? Tu porto
6: molt
3: les xarxes.
6: Molt bé, estem a tope. Estem amb el projecte Huellas, compartint, ajudant aquí a Íñigo Tina. Ara estem fent la caixa de la Charo, que com tu dius...
3: Ha tardat 15 dies en preparar una caixa.
6: Però ojo quina caixa, és una caixa ben grossa. Això és
3: l'important és que posin monedes.
6: Molts diners. Ara la muntarem.
3: Digue'ls al becari que em preparin la informació que els hi ha demanat, sisplau. Vols recordar-los?
6: I tenim una burbuja Freixenet aquí. Sí. Bueno, qui és?
3: Una burbuja Freixenet.
7: Sos el tapón codorniu, el más viu.
3: Jorge de los Sultanes, però que mariquita que va.
7: Però què haces, Toni? Què haces? Què és una xarxa? Me estaba vuelvo loco. Una xarxa no és esa que se pone a cuatro patas en una casa, una xarxa.
3: Però vas todo dorado.
7: De burbuja Freixenet, Toni.
3: Pero es muy gay este look, ¿eh?
7: Este look es muy gay, Toni, es muy gay. Hoy venimos preparados para llenar la caja, el chaquetaje y la Charo que cabe dentro de la caja. Fíjate.
3: A ver, cántame un poco. ¿Pluma, pluma gay o cuál es otro de tus
7: estilos? Agente, deténgame pronto.
3: A ver, ¿cómo hace la canción? A ver cómo fa la canción.
7: La canción fa agente. Deténgame pronto. ¿Esto quieres decir?
3: Claro. A ver.
7: Porque una locura voy a cometer. Voy a meter a la Charo en esa caja. Y te lo juro que va a caber. ¿Qué te ha parecido,
3: Pluma,

0: Com podeu veure, això és una olla de cols que està bullint i bullint i bullint. M'has preparat la informació, nen, de demà? Qui ve demà?
1: L'Alba Moreno.
0: Qui és Alba Moreno?
1: Pues una cantant molt, molt important.
0: És una cantant que és un nou llançament d'Universal.
2: La Vega,
0: sí. Vega, tu m'estàs preparant a... Què li passa a la Vega?
1: No sé, no sé què li passa a la Vega.
0: Tu estàs enamorat de la Vega, no?
1: No, no.
0: Sí, però t'ha dit que no, que li van les noies. T'ho ha dit davant meu.
1: Sí, sí, m'ha dit. Però a mi m'agrada les noies.
0: Ara que ha marxat ella, t'has quedat parat.
1: Això no em pugis a la ràdio.
0: No, perquè tu t'havies fet il·lusions.
1: Sí.
0: Però això no vol dir res. Avui en dia la gent jove, un dia els agrada una cosa, demà una altra.
1: Claro.
0: Ja, tu pots seguir somiant. Estàs trist.
1: Uf, molt, molt.
0: Mira, en vez d'estar-me preparant la informació, estàs jugant. A què estàs jugant?
1: Perquè ja te l'ha preparat. Al tenis.
0: Al tenis. Bueno, Vega, m'has preparat la informació o no?
3: Sí, l'he preparat.
0: De qui?
3: D'Alba Moreno.
0: No, això la feia ell. Tu em feies aquest noi de color.
3: Ah, ostres.
0: Que no m'heu preparat el noi que ve?
1: Però
0: si tinc com a tu l'Orlando, ja. Quiñones. Ai, estan distrets, Déu meu. Bé, amics de la Caixa Tonta, us deixo perquè tinc que fer el programa. Gràcies per deixar-me sortir a la vostra finestra.
4: A tu, Toni.
0: I ja sabeu una cosa, Catalunya, t'estimo. Adéu-siau, adéu, Joan.
4: Gràcies.

0: Marica, tu.
1: El racó de Toni Rovira.
0: Marica, ja, ja.
2: Marica, qui és? Marica. Un, dos, un, dos, tres, i...
3: Jo ja sé el camí.
1: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
4: Que no veus que vaig i vinc d'allà.
5: Hola, sóc el Lluís Sánchez i envio una salutació al programa La Caixa Tonta de la xarxa. No deixeu d'escoltar les meves cançons. Petonàs.
6: Doncs no ho deixem de fer perquè el Lluís acaba de treure nou single, No sé què he fet malament. Exconcursant d'Eufòria i que sempre doncs, ens atén molt amablement.
4: No sé què he fet malament.
6: Gràcies a Letícia Sabater, que l'hem tingut avui. Gràcies al David Montufo, que ens ha parlat de la polèmica de Passapalabra. Gràcies a l'Assumpta Vitòria, que ens ha portat la història de la tele. I al Toni Rovira, que ens acaba el programa, com sempre, amb aquest broche d'oro, amb aquest racó del Toni Rovira. Del Toni Rovira i tu. Us deixem amb el Lluís. Aquest temasso, no sé què he fet malament. Gràcies per escoltar-nos, com sempre, gràcies a totes les emissores que ens feu confiança. I recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials buscant La Caixa Tonta Ràdio. A reveure. Adéu-siau.

Senyores i senyors, fins aquí l'emissió de La Caixa Tonta. Esperem que us hagi agradat. Que sigueu molt feliços.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: És dijous, dia 4 de juny. Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui a l'InfoSap parlarem de que la Guàrdia Civil ha desmantellat una xarxa de tràfic de haixís i de cocaïna a Sant Andreu de la Barca, que finalment ha finalitzat amb 8 detinguts. L'operació es va realitzar el passat 13 de maig i avui hem conegut més detalls. Avui també parlarem del Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis Forestals. Escoltarem les paraules de l'alcalde Marc Giribet, que va assistir aquest dimecres a la presentació. I avui també parlarem de l'oferta dels casals d'estiu. Més de 2.200 places en una vintena de casals, campus i activitats per infants i joves a Sant Andreu de la Barca. Ens acompanyarà Anna Serra, la regidora d'Educació, Infància i Famílies a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. I també parlarem de que el consistori ha iniciat els treballs per reparar el paviment del passeig de Rafael de Casanova davant de l'estació dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya en el tram comprès entre el carrer Montseny i el carrer Raval de Corbera. Escoltarem les paraules del regidor d'Urbanisme, Joan Jansana. Aquestes i altres informacions, avui a l'InfoSap. Salutacions a Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Protecció Civil alerta de tempestes intenses aquesta tarda i demana extremar les precaucions prop de rius i també de rieres. Les precipitacions poden superar els 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts i provocar crescudes sobtades de rius i rieres, especialment a les comarques de Barcelona i de Girona. De fet, Protecció Civil ha fet aquesta crida aquest dijous a una prudència davant de la previsió de tempestes intenses que afectaran a Catalunya durant la tarda d'aquest dijous. L'organisme manté activada la fase d'alerta de el Pla Especial d'Emergències per Inundacions a Catalunya, a l'INUNCAT, per l'elevat risc d'aiguats i possibles inundacions en diversos punts del territori. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, les precipitacions podran ser localment molt intenses i superar els 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts. Algunes zones, especialment les demarcacions de Barcelona i també de Girona, els acumulats podrien arribar fins als 60 litres per metre quadrat en 3 hores.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.

0: La Guàrdia Civil ha desmantellat una presumpta xarxa dedicada al tràfic de haixix i cocaïna que operava a la província de Barcelona, en una actuació que s'ha saldat amb 8 persones detingudes, 3 registres domiciliaris i la intervenció de gairebé 8 quilos de haixix, més d'un quilo i mig de cocaïna, diners en efectiu i material per la manipulació de substàncies estupefaents. L'operació, batejada amb el nom d'Olex, va culminar el passat 13 de maig, després de mesos d'investigació iniciada arran d'una intervenció policial durant les festes de Sant Andreu de la Barca al setembre de l'any 2025. En aquell dispositiu conjunt entre la Guàrdia Civil i la policia local de Sant Andreu de la Barca, els agents van interceptar un vehicle que intentava fugir d'un control i van localitzar al seu interior 5 quilos de haixix. Els dos ocupants van ser detinguts immediatament. A partir d'aquest primer arrest, la Unitat Orgànica de la Policia Judicial de Barcelona va obrir una investigació per identificar tant la persona que presumptament havia ordenat el transport de la droga com el destinatari de la mercaderia. Les indagacions van permetre determinar que aquest últim mantenia una activitat habitual vinculada a la venda de petites quantitats de substàncies estupefaents als carrers de Sant Andreu de la Barca. Els investigadors van aconseguir localitzar dos punts de distribució de droga al municipi i mesos després, el 20 d'abril del 2026, van detectar una nova operació de tràfic. En aquesta ocasió, dues persones residents a Andorra van ser interceptades a la frontera de la Farga de Moles, a l'Alt Urgell, quan transportaven un quilo de haixix. Les dues persones van ser detingudes per un presumpte delicte contra la salut pública. La fase final de l'operació es va desenvolupar amb 3 registres simultanis a Sant Andreu de la Barca i Manresa. Al domicili de la persona considerada peça clau de la trama, els agents van intervenir 1.898 quilos de haixix, 1.681 quilos de cocaïna, 8.045 euros en efectiu, 3 telèfons mòbils i diversos materials utilitzats per tallar i pesar la droga. En un altre registre practicat a Manresa, la Guàrdia Civil va localitzar dues persones en situació administrativa irregular. Segons fonts policials, aquestes detencions es van produir exclusivament per infraccions de la normativa d'estrangeria i no guardaven relació amb els delictes del tràfic de drogues investigats. Paral·lelament, els agents analitzen si l'habitatge podria haver estat utilitzat per facilitar la regularització fraudulenta de persones sense permís de residència. El tercer registre es va efectuar al domicili del destinatari dels 5 quilos de haixix confiscats al començament de la investigació. En aquest immoble es va localitzar una petita quantitat d'aquesta substància i es va procedir a la detenció del seu ocupant. En total, l'operació ha permès intervenir 7.944 quilos de haixix i 1.681 quilos de cocaïna. La persona considerada responsable de l'encàrrec inicial de transport de la droga ha estat acusada de tràfic de drogues i també d'un presumpte delicte d'afavoriment de la immigració il·legal. Tots els detinguts van passar a disposició de la secció civil i d'instrucció del Tribunal d'Instància de Martorell. El jutjat va decretar l'ingrés a presó provisional per al principal investigat, considerat el presumpte coordinador de l'operació i en el domicili del qual es van localitzar bona part de la droga confiscada.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: Anem amb d'altres qüestions. Sant Andreu de Barca ha reforçat la prevenció d'incendis forestals. L'alcalde Marc Girbet va participar aquest dimecres a la presentació del Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona. En té més detalls el nostre company Joel Carrasco.
2: Sant Andreu de la Barca ha reforçat la prevenció d'incendis forestals. L'alcalde Marc Girbet va participar ahir en la presentació del Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona, una actuació que desplegarà 89 professionals en més de 600.000 hectàrees agroforestals de la província en el marc d'una estratègia integral de gestió del territori i de protecció de les persones. Pel que fa a la nostra ciutat, Girbet ha explicat en declaracions a Ràdio Sant Andreu que el nostre municipi serà un dels primers en estar 100% protegit.
3: Precisament el que es va presentar en el dia d'ahir va ser tot el pla que la Diputació de Barcelona doncs, ha preparat per poder fer front a aquesta possible emergència en cas que hi hagi un incendi forestal. Són tasques preventives, és preventiva, per exemple, l'obertura de camins, és preventiva també en l'obertura de franges o manteniment de franges, i precisament en el que s'ha treballat en aquest pla d'incendis és que els incendis no s'apaguen en el moment que generen, sinó que s'apaguen des de l'hivern, és a dir, des de molts mesos abans, fent aquestes tasques de manteniment. I és això ahir el que va presentar la Diputació de Barcelona. I en el cas concret de Sant Andreu, a Sant Andreu s'ha arranjat tot un camí que s'ha preparat perquè els camions d'extinció, els camions de bombers, puguin accedir a qualsevol dels ramals possibles a la muntanya que queda per sobre de Can Salvi i en el lateral del barri de la Colònia. Però és que, a més, en els pròxims mesos, i també gràcies a una subvenció que vam aconseguir de la Diputació de Barcelona, hem pogut acabar de fer les franges de protecció perimetral en el conjunt de la ciutat. Per tant, Sant Andreu de la Barca estarà en poques setmanes 100% protegit en tota una franja perimetral que envoltarà la ciutat i, per tant, protegirà la ciutat dels incendis que puguin venir de l'entorn urbà i protegirà l'entorn urbà dels incendis que puguin venir de la part urbana. Aquesta és una actuació que, a més, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha volgut ampliar, i les recomanacions de la Diputació de Barcelona és que cada 2 anys, de manera bianual, fer el manteniment de la franja, és a dir, eliminar el sotabosc, ja que el fet d'eliminar densificació d'arbres ja s'ha fet amb l'obertura. Tot el que és el manteniment de la franja, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ho farà de manera anual. Cada any farem un manteniment de tota la franja perimetral que envolta la part residencial o urbana de la ciutat. I aquest és un contracte que s'adjudicarà aquest mes i els treballs començaran aquest mes de juny, i per tant estem molt contents perquè per primer cop Sant Andreu de la Barca això tindrà el 100% del municipi protegit a través d'una franja de protecció i a més tindrà un manteniment d'aquesta franja de protecció de manera anual.
4: Sant Andreu de la Barca té un important entorn natural, però clar, lo comparteix amb municipis com Corbera, Martorell. Llavors, quina relació té Sant Andreu de la Barca amb aquests municipis de cara a prevenir i fer front a un possible incendi?
3: Sant Andreu de la Barca té una de les entrades al massís de l'Ordal, massís de l'Ordal que arriba doncs, fins a Begues, ben entrat al Garraf. Per tant, tenim aquí una gran massa boscosa que, com bé deies, el terme municipal de Sant Andreu de la Barca és molt petit, per tant, la massa forestal que està dins aquest terme municipal és molt petit i la gran majoria és privat, i per tant, com bé deies, la comunicació, l'organització, la coordinació amb els municipis que sí que tenen gran part d'aquesta massa forestal, que és Corbera de Llobregat, Castellví de Rosanes, que són els que més ens toquen a Sant Andreu de la Barca, la coordinació es fa a través de la Diputació de Barcelona i d'aquesta unitat de prevenció d'incendis que tenim. Jo també voldria remarcar que a Catalunya tenim una gran sort. A Catalunya tenim plans de contraincendis a tots els municipis, tenim actuacions preventives en tots els municipis, i incendis d'última generació, com els que hem vist a Estats Units o hem vist a altres parts del món, a Catalunya estem més preparats per poder-hi fer front, ja que, per exemple, en aquests països no tenen tots aquests plans de prevenció i de protecció en cas d'incendis.
4: Com es coordina en aquest sentit l'Ajuntament amb la Diputació, amb les agrupacions de defensa forestal, bombers i amb la resta d'organismes implicats en la prevenció i resposta davant d'un incendi?
3: Ho fem a través del Departament de Medi Ambient, que forma part de l'ADF del Massís de l'Ordal. Evidentment, treballem conjuntament amb la Diputació de Barcelona per a aplicar a tots els programes de subvenció per poder desenvolupar els plans de protecció contra incendis, poder fer els projectes executius de l'obertura de franges de protecció perimetral, poder seguir uns criteris unificats en quant al manteniment d'aquestes franges, tutelats i ajudats per la Diputació de Barcelona i aquesta unitat contra incendis. Per tant, el que fem jo crec que és una tasca, diguéssim, molt mancomunada, molt de la mà de tothom per poder precisament aplicar la millor resposta contra aquests incendis, perquè vull tornar a reforçar, tant la Generalitat de Catalunya com la Diputació de Barcelona tenen una llarga trajectòria de treballs en prevenció contra incendis, tenen un gran coneixement acumulat i, per tant, aquesta transferència de coneixement és importantíssima.
4: Estem parlant de plans, de coordinació entre ajuntaments, institucions, però, clar, la ciutadania també juga un paper fonamental en aquesta estratègia de prevenció. Quines recomanacions faries als veïns de cara als mesos de més risc que venen ara? Ja han començat les onades de calor, però vindran mesos de risc.
3: Després de la pandèmia es va utilitzar els entorns urbans, no?, una manera de fer una vida molt més saludable, de sortir, de caminar, de conèixer-los, no? I aquestes inquietuds, no?, de conèixer l'entorn natural s'han anat mantinguent. I per tant tenim molta més gent transitant pels entorns naturals. El primer de tot és civisme. Vull dir, no deixar abocaments, no deixar qualsevol tipus de brossa en els entorns naturals, més que res perquè això pot ser un inici de conat d'incendi i, a més, és un respecte cap a la naturalesa i cap a tot aquest ecosistema natural. I el següent és, a partir del juny, ja no es poden fer ni treballs, ni fogueres, ni qualsevol tipus d'incendi en tot el que és la proximitat dels entorns naturals. I sobretot, en l'època de Sant Joan, tinguem molta precaució amb el que són aquesta pirotècnia que, diguéssim, és de llarga volada, els coets i demés, perquè poden acabar impactant contra alguna copa d'algun arbre, i això, evidentment, pot provocar, si no és que ha plogut molt, tenim la sort que ha plogut molt aquesta primavera, i a l'hivern passat, per tant, l'ecosistema està més preparat, però tota precaució serà poca, doncs, perquè això no pugui esdevenir en un incendi o en una emergència que pugui arribar a afectar a persones, a patrimoni de les persones i, evidentment, al patrimoni natural.
4: Ahir, en la presentació d'aquest pla de la Diputació, va participar-hi, i des d'un helicòpter ha pogut veure el territori des d'una altra perspectiva que la majoria no hem pogut veure. Què li ha cridat més l'atenció d'aquesta experiència i què li ha permès constatar sobre la feina que explica?
3: Doncs hem pogut veure de primera mà una obertura de franja, per tant, aquests 25 metres que hi ha entre la línia de cases i l'interior del bosc, 25 metres on s'ha reduït la densificació d'arbres. Per tant, si un arbre incendiat cau, aquests 8 metres que té en el seu perímetre, que no té cap altre arbre, i per tant tampoc pot arribar a tocar a les cases. Per tant, es veu molt clarament com són les franges de protecció, com s'ha reduït la densificació d'arbres i com s'ha netejat el sotabosc. Això comparat justament en la línia on finalitza la franja i comença a l'entorn natural, és una clara evidència d'aquesta bona feina que s'està fent en la obertura de franges.
4: Quan s'acabi l'estiu, quins objectius li agradaria poder dir que s'han assolit en matèria de prevenció i protecció contra els incendis forestals a Sant Andreu de la Barca?
3: Doncs que no s'ha cremat un metre quadrat, no hi ha hagut afectacions en el patrimoni de les persones, ni evidentment cap persona ferida, i sobretot que els mitjans de preventius d'extinció que hem posat a l'abast, doncs, han funcionat. I m'agradaria, evidentment, per l'any vinent, doncs, començar aquestes tasques de manteniment molt abans de les que començarem aquest any, però, diguéssim, amb un clar objectiu, no?, que estiguem preparats amb molt més temps, quan s'inicien aquestes ja onades de calor, que s'assequen molt més tota la vegetació, doncs poder ja estar preparats en aquest sentit.
4: Per acabar, si hagués de resumir en poques paraules, per què els veïns del nostre municipi poden estar més tranquils aquest estiu respecte al risc d'incendi, què els hi diria?
3: Doncs han d'estar més tranquils perquè tenen un ajuntament preocupat i ocupat d'aquesta prevenció contra els incendis, perquè hi ha una gamma, diguéssim, de recursos supramunicipals que treballen també en aquesta extinció, i perquè el territori de Catalunya és molt conscient i les administracions catalanes són molt conscients de que precisament hem de treballar perquè aquests incendis que veiem per la televisió de sisena generació mai puguin arribar al nostre país i als nostres entorns naturals, i perquè jo crec que és evident, es veu, doncs, que s'està treballant precisament en aquestes proteccions i que Sant Andreu serà dels primers municipis que estarà 100% protegit amb tots els metres quadrats perimetrals que té la zona urbana a la zona natural amb la franja de protecció. Per tant, en aquest sentit, doncs, també vull dir que hem de ser un equip, i hem de ser un equip en la prevenció, i hem de ser un equip a la manera de com ens relacionem amb l'entorn normal, el respecte, i evidentment evitar qualsevol risc d'incendi que estigui a les mans de nosaltres com a ciutadans.
2: L'alcalde ha assegurat així que Sant Andreu de la Barca en unes setmanes estarà completament protegida dels incendis forestals i, a més, preparada per donar resposta al foc amb una franja que delimitarà i separarà l'entorn urbà amb el bosc, a més d'accessos oberts pels camions de bombers.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
5: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha iniciat els treballs per reparar el paviment del passeig de Rafael de Casanova davant de l'estació de ferrocarrils de la Generalitat, en el tram comprès entre el carrer Montseny i el carrer Raval de Corbera. L'actuació afectarà una superfície aproximada de 220 metres quadrats i té com a objectiu millorar l'accessibilitat i eliminar els desnivells provocats pel creixement de les arrels dels arbres. El regidor d'Urbanisme, Joan Jansan, ha explicat a Ràdio Sant Andreu que els treballs se centren en una zona on les arrels han aixecat el paviment a causa de la manca d'espais dels escocells.
1: Mira, doncs estem aquí perquè farem unes actuacions que començaran properament. Ja estan les tanques posades i doncs una actuació de 220 metres quadrats de superfície i que afecten sobretot doncs aquestes zones on les arrels dels arbres doncs han aixecat el paviment, doncs perquè aquests escocells doncs eren bastant petits i es millorarà doncs tot aquest tema i doncs es renovarà doncs aquest paviment perquè quedi totalment llis i doncs eviti els problemes que ens hem anat trobant els últims anys, sobretot, i doncs que ha arribat un moment doncs que ja era imprescindible perquè doncs hi havia molts problemes, moltíssima gent doncs ja teníem moltíssimes queixes i realment doncs donava molts problemes.
0: Estem en una de les zones més transitades de Sant Andreu de la Barca.
1: Sí, de fet és justament davant de l'estació, que és una zona doncs per aquí circulen doncs 500.000 usuaris a l'any, i realment doncs és una zona que hi ha moltíssima circulació, doncs, i era molt important doncs tenir aquesta pavimentació doncs correctament, perquè doncs tenim constància de diverses persones que s'han caigut. De fet, doncs els veïns, molta gent doncs s'ha queixat i realment doncs era una actuació que teníem pendent de fer i que era molt necessària.
0: Quins carrers comprèn aquesta actuació?
1: Bé, aquesta actuació, doncs, en aquesta primera fase, doncs, comprèn des del carrer Montseny fins al carrer Raval de Corbera, pràcticament fins al carrer Joan Bosch, que és la zona doncs que està pitjor realment doncs del tema del paviment i que doncs, com, doncs era insostenible aquesta situació, com dèiem, perquè és una zona de moltíssima circulació, és una zona de connexió també entre diferents barris, no? La zona del nucli antic, la zona de la gent doncs, del pla de l'estació i la gent de la zona del centre, doncs és una zona de connexió i que realment doncs era molt necessari.
0: Mentre s'hagin aquestes actuacions, pel que podem comprovar, no hauran excessius problemes de mobilitat de cara als usuaris, en aquest cas dels ferrocarrils, o les persones que passin per aquesta zona?
1: No, hi haurà les molèsties típiques de les obres. Quan s'han de fer obres, doncs hi ha certes molèsties, però són necessàries per poder millorar, però l'accés als ferrocarrils no es veurà, a l'estació de ferrocarrils no es veurà afectat. Val? Sí que hi ha una mica de restriccions de pas, amb una mica d'estranyiment en la zona de pas, però en cap cas no hi haurà cap... És una zona prou ampla que ens permet doncs treballar perfectament i no hi haurà cap tipus de restricció en l'entrada de l'estació.
0: Durada d'aquestes obres?
1: Doncs aproximadament un mes, entre un mes i un mes i mig, tot depenent una mica també del que ens trobem, perquè doncs a vegades quan fem temes de paviment doncs a vegades ens trobem amb alguna sorpresa o alguna dificultat que doncs pot ser que enredereixi el tema.
0: La durada prevista dels treballs és d'entre un mes i un mes i mig, en funció de les possibles incidències que puguin aparèixer durant l'execució de l'obra. El projecte compta amb un pressupost aproximat de 47.000 euros.
2: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: I tot seguit en l'InfoSap parlem de l'oferta dels casals d'estiu de Sant Andreu de la Barca. L'Ajuntament ha editat un programa on apareixerà tota la informació dels casals d'estiu, més de 2.200 places.
2: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
0: Amb l'arribada de les vacances escolars, Sant Andreu de la Barca torna a posar en marxa una àmplia oferta de casals, campus i activitats d'estiu adreçades als infants i joves de totes les edats. La programació d'aquest 2026 inclou propostes esportives, educatives, culturals i de lleure impulsades tant per l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca com les AFAS, entitats esportives i diferents col·lectius de la ciutat. Per parlar d'aquestes activitats, comptem avui amb la presència de la regidora d'Educació, Sant Andreu de la Barca, Anna Serra, per conèixer detalls de programació i també de les novetats d'aquest any. Regidora Anna Serra, molt bon dia.
3: Hola, bon dia, Jordi.
0: Bé, nova oferta de casals, àmplia oferta de casals d'estiu a Sant Andreu de la Barca durant els propers mesos. L'objectiu d'ells és oferir doncs espais de qualitat perquè els infants i adolescents continuïn aprenent i també relacionant-se, no?, després del període escolar.
3: Totalment. Hi ha una cosa que m'agrada molt que has mencionat, que és que els joves i infants, durant, en totes aquestes activitats que tenim aquí recollides en el catàleg de l'oferta de Casal d'Estius 2026, són totes activitats on s'aprèn. Tots els espais fora escola, on es fan activitats de lleure, esportives, són activitats que eduquen, i per tant, com a ciutat educadora que volem ser i que som, doncs, bueno, no? Fem aquest recull perquè les famílies tinguin a l'abast tot l'ampli ventall d'activitats que hi ha més d'una vintena d'activitats, que si vols doncs, podem fer una miqueta de repàs, perquè els infants i joves doncs, puguin triar a fer aquí a Sant Andreu a la Barca i no hagin de marxar fora.
0: Si sumem totes les ofertes que hi ha en totes aquestes activitats, sumen més de 2.200 places, per tant són moltes.
3: Moltes. Esperem que, bueno, donar cabuda a molts infants i joves, que gaudeixin moltíssim de l'estiu, que es puguin relacionar, perquè al final les vacances són llargues, i que puguin tenir oferta d'oci per ells, oferta de lleure, oferta esportiva, i que visquin l'estiu al municipi relacionant-se, com deies, creant vincles, fent xarxa, i que les entitats, bueno, sobretot les entitats, però no només, no? També els clubs esportius que, bueno, que són entitats, no? Però els serveis també de la ciutat, tots col·laborem per crear aquesta xarxa i aquesta oferta pública.
0: De fet, amb totes aquestes places que s'ofereixen, que ara en parlarem de forma més detallada, cobreix la demanda de les famílies del municipi?
3: A veure, això és complicat de saber. Al final, fins que no tinguem totes les matriculacions fetes en les diferents activitats, no acabarem de veure ben bé. Però bé, són moltíssimes places. A més, els casals s'oferten també per setmanes, per tant, penso que hi ha molta varietat i que totes les activitats es poden adaptar molt bé a les necessitats que tingui cada família, perquè recordem que no tothom probablement necessiti els mateixos dies, ni el mateix horari, ni la mateixa durada, ni... tot aquest temps.
0: Tenim el casal esportiu del complex L'11, tenim el casal jove, el casal fit jove, vull dir, moltes propostes.
3: Moltíssimes propostes. Si vols, comencem una miqueta bé pels casals d'estiu que organitzem l'Ajuntament, que tenim el casal esportiu al complex L'11 de setembre, també tenim el casal jove al mateix complex.

0: per joves entre 12 i 17 anys.
1: Sí, ens ha semblat interessant també ampliar les edats perquè no només els infants. A vegades pensem que els casals són purament per conciliació i també hem de trencar aquesta idea. Els casals d'estiu i les activitats d'estiu també són per plaer de passar el temps en relació amb altres, amb iguals, i fer alguna activitat per compartir i per gaudir, per tant, total.
0: També contem amb activitats, tallers d'estiu organitzats per al Pla Educatiu d'Entorn, que és l'Express Art Jove.
1: Exacte, aquest és un casalet, bueno, una activitat gratuïta que fem per joves de primer a quart de l'ESO, i això és per un màxim de 20 alumnes, i és una activitat, doncs, totalment gratuïta, que també és necessari que des de l'Ajuntament, en la mesura que anem avançant, puguem oferir activitats per que no tinguin cost.
0: Des d'AMPAS i també AFAS de les diferents escoles també s'organitzen activitats aquest estiu.
1: Sí, molt variat. Tenim casal d'anglès a l'escola Àngel Guimarà, organitzat per l'AFA i CESA Formación. Tenim també el casal d'estiu del José Juan Ortiz, organitzat per Fundesplai. Tenim el casal d'estiu de l'AFA Vallpalau, que és organitzat per l'Esplai Pingüí. També el casal en anglès de Can Salvi, organitzat també per CESA Formación, i el casal d'estiu a l'escola Sant Andreu, que també, doncs, bueno, per la FA Sant Andreu i com a casa, l'empresa com a casa. Seguim amb les activitats organitzades per entitats esportives?
0: Endavant.
1: Vinga, doncs tenim el Sabarca Gimnàstic Club, que organitza també el seu casal, les estades de tennis. Tenim club de bàsquet, el club de bàsquet també, estades de futbol a les instal·lacions esportives de Can Salvi. També tenim Bambú Dansa, que també fa el casal a l'escola de dansa, del taller d'Anna, dibuix i pintura Santa Cana, el centre d'estudis al Palau, el Kids and Us, My English, Sant Andreu de la Barca, i a l'Old Language, que també organitza el casal. Per tant, tenim, com veieu, molta activitat, molt variada, esportiva, d'entitats de lleure, també d'acadèmies d'anglès, de dansa. Per tant, penso que hi ha oferta per tothom, per tots els gustos i totes les edats també.
0: Per tant, en aquest cas, des de l'Ajuntament s'ha intentat recopilar, com ja s'ha fet en anteriors anys, totes les ofertes que hi ha sobre casals, ja siguin organitzats per l'Ajuntament, per entitats, per escoles.
1: Al més, sí, pensem que és molt important tenir un catàleg que reculli totes aquestes activitats, perquè al final les famílies, si no, bueno, costa anar fent recerca espai per espai o entitat per entitat. Per tant, si tu tens un catàleg, si l'Ajuntament pot fer aquest recull de totes aquestes activitats i agrupar-les, doncs per la família és molt més senzill i molt més àgil. Pot anar, pot comparar totes les activitats, té tota la informació. Sí que és veritat que recomanem que en qualsevol cas, si hi ha alguna activitat que interessa, pugui posar-se en contacte amb l'organització i acabi de confirmar les dades, perquè al final és un recull que nosaltres fem el mes de maig per poder publicar ara a principis de juny, però és possible que alguna entitat hagi pogut fer alguna petita variació en l'oferta i, per tant, doncs sempre millor acabar de concretar-ho, però està bastant actualitzat.
0: Un catàleg que, evidentment, també compartirem a través de la pàgina web de radiosantandreu.com, un catàleg on hi ha tota aquesta informació, hi ha tota mena de detalls sobre els horaris, els preus, els diferents torns que existeixen i també serveis addicionals, com, per exemple, els serveis d'acollida i, el més important, les activitats que s'hi fan a cada casal. Com dèiem, 2.200 places, més de 2.200 places, que és l'oferta dels casals d'aquest any. I, finalment, l'última pregunta és, s'adreci en aquest cas a les famílies i als infants perquè gaudeixin d'aquestes activitats i que s'animin.
1: A totes les famílies, infants i joves, podeu consultar el catàleg dels casals d'estiu de la ciutat. Esperem que aquest recull sigui de molta utilitat i que pugueu gaudir al màxim aquest estiu amb la família, però també aprofitant i fent xarxa, fent activitats de lleure, d'esport, i que us ho passeu molt bé, que l'estiu a Sant Andreu de la Barca és viu.
0: Doncs Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé aquests casals.
1: Moltes gràcies, Jordi, i també a la ràdio.
2: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: Parlem ara del tabac, perquè el tabaquisme ha baixat un 20,6% de la població catalana, però continua causant

0: prop de 10.000 morts anuals. Salut ha reforçat la lluita contra el tabac amb la campanya Fumar és una merda, tot i el descens històric del consum.
1: El Departament de Salut ha presentat aquest dimecres noves mesures per intensificar la lluita contra el tabaquisme a Catalunya. Tot i que el consum de tabac ha assolit el seu mínim històric, amb una baixada del 20,6% entre la població de més de 15 anys, el tabaquisme continua sent una de les principals causes de mort evitable, amb a prop de 10.000 defuncions anuals, l'equivalent a una mort cada hora. L'estratègia del govern combina accions de prevenció i sensibilització amb el reforç de recursos assistencials per ajudar les persones fumadores a abandonar l'hàbit. Entre les iniciatives destacades hi ha la campanya institucional Fumar és una merda, que aposta per un missatge directe i sense eufemismes per conscienciar sobre els riscos del consum de tabac i nicotina. Les dades de l'enquesta de salut de Catalunya mostren una tendència descendent sostinguda del tabaquisme. Actualment, Catalunya compta amb aproximadament 1,5 milions de fumadors. La diferència entre sexes continua sent significativa. Fuma més el 25,3% dels homes davant del 16,1% de les dones. Per territoris, les taxes més elevades es registren a Girona, el Penedès i Lleida, mentre que Barcelona Ciutat presenta el percentatge més baix, amb un 16,2%. L'estudi també evidencia una clara desigualtat social, ja que el consum és més freqüent entre les persones amb menys recursos econòmics i un nivell educatiu més baix. Tot i que el consum habitual de cigarretes electròniques entre la població adulta es manté en nivells reduïts, Salut alerta de l'augment de l'experimentació amb aquests productes, especialment entre els adolescents. Segons l'enquesta, gairebé la meitat dels joves d'entre 14 i 18 anys han provat alguna vegada una cigarreta electrònica. A més, un 24,5% n'ha consumit durant l'últim mes. El departament adverteix que els vapejadors, els dispositius d'un sol ús i les bosses de nicotina poden actuar com una porta d'entrada a l'addicció, especialment perquè sovint es comercialitzen amb sabors atractius i dissenyats orientats al públic jove. L'atenció primària continua sent una peça fonamental en les polítiques de deshabituació tabàquica. Durant l'any passat, un total de 72.980 persones van aconseguir deixar de fumar gràcies al suport dels professionals sanitaris. L'activitat hospitalària també ha crescut notablement, amb 23.513 persones ateses en programes específics, gairebé el doble que l'any anterior. Paral·lelament, el 62% dels fumadors van rebre algun tipus de consell o suport sanitari, una xifra molt superior al 42,8% registrat fa una dècada. Des de la incorporació de medicaments específics per deixar de fumar a la cartera pública dels serveis l'any 2020, gairebé 248.000 persones han utilitzat aquests tractaments. Només l'any passat, més de 71.000 ciutadans hi van accedir.
0: I amb motiu del Dia Mundial Sense Tabac, que es va celebrar el passat diumenge a Sant Andreu de la Barca, des de fa molts anys tenim la consulta de deshabituació tabàquica. De fet, fa 20 anys, aquest 2026. I amb motiu de la fi de la primavera, també se sol en realitzar el sorteig de 800 euros entre totes les persones que han passat per la consulta i finalment han deixat de fumar. Es tracta d'una col·laboració entre l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca i l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. També aquell dia que es va fer el sorteig es va donar a conèixer el cartell guanyador dels eslògans que es realitzen entre els diferents instituts de Sant Andreu de la Barca. Tot seguit el reportatge. Sant Andreu de la Barca ha commemorat un any més el Dia Mundial Sense Tabac amb un acte de reconeixement a totes aquelles persones que han aconseguit abandonar el tabaquisme gràcies al suport de la consulta de deshabituació tabàquica del Centre d'Atenció Primària de Sant Andreu de la Barca. La consulta, creada l'any 2006, celebra aquest 2026 els seus 20 anys de trajectòria consolidada com un servei pioner i també de referència a l'acompanyament de les persones que volen deixar de fumar. Actualment el servei es presta tant al CAP de l'Avinguda Constitució com al CAP de la Solana, mantenint també una atenció especialitzada per als casos que requereixen un seguiment més específic. Durant aquestes dècades, centenars de persones han aconseguit abandonar el consum de tabac gràcies a la combinació entre el suport dels professionals sanitaris i la voluntat personal dels pacients per millorar la seva salut i la qualitat de vida. L'acte, celebrat en el marc de la Fira de la Primavera, ha comptat amb la presència de la doctora Carmen Cabezas, exsecretària de Salut Pública del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i actual membre del grup Kairos, la regidora de Salut Pública, Eunice Martín, i la directora de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca, Jessica Morillas. El guanyador del sorteig dels 800 euros ha estat Thomas Sebastié, que ha explicat davant del públic assistent els motius per haver deixat de fumar. Thomas, guanyador dels 800 euros, després d'haver deixat de fumar, què és el que primer que vas sentir? Què és el primer que sentiste?
2: Mucho orgulloso, porque mi mujer está embarazada y tenía que dejar de fumar, sí o sí. Y estaba súper contento porque me han ayudado mucho en el CAP también, así que muchas gracias, muy merci a todos por la ayuda.
0: Les escoles de Sant Andreu de la Barca també participen de forma activa a la campanya. Han tornat a implicar-se en la campanya municipal del Dia Mundial Sense Tabac amb el tradicional concurs de cartells i d'eslògans. El cartell guanyador d'aquest 2026 ha estat obra de les alumnes Alba Prestieri i Paula Ribas, del primer C de l'Institut Sant Andreu, amb el lema «Amb flow o sense flow, afecten igual». Un missatge que alerta també sobre els efectes perjudicials tant de les cigarretes convencionals com també dels vapers. Per què heu escollit aquest cartell? Perquè en el cartell heu posat una cigarreta, un vàper i aquest eslògan, que jo crec que té flow, l'eslògan? I després dirà el mateix que ella. Com et dius?
3: Paula.
0: Paula, explica'ns.
3: Doncs volíem representar que independentment de com es veu per fora, doncs tenen el mateix efecte.
4: No, sí, i quan hem posat l'eslògan volíem posar que encara que semblis més guai perquè té més colors o així, afecta igual i fa el mateix mal.
0: Molt contentes pel premi, suposo, no?
4: Sí.
3: Sí, ens ha agradat molt i també volíem agrair aquest premi a la nostra professora de visual i plàstica que ens va, doncs, a tota la classe ens va oferir participar en aquest concurs.
0: Tenim l'Alexia Fernández, la tutora, aquí. Sí, pots venir? Un aplaudiment per la tutora, perquè evidentment els professors també tenen una part molt important d'engrescar els seus alumnes a que participin en aquest tipus de concursos, no? Vine, vine. Bé, suposo que molt satisfeta, no?, que finalment heu guanyat aquest premi, aquest concurs, que el cartell estarà ben visible per tot Sant Andreu de la Barca.
5: Sí, moltíssim. La veritat és que són dos nenes que treballen molt bé i estic molt orgullosa de que hagin guanyat.
0: En el moment dels parlaments, la doctora Carmen Cabezas ha destacat la trajectòria de Sant Andreu de la Barca en la lluita contra el tabaquisme i ha assegurat que pocs ajuntaments de Catalunya tenen una trajectòria de 20 anys treballant d'una manera tan decidida per ajudar aquelles persones a no començar a fumar o a deixar de fumar.
6: La veritat és que pocs ajuntaments a nivell de Catalunya tenen tota aquesta trajectòria de 20 anys treballant d'una manera tan decidida per ajudar a les persones a no començar a fumar i a deixar de fumar. I això és molt d'agrair a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i a tota la gent que treballa allí. I també als centres d'atenció primària, el centre d'atenció primària que té aquesta dedicació a aquestes consultes específiques que ja s'han dit des de fa 20 anys, i això és importantíssim. Tot les infermeres, els metges que han estat darrere de tots aquests anys i que han fet aquesta ajuda. I als instituts també de Sant Andreu, que s'han implicat des de cada any i han fet aquesta activitat que deien de joc, però de joc i de reflexió, perquè els infants que treballen aquest cartell reflexionen sobre la importància que té no entrar en el consum de tabac. I això és tan important perquè de cada dues persones que fumen tabac, al final una morirà per el tabac. Això és el factor de risc més important, eh? Parlem moltes vegades del colesterol, de l'alimentació, d'altres factors, de la hipertensió, però quan mirem l'efecte que té el tabac és moltíssim i ningú necessita fumar per viure. És a dir, necessitem menjar una mica de sal, necessitem altres coses que potser estem movent-nos en nivells, però el tabac és res, necessitem res per viure. I per això, com és una addicció, és molt important que els professionals estiguin allà al costat, ajudant-nos, sabent que si volem deixar de fumar, hi ha un professional, una infermera, una metgessa, un metge, un infermer al costat que ens ajuda, la nostra probabilitat se duplica. Per tant, molt important això, fer-lo, intentar-lo, guanyarem vida, guanyarem qualitat de vida. Si algú de vosaltres ha tingut, per exemple, una persona en una bronquitis crònica, al costat, sap que no és una qüestió de només escurçar vida, sinó que s'empitjora molt la vida quan estàs fumant. Per tant, ajuda, demaneu ajuda al vostre centre d'atenció primària, la tindreu, una ajuda específica i molt bona, i guanyareu. I abans ho deien, no només guanya aquella persona que guanyi els 800 euros, sinó que tots i totes les que heu deixat de fumar aquest any i els altres 20 anys anteriors heu guanyat, doncs, qualitat de vida, i heu guanyat també aquests diners, que es noten molt, perquè el paquet de tabac, malgrat tindrien que pujar-lo, encara i així és molts diners cada dia i cada mes. Per tant, enhorabona a l'Ajuntament, enhorabona als professionals implicats, enhorabona a tota la població de Sant Andreu i molt específicament a les persones que han guanyat en el cartell dels instituts i a totes les persones que heu deixat de fumar. Moltes gràcies.
0: Per la seva banda, la directora de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca, Jèssica Morillas, ha parlat dels 20 anys de celebració de la consulta de deshabituació tabàquica a Sant Andreu de la Barca. Ho ha qualificat com una festa de la salut.
7: Moltes gràcies a tots. Avui és un dia de festa perquè celebrem que un any més, i ja fan 20 anys, sobretot estem celebrant una festa de la salut. Realment, aquí aquest acte estem celebrant la salut, el guanyar, molt especialment amb aquesta consulta que porta 20 anys, que vam ser pioners des de Sant Andreu de la Barca en acompanyar la gent, no, de Sant Andreu de la Barca i d'altres territoris en el primer moment, perquè era l'únic centre on s'apostava per la importància d'acompanyar la gent a deixar de fumar, i això és molt important. Després, mica en mica, es va anar integrant, i ara mateix és algo tan integrat que ho porten totes les infermeres referents, ho tenen com algo més. Us animo a tothom que encara no heu fet el pas a donar el pas i demanar ajuda a la vostra infermera de referència, que encantada us acompanyarà, i en aquest procés que, com ha dit la doctora Cabezas, guanyareu en salut i guanyareu en vida. Però també celebrar, per descomptat, el suport de l'Ajuntament en aquests 20 anys per fer-ho possible, i en la promoció de la salut que s'està fent. És molt important tots aquells que avui ens acompanyeu perquè heu deixat de fumar, però també aquests joves, no, que hem estat presents i que el que volem és que mai arribin a fumar, mai tinguin que venir a aquesta consulta. És una consulta que tant de bo algun dia puguem dir que l'hem retirat de la nostra cartera de servei perquè ningú la necessita, perquè ja ningú fuma. I això és el que celebraríem i faríem una gran festa, no la dels 20 anys, sinó una molt més important. I així agrair a tots aquests nens, joves i adolescents que estan implicats, que acudeixen quan fem les xerrades ja en forma de joc, que ja després potser us ho poden explicar. Des del CAP, les infermeres especialistes van, fem un joc a sisè, fem un joc a primer de l'ESO per prevenir, per informar de la importància de no arribar a agafar aquest hàbit, i que no tinguin que estar en aquest concurs, que malgrat el premi és molt important, però que puguem fer un concurs d'aquella persona que porta 20 anys sense haver fumat mai a la vida. Només donar-vos les gràcies a tots especialment a l'Ajuntament, a doctora Cabezas, per això, i animar-vos a continuar amb aquesta salut i aquest pla de vida, que és el que avui celebrem. Gràcies a tots.
0: Finalment ha parlat la regidora de Salut Pública, que ha reivindicat el treball comunitari i també la prevenció del tabaquisme entre els joves.
8: Avui per nosaltres, com han dit, és un dia de celebració, sobretot d'agraïment. Celebrem dues dècades d'aposta per aquest fet que hem tingut. Fa 20 anys que van detectar una necessitat en el primer pla de salut d'aquí de Sant Andreu i es va decidir, doncs, fer aquesta oficina de deshabituació tabàquica. Diu un proverbi que per educar un infant fa falta una tribu. Doncs bé, per cuidar la salut de la nostra ciutat fa falta tota una comunitat implicada. Aquest programa és l'exemple de transversalitat. No hauria estat possible sense la coordinació, doncs, de les treballadores del CAP, també de l'Ajuntament i de tota la gent implicada, sobretot de tots aquells que heu volgut formar part. Darrere d'aquests 20 anys no hi ha només dades mèdiques. Hi ha històries de superació amb noms i cognoms. Sou vosaltres i altres que han vingut abans. Persones que han guanyat en qualitat de vida, com hem dit, que han recuperat l'alè, i famílies que avui respiren en entorns segurs de fum. Ens enorgulleix també, doncs, haver pogut ajudar a persones que són més vulnerables i que el fet de poder fer aquest ajut, doncs, han pogut deixar de veure que la falta de de diners o d'altres persones, com per exemple les embarassades, gent que està malalta del cor, doncs tenir aquesta possibilitat de que puguin estar i poder ajudar-los. La salut ha de ser el primer de tot. No ens aturem aquí. Celebrar 20 anys a mira de futur, perquè els temps canvien i avui en dia doncs, potser el tabac no, però els vapers, els vapers, què passa amb això? Doncs són, pensem que no, però s'estan fent campanyes, aquest any treballant en aquesta campanya, perquè el vapor també és molt perjudicial. Pensem, la gent, no, això no perjudica. Sí, s'està incidint, i tenim aquesta sort que als instituts i a les escoles s'està incidint de que, ojo, això sí és dolent. Llavors, hem de tenir aquesta mirada oberta. Sobretot, recordar aquell lema que es va començar i que encara ens serveix, que deia, un Sant Andreu sense fum és un Sant Andreu amb més salut. Va servir fa 20 anys i ens serveix ara i ens servirà al futur. Acabo felicitant aquelles persones que avui esteu aquí. Moltes gràcies per venir. Sabem que fa molta calor, així que moltíssimes gràcies per dedicar el vostre temps i felicitats a qui s'emporti els 800 euros. Donar les gràcies als que van començar, als que estem ara i als que vindran, perquè... Com diu la Jèssica, mentre no puguem tancar l'oficina, aquí estarem.
0: Nova edició del sorteig de la campanya del Dia Mundial Sense Tabac, a motiu de la Fira de la Primavera, sorteig de 800 euros entre totes les persones que han deixat de fumar en el darrer any. Una cinquantena de persones optaven aquest premi. Finalment, el guanyador ha estat Thomas Sebastià, que ha guanyat els 800 euros. També important la participació dels instituts, Alba Prestieri i Paula Ribas, del primer C de l'Institut Sant Andreu, amb el lema En Flow, sense flow, afecten igual, un missatge que alertava sobre els efectes perjudicials tant de les cigarretes convencionals com dels vapers, han estat les guanyadores del cartell de la campanya municipal d'aquest 2026.
9: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
10: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: I tot seguit parlem de l'atisme, perquè el Club de l'Atisme de Sant Andreu de la Barca celebra aquest divendres i en el Teatre Núria Espert la finalització de la temporada. En té més detalls, Joel Carrasco.
1: El Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca viurà el divendres 5 de juny una de les cites més especials de l'any i ho faran després d'exhaurir totes les places disponibles per al sopar de final de temporada al Teatre Núria Espert. L'entitat aconsegueix així omplir de gom a gom l'espai en una vetllada que servirà per reunir esportistes, famílies, entrenadors i col·laboradors en un ambient festiu i de celebració. El president del Club d'Atletisme, Lauro Arranz, celebra que han omplert el Teatre Núria Espert.
11: L'hem omplert.
12: No queda ni una butaca.
11: En res. O sigui, el teatre està, tot el que és la platea està ple, que és el nostre objectiu, no? O sigui, no podem, no tenim més puesto per ficar, no? O sigui, podríem posar, jo què sé, a fora
12: una pantalla,
11: però ja no és plan, no? I el sopar és un sopar de socis, llavors sí, també ho tenim ple, hem hagut de parar, i ja està. Fins aquí hem arribat, o sigui, bé, la veritat és que supercontents.
1: També li hem preguntat què representa pel club i per ell mateix aquest sopar de final de temporada.
11: És el final, o sigui, és deixar d'entrenar, deixar de ser entrenadors, atletes, president, junta, i fer un sopar de cluenda de temporada, no? És fer les coses d'una manera diferent i premiar la gent perquè ha estat l'esforç que ha estat tota la temporada.
1: Perquè els entrenaments quan van acabar?
11: No, els entrenaments acaben al juliol. O sigui, realment la temporada acaba al juliol, que és quan comencen, quan es fan els campionats de Catalunya, d'Espanya, pista a l'aire lliure. El que passa que, bueno, al juliol, si tothom està fent competicions, estan fent campionats, hi ha gent que fa a fora el campionat d'Espanya, doncs, bueno, és millor fer-ho ara, que després, que molta gent també se van de vacances, s'acaben els col·legis, o sigui, és complicat, millor fer-ho ara.
1: Doncs abans de parlar de futur, quin balanç fa d'aquesta temporada a nivell esportiu i humà, i sobretot expliques una miqueta com ha sigut enguany aquesta temporada?
11: Una temporada, com sempre, amb altibaixos, sobretot hem tingut campions de Catalunya, hem tingut campions d'Espanya, queda la temporada de l'aire lliure, que fins a el que tu comentava, fins al juliol no sabrem realment si tenim més medalles, més rècords, Però l'important de tot és la cultura de l'esforç, o sigui, els hàbits que agafen els nostres atletes, la cultura de l'esforç, la superació, que no fa falta aconseguir una marca, o sigui, aconseguir una medalla, sinó només millorar una miqueta la teva marca, això ja és un triomf per ells. Llavors, a nivell humà, això, el que tingui uns hàbits saludables, de menjar, d'entrenar, d'higiene, inclús, i aquesta cultura de l'esforç que cada vegada es perd més, o sigui, cada vegada no està ficada a la nostra societat. Llavors, això d'aquí...
12: Clar, l'atletisme trenca una mica amb això, no?
11: Sí, o sigui, al final, el que guanyes, o sigui, no fa falta guanyar el remés, o sigui, tu has de fer el millor que tu puguis. Si hi ha un millor, doncs, bueno, se l'aplaudeix, se'l felicita i ja està. Però si tu aconsegueixes millorar un segon, o sigui, és un triomf, això és l'important.
12: I parlant una miqueta del club, en quin estat es troba actualment, les categories altes, les categories baixes, els que són més crius i sobretot els que són disputen les màximes categories?
11: Bueno, al final, és que tenim de tot, tenim de gent de 5 anys fins, em sembla que hi ha algú de 70 anys, o sigui, que està en el grup de salut. O sigui, en aquest sentit, són molt transversals, no? Els petits és una escola, només és que aprenguin a jugant, aprenguin el que és l'atletisme. Després tenim ja la franja dels 14, 20 i alguna cosa, que són gent que ja està més especialitzada en alguna prova i ja va més a buscar medalles, a buscar campionats, finals i tot això. I després tenim una gran massa de puretes, com jo, que aquests són aquí, van a fer esport, però... Bueno, hem fet, al final hem obert dos línies més, teníem dos línies, hem obert dos línies més perquè la demanda és tan gran que no donava abast. Podríem obrir més, el que passa que ja no tenim ni entrenadors, ni espais, ni temps per fer-ho, no? O sigui, tenim des dels 5 fins als 70. Està obert a tothom.
12: Doncs quins han estat els principals èxits o moments més especials que s'ha viscut en el club aquesta temporada?
11: A nivell individual han tingut subcampions d'Espanya, campions de Catalunya, però sobretot aquest any, per primera vegada en la història del club, hem pogut fer la Lliga Catalana, participar a la Lliga Catalana. És a dir, hem tingut els suficients atletes per cobrir totes les proves, totes les disciplines de l'atletisme i participar en la Lliga. Això no s'havia fet mai. O sigui, vol dir que cada vegada tenim més atletes, que ja no són petits, sinó que són més grans i continuen a l'atletisme.
12: És a dir, afirmar que el club d'atletisme de Sant Andreu de la Barca van creixent?
11: I tant, cada vegada més. I no solament creixent, sinó que cada vegada l'edat de que es retiren, diguem, no? Cada vegada és més alta. És a dir, abans els 18, 20, teníem pocs. Cada vegada tenim més gent de 18, 20, 23 que continuen a l'atletisme. A un altre nivell, però que continuen.
12: Quines necessitats actuals té el club actualment per seguir millorant? Ens estàs comentant que el club cada vegada té més massa social. Quines necessitats necessitaria el club per afrontar això?
11: Això està mal dir-ho, però en principi un espai propi, un espai propi, no? De poder entrenar, poder gestionar més horaris. Ara com ara estem a la Guàrdia Civil, tenim unes limitacions i l'ideal seria una nova instal·lació, una nova pista que puguem tindre molta més franja horària per poder treballar.
12: Perquè clar, quan pensem en altres esports, sigui futbol, bàsquet, handbol, són esports que necessiten alguna cosa de material. L'atletisme, a part de les cames, la pista, hi ha algun material més que es necessiti?
11: Home, si pensem, per exemple, a les tanques, necessitem una sèrie de tanques. Si és a l'alçada, doncs, una colchoneta, o sigui, la perxa, doncs, un carril, una... O sigui, tot això sembla que és una tonteria, però necessitem aquests espais, no? Un fossar de sorra per poder fer els salts de triple o de longitud... I després, com tots els esports, ja no solament es corre, sinó que és la preparació física. Necessitem peces, artilugis per fer força, per fer mobilitat, per fer coordinació, i tot això, doncs, bueno, necessitem un espai on tindre'l i on poder fer-lo servir.
12: Perquè m'imagino perquè per entrenar l'atletisme no només es corre, no?
11: No, corres una part. Però després, o sigui, molta gent té ficada al cap de que l'atletisme es corre, no? És saltar, és tindre força, coordinació, o sigui, tu contes, per exemple, que amb un salt, el salt de perxa és coordinació, força, tècnica, o sigui, és, a part de córrer i de velocitat, no? Alçada igual, o sigui, són moltes més coses. Abans necessitem treballar tot, la força, la coordinació, l'elasticitat... és tècnica al final, a part de córrer.
12: Aquest 5 de juny es farà el sopar especial de final de temporada. Heu demanat en les vostres xarxes socials omplir el teatre i demostrar la gran família que sou. Quin ambient espero viure aquella nit? Què busqueu amb aquest gran sopar?
11: A veure, l'ambient ha de ser de festa, el que comentava, de cluenda de temporada, d'una mica de relaxació, de premiar els que han aconseguit rècords, encara que després puguin aconseguir rècords als campionats. És una mica sortir de la rutina de l'entrenament i fer una cosa diferent, no? A part, esperem donar noves notícies, i notícies que siguin bones pel futur de l'entitat.
12: Mm-hmm. Qui vulgui saber-les, que s'acosti, oi?
11: Seria l'ideal.
12: També hem vist que hi haurà màgia, entrega de premis, sorpreses i DJ amb pica-pica final. Què heu volgut transmetre en un format tan festiu i sobretot transversal, on la gent segur que no s'avorrirà?
11: No, realment, o sigui, això ho fèiem cada any fem una mena de sopar, ho fèiem a les barbacoes. Aquest any, que és una, ja et dic, és especial per la notícia que donarem o que esperem donar, ho hem fet aquest format més íntim, més amb un lloc una mica més seriós, encara que sigui el que has dit, hi ha DJ, hi ha el MAC, hi haurà entrega de premis, reconeixement a segons quines letres que han aconseguit rècords, i bueno, jo crec que serà maco, i a més volem donar aquesta força que tenim com a club, no? Com a omplir el teatre i donar a entendre que, ostres, que som una família gran i en creixement.
12: I que necessita un espai propi, com comentaves. Exacte.
11: Un gran espai.
12: L'entrega de premis sempre és un moment molt emotiu. Ens pots explicar alguns? Quins mèrits o valors voleu reconèixer?
11: A veure, hi ha una entrega de diplomes als que han aconseguit rècords del club, vale? Però sobretot hi ha una entrega de premis que ens fa molta il·lusió, ja fa anys que es fan, que són uns premis que s'escolleixen entre els mateixos companys. O sigui, en cada categoria, si els alevins, infantils, tal, entre els companys escolleixen el millor atleta que aquesta temporada ha sigut per companyerisme, no perquè ha guanyat, sinó per companyerisme, per implicació, per existència, esforç, per tot, no? Per la superació. I llavors es voten entre ells. Llavors és molt bonic aquest premi, perquè no és un premi que l'has aconseguit per guanyar, sinó per el grup, per integrar-te amb el grup, per fer aquesta integració, no? Aquest companyerisme. I és molt, molt emotiu, o sigui, realment.
12: En aquest sentit, quin paper tenen les famílies, els voluntaris, els entrenadors, no només en el dia a dia del club, sinó en la confecció d'esdeveniments com aquest, que esperem que s'ompli el teatre, no ho esper.
11: Mira, el que són les famílies, i que jo com a pare d'ex-esportistes, o sigui, les famílies són principals, o sigui, són treure moltes hores del teu lleure per portar competicions, per portar-los a entrenament, recollir-los, a vegades animar-los, a suportar els plors, suportar les decepcions, com a família. O sigui, això és superimportant i s'ha d'estar molt agraït a les famílies. Els voluntaris, fem tres curses a l'any aquí al poble, la cursa de primavera, la cursa de tardor, la sísmica Reis. Sense ells seria impossible, o sigui, fer aquestes esdeveniments que mobilitzem, pues, a prop de 100 voluntaris amb aquestes curses. Vulguis o no, això vol dir que tenim una massa social forta al darrere que ens apoya, no? I sense elles no podíem fer res. I llavors, bueno, només puc dir que estic molt orgullós de tot això, tant de les famílies com dels atletes, dels entrenadors, dels voluntaris. Tot això és la força d'un club.
12: Doncs així el club d'atletisme omple de gom a gom i fa sold out pel sopar de final de temporada al Teatre Núria Espert.
0: I amb aquesta informació posem punt i final d'aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Més informació a través de radiosantandreu.com i més informació també a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram, i també més informació a través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Tornem aquest divendres amb molta més informació aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Hello, Jazz It audience.
2: Welcome to Jazz It.
3: Jazz It.
4: Jazz It, jazz universal, totes les tendències, tots els ritmes, per a tots els públics, amb Jaume Tauler.
5: Posem en marxa la maquinària jazzística de BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Una maquinària anomenada Jazz It, i ho fem recuperant una figura entranyable que ens ha deixat aquest any 2026, Ken Peplowski. Clarinetista i saxofonista excepcional, el podem trobar com a figura destacada del moviment que coneixem com els tradicionalistes, els músics que s'han mantingut fidels als valors, podríem dir, fundacionals del jazz, entre ells tocar bonic. I per començar el programa de manera bonica, aquí tenim a Ken Peplowski en la seva vessant de clarinetista. Ens porta Mr. Gentle, Mr. Cool, que podríem traduir com el senyor amable i el senyor guai.

Mr. Gentle and Mr. Cool, la cançó que dona títol al seu disc de 1990 que Ken Peplowski va gravar per a la discogràfica Concord Records, amb Hank Jones al piano i Bucky Pizzarelli a la guitarra. El passat 23 de maig, Ken Peplowski hauria fet 67 anys. Va morir de manera inesperada el 2 de febrer d'aquest any 2026. Patia mieloma múltiple, que és un tipus de càncer que afecta els glòbuls blancs. Estava treballant en un creuer que es feia en un vaixell de la classe Millennium de la naviliera Celebrity Cruises, i el van trobar mort en el seu camarot. Des del punt de vista artístic, com a clarinetista, se l'ha comparat sovint amb Benny Goodman, tant pel seu to com pel seu virtuosisme. I de molt jove, a començaments dels anys 80, Ken Peplowski va formar part de l'orquestra de Benny Goodman. Això va ser durant un parell d'anys. L'hem sentit com a clarinetista, ara us el portem com a saxofonista tenor al costat de Scott Hamilton, un altre músic amb idees molt semblants i membre de la seva generació. Aquí teniu Making Hoopy.

Making Hoopy, el quintet de Ken Peplowski amb Scott Hamilton com a convidat especial i segon saxofonista tenor. Les dues peces que hem escoltat per obrir Jazzit avui les podeu trobar en el disc titulat Mr. Gentle and Mr. Cool, que, com us hem dit abans, el van gravar l'any 1990 i el va editar la discogràfica californiana Concord Records. En aquesta empresa, Peplowski hi va treballar des de 1987 fins a 1999 aproximadament, i segons molts crítics, en aquestes gravacions s'hi pot trobar una part molt interessant i molt representativa de la seva obra. A més, en aquell moment aquest tipus de jazz amb aires clàssics agradava molt, i tant Peplowski com Scott Hamilton i tots els seus col·legues van vendre molts, molts discos. Els direm adeu ara amb una altra gravació d'aquell període. Ara no són dos els tenors, sinó tres. A Peplowski i Hamilton se'ls afegeix Spike Robinson i tots plegats ens interpreten The Jeep is Jumpin'.

Seguim el nostre passeig setmanal pel món del jazz a Jazzit, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Un passeig que avui ens porta fins a Platja d'Aro, a l'extrem sud del Baix Empordà. Cada divendres dels mesos de juliol i agost, a les 23 hores, a les 11 del vespre, hi ha un concert de jazz gratuït que es celebra a l'escenari muntat a la Platja Gran d'aquesta localitat. És un festival que enguany arriba a la 29a edició i que per les seves característiques funciona particularment bé amb les formacions grosses. Aquest estiu s'hi podrà veure i escoltar, per exemple, el sextet de la Júlia Plans, els Gramophone All Stars, el Lluís Coloma and His Musical Troupe XXL o a la vella Dixieland Big Reunion.

0: La vella Dixieland ens acaben d'oferir Everybody Knows, una composició de Johnny Hodges. Un altre concert molt recomanable, que forma part del cartell de la 29a edició del festival Nits de Jazz a Platja d'Aro, és el que protagonitzaran el trio del pianista Xavi Torres amb el saxofonista el porto-riqueny Miguel Fenón de convidat especial.
1: Hola, sóc en Xavi Torres, pianista, i escolteu el Jazz It. Visca el jazz.
0: Parlem del convidat, de Miguel Fenón, que és un músic que el proper 30 de desembre farà 50 anys i del que la crítica ha dit que ha sabut navegar amb èxit per

L'espai aparentment contradictori, que junta la tradició amb la innovació. I tot això ho ha fet reivindicant, a més, les seves arrels llatines i mantenint un swing impecable. Si sou de la zona o estiuegeu al Baix Empordà, és una opció que s'ha de tenir en compte. Nits de jazz a Platja d'Aro els divendres de juliol i agost. I el que escoltarem ara és a Miguel Zenón des del seu disc titulat Música de les Amèriques amb la cançó Navegando, les estrelles nos guien.

0: Hola, sóc l'Andreu Pitarc, bateria, i us convido tots a escoltar el programa de ràdio de BTV, Jazz It.
1: Jazz It, de BTV, a la xarxa de comunicació local i a Ràdio Nacional d'Andorra. Ara estem repassant diferents festivals de jazz, alguns de petit format, alguns fora de la ciutat de Barcelona, tots de gran qualitat i tots remant en la mateixa direcció, per fer arribar aquesta música que ens apassiona, el jazz, a tots els racons de la nostra geografia. Mata de Pere, Vallès Occidental, arriba a la quarta edició del seu festival de jazz que gira al voltant de la Freddy's Jazz Band, del seu director Enric Alegre i del seu projecte pedagògic que ell defineix dient: Freddy's Jazz Band és una big band de jazz que neix amb la intenció de gaudir d'aquest llenguatge universal que és la música, de compartir-la, saber treballar en equip i fer-nos créixer com a persones. L'Enric ens presenta ara l'edició d'enguany del festival.
2: Soc Enric Alegre, director del Festival de Jazz de Mata de Pere, quarta edició. Fem la presentació el dia 4 a la Jazz Cava amb el Víctor Carrascosa Quartet. Concerts a destacar 5 i 6 de juny. Irene Reig Quartet presentant l'últim treball Ànima. Oleando Le, flamenc jazz, presentant el One Shorter Goes. I també destacar la Freddy's Jazz Band presentant el seu segon disc. I un projecte nou, que és Oleando Le més Freddy's Jazz Band, que fem tres temes, dos temes del Shorter i un del Mingus, que serà un projecte molt interessant, que és flamenc jazz amb Big Band, 22 músics amb escena. Després val a dir que és un festival gratuït, música al carrer, amb una parade que comença a les 6 de la tarda, el dia 6, amb músics tocant al carrer, que som uns 30 músics.

0: La Freddy's Jazz Band, Willow Weep For Me, la podeu trobar en el seu nou disc titulat simplement Dos, perquè és el segon que han gravat. Un altre cicle de concerts imprescindible és el que es porta a terme des de fa alguns estius a la ciutat de Barcelona, en un lloc tan emblemàtic com és el terrat de l'edifici La Pedrera, la Casa Milà, d'Antoni Gaudí. Des del 29 de maig fins al 31 de juliol, els divendres a les 8 del vespre, un concert protagonitzat per grups i projectes d'alumnes de les tres escoles superiors de música de Barcelona, és a dir, el Taller de Músics, l'ESMUC, que és l'Escola Superior de Música de Catalunya, i el Conservatori del Liceu. Aquí teniu una aposta molt decidida pel talent més jove, figures emergents que es presenten molt sovint en primícia en aquest escenari. El seu director, en Jordi Feixa, ens presenta ara l'edició 2026.
1: Hola, sóc el Jordi Feixa, de la Fundació Catalunya La Pedrera, i us venim a presentar el proper festival Talent Jazz al Terrat de La Pedrera. Aquest any, com a novetat, tenim una Big Band, que hem anomenat Big Band Talent Jazz, una formació creada expressament pel festival, en el qual hem col·laborat amb les tres principals escoles de música de superiors, com és el Taller de Músics, el Conservatori, el Liceu i l'ESMUC, a més amb una direcció compartida, per tant amb tres directors, amb alumnes de les tres escoles, per oferir un repertori bastant, que veu bastant del jazz clàssic de les Big Band, i ja ha estat un, jo diria, quasi un esdeveniment cultural de primer ordre de la ciutat. Mai les tres escoles havien treballat tan unides com en aquest projecte, i pels propis músics ha estat tot una experiència, perquè han assajat a les tres escoles. Per tant, molt contents de començar el festival amb aquesta formació. Però tindrem moltes més formacions, seguint amb aquesta voluntat de donar a conèixer els grans noms del jazz del nostre país, els noms emergents. Sense anar més lluny, el 5 de juny tindrem a l'Ara Martín Quartet, una jove veu que ja comença a ser present i futur del jazz, amb un quartet molt clàssic, que veu des dels grans quartets de Billie Holiday i de tot el clàssic del repertori americà.

recta final de Jazz i TVTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Acabarem el programa amb un músic nord-americà que sovint trobem en l'àmbit de la fusió, Brian Bromberg, un baixista tan acústic com elèctric, virtuós i superdotat, que treballa majoritàriament com a músic d'estudi, però que també lidera projectes a nom propi. Hem de dir que és un punt exhibicionista en quant a tècnica, de manera que sovint surt fora del terreny en el que es mouen la majoria de baixistes. A més, utilitza molt l'instrument conegut com a piccolo, que és un híbrid entre baix elèctric i guitarra elèctrica. Per entendre'ns, el podríem definir com un baix afinat una octava més amunt del que és habitual. Per tant, ocupa un espai on normalment hi trobaríem la guitarra. Us el portem a Brian Bromberg perquè fa uns quants estius va participar en alguns festivals petits a casa nostra amb Ken Peplowski, el saxofonista que ha obert el programa d'avui de convidat. Brian Bromberg i el seu quartet ens interpreten Cold Duck Time, una composició de l'organista Les McCann, i amb ella us diem adeu l'equip habitual del programa. Jordi Bartomeus, tècnic, Lali Ferrando, productora, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana i bon jazz.

Jordi Cortós presenta Perifèries. Tot un món de música. Més enllà de l'horitzó.

Benvinguts un cop més a una nova edició de Perifèries. A l'Aleix Alari al control de so, el Jordi Tortós aquí al micròfon, i avui tenim un programa molt especial dedicat a Àfrica.

Vendo. Doncs hem començat aquest viatge per les músiques africanes actuals i novetats amb el recent treball que acaba de publicar Angelique Kidjo. És l'àlbum ja número 18 des que va començar allà als anys 80 quan es va establir a París, i des d'aquella capital, llavors una gran capital important per la difusió de les músiques del món, va començar a guanyar-se la confiança i sobretot l'admiració de tot Occident. Ella és una d'aquelles lluitadores absolutes i constants i contínues, nascuda a Benin el 1960, és a dir, té poc més de 65 anys, i, insistim, ha guanyat un territori cada vegada més important en l'àmbit de les músiques més mainstream d'Occident. Ella va començar amb els seus ritmes de Benin, però ha anat, diguéssim que, buscant cada vegada més vies per donar a conèixer les seves músiques. L'àlbum es diu Hope, i aquesta cançó que és d'ella, Vendo, era un dels temes que inclou una col·laboració o col·laboracions molt interessants, com per exemple el cas aquest era la de Pharrell Williams, o també hi ha altres col·laboracions de Neil Rogers o de Asier Star o Iza, o també la que anem a escoltar al costat de Soweto Gospel Choir.

Angelique Kidjo i el seu nou treball, Hope, així es diu, i en el que mostra aquesta inclinació per al mainstream occidental sense perdre, això sí, a la seva denominació d'origen africana. I un altre també dels veterans que ens està publicant ara una sèrie de singles que semblen anunciar un nou treball és Baba Mal.

El senegalès Baba Mal, que portem d'any, ens acaba de publicar dos singles. El primer, aquest, de l'Illa, i el segon, el que escoltarem tot seguit, l'Equi, que esperem que anunciï nou treball aquest any.

I aquesta és una de les novetats més intenses que hem rebut ara mateix. Com aquell que diu, acaba de sortir el nou treball de Fatoumata Diawara. Ella que és de Mali i que representa encara la cançó tradicional en la frontera entre la cançó del nord, és a dir, els ecos del Sàhara i la música negroafricana, no? Ella, des de Mali, sempre ha tingut aquesta idea tan contemporània, a més de fer una música que estigui ben enraïssada a la seva terra, però també ben situada en el temps que l'ha tocat viure. A l'àlbum es diu Massa, i aquesta cançó era Yanné. Escoltem una altra, es diu Sigui. Sí.

el talent jove i especial de la maliense Fatoumata Diawara. I ara ens trobarem amb un talent ja molt veterà, procedent del Senegal i signat per un dels grans, Cheikh Lo.

és un dels grans, és Cheikhlo, sens dubte un personatge que ha sabut fer de la música senegalesa i de Burkina Faso, perquè ell va néixer a la frontera, una amalgama realment de sons, de sonoritats i de tradicions realment riquíssima, a la que ell ha posat sempre la seva particular

0: personalitat. Això forma part de l'LP que va publicar a finals de l'any passat, que es deia Mame, i que és una autèntica delícia, molt recomanable. I si el portem avui al nostre programa és perquè acabem, bueno, no acabem, però sí aquest any, al gener, va publicar un single, una cançó, al costat d'un jove percussionista virtuós, realment, que es diu Ben Ayon. I el tema que van gravar es diu Terranga.
1: Terranga nek nalol, nimune gen nulul ajafet.

Seiglo, un dels grans, al costat ara d'un jove percussionista molt virtuós, Ben Ayon, amb el que ha publicat aquest Teranga, que és un single que podeu trobar a les xarxes molt fàcilment. I una altra de les novetats que més ens ha cridat l'atenció acaba de sortir aquest mes passat d'abril és el nou treball de Cheikh Ibrahim Fahm.

És un nou treball publicat el mes passat d'abril. Es diu Adouna i és Cheikh Ibra Fahm. És el seu segon LP i amb aquest home, Cheikh Ibra Fahm, el vam conèixer com a cantant de l'orquestra Baobab entre el 2017 i 2023. Ell busca el seu lloc, la seva personalitat i la seva especial manera de cantar, que té una dolçor molt específica i molt apreciada, diguéssim, aquí a Occident. L'àlbum, com es deia, és el segon i es diu Adouna.

Ella és Carice Fozzo, una cantant que vam conèixer en un plan molt intimista. Sempre al principi s'acompanyava de la seva guitarra i feia unes melodies realment extraordinàries. Amb el temps s'ha anat obrint cap a altres sonoritats més àmplies, més obertes, i en aquest últim treball, que es diu Bois, col·labora de més amb ni més ni menys que Blik Basi, un dels nous talents de les noves músiques africanes dels nous temps. L'àlbum va sortir ara fa poc, fa un mes, i ella, que és de Yaoundé, en concret del Camerún, i que va debutar el 2010, ja porta 10 anys, 15 anys de trajectòria molt intensa, ens convenç sempre perquè fa que la veu i les melodies siguin l'essència de la seva música, que és, en bona part, l'essència de la música africana.

La camerunesa Carice Fotso, que acaba de publicar aquest seu últim treball. Es diu Guà, i el va sortir el mes passat. I ja acabant el programa, en la recta final, anem a escoltar el nostre penúltim convidat d'avui, que l'hem escoltat en altres programes i ens interessa molt, ens agrada molt, perquè Bongesigwe Mabandia, així es diu, aquest sud-africà molt jove, és una de les veus que més ens ha agradat i més ens ha interessat. El seu LP es diu Ndinguani i sortirà d'aquí unes setmanes, al mes de juny. Serà el seu cinquè LP.

es diu Bongesigwe Mabandia, és sud-africà i aquest serà el seu cinquè i nou LP, Endingubani. I marxem amb un clàssic, amb Salif Keita, que s'ha deixat anar de la mà d'un dels productors angolenys amb més carisma dels últims anys. Es tracta de Gleison Brutmafia, i al costat també de Wilson Kentura han construït una cançó, un tema que ens servirà avui per dir-vos que fins la setmana que ve. A l'Aleix Salari al control de so i el Jordi Tortosa aquí al micròfon. Fins llavors, adeu.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: És dijous, dia 4 de juny. Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us estarà acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Avui en el Via Directa parlarem de la Fira del Vi, de la novena edició de la Fira del Vi i la tercera del Vermut, que tindrà lloc del 8 al 14 de juny a Sant Andreu de la Barca. Parlarem amb Juan Pérez, el president de l'associació Rubins, i també amb Miquel Àngel Abril, el regidor d'Activitat Econòmica a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Donarem tots els detalls i les novetats d'aquesta nova edició de la Fira del Vi. I avui també comentarem que l'Ajuntament ha obert dues línies de subvencions per accedir als casals d'estiu i les extraescolars amb igualtat d'oportunitats. Escoltarem les paraules d'Eunice Martín, regidora de Serveis Socials a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. I parlarem del centre excursionista Pita Yat i l'agrupació de joves que han exaurit totes les places en menys de 24 hores per la sortida al Congost de Mont-rebei que realitzaran a finals d'aquest mes de juny. També comentarem altres informacions de l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Ens farem ressò de que Salut reforça la lluita contra el tabac amb la campanya Fumar és una merda, tot i el descens històric del consum. També parlarem de la policia local que va acollir aquest dimecres una informació sobre unitats canines per agents de diversos municipis. Aquestes i altres informacions al llarg d'aquestes dues hores aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu i en el programa del Via Directa. Comencem.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca obre dues línies de subvencions per accedir als casals d'estiu i extraescolars en igualtat d'oportunitats i destinar 85.000 euros. N'hem parlat amb la regidora de Serveis Socials, Eunice Martín. En té més detalls el nostre company Joel Carrasco.
2: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha obert dues línies de subvencions vinculades al programa d'igualtat d'oportunitats en l'àmbit educatiu. Les ajudes ja obertes estan destinades a facilitar l'accés al casal d'estiu i activitats extraescolars a famílies en situació de vulnerabilitat social o econòmica. La regidora de Serveis Socials, Eunice Martín, ha destacat la importància d'assegurar la igualtat d'oportunitats i brindar un lleure assequible a tots els infants del municipi.
3: Doncs l'objectiu principal és poder donar ajut tan econòmica als infants que per lo que sigui no poden gaudir per un tema econòmic, i també per donar suport a aquells infants que necessitin de poder accedir a un casal amb un suport inclusiu.
2: Estem parlant d'activitats extraescolars, quines en concret?
3: Bueno, les activitats extraescolars són les que doni cada centre. Aquestes es refereixen principalment a l'estiu, ¿vale?, que és pel casal d'estiu. I després sí que és veritat que la de suport és per a activitats extraescolars i també pel casal, i les extraescolars són les que ofereixi cada centre o el lloc on no faci l'activitat, que ha de ser dintre de Sant Andreu de la Barca, sempre que no sigui de l'escola de Punta Roca, i si és allà sí que també podrien entrar.
2: A quines famílies van destinades aquestes ajudes?
3: Doncs com hem dit, les beques, tant la línia 5, que és la línia de suport a infants i joves, està per famílies vulnerables que vulguin portar els seus fills però econòmicament no puguin accedir, per tant se'ls dona aquest suport. I la línia 6 és una línia de suport a famílies que tinguin fills i filles d'algun tipus de discapacitat i necessitin un suport tècnic.
2: Hi ha algun tipus de requisit que hagin de complir?
3: Bueno, a veure, en les beques hi ha uns criteris que ja estan posats a les bases, ¿vale?, uns criteris econòmics, uns baremos que s'han de complir per tal d'accedir, i la línia 6 han d'entrar, doncs els requisits són, evidentment, tenir una discapacitat que demana, i a partir d'aquí el que posin a les bases també.
2: No és el primer any, no?, que es donen subvencions per accedir a casals i activitats extraescolars. En aquest sentit, quin impacte va tenir aquesta ajuda durant l'any passat perquè es torni a repetir?
3: Bueno, és una línia que es manté perquè entenem que hi ha famílies doncs, que necessiten aquest suport, perquè deixar un fill a 4 setmanes o 3 setmanes en un casal és un cost que no tothom es pot permetre, i després doncs, que puguem arribar als casals perquè puguin ser inclusius i on puguin gaudir tothom, que tingui dret tothom a anar-hi, doncs també és una cosa que no hem de deixar. I l'any passat, per exemple, en la línia 5, doncs es beneficiar uns 60 infants.
2: En aquest sentit, per què és important assegurar la presència de vetlladors en els casals d'estiu i activitats extraescolars?
3: Bueno, perquè quan parlem d'inclusió, el que parlem és que l'infant que estigui en aquell casal ha de tenir tot el suport per poder fer almenys un mínim en aquell casal, i per tant, si necessita un suport, el que volem és que gaudeixi com qualsevol infant que va a aquell casal.
2: Per qui ens estigui sentint i hagi entès les coses que es demanen per entrar en aquestes ajudes i li encaixi, fins quan es poden presentar les sol·licituds, quins canals tenen les famílies per fer el tràmit?
3: Vale, bueno, s'han de fer a través online, i a la línia 5 s'ha de fer fins al... perdona, la línia 5 és fins al 10 de juny, vale, és que no em volia amb la 6. Els ajuts al casal, que és la línia 5, és fins al dia 5 de juny, el dia 10 de juny, perdó, el 10 de juny d'aquest any, val? I s'han de fer online. El tràmit online, sabarca.cat, tràmits, i la línia 6, que és la que parlàvem de suports a la inclusió, hi ha dos dates. Una seria fins al 10 de juny, si volen anar a casal d'estiu, i si volen fer activitats extraescolars a partir del setembre, doncs seria del 3 d'agost al 21 de setembre.
2: Hi ha famílies que potser ens estan sentint i poden arribar a pensar que aquestes ajudes no són per a ells. Quin missatge els enviaria perquè s'animin a informar-se i demanar-les?
3: Bueno, aquí des de la UAC tenim tota la informació, poden venir i allà els assessoraran, inclús si tenen algun problema per fer-la online també els donem suport. I les famílies, doncs totes aquelles famílies que consideren que durant l'any se'ls ha donat la beca per algun motiu, ja sigui menjador o sigui qualsevol tipus de beca, com pot ser suport al donar beques per extraescolars o el material, doncs també pot demanar la de casal. La del suport a la inclusió, doncs totes les famílies que no hagin demanat ho poden fer, perquè està per això, està per donar suport.
2: Perquè els casals d'estiu i les activitats extraescolars, quina importància tenen al desenvolupament educatiu i social dels infants?
3: Bueno, està clar que el lleure és una eina molt útil, doncs, per compartir, per conviure, per aprendre, és necessari, i jo crec que des de ben petits ho poden gaudir. A l'escola, doncs, aquelles colonietes que fan, no?, de 2 dies, doncs, bueno, estan sempre molt valorades. I en un casal d'estiu, unes colònies, el que et permet és molt companyerisme, molt compartir, i amb uns valors que sempre... Tots els casals tenen uns valors que es comparteixen, i per tant considerem que és vital que els infants puguin gaudir.
2: Per acabar, des de serveis socials, quina valoració feu de continuar apostant un any més per polítiques que garanteixen la igualtat d'oportunitats entre els infants de Sant Andreu de la Barca?
3: Bueno, des de serveis socials, evidentment, estem molt a favor de seguir tenint aquestes línies, perquè hi ha famílies que no es poden permetre anar de vacances. I per tant, el fet de tenir un infant a casa o tenir-lo a un casal permet que aquest nen pugui gaudir de companyerisme, d'activitats d'aigua, d'excursions, de moltes activitats que segurament a casa no les podrà. I llavors considerem que hem d'estar a favor d'aquesta línia, del suport, i sobretot també de la línia de suport als infants. Doncs creiem en la igualtat d'oportunitats, i per tant aquesta igualtat d'oportunitats és tant a nivell de famílies vulnerables econòmicament com infants vulnerables perquè tenen una discapacitat.
2: Les ajudes pel casal d'estiu té un termini fins al 10 de juny per demanar-la. En el cas de la subvenció al suport de la inclusió, té 2 períodes, fins al 10 de juny o bé del 3 d'agost al 21 de setembre d'enguany.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca creix amb més activitats, espais d'ombra i una aposta per a la cultura vitivinícola. La novena edició de la Fira del Vi i la tercera del Vermut tindrà lloc del 8 al 14 de juny amb una vintena de cellers, gastronomia local i una setmana d'activitats dedicades a la divulgació del món del vi. Com a novetat, la Fira del Vi del Vermut comptarà per primera vegada també amb vins i vermuts sense alcohol. I és que Sant Andreu de la Barca ja es prepara per viure una nova edició d'una de les cites gastronòmiques i enològiques més consolidades de la comarca. Del 8 al 14 de juny, la ciutat acollirà la novena edició de la Fira del Vi, tercer del Vermut, una proposta que combinarà tastos, gastronomia, activitats culturals i divulgatives, així com la participació de més d'una vintena de cellers de diferents denominacions d'origen. Enguany, la DO Pla de Bages és la DO protagonista d'aquesta Fira del Vi i del Vermut. N'hem parlat amb Juan Pérez, president de l'associació Rubins de Sant Andreu de la Barca, i també amb Miquel Àngel Abril, regidor d'activitat econòmica a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
1: Bé, en principi, la novetat d'aquest any és que no serà una fira només de dos dies o de tres o quatre com a edicions anteriors, sinó que serà tota una setmana dedicada al vi i a la cultura del vi. És tota una setmana completa en activitats molt, molt lligades, en aquest cas a una DO en particular, que és la DO Pla de Valles, però bueno, sempre l'aposta de diversitat i proximitat al reste de cellers estarà present en les dues fires.
0: Una Fira del Vi que arrenca el dilluns, dia 8, i fins divendres, amb diferents activitats, tastos de vins i també novetats.
1: Sí, correcte. Començarem el dilluns en una taula de debat o rodona per parlar una miqueta del món del vi i en particular d'aquesta DO, amb gent de la DO. S'acompanyarà el vicepresident de la DO en concret i més persones destacades d'aquest àmbit. I després continuarem, com sempre, en un tas molt, molt exclusiu, molt especial, en el celler Exhibis, dirigit per Joan Soler, una eminència en el món del vi, i continuarem en un tas per parelles divertit que animarà una miqueta entre setmana tota la fira, i després una degustació popular en l'Espai d'Igualtat, que volem també que estigui present a la nostra fira, i acabarà el divendres en un celler de referència de Pla de Valles com és Abadal, per ja escalfar de tot la proposta de fira del dissabte i del diumenge.
0: En aquesta Fira del Vi sempre s'intenta buscar una DO que sigui protagonista. Hem tingut, per exemple, la DO Alella que vam tenir fa uns anys. Aquest any, Pla de Bages. Per què heu escollit aquesta DO i quines característiques tindria?
1: Sí. Està escollida perquè és una DO que està molt a prop nostra. La capital d'aquesta DO és Manresa, i al voltant de Manresa sempre hi ha hagut aquest esperit vinícola de sempre. És una DO amb molta història, en cellers que són mil·lenaris, i gaudirem d'un parell d'ells. Exhibis en concret és de més de 1.000 anys de fundació, i té molta història que volem, i cultura que volem comunicar a lo largo d'aquesta setmana, no?
0: Setmana del vi, també la tercera edició de la Fira del Vermut, que serà diumenge. Miquel Àngel Abril, com a regidor d'Activitat Econòmica, què suposa per Sant Andreu de la Barca acollir ja la novena edició de la Fira del Vi i la tercera Fira del Vermut? Podem dir que són ja dues activitats molt consolidades, no?
2: Doncs suposa un orgull, no?, per la ciutat, i una alegria comprovar i veure, no?, constar que tenim ja la novena edició, com bé dius, de la Fira del Vi, llavors hiperconsolidada. No només és un esdeveniment important a Sant Andreu de la Barca, sinó que coneixem de primera mà que també és un pol d'atracció per altres persones d'arreu de la comarca i fins i tot de fora, que s'apropen ja cada cop que tenim una nova edició de la Fira del Vi. I en aquest cas també la tercera edició de la Fira del Vermut, que pensem que és un format doncs també que facilita, no?, les sinergies, no?, entre el dissabte i el diumenge, i un format que fins i tot s'està replicant arreu, o sigui que és una bona aposta i que funciona, i en aquest sentit doncs molt contents i expectants, no?, i il·lusionats d'aquesta nova edició, d'aquesta setmana, no?, perquè al final és una setmana sencera plena d'activitats. Com a novetat, ja ho comentava també el Juan, no només enfocat en la degustació o el consum d'alcohol directament, sinó també propostes d'activitats al voltant de la divulgació, de la cultura del vi, que al final penso que consolida i dona una potència també diferent el que és la dimensió de la setmana del vi.
0: Segurament aquest és el tret diferencial. No només concentrar-ho en un dia, en una fira on hi ha la presència de diferents cellers, sinó que durant la setmana hi ha aquestes activitats que es parla sobretot de i promoure la cultura del vi, no?
2: Sí, evidentment la cultura del vi va més enllà de la part de merament de la degustació, que evidentment és el colofó i és el gran plaer, però també el fet d'obrir-nos a parlar-ne, no?, sobre la cultura, la divulgació, els aspectes al voltant del món del vi, que són molt complexos i molt rics, i també obrir, per què no, oportunitats per degustar propostes que venen sense alcohol, no? Tant en la part de vins com en la part de vermuts també del diumenge, tindrem propostes sense alcohol, perquè també hi ha un nínxol de mercat que ho està demanant, i penso que és de rebut integrar també aquestes sensibilitats dintre de la proposta que fem integral de la Setmana del Vi.
0: Fins i tot un any més també tindrem una zona infantil perquè els nens i nenes puguin estar entretinguts, no?, en diferents activitats.
2: Sí, hem integrat al final l'espai infantil el dissabte, va ser una iniciativa que vam començar a fer unes edicions i que va tenir una molt bona resposta, i aquest any també tindrem aquest espai infantil també dinamitzat. Tindrem també espectacles de màgies o activitats al voltant també de la fira, no?, per públic més infantil o adult, però estarà dinamitzat. Tindrem més zones d'ombra, aquest any és una novetat important. Tindrem més de 150 metres quadrats de zones d'ombra. També amb un canvi d'horari, començarà el dissabte la Fira del Vi a les 7, en lloc de les 6, intentant doncs, adaptar-nos, no? Ens adaptem a la climatologia i intentant facilitar doncs el gaudi de tothom, no?, pel fet de protegir-nos de la radiació solar, no?, i de la calor.
0: Hem parlat de les activitats prèvies. Ens centrem ara dissabte i diumenge. Dissabte, novena edició de la Fira del Vi, a l'esplanada del Mercat Setmanal. Juan Pérez, com a president de l'Associació Rubins. 21 cellers aquest any. Una de les novetats, jo apuntava al regidor, el fet d'aquesta oferta de vins sense alcohol, per tant, una fira pensada per tot tipus de públic.
1: Sí, correcte. És un complement perquè tothom pugui estar i gaudir de la gastronomia i de la fira. Sí, 20 cellers més aquest de sense alcohol, i sempre busquem proximitat, cellers molt coneguts de molt propers a nosaltres, com Ramon Canals, Jan León, Canal Simoner, i els que he dit abans de Pla de Valles, Colbaix, Abadal, Exhibis, però també busquem productors de Rioja, de Ribera, Verdejos, de tot, hi ha una miqueta de tot. La fira, el compromís és que sigui per tothom, no? A més, com novetat també, posarem a disposició dels assistents 2.500 portacopes perquè els primers que arribin doncs tinguin aquesta facilitat per posar la copa no tenir-la a sobre, sinó posar-la colgada. També hem posat més taules, més espai d'ombra, més carpes, més cosetes per el confort, que nosaltres és el que busquem sempre a les fires.
0: Això serà dissabte. Diumenge tindrem la Fira del Vermut amb la mateixa dinàmica, on també hi haurà presència de la part gastronòmica tant dissabte com diumenge.
1: Sí, correcte. El dissabte hi haurà 5 restauradors locals, el diumenge 4, s'ha ampliat una miqueta l'oferta perquè l'any passat ja van tenir en compte això. També s'ha ampliat l'horari, que és fins a les 4 de la tarda, de 11 a 4 de la tarda, perquè vam veure que la gent tenia necessitat de fer bueno, aquest hora extra, i nosaltres pues, l'hem recollit. Sembla que són 11 o 12 productors, perquè s'ha afegit Padró a última hora, i també la proposta d'un vermut sense alcohol, que és una novetat, i bueno, de tota la península, més que Catalunya, hi haurà cellers de vermut.
0: Regidor, també a la part gastronòmica que fèiem referència, gastronomia local, gastronomia de Sant Andreu de la Barca, que un any més també hi participa.
2: Sí, tenim la presència de la gastronomia local. Com apuntava en Juan, justament a la Fira del Vermut el diumenge tenim una gastro més, una zona de gastro més, perquè amb aquesta dinàmica que sempre expliquem, no?, cada cop que tenim un esdeveniment fem una enquesta, recollim el feedback, les valoracions, i a partir d'aquí és quan sempre reajustem per la propera edició d'aquell esdeveniment, doncs amb les millores, incorporant les millores que hem recollit. Llavors, com apuntava en Juan, de l'any passat vam sortir una sèrie d'oportunitats de millora que aquest any hem implementat, sempre amb la idea de fer-ho cada cop millor.
1: De fet, per arrodonir la informació del diumenge, hi ha proposta de vermut, molt vermut, però també hi haurà cava, hi haurà vi, més quantitat, i cervesa artesana. O sigui, sempre busquem que hi ha, que el públic que estigui a aquesta hora, que és una hora de menjar, de vermut, doncs tingui tota l'oferta possible disponible.
0: El sistema per comprar o per gaudir d'aquests vins, d'aquests cellers, el sistema de fitxes, com és també habitual, i la copa serigrafiada, no?
1: Sí, correcte. És el model que ja tenim implementat a totes les fires que fem, i aquest any també aquí a Sant Andreu. Compra de fitxes individuals o per volum, però bueno, al mateix preu, que són 3 euros la degustació de vi o cava o vermut o cervesa, i 3,50 la restauració, que bueno, que així aconseguirem unes tapes, una proposta doncs més acordes a la nostra oferta de vi i de cava.
0: Finalment, un missatge adreçat a que tothom gaudeixi d'aquesta Fira del Vi del 8 al 14 de juny a Sant Andreu de Barca, amb totes aquestes activitats prèvies, que cal inscripció prèvia, això hem de recordar, en el programa ja apareix el telèfon o com es poden fer les inscripcions, però de cara, sobretot dissabte, diumenge, una crida, en aquest cas, a la ciutadania que participi. Regidor.
2: Convido a tothom, a totes i a tots, a fer una immersió en el programa de les activitats d'enguany, d'aquesta edició de la Fira del Vi del Vermut, a convidar a tothom que conegui, no només a Sant Andreu de la Barca, sinó també a explicar a fora que tenim aquesta proposta de la setmana sencera d'activitats amb el colofó del dissabte i el diumenge, i ens veiem en algun moment d'aquesta setmana i gaudirem plegats d'una copa.
0: Juan Pérez.
1: Doncs sí, el mateix, és un dia de festa, la fira, les dues fires i les activitats prèvies. Nosaltres tenim molt bona salut a l'associació, tenim més de 3.000 socis i farem una crida super, super cordial i de participació als nostres voluntaris i als nostres associats perquè vinguin a participar.
0: Del 8 al 14 de juny, Sant Andreu de la Barca viurà la novena edició de la Fira del Vi i la tercera edició de la Fira del Vermut. Tota la informació sobre les diferents activitats a través de la pàgina web de radiosantandreu.com, així com també a les xarxes socials de l'emissora municipal.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: La policia local de Sant Andreu de la Barca ha realitzat aquesta setmana una formació sobre unitats canines per agents de diversos municipis. Les sessions s'han realitzat a Sant Andreu de la Barca, liderades pel sergent de la policia local de Sant Andreu de la Barca, Javier Gómez, que també és instructor de la unitat canina de la ciutat i també president de l'associació de guies canins. I ha estat present el nostre company Joel Carrasco.
4: La policia local de Sant Andreu de la Barca ha acollit una jornada formativa sobre la creació d'unitats canines, la introducció a la figura del guia caní i el paper d'aquestes unitats com a eina de policia de proximitat. La sessió ha comptat amb la presència d'agents de diferents cossos policials locals interessats a ampliar els seus coneixements en aquest àmbit, com de Mallorca, Sabadell, Girona, Sant Feliu de Llobregat, entre d'altres. Javier Gómez, sergent de la policia local de Sant Andreu, instructor de la unitat canina de la ciutat i president de l'associació de guies canins, assegura que l'objectiu d'aquest curs és la col·laboració entre cossos per crear unitats canines.
5: Doncs al final és poder ajudar a col·laborar amb altres policies locals a fer la creació de la unitat canina i a tenir una unitat canina com a policia de proximitat.
4: Vostè abans explicava la presentació que porta des del 2010, si no m'equivoco, treballant amb gossos.
5: Sí, correcte, portem des de 2010 que van crear la unitat, van començar amb un gos i bueno, fins al dia d'avui que tenim 4 gossos.
4: Com ha estat la resposta de tenir una unitat canina a Sant Andreu de la Barca? Com és el dia a dia? Què fan els gossos?
5: Doncs la veritat que la resposta ha sigut molt bona, d'aquí que vaig començar només un guia i avui som dos guies. I la resposta és molt bona perquè al final fem detecció al carrer, anem també als centres escolars a fer doncs, exhibicions, a presentar els gossos, a explicar com s'han de cuidar, fem una mica també de que han d'adoptar gossos perquè els nostres gossos la majoria són adoptats i llavors la resposta ha sigut molt bona.
4: Ens explicaves que hi havia diferents tipus de gossos. Avui ens ha visitat una patrulla de Girona que ve amb un gos.
5: Sí, un gos de teràpia, que l'utilitzen per fer teràpies, no? Al final, amb el professional que toqui, si hi ha un professional, un psicòleg, si és de psicomotricitat, doncs porten el gos i al final el professional li diu al guia què ha de fer i com ha d'ajudar el gos. I va molt bé per poder fer aquest treball.
6: Com funciona per adquirir un gos? Quin és el procediment? Us el donen ja ensinistrat? L'heu de sinistrar vosaltres? D'on venen?
5: No, els gossos, bueno, si s'ha adoptat, llavors es truquen o l'últim gos que s'ha subit un rottweiler ens van informar a través d'un amic i a partir d'aquí els formem nosaltres. Comença la socialització, comença un treball al carrer, comença a l'escola del gos a fer el treball de camp, que és la detecció, l'obediència i sobretot el saber estar.
6: Quant triga un gos en aprendre i poguessi funcionar i que portis al carrer i que funcioni?
5: En que estigui operatiu totalment, un any i mig. O sigui, comença la detecció en 3 mesos, però en agafar l'operativitat total, un any i 2 mesos o més o menys.
6: Quins aspectes que...

0: com han de treballar, com haurien de treballar i com han de tenir els gossos.
1: I objectius concrets que li agradaria que s'emportessin?
0: Doncs, bueno, saber treballar amb els gossos, com la funcionalitat que tenen, però també com han de tenir el gos i com han d'estar amb el gos.
1: Vostè porta ja un temps treballant amb gossos. És agraït treballar amb un gos?
0: A mi m'agrada molt. Llavors, sempre havia volgut treballar amb gossos i per mi és molt gratificant. És veritat que jo marxo de treballar i continuo amb el gos i haig de continuar la seva formació i haig de continuar amb els seus cuidados i vaig de vacances i el gos se'n va amb mi. Llavors, no desconnectes mai. O t'agrada o millor no et fiquis aquí, perquè al final t'ha d'agradar molt els animals.
1: És a dir, si t'assignen un gos, el gos és teu 24 hores?
0: Sí, aquí el gos sempre, per fer vincle, va amb el seu guia. I està sempre 24 hores, 365 dies a l'any, amb el seu guia. Llavors, és una implicació total. T'ha d'agradar. No només ho has de fer perquè queda bonic o t'agradi una mica, no. T'ha d'agradar molt estar amb els gossos.
1: Per acabar, si vols fer una valoració de com està funcionant la patrulla canina aquí a Sant Andreu de la Barca, quina resposta està tenint i vostè com a cap de la unitat, quines conclusions treu de la resposta?
0: Doncs estem molt contents amb la unitat canina. La veritat és que la resposta és molt bona, és molt efectiva. Hem fet bastantes detencions per salut pública, fem, bueno, els parcs, tot això, el treballem amb els gossos i la resposta és molt bona, així que la veritat és que estem molt contents.
1: Des del seu punt de vista, per acabar, quin és el principal valor que pot aportar aquesta formació pel futur de la unitat canina d'aquí, de la nostra ciutat?
0: Doncs al final és l'aprenentatge de policia de proximitat i el de teràpies, ja que venen altres unitats que fan teràpies, veure com treballen aquestes teràpies, veure com ho fan i rebre aquesta informació per poder evolucionar nosaltres com a unitat canina també.
2: Durant el curs, els participants han rebut formació teòrica i pràctica en detecció i localització, així com en informació sobre la legislació relacionada amb la creació d'unitats canines. També s'ha aprofundit en les funcions que poden desenvolupar aquests equips en la prevenció, la proximitat amb la ciutadania i el suport de les actuacions policials. La iniciativa ha estat organitzada per entitats especialitzades en el sector amb l'objectiu de fomentar la professionalització i l'intercanvi d'experiències entre policies locals. El formador Daniel Corral, intendent de la Policia Municipal de Sabadell, afirma la importància d'aquest curs.
3: És important perquè les unitats canines cada vegada són més importants a les policies municipals o policies locals. Aleshores, s'han d'assentar les bases de com crear les unitats canines, què poden aportar, quins problemes poden tenir i com podem solucionar-ho. I tenir un lloc per poder explicar les experiències que tenen diferents policies locals és una bona eina per després no cometre els mateixos errors que hem comès.
1: Quins són els principals reptes de muntar una unitat canina?
3: És saber ajustar el volum o la dimensió de la pròpia unitat i el sistema de gestió de la unitat, perquè hi ha diferents sistemes de gestió. Podem crear una unitat totalment a càrrec de l'Ajuntament, amb una gestió compartida amb la gent, o fins i tot fer-ho per entitats de seguretat privada. Aleshores, ajustar aquesta unitat a la dimensió del municipi, a les necessitats reals del municipi, és bàsic.
1: Quin tipus d'unitats hi ha, de gossos, de tipus d'unitats canines?
3: De gossos, principalment, hi ha... Bueno, a les policies locals, parlem. Hi ha dos tipus. El típic gos que tothom coneix, que detecta substàncies estupefaents, però ara també estem incorporant, per exemple, a Sabadell, gossos que donen una vessant més assistencial, d'acompanyament a víctimes. Donem xerrades també a les escoles, els utilitzem per obtenir informació, perquè la gent, quan està amb gossos, es relaxa i normalment explica moltes més coses que ho explicaria directament si només estigués parlant amb una gent.
1: A veure, això ens pots ficar un exemple pràctic perquè la gent es faci una idea de... Perquè, clar, que expliquis més coses davant d'un gos, això com...
3: Sí, normalment, per exemple, on es pot utilitzar és quan tenim víctimes, per exemple, una dona que ve a denunciar amb el seu fill. Normalment les víctimes venen molt nervioses i, a més, si tenen el seu fill allà, que també el fill es posa nerviós perquè la seva mare està nerviosa, si nosaltres introduïm un gos al nen, el mateix nen, inclús la mare, simplement acariciant el gos, el nen es relaxa, la mare es relaxa, per tant la tensió que hi ha allà en el moment baixa molt i es poden obrir més. Per això diem que traiem més informació, perquè la gent es relaxa quan està en un gos i explica més coses.
1: Com és la responsabilitat? Com és de gran la responsabilitat que té un policia que decideix introduir

0: Introduir-se en una unitat canina, perquè ens explicava en Javier que quan entres en una unitat canina el gos passa a ser teu 24/7.
1: Sí, així és. Sí, sí. A no ser que sigui una unitat pròpia que pertanyi a l'administració, però això serien les policies molt, molt grans, normalment el gos és propietat de la gent guia. I jo el veig com un fill. Jo entenc el gos que és com un fill. El teu fill és el teu fill i són 24 hores al dia. El fill està bé, tu estàs bé. El fill està malalt, tu et preocupes. L'has d'alimentar, l'has de cuidar, l'has de netejar i li has de donar un estat de benestar important, com si fos un fill.
0: Com està evolucionant la tendència de gent que vulgui ficar-se en aquest món dels gossos dins de la policia?
1: Doncs cada vegada hi ha més demanda, cada vegada hi ha més persones, més companys de la policia que, primer, per una banda, es volen crear més unitats canines i, com això genera demanda, també els propis agents també volen tenir i pertanyen a unitats canines.
0: Com s'escull un gos perquè entri dins d'una patrulla canina? Ens explicaves abans en una fulla de PowerPoint que han de seguir un seguit de requisits, però hi havia una que era com conductual. Ens pots explicar una mica com s'escull?
1: Els gossos els ensinistren des de molt petits. Aleshores, els mateixos guies veuen si al gos li agrada jugar. Si al gos li agrada jugar, perquè al final no és una feina. Nosaltres venim a treballar i ho veiem com una feina. El gos el veu com un joc. Aleshores, si és un gos que és inquiet, que li agrada jugar, que no té una vessant agressiva, doncs aleshores aquest gos, al final, si acaba olorant les substàncies, és un gos perfecte perquè estarà jugant en comptes de treballar.
0: Algun altre aspecte? També comentaves que no fos agressiu.
1: Sí, el tema de que no fos agressiu és... Nosaltres som una administració, tenim una eina que és el gos, per tant, quan nosaltres sortim al carrer, nosaltres no tenim gossos de, com es diu, d'intervenció, vale? Els gossos nostres són de substàncies estupefaents. Un gos d'intervenció és un gos que porta morrions especials perquè puguin fer impacte, vale? És un gos d'intervencions, diguem-ne, complexes, vale? On ja poden haver agressions, etc. Nosaltres la funció policial és assistencial i de suport a les víctimes o de detecció de substàncies estupefaents. Aleshores, els gossos en aquests àmbits no han de ser agressius. Per tant, hem d'evitar tenir gossos agressius per fer aquestes feines. En canvi, per les altres, potser sí.
0: Clar, les patrulles canines, m'imagino que se li dona sortida a molts gossos que no poden tenir una llar perquè s'han d'adoptar i tenen un perfil que no, a lo millor no són petits i no són...
1: Encara que sigui així, sí que és cert que hi ha moltes que busquen algun gos que sigui de raça, que tingui pedigrí, però nosaltres el que fem també és anar a llocs on ja tenen gossos, vale, que han estat abandonats, vale, i se'ls agafa petits. Petits, és simplement això, el requisit és que siguin petits, joves, per entendre'm. Aleshores, veiem com evoluciona i com va evolucionant durant el temps, vale? I li donem una segona oportunitat.
0: Així, la policia local de Sant Andreu de la Barca ha acollit una formació específica sobre unitats canines on s'han apropat agents de diversos municipis.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
3: I aquest divendres a la plaça Federico García Lorca tindrem una nova edició del Mercat de Segona Mà i d'Intercanvi.
0: Torna al mercat de segona mà i d'intercanvi aquest divendres 5 de juny, un espai que té com a objectiu fomentar el consum responsable i donar una segona vida als objectes. Des de les 10 del matí a les 7 del vespre, més d'una vintena de paradetes es trobaran a la plaça Federico García Lorca intercanviant i reutilitzant objectes. La regidora de Medi Ambient, Mònica Julià, ha animat a tota la ciutadania a participar-hi i ha donat més detalls sobre quins productes podran trobar en el mercat.
4: Aquesta iniciativa, la principal finalitat que té és donar una segona vida als objectes que podem tenir a casa i ja no fem servir, però que estan en bon ús i altres persones sí que els poden utilitzar. I en aquest espai, pues, es poden vendre, es poden intercanviar, i bueno, penso que és un espai, pues, que a més la ciutadania ens aclama molt.
0: Per fomentar una miqueta la circularitat dels objectes, no?
4: Correcte, és això, per fer una reutilització i i fer una miqueta de...
0: Una segona vida.
4: Sí, sí, una segona vida.
0: Aquest mercat ja s'ha consolidat a Sant Andreu de la Barca, no és la primera vegada que es fa. Quina resposta acostuma a tenir la ciutadania?
4: Pues molt bona, molt bona. I, bueno, tan bona com que aquest any, en comptes d'una edició, farem dues. Perquè hem detectat que hi ha persones que prefereixen que sigui un divendres per aprofitar la sinergia del mercat no sedentari, però hi ha altres persones que ens diuen que, bueno, que entre setmana no poden venir i que si es podria fer una altra edició en un cap de setmana. I llavors hem pensat fer el juny, fer-la un divendres, de 10 del matí a 7 de la tarda, i cap allà a l'octubre, novembre, fer una segona edició que la farien amb dissabte. I així podem donar atenció a totes les peticions que hem tingut, no? Tant en sentit de qui vol en divendres com qui la vol en cap de setmana, perquè durant la setmana està treballant i no pot accedir a aquest espai.
0: És a dir, que heu tingut una alta demanda de peticions?
4: Molta, molta, molta. Sí, sí, la veritat és que sí. Amb aquesta edició ara del juny tindrem 25 carpes, 25 persones l'han demanat, i normalment tenen molt d'èxit i la gent queda prou contenta.
0: El mercat promou donar una segona vida als objectes. Quin tipus d'objectes es poden arribar a veure en aquest mercat i quin impacte té això de la reducció de residus i el foment del consum responsable?
4: Poden ser CDs, pel·lícules, música, llibres, petits electrodomèstics que ja no fem servir, plats, gots, roba... Això sí, sempre que sigui de segona mà. El que no admetem són estocs de comerços ni objectes nous, perquè el que volem fer és això, un reciclatge i una reutilització dels objectes que ja a nosaltres no ens serveixen, però a altres persones sí.
0: Qui pot participar? Perquè només particulars o també entitats i associacions, més que res també de cara a la segona edició?
4: No, entitats i associacions també. Sí, persones majors de 18 anys i això sí, demanar pues, una carpa per persona també, perquè per poder donar atenció a la màxima pluralitat possible, però sí, sí, tothom. I entitats també, evidentment.
0: Això es farà el divendres vinent, dia 5 de juny. A quin espai?
4: A la plaça Federico García Lorca. Normalment, perquè és un lloc de pas cap al mercat no sedentari, i amb la qual cosa, el que he comentat abans, no? Es crea una sinergia de gent que passa cap a un lloc i pot anar a veure aquests objectes i tenir pues, molta més afluència i més participació.
0: A banda de comprar i vendre, també es fomenta l'intercanvi, com comentaves, i fins i tot regalar objectes.
4: També.
0: Creus que cada cop hi ha més consciència sobre aquestes formes de consum?
4: Sí, sí, sí. I la veritat, i la gent és molt generosa. Sí, no només venen aquí a vendre, sinó moltes vegades regalen els seus objectes o els intercanvien, no? En una paradeta del costat, ostres, doncs mira, el que tens tu jo ho necessito, t'ho intercanvio per allò que jo tinc, no? O la gent que passa. Mira, doncs et porto això i em porto allò altre. I la veritat és que estem tenim molta satisfacció per l'acollida que està tenint. Uh-huh. Bueno, de fet, ens han demanat això, una segona edició amb aquest any. Uh-huh.
0: Quin ambient es busca generar amb aquest tipus d'activitats?
4: Ambient? Pues un ambient pues, col·laboratiu i de bon rotllo.
0: També té una vessant de convivència i de dinamització social, no? M'imagino.
4: Sí, sí, sí, perquè això és un espai pues, que la gent també es coneix. És gent que normalment, com he comentat, que té una vocació pues, de donar coses, de reutilitzar, que ja té aquest tarannà, no? I és molt maco de veure, la veritat és que sí.
0: Les inscripcions per tenir parada van estar obertes fins fa pocs dies. Han tingut bona acollida, com en comentaves. Hi havia un límit màxim? Heu arribat al màxim de parades?
4: Teníem 30, si no recordo malament, no sé si eren 28-30 paradetes. Hem aconseguit 25, el que passa que hi ha gent que s'ha quedat fora perquè ho ha presentat fora de termini. I per això és molt important que estiguin atents i atentes a les comunicacions que fa l'Ajuntament sempre, no? Perquè es publica l'Ajuntament, però també es fa per les xarxes socials, pels canals que tenim com la ràdio, com la mateixa pàgina web, i em sap greu, no, que hagi quedat gent fora, però és això, que hem de complir uns terminis que ens marca la normativa i no ens podem saltar. Però bueno, esperem que per la que farem octubre-novembre pues, la gent estigui atenta a les xarxes i a les comunicacions que fem perquè puguin presentar-se dins del termini establert.
0: Quin tipus de parades podrem trobar?
4: Pues, com he comentat, pues, de tot, roba, llibres, parament de la llar, petits electrodomèstics, música, pel·lícules...
0: De tot una mica.
4: De tot una mica, sí, sí.
0: Des de l'Ajuntament, quin missatge enviaríeu a la ciutadania perquè s'animi a visitar el mercat, encara que no tingui parada?
4: Pues que trobaran coses, que vinguin perquè trobaran coses molt interessants que poden ser útils i fins i tot, a part de poder comprar, també es poden trobar pues, que poden intercanviar, inclús que portin coses per si volen donar les parades, perquè hi ha també associacions que pues, amb el que poden vendre pues, es subvencionen les seves activitats...
0: O sigui, és a dir, que no és només anar amb les butxaques buides, sinó que també pots portar objectes.
4: Sí, sí, sí, poden portar objectes, evidentment. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Doncs finalment, faci'ns una invitació, que quan i on serà el mercat i per què val la pena acostar-s'hi?
4: Pues el mercat serà el dia 5 de juny, el divendres vinent, i les parades estaran des de les 10 del matí fins a les 7 de la tarda, i doncs si sí, animo a tothom que passi per allà, que aprofitin, a més si van al mercat no sedentari, pues que s'apropin i que segur que els hi valdrà la pena.
0: Torna al mercat de segona mà, que visita aquest divendres 5 de juny a Sant Andreu de la Barca, on els objectes es podran vendre o intercanviar. Tot això han de ser exclusivament de segona mà i han d'estar en bones condicions.
3: Aquest divendres tindrem a Sant Andreu de la Barca el mercat de segona mà i d'intercanvi serà a la plaça Federico García Lorca.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
3: Parlem ara del tabac, perquè el tabaquisme ha baixat un 20,6% de la població catalana, però continua causant prop de 10.000 morts anuals. Salut ha reforçat la lluita contra el tabac amb la campanya Fumar és una merda, tot i el descens històric del consum.
0: El Departament de Salut ha presentat aquest dimecres noves mesures per intensificar la lluita contra el tabaquisme a Catalunya. Tot i que el consum de tabac ha assolit el seu mínim històric, amb una baixada del 20,6% entre la població de més de 15 anys, el tabaquisme continua sent una de les principals causes de mort evitable, amb a prop de 10.000 defuncions anuals, l'equivalent a una mort cada hora. L'estratègia del govern combina accions de prevenció i sensibilització amb el reforç de recursos assistencials per ajudar les persones fumadores a abandonar l'hàbit. Entre les iniciatives destacades hi ha la campanya institucional Fumar és una merda, que aposta per un missatge directe i sense eufemismes per conscienciar sobre els riscos del consum de tabac i nicotina. Les dades de l'enquesta de salut de Catalunya mostren una tendència descendent sostinguda del tabaquisme. Actualment, Catalunya compta amb aproximadament 1,5 milions de fumadors. La diferència entre sexes continua sent significativa. Fuma més el 25,3% dels homes davant del 16,1% de les dones. Per territoris, les taxes més elevades es registren a Girona, al Penedès i Lleida, mentre que Barcelona ciutat presenta el percentatge més baix, amb un 16,2%. L'estudi també evidencia una clara desigualtat social, ja que el consum és més freqüent entre les persones amb menys recursos econòmics i un nivell educatiu més baix. Tot i que el consum habitual de cigarretes electròniques entre la població adulta es manté en nivells reduïts, Salut alerta de l'augment de l'experimentació amb aquests productes, especialment entre els adolescents. Segons l'enquesta, gairebé la meitat dels joves d'entre 14 i 18 anys han provat alguna vegada una cigarreta electrònica. A més, un 24,5% n'ha consumit durant l'últim mes. El departament adverteix que els vapejadors, els dispositius d'un sol ús i les bosses de nicotina poden actuar com una porta d'entrada a l'addicció, especialment perquè sovint es comercialitzen amb sabors atractius i dissenyats orientats al públic jove. L'atenció primària continua sent una peça fonamental en les polítiques de deshabituació tabàquica. Durant l'any passat, un total de 72.980 persones van aconseguir deixar de fumar gràcies al suport dels professionals sanitaris. L'activitat hospitalària també ha crescut notablement, amb 23.513 persones ateses en programes específics, gairebé el doble que l'any anterior. Paral·lelament, el 62% dels fumadors van rebre algun tipus de consell o suport sanitari, una xifra molt superior al 42,8% registrat fa una dècada. Des de la incorporació de medicaments específics per deixar de fumar a la cartera pública dels serveis l'any 2020, gairebé 248.000 persones han utilitzat aquests tractaments. Només l'any passat, més de 71.000 ciutadans hi van accedir.
3: Ah, i amb motiu del Dia Mundial Sense Tabac, que es va celebrar el passat diumenge a Sant Andreu de la Barca, des de fa molts anys, tenim la consulta de deshabituació tabàquica. De fet, fa 20 anys, aquest 2026. I a motiu de la fi de la primavera, també se sol en realitzar el sorteig de 800 euros entre totes les persones que han passat per la consulta i finalment han deixat de fumar. Es tracta d'una col·laboració entre l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca i l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. També aquell dia que es va fer el sorteig es va donar a conèixer el cartell guanyador dels eslògans que es realitzen entre els diferents instituts de Sant Andreu de la Barca. Tot seguit el reportatge. Sant Andreu de la Barca ha commemorat un any més el Dia Mundial Sense Tabac amb un acte de reconeixement a totes aquelles persones que han aconseguit abandonar el tabaquisme gràcies al suport de la consulta de deshabituació tabàquica del Centre d'Atenció Primària de Sant Andreu de la Barca. La consulta, creada l'any 2006, celebra aquest 2026 els seus 20 anys de trajectòria consolidada com un servei pioner i també de referència a l'acompanyament de les persones que volen deixar de fumar. Actualment el servei es presta tant al CAP de l'Avinguda Constitució com al CAP de la Solana, mantenint també una atenció especialitzada per als casos que requereixen un seguiment més específic. Durant aquestes dècades, centenars de persones han aconseguit abandonar el consum de tabac gràcies a la combinació entre el suport dels professionals sanitaris i la voluntat personal dels pacients per millorar la seva salut i la qualitat de vida. L'acte, celebrat en el marc de la fi de la primavera, ha comptat amb la presència de la doctora Carmen Cabezas, exsecretària de Salut Pública del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i actual membre del grup Kairos, la regidora de Salut Pública, Eunice Martín, i la directora de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca, Jessica Morillas. El guanyador del sorteig dels 800 euros ha estat Thomas Sebastián, que ha explicat davant del públic assistent els motius per haver deixat de fumar. Thomas, guanyador dels 800 euros, després d'haver deixat de fumar, què és el que primer que vas sentir? Què és el primer que sentiste?
5: Mucho orgulloso, porque mi mujer está embarazada y tenía que dejar de fumar, sí o sí. Y estaba súper contento porque me han ayudado mucho en el CAP también, así que muchas gracias, muy merci a todos por la ayuda.
3: Les escoles de Sant Andreu de la Barca també participen de forma activa a la campanya. Han tornat a implicar-se en la campanya municipal del Dia Mundial Sense Tabac amb el tradicional concurs de cartells i d'eslògans. El cartell guanyador d'aquest 2026 ha estat obra de les alumnes Alba Prestieri i Paula Ribas, del primer C de l'Institut Sant Andreu, amb el lema «Amb flow o sense flow, afecten igual». Un missatge que alerta també sobre els efectes perjudicials tant de les cigarretes convencionals com també dels vapers. Per què heu escollit aquest cartell? Perquè en el cartell heu posat una cigarreta, un vàper i aquest eslògan, que jo crec que té flow, l'eslògan?
6: Doncs...
3: I després dirà el mateix que ella. Com et dius?
6: Paula.
3: Paula, explica'ns.
6: Doncs volíem representar que independentment de com es veu per fora, doncs tenen el mateix efecte.
7: Bueno, sí, i quan hem posat l'eslògan volíem posar que encara que semblis més guai perquè té més colors o així, afecta igual i fa el mateix mal.
3: Molt contentes pel premi, suposo, no?
7: Sí.
6: Sí, ens ha agradat molt i també volíem agrair aquest premi a la nostra professora de visual i plàstica que ens va, doncs, a tota la classe ens va oferir participar en aquest concurs.
3: Tenim l'Alexia Fernández, la tutora, aquí. Sí, pots venir? Un aplaudiment per la tutora, perquè evidentment els professors també tenen una part molt important d'engrescar els seus alumnes a que participin en aquest tipus de concursos, no? Vine. Bé, suposo que molt satisfeta, no?, que finalment heu guanyat aquest premi, aquest concurs, que el cartell estarà ben visible per tot Sant Andreu de la Barca.
8: Sí, moltíssim. La veritat és que són dos nenes que treballen molt bé i estic molt orgullosa de que hagin guanyat.
3: En el moment dels parlaments, la doctora Carmen Cabezas ha destacat la trajectòria de Sant Andreu de la Barca en la lluita contra el tabaquisme i ha assegurat que pocs ajuntaments de Catalunya tenen una trajectòria de 20 anys treballant d'una manera tan decidida per ajudar aquelles persones a no començar a fumar o a deixar de fumar.
9: La veritat és que pocs ajuntaments a nivell de Catalunya tenen tota aquesta trajectòria de 20 anys treballant d'una manera tan decidida per ajudar a les persones a no començar a fumar i a deixar de fumar. I això és molt d'agrair a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i a tota la gent que treballa allí. I també als centres d'atenció primària, el centre d'atenció primària que té aquesta dedicació a aquestes consultes específiques que ja s'han dit des de fa 20 anys, i això és importantíssim. Tot les infermeres, els metges que han estat darrere de tots aquests anys i que han fet aquesta ajuda. I a les, als instituts també de Sant Andreu que s'han implicat des de cada any i han fet aquesta activitat que deien de joc, però de joc i de reflexió, perquè els infants que treballen aquest cartell reflexionen sobre la importància que té no entrar en el consum de tabac. I això és tan important perquè de cada dues persones que fumen tabac, al final una morirà per el tabac. Això és el factor de risc més important, eh? Parlem moltes vegades del colesterol, de l'alimentació, d'altres factors, de la hipertensió, però quan mirem l'efecte que té el tabac és moltíssim i ningú necessita fumar per viure. És a dir, necessitem menjar una mica de sal, necessitem altres coses que a lo millor estem movent-nos en nivells, però el tabac és res, necessitem res per viure. I per això, com és una addicció, és molt important que els professionals estiguin allà al costat, ajudant-nos, sabent que si volem deixar de fumar, hi ha un professional, una infermera, una metgessa, un metge, un infermer al costat que ens ajuda, la nostra probabilitat se duplica. Per tant, molt important això, fer-lo, intentar-lo, guanyarem vida, guanyarem qualitat de vida. Si algú de vosaltres ha tingut, per exemple, una persona en una bronquitis crònica al costat, sap que no és una qüestió de només escurçar vida, sinó que s'empitjora molt la vida quan estàs fumant. Per tant, ajuda, demaneu ajuda al vostre centre d'atenció primària, la tindreu, una ajuda específica i molt bona, i guanyareu. I abans ho deien, no només guanya aquella persona que guanyi els 800 euros, sinó que tots i totes les que heu deixat de fumar aquest any i els altres 20 anys anteriors he guanyat doncs qualitat de vida i he guanyat també aquests diners que es noten molt, perquè el paquet de tabac, malgrat que tindrien que pujar-lo, encara i així és molts diners cada dia i cada mes. Per tant, enhorabona a l'Ajuntament, enhorabona als professionals implicats, enhorabona a tota la població de Sant Andreu i molt específicament a les persones que han guanyat en el cartell dels instituts i a totes les persones que heu deixat de fumar. Moltes gràcies.
3: Per la seva banda, la directora de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca, Jessica Morillas, ha parlat dels 20 anys de celebració de la consulta de desinhibició tabàquica a Sant Andreu de la Barca. Ho ha qualificat com una festa de la salut.
10: Moltes gràcies a tots. Avui és un dia de festa perquè celebrem que un any més, i ja fan 20 anys, sobretot estem celebrant una festa de la salut. Realment, aquí aquest acte estem celebrant la salut, el guanyar, molt especialment amb aquesta consulta que porta 20 anys, que vam ser pioners des de Sant Andreu de la Barca en acompanyar la gent, no, de Sant Andreu de la Barca i d'altres territoris en el primer moment, perquè era l'únic centre on s'apostava per la importància d'acompanyar la gent a deixar de fumar, i això és molt important. Després, mica en mica, es va anar integrant i ara mateix és algo tan integrat que ho porten totes les infermeres referents, ho tenen com algo més. Us animo a tothom que encara no heu fet el pas a donar el pas i demanar ajuda a la vostra infermera de referència, que encantada us acompanyarà, i en aquest procés que, com ha dit la doctora Cabezas, guanyareu en salut i guanyareu en vida. Però també celebrar, per descomptat, el suport de l'Ajuntament en aquests 20 anys per fer-ho possible, i en la promoció de la salut que s'està fent. És molt important tots aquells que avui ens acompanyeu perquè heu deixat de fumar, però també aquests joves, no, que hem estat presents i que el que volem és que mai arribin a fumar, mai tinguin que venir a aquesta consulta. És una consulta que tant de bo algun dia puguem dir que l'hem retirat de la nostra cartera de servei perquè ningú la necessita, perquè ja ningú fuma. I això és el que celebraríem i faríem una gran festa, no la dels 20 anys, sinó una molt més important. I així agrair a tots aquests nens, joves i adolescents que estan implicats, que acudeixen quan fem les xerrades ja en forma de joc, que ja després potser us ho poden explicar, des del CAP les infermeres especialistes van, fem un joc a sisè, fem un joc a primer de l'ESO per prevenir, per informar de la importància de no arribar a agafar aquest hàbit i que no tinguin que estar en aquest concurs que malgrat el premi és molt important, però que puguem fer un concurs d'aquella persona que porta 20 anys sense haver fumat mai a la vida. Només donar-vos les gràcies a tots i especialment a l'Ajuntament, a doctora Cabezas per això i animar-vos a continuar amb aquesta salut i aquest pla de vida, que és el que avui celebrem. Gràcies a tots.
3: Finalment ha parlat l'assessora de Salut Pública, que ha reivindicat el treball comunitari i també la prevenció del tabaquisme entre els joves.
11: Avui per nosaltres, com han dit, és un dia de celebració, sobretot d'agraïment. Celebrem dues dècades d'aposta per aquest fet que hem tingut. Fa 20 anys que vam detectar una necessitat en el primer pla de salut d'aquí de Sant Andreu i es va decidir doncs, fer aquesta oficina de deshabituació tabàquica. Diu un proverbi que per educar un infant fa falta una tribu. Doncs bé, per cuidar la salut de la nostra ciutat fa falta tota una comunitat implicada. Aquest programa és l'exemple de transversalitat. No hauria estat possible sense la coordinació doncs, de les treballadores del CAP, també de l'Ajuntament i de tota la gent implicada, sobretot de tots aquells que heu volgut formar part. Darrere d'aquests 20 anys no hi ha només dades mèdiques. Hi ha històries de superació amb noms i cognoms. Sou vosaltres i altres que han vingut abans. Persones que han guanyat en qualitat de vida, com hem dit, que han recuperat l'alè i famílies que avui respiren en entorns segurs de fum. Ens enorgulleix també doncs, haver pogut ajudar persones que són més vulnerables i que el fet de poder fer aquest ajut doncs, han pogut deixar de veure que la falta de diners o d'altres persones, com per exemple les embarassades, gent que està malalta del cor, doncs tenir aquesta possibilitat de que puguin estar i poder ajudar-los. La salut ha de ser el primer de tot. No ens aturem aquí. Celebrar 20 anys a mira de futur, perquè els temps canvien i avui en dia doncs, potser el tabac no, però els vàpers, els vàpers què passa amb això? Doncs són... Pensem que no, però s'estan fent campanyes, aquest any treballant en aquesta campanya, perquè el vàper també és molt perjudicial. Pensem, a la gent... No, això no perjudica. Sí, s'està incidint. I tenim aquesta sort que als instituts i a les escoles s'està incidint de que, ojo, això sí és dolent. Llavors, hem de tenir aquesta mirada oberta. Sobretot, recordar aquell lema que es va començar i que encara ens serveix, que deia, un Sant Andreu sense fum és un Sant Andreu amb més salut. Va servir fa 20 anys i ens serveix ara i ens servirà al futur. Acabo felicitant aquelles persones que avui esteu aquí. Moltes gràcies per venir. Sabem que fa molta calor, així que moltíssimes gràcies per dedicar el vostre temps i felicitats a qui s'emporti els 800 euros. Donar les gràcies als que van començar, als que estem ara i als que vindran, perquè... Com diu la Jèssica, mentre no puguem tancar l'oficina, aquí estarem.
3: Nova edició del sorteig de la campanya del Dia Mundial Sense Tabac a motiu de la Fira de la Primavera. Sorteig de 800 euros entre totes les persones que han deixat de fumar en el darrer any. Una cinquantena de persones optaven aquest premi. Finalment, el guanyador ha estat Thomas Sebastià, que ha guanyat els 800 euros. També important la participació dels instituts Alba Prestieri i Paula Ribas, del primer C de l'Institut Sant Andreu, amb el lema "En flow, sense flow, afecten igual", un missatge que alertava sobre els efectes perjudicials tant de les cigarretes convencionals com dels vapers, han estat les guanyadores del cartell de la campanya municipal d'aquest 2026.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
3: Sant Andreu de la Barca comptarà amb la segona edició del Sabarca Fest. Activitats adreçades als joves. Ens acompanya el regidor de Joventut, Javier Romero, per parlar de totes aquestes activitats. Molt bon dia.
12: Molt bon dia, Jordi.
3: Bé, segona edició del Sabarca Fest. Això vol dir que l'any passat, en la primera edició, va anar prou bé, no?
12: I tant, en quan va acabar vam tenir molt clar que era un programa d'activitats que havia d'arribar per quedar-se i per continuar ampliant-lo any rere any, que és el que hem fet. O sigui, ja podem dir que aquest estiu Sant Andreu de la Barca tindrà el major programa d'activitats per joves que ha tingut mai.
3: A més, són activitats no només d'un dia, no es fan les activitats de Sabor que ha fet en un dia, sinó activitats des del mes de juny fins al mes de juliol, per pràcticament cada cap de setmana hi ha una o dues activitats, no?
12: Exacte, el que volem és que en els mesos de juny i juliol, que ja arriba l'estiu, arriba la calor, les ganes d'estar als carrers i les vacances dels joves en els centres educatius, doncs que hi hagi oferta per ells i elles, i en aquest sentit hem programat fins a 12 activitats que, com bé dius, vol dir que cada setmana hi haurà una o dues activitats pels nostres joves de la ciutat.
3: I a més, activitats repartides en diferents punts de la ciutat.
12: Exacte, hem volgut, en aquest sentit, donar resposta a activitats juvenils als diferents llocs de la ciutat, tant interns com exteriors, sobretot els exteriors, i també adreçat a diferents tipologies de joves, no? A diferents gustos, a diferents inquietuds i a diferents edats.
3: Sempre ho comentem, no? Quan parlem de joves, de quina edat a quina edat més o menys vosaltres teniu en ment de situar la denominació jove?
12: Bueno, és un tema que està força en constant canvi, ja que malauradament doncs la precarització de les joves fa que diguem-ne que aquesta etapa de transitorietat entre la infància i l'adultesa que defineix la joventut, doncs cada cop es fa més llarga, doncs per les dificultats d'emancipació, d'estabilitat laboral, etc. I ja feia poc sentia que ja s'estaven plantejant treballar en polítiques de joventut fins als 32-35 anys, cosa que és una mica preocupant. Nosaltres treballem amb el públic objectiu de l'Espai Jove, que és entre els 14 i 30. Alguna activitat pot sortir-se una mica d'aquests índars, però és una mica l'objectiu que treballem.
3: Ara parlarem d'aquestes activitats, i entre aquestes activitats, que també parlarem després del dia, s'inclou una activitat que es va haver d'ajornar per la pluja, que és la Festa Jove, que estava prevista per l'Ermita. Que ningú es preocupi, que aquesta activitat es farà, i es farà el mes de juny. Però comencem parlant de la primera activitat, que serà el dia 3 de juny, serà l'Espai Jove, un torneig força interessant.
12: Doncs sí, farem un torneig de ping-pong, que és una activitat que en un format una mica més petit ja ens està funcionant molt bé mensualment a l'Espai Jove. Tenim un grup de joves molt motivats en el tema del ping-pong, i el que volem és doncs fer un torneig encara i ulls amb snacks per passar la tarda i premi pel jove guanyador del torneig.
3: Després, el dia 5 de juny, a Villa Maria, tindrem un tardeo jove.
12: Sí, aprofito aquesta activitat per comentar que moltes de les activitats del programa del Sabar Cafés van néixer de les propostes que ens van fer arribar les joves a través de les jornades Parlem, que van ser al febrer també la segona edició, i precisament aquest tardeo jove és una d'aquestes activitats. Aprofitem l'espai exterior de la Casa de Via Maria, doncs, com ja hem fet en altres ocasions, per fer una activitat lúdica amb els joves, amb música, però també amb alguns jocs mecànics i altres jocs per passar una bona tarda.
3: Serà de 6 de la tarda a les 10 del vespre a Villa Maria, aquest tardeo jove. Següent activitat, diumenge 7 de juny.
12: Doncs en aquest cas portem una activitat nova en el calendari d'activitats, que és una jornada de videojocs i realitat virtual al Teatre Núria Espert. Durant tot el diumenge 7 de juny, tant pel matí com per la tarda, el teatre es converteix en un recinte dedicat als videojocs amb moltes tipologies, i farem diferents tornejos. Pel matí, torneig de Mario Kart, i a la tarda, torneig de FIFA. I hi haurà premi pels guanyadors de tots els certàmens. A part d'aquests tornejos, hi haurà altres jocs amb realitat virtual, com dic, doncs per testejar diferents tipologies de joc.
3: Per tant, novetat d'aquest any, aquesta jornada de videojocs i també de realitat virtual. Anem al dijous 11 de juny, taller de pintura urbana. Aquesta es farà a l'Espai Jove.
12: Sí, volem continuar treballant perquè els joves se sentin seu l'Espai Jove. En aquest sentit, els convidem a participar d'un taller de pintura urbana on realitzarem un mural identitari de l'espai i a càrrec d'una tallerista especialitzada. I bueno, convidem en aquest sentit a tothom que s'hi vulgui apropar i testejar una mica la pintura urbana i de més, doncs que s'animi.
3: 12 de juny, aquí recuperem aquesta festa jove que sí. Es va haver d'ajornar per la pluja. Esperem tenir bon temps el dia 12 de juny. Serà l'Ermita del Palau, la festa jove, tal com estava prevista inicialment.
12: Exacte. Va ser una llàstima haver-ho de posposar per la pluja del 9 de maig. De fet, molts joves ja se'ns van adreçar doncs, que quina pena que s'hagués ajornat. I precisament aquí puntualitzo que els darrers dies hem estat amb l'alcalde Marc Girbet als instituts de la ciutat, com saps, i molts joves ens preguntaven per aquesta festa i ja els vam avançar que la reprogramaven i quedaven supercontents. La reprogramem per divendres 12 de juny amb els dos DJs que van guanyar el concurs de DJs que van promoure des del Compte de Sant Andreu Jove, el Gabriel Grau i el DJ Josep.
3: Per tant, els veurem en aquesta festa sí. De jove el dia 12 de juny. Anem al dissabte 20 de juny, sortiu fora de Sant Andreu de la Barca, una sortida fora a Illa Fantasia.
12: Doncs sí, en aquest sentit, una mica repliquem la proposta que vam dur a terme a Setmana Santa, que vam fer una sortida a PortAventura i que va ser molt exitosa, vam emplenar totes les butaques del bus que teníem preparades i, doncs, ara arriba l'estiu i pensàvem que un parc aquàtic podia ser una activitat engrescadora i llavors portem aquesta proposta de sortida l'Illa Fantasia.
3: Tenim una altra activitat refrescant, però en parlarem després.
12: Sí.
3: El dijous 25 de juny també la participació no, dels joves i les joves de Sant Andreu de la Barca amb la penjada de la bandera de l'Orgull.
12: Sí.
3: Després tindrem la festa de l'Orgull
12: sí.
3: al juliol, però també reivindicar i també que els joves també acompanyin en aquesta iniciativa. No?
12: Doncs sí, amb aquesta mirada de transversalitat de que tenim des de l'equip de govern, doncs considerem que al final, evidentment, les polítiques de joventut no poden anar lligades a les polítiques d'igualtat, no?, i de promoció dels drets del col·lectiu LGTBI, en aquest cas, i llavors doncs, dins del programa d'activitats d'estiu, però també estarà dins del programa de les activitats de l'Orgull, doncs duem a terme aquesta acció on hi participem com a espai jove en conjunt amb la Biblioteca Aigües Toses, Ràdio Sant Andreu i l'Escola de Música en aquesta penjada de la bandera de l'Orgull a la balconada de la biblioteca, com un punt de reivindicació.
3: Evidentment, a més en un lloc ben visible.
12: Sí.
3: Normalment també era un lloc ben visible, que era el balcó de l'Ajuntament, però
12: serà.
3: Que en aquesta ocasió aquesta penjada de la bandera de l'Orgull en el Centre Cultural Aigües Toses i que des d'aquí, des de l'emissora municipal, també us volem agrair el fet que ens féssiu partícips també d'aquesta iniciativa.
12: Nosaltres no? Encantades.
3: El divendres 26 de juny, a l'Espai Jove, taller de maquillatge Drac. Suposo que ja per ambientar-se...
12: Exacte.
3: Pel dia de l'Orgull.
12: Exacte. Estem amb aquest mes de reivindicacions i des de l'Espai Jove doncs, hem programat aquest taller amb un artista drac, de fet, a Nauja, participant a la darrera edició de Regias del Drac, que és Bar de Petarda. I bé, doncs, tothom que vulgui passar una bona estona, que vulgui bueno, tenir un lloc on expressar-se lliurement i provar el que és l'art del maquillatge, doncs comptarem amb una gran professional per fer aquesta estona distesa.
3: Hem d'avisar també que alguna de les activitats cal una inscripció prèvia, eh?
12: Això sí, clar, perquè en algunes, sobretot en aquelles que requereix de talleristes especialitzats, doncs hem de tenir un cert quòrum per poder-les dur a terme. Des d'aquí animem a tots els joves de Sant Andreu a que s'apuntin a aquestes activitats, esclar.
3: Anem el divendres 3 de juliol a Ermita de Santa Madrona del Palau, cinema a la fresca, a partir de les 10 del vespre.
12: Doncs sí, també és una de les activitats que va sortir a través de les jornades Parlem, que també va sortir en el primer any. Els joves agraeixen tenir aquest espai, no? Ja que Sant Andreu des de fa un temps doncs, no disposa de cinemes, i més a l'estiu doncs, s'agraeix molt fer-ho a la fresca, no? Aquest cop ho fem a l'ermita de, del Palau, i veurem la pel·lícula Super Empollones, que és una pel·lícula, doncs, de comèdia, precisament, que creiem que connectarà molt amb les joves, i com a petita novetat hi haurà servei gratuït de crispetes, o sigui que millor plan impossible.
3: I a més en l'ermita de Santa Madrona, per tant, un espectacular.
12: Espai, sí, sí, ben xulo.
3: Anem el divendres 10 de juliol, tornem a Villamaria amb una nit musical.
12: Doncs sí, aquí el que portem o el que proposem és replicar la nit musical que portem dues edicions fent durant la fira d'hivern, i que la darrera edició, per exemple, va comptar amb una molt bona participació i amb una molt bona qualitat de, dels músics que s'animaven a cantar, a actuar, i doncs un altre cop ara a l'estiu, doncs, creiem que el Pati de Villamaria seria un espai idoni per fer aquests concerts a la fresca. Es tracta d'una espècie de jam session on els artistes venen i van tornant-se per fer les seves actuacions. A més, serà un espai molt agraït per fer sopar a la fresca, hi haurà un petit servei de barra, o sigui que per passar una bona nit amb música, doncs és un molt bon plan.
3: I per descobrir nous talents també, no?
12: Exacte, aquí tenim molt bon talent local, musical i a més jove, i per tant aquests grups emergents els convidem a fer les seves actuacions.
3: Anem al 17 de juliol, al Parc Central tindrem doncs el Sabarca Night, a més en un lloc realment doncs també interessant com és el Parc Central per fer activitats.
12: Doncs sí, en aquest sentit tenim el, podríem dir com el gran concert, en el sentit que és el que mou més infraestructura, i el duem a terme al Parc Central. Enguany tindrem actuació del grup de versions Préssecs, que per qui no els conegui els animo a que els busqueu, perquè són un grup ben divertit. Versionen en un estil així molt actual, podria dir molt tipus La Pegatina, molt tal, però versionen cançons mítiques dels clàssics de Disney i dels animes dels 3XL. Per tant, aquests joves una mica més adults segur que recordaran aquestes melodies. I després tindrem el nostre DJ local i company de Radio Sant Andreu, DJ Beca, per amenitzar la resta de la nit.
3: Per tant, festa assegurada el dia 17 de juliol al Parc Central amb el Sabarca Night. Abans parlàvem de la sortida d'Illa Fantasia, que era una activitat refrescant, però acabarem aquest Sabarca Fest amb una activitat molt refrescant el dia 20 de juliol, la Pool Party a la piscina municipal de Can Salvi.
12: Doncs sí, repetim aquesta activitat que vam engegar l'any passat, que també va tenir molt bona acollida, i doncs repetim aquesta sessió nocturna a la piscina de Can Salvi, acompanyada musicalment del nostre DJ local, també DJ B. Aquí també cal inscripció per treballar l'aforament de la piscina, i serà doncs el tret final i ben refrescant del programa d'activitats. Home,
3: estarà molt bé, no?, una sessió de DJ banyant-nos,
12: sí.
3: I a més a la nit, que això no és habitual.
12: No, va sortir superbé l'any passat.
3: És una activitat única, no?
12: Sí, és ben única.
3: Doncs, Javi Romero, com a regidor de joventut, té els micròfons de Ràdio Sant Andreu per animar els joves. Jo crec que no cal animar-los amb totes les activitats aquí en programades que són prou interessants, però si encara falta un reforç, què els diria als joves i les joves?
12: Doncs jo els diria que des del Departament de Joventut treballem incansablement al llarg de l'any per oferir al nostre jovent aquell oci que malauradament, almenys fins al moment, potser no troben a la nostra ciutat, i que treballem molt perquè gaudeixin de les activitats que proposem, i que sobretot sempre obrim les portes o tendim la mà a preparar-les conjuntament, com amb les jornades parlem. Com deia abans, en aquestes visites amb l'alcalde als instituts, jo no he parat de repetir que aquestes són les propostes que hem treballat, però que seguim superobertes a rebre més propostes o més suggeriments per continuar completant el calendari d'activitats de l'any amb propostes que els agradin, perquè així som, o sigui, som un equip de govern que està fortament preocupat perquè les joves gaudeixin i per fer-les partícips de tot el procés. Així que només que em queda doncs animar-vos a tots i i totes a que vingueu i que gaudiu de les activitats que hem preparat amb molt de carinyo per vosaltres.
3: Doncs segurament que serà així. Javier Romero, regidor de Joventut, gràcies per acompanyar-nos.
12: Sempre és un plaer, gràcies.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
3: L'edifici de les Escoles Velles de Sant Andreu de la Barca acull aquests dies una exposició itinerant dedicada al programa Voluntariat per la Llengua, una iniciativa que promou l'ús social del català a través de converses entre voluntaris catalanoparlants i persones que estan aprenent la llengua. La mostra, que es podrà visitar fins al dia 18 de maig, recull dades i experiències de participants que han format part d'aquest projecte al llarg dels anys. La responsable del Servei Local de Català de Sant Andreu de la Barca, Rosa Monforte, ha explicat a Ràdio Sant Andreu el motiu d'aquesta exposició i també ens ha parlat de la nova edició del programa del Voluntariat per la Llengua, un programa que consisteix en posar en contacte una persona que està aprenent el català i que vol començar a parlar-lo amb una altra que el parla habitualment i que actua com a suport durant aquest procés d'aprenentatge. Les parelles lingüístiques es troben una hora a la setmana, de vegades s'allarga molt més, durant 10 setmanes per mantenir converses en català en un ambient distès i també quotidià.
13: Bé, doncs és una exposició itinerant que ha anat passant per diferents poblacions i per diferents espais i ara doncs hi havia l'ocasió de tenir-la a Sant Andreu, la vam demanar. És una exposició en què s'exposa doncs, una mica doncs, dades per una banda i per l'altra doncs, experiències de persones que han participat en aquest programa del Voluntariat per la Llengua. I com que també ara estem en una època de l'any en què podem començar a fer parelles lingüístiques amb els alumnes que ja tenen un nivell i que comencen a xerrar, doncs ens va semblar que era adequat, no? Per fer difusió, per donar-ho a conèixer, perquè també doncs, les parelles lingüístiques que ja estan funcionant passessin. I bé, doncs aquí està l'exposició fins al dia 18 de maig.
3: A Sant Andreu de la Barca, com dèiem, des de l'any 2003 es fa el Voluntariat per la Llengua. N'hem parlat en moltes ocasions a través de la ràdio, però si haguéssim de resumir en què consisteix el Voluntariat per la Llengua o què és, què ens diria, Rosa?
13: Bé, doncs seria posar en contacte una persona que parla català, que en aquest cas seria el voluntari, i amb una persona que l'està aprenent o que vol millorar-lo o que doncs, no està prou segur i no es llança a parlar perquè es pensa que no en sap gaire, i aleshores doncs, posem aquestes dues persones en contacte, es troben una hora a la setmana i per fer conversa durant 10 setmanes. Això és el que marquem perquè és un programa voluntari, llavors perquè hi hagi un temps d'inici i un temps final, tot i que després, si volen, poden repetir i fer 10 hores més.
3: Sol passar això, no?, de que finalment s'allarga encara més, sí. D'aquesta hora que és el que es demana doncs, a la setmana s'allarga més i la conversa continua.
13: Exacte. I després això, poden fer com una segona tanda, o sigui, fins a 3 tandes de 10 hores poden fer. Després ja recomanem fer un canvi. Si volen continuar participant en el programa, doncs recomanem canviar de persona, de voluntari o d'aprenent, perquè doncs bé, així també la persona s'acostuma, no, a tenir diferents persones de referència, no, des del punt de vista de l'aprenent i a sentir i a parlar amb persones amb diferents accents, etc.
3: El perfil de l'aprenent, en aquest cas, persona que vulgui mantenir una conversa en català, perfil, en aquest cas, del voluntari, quin perfil tindria?
13: A veure, el perfil de l'aprenent, si és alumne, si és alumne nostre, ha d'estar fent el bàsic 3, que és el curs que ja permet doncs, començar a tenir una mica de conversa, perquè si no, diríem que no té sentit. Si no és alumne, que no necessàriament s'ha de ser alumne per participar del programa, doncs això, que pugui parlar una mica, o sigui, tenir una mica de conversa, no que ho faci perfecte, sinó però que tingui doncs, una mica de conversa, si té un nivell zero no és recomanable. I en el cas del voluntari, doncs, és una persona que parli català, independentment de si el parla a casa, de si és la seva llengua materna, si l'ha après, o sigui, un catalanoparlant.
3: Per tant, el procediment tant de voluntaris com d'aprenents, si volen participar de la nova edició del Voluntariat per la Llengua, cal adreçar-se, en aquest cas, al Servei Local de Català.
13: Sí, al Servei Local de Català, que estem a les Escoles Velles, el telèfon seria el 634-75-72-31, hi ha també servei de WhatsApp en aquest número de telèfon, o bé doncs, per correu electrònic, santandreubarca@cpnl.cat, o si no, doncs que passin per les Escoles Velles i preguntin també.
3: Si parlem de xifres, en Rosa, des de l'any 2003 que es va instaurar també el Voluntariat per la Llengua a Sant Andreu de Barca, més de 1.000 persones, 1.300 crec que aproximadament, entre voluntaris i aprenents han passat per aquest programa, per tant estem parlant d'una xifra important.
13: Sí, sí, sí, una xifra important. Des del 2003 s'han anat fent edicions cada any. Ara en aquests moments el programa del voluntariat està obert durant tot l'any, o sigui, en qualsevol moment de l'any una persona pot contactar, pot apuntar-se a la borsa com a voluntari o com a aprenent, i doncs de seguida que quadrem els perfils, doncs ja fem la parella i els posem en contacte. I llavors això, al llarg de tots aquests anys, doncs hi ha hagut 1.300 participants llargs, gairebé 1.400.
3: Tenim voluntaris que porten molts anys també participant.
13: Sí. Hi ha voluntaris doncs, que van repetint, eh? O sigui que és això, que cada any doncs, els podem contactar i doncs, sempre participen. Tenim uns quants d'aquests. A vegades fan algun descans, no? Perquè doncs, també és necessari, no? Però sí, sí, n'hi ha molts que han participat des de la primera edició i continuen participant, i també tenim voluntaris nous, que també està bé, no?, anar renovant doncs bé, la borsa de voluntaris.
3: Tenim algun aprenent o aprenenta que ha començat aprenent o aprenenta i ha acabat sent voluntari o voluntària?
13: Doncs sí, hi hauria alguns casos d'aquests, sí. El que passa que a vegades els que comencen com a aprenents, encara que ja tinguin un nivell molt alt de conversa i que els diguis ja pots ser voluntari, els costa una mica de fer el pas. Hem tingut algun cas, però els costa, no? Perquè sempre tenen aquella actitud que es pensen que no en saben prou, no? Que no ho faran prou bé.
3: I no és així, eh?
13: No és així, en absolut.
3: Aquí també els comerços també juguen un paper important.
13: Sí, els comerços doncs, també estan adherits al programa, comerços que puguin atendre en català, i aleshores doncs, també és una informació que facilitem a les parelles lingüístiques doncs, perquè si han de fer alguna compra o han de fer alguna cosa, doncs també puguin utilitzar aquests recursos. I a més també els comerços, els alumnes, han de fer unes pràctiques a partir d'un determinat nivell, i els comerços doncs, col·laboren, no?, a acollir aquests alumnes que comencen a parlar, a donar-los una mica de conversa i a treure, no?, doncs el català que estan aprenent a l'aula, doncs a treure'l al carrer.
3: Tenim aquí un eslògan que és quan parles fas màgia. Això fa temps ja que utilitzeu aquesta frase, no?
13: Sí, sí, és aquesta campanya, no?, de difusió del voluntariat, que es va vincular, de fet, al mag Joan Ola, que és un mag que ha vingut aquí a Sant Andreu de la Barca en més d'una ocasió.
3: Molt bo, m'han dit, eh?
13: Sí. Sí, i aleshores doncs és això, no? Van jugar amb la màgia, no? I la màgia de les paraules, i la màgia del llenguatge, i la màgia de parlar, no? I d'aprendre una nova llengua.
3: A més d'aquesta exposició del Voluntari per la Llengua, que està en el vestíbul d'Escoles Velles, també heu preparat altres activitats, com un voluntariat per la llengua express. En què consisteix?
13: Bé, doncs això del voluntariat express, com comentava abans, tenim alumnes que ja tenen un nivell, que comencen a parlar, que ja poden tenir una parella lingüística, i com que no saben de què va, doncs organitzem aquesta activitat perquè ells facin un tastet del voluntariat. I aleshores doncs portem voluntaris, en aquest cas no són voluntaris externs, sinó que tenim un curs de nivell superior, que són els que faran de voluntaris dels alumnes que poden tenir una parella lingüística. Llavors consisteix això, en fer converses ràpides durant uns minuts i canviar de parella, i llavors així ells hauran d'anar parlant amb persones diferents. I bé, i seria doncs això, no? Aquest tastet del que és tenir una parella lingüística, no? Parlar amb una persona que externa, diríem, eh? Que en aquest cas seria, doncs, tots són alumnes, però tampoc es coneixen, eh? Perquè són de grups diferents.
3: Veig que el voluntariat per la llengua es va renovant any rere any, no? Sí. En quant a activitats, en quant a difusió, també, no?
13: Sí, sí, sí, això, activitats, difusió, a vegades doncs també portem una parella lingüística a l'aula, no? perquè doncs expliquin la seva experiència i així els alumnes coneguin com és tenir una parella i s'hi animin, i sí, és qüestió d'anar-ho promocionant.
3: Ara que es parla molt sobre l'ús del català, la baixada de l'ús del català, gràcies a experiències com el voluntariat per la llengua, els cursos del Servei Local de Català, doncs animar tothom a que parli català, no?
13: Exacte,
3: sense por, no?
13: Exacte, animar tothom.

0: I participa en el programa del voluntariat per la llengua a Sant Andreu de la Barca. També ens ha explicat la seva experiència.
1: Porto un parell d'anyets o així. No he tingut moltes voluntàries, però hem fet durar molt el voluntariat amb elles i l'experiència és molt gratificant, perquè coneixes gent nova d'altres països, amb ganes d'aprendre el català, intercanvies cultura, bàsicament, a part de l'idioma, no? Bueno, l'idioma és el meu. Però, clar, comparteixes pues, experiències, o millor, jo que sé, gastronomia, coses de plats del seu país que no tens ni idea i t'expliquen, i realment és molt, són moments molt divertits.
0: Portes 2 anys fent de voluntària, més o menys,
1: no? Sí, aproximadament, sí.
0: Com vas conèixer el programa del voluntariat per la llengua?
1: Per xarxes socials i per la tele, per TV3, perquè només miro TV3. Sí, sí. Llavors vaig decidir un dia enviar un WhatsApp i saber com havia de fer per apuntar-m'hi. I és molt senzill. Molt senzill, molt fàcil i tots estem preparats per fer-ho. No fa falta cap coneixement extens de la llengua, ni ser filòleg, ni res de l'altre món.
0: Parlaves ara de lo gratificant que és amb les aprenentes, aprenents que has tingut fins ara i de conèixer també altres cultures, no?
1: Exactament. Realment, perquè al final no és una classe de català ni molt menys, és passar una estona i que l'altra persona xerri, llavors qualsevol tema és bo, la cosa és parlar, i llavors acabes de parlant, doncs això, de, doncs al meu país fem un plat de, jo què sé, de mongetes, per dir alguna cosa, fet no sé com, dic, ah, doncs nosaltres el fem així, i qualsevol tema és bo, no?, de la geografia, o del paisatge, de les ciutats, i tothom aprèn, o sigui, jo aprenc d'aquestes persones, i elles aprenen de mi, no només a l'idioma.
0: Per tant, aprenent, tant l'aprenent com el voluntari, per tant, quan parlem del voluntariat per la llengua, podríem pensar, no, aquí el beneficiat o la beneficiada és l'aprenenta o l'aprenent, sinó en aquest cas també és molt gratificant per part del voluntari.
1: Exactament, exactament. Perquè, clar, al final, jo per la llengua no, perquè només faig que parlar la meva llengua, o sigui, l'altre el que fa és deixar-se anar el que ha après a classe, que, no, que perdi la vergonya que el parli, però clar, la conversa pot ser de qualsevol cosa, o sigui, el consorci ens dona material i això per fer-ho servir, però la veritat que el tinc a casa ni l'he obert, perquè qualsevol tema és vàlid, és un cafè, hola, què fas, com ha anat el dia, com ha anat la setmana, i si plou, plou, i parles de qualsevol cosa.
0: Aquestes són part de les experiències d'anteriors anys, no?, parlant amb voluntaris i d'aprenents, que sí que el consorci us aporta a vosaltres un dossier de possibles temes de conversa, però pràcticament aquest dossier ni s'obre, no?, perquè sempre sorgeixen temes per parlar o per mantenir una conversa d'una hora a la setmana. Segurament que allargueu més, fins i tot aquestes 10 hores, no?
1: I tant. Bueno, les meves trobades eren de dues hores i alguna cosa, perquè et trobes a gust. Perquè si no estàs a gust amb aquella persona, només fas que mirar el rellotge. I si estàs a gust allà sentat fent un cafè o un aigua, ni fins i tot el que sigui, vaig xerrant, quan te la dones un 8:15 del vespre. Dius, ostres, anem a sopar.
0: On quedeu per fer aquestes converses?
1: Jo amb les noies que he estat, una vivia per allà als meus barris, cap a la Solana, i llavors quedàvem en un bar d'allà i fèiem un cafetet, i l'altra vivia més aquí, més cap al centre, quedàvem per aquí pel teatre també. Tenim al servei de la biblioteca una sala que la podem fer servir, però al final ens estiràvem més anar a prendre un cafè a qualsevol lloc i anàvem canviant un dia aquí, un dia allà, i també donem feina als negocis del poble.
0: Exacte. Bueno, de fet, els comerços també participen en el voluntariat per la llengua. Hi ha una sèrie de comerços que podem veure un distintiu a la seva entrada on aquests aprenents es poden adreçar en català i saben que se'ls contestarà en català.
1: Exactament. Sí, sí, recordo un dia amb una d'elles que li vaig ensenyar a fer coca de llardons perquè venia dijous gras i vam anar a comprar juntes perquè si tenia els ingredients i li vaig explicar com ho havia de fer i clar, ella d'inici parlava en castellà, no? Dic, no, t'has d'adreçar en català, que aquí, si no, no contestaran mai. Sí, sí. I sé que hi ha botigues que estan adherides.
0: Quin missatge donaries a persones que estiguin ara pensant si apuntar-se o no al voluntariat per la llengua, perquè els recomanaries?
1: Que no s'ho pensin, que és molt divertit, que ens ho passem molt bé i que total és una hora a la setmana o poder una miqueta més, però així coneixen persones noves, surts una mica de casa o desconnectes de la feina i és un punt d'inflexió que ajudes a la gent sense gaire esforç, perquè nosaltres parlem el nostre idioma i al final guanyem tots.
0: Ja coneixes l'aprenent o aprenenta d'aquest any?
1: Encara no.
0: Nervis?
1: No, perquè ja soc veterana, però sí, amb aquella cosa de dir a veure qui i com serà. Sí, sí.
0: També hem conegut el testimoni d'una de les aprenents que participen enguany al programa del voluntariat per la llengua a Sant Andreu de la Barca. La Jimena López, d'origen bolívia, assegura que va decidir apuntar-se al voluntariat per la llengua per facilitar la seva integració social i també laboral a Catalunya.
2: A veure, jo la

0: primera vegada que he viscut aquí, he viscut en Madrid, saps? I quan he arribat aquí a Barcelona, clar, per motiu de la laborals també i socials sobretot, perquè una manera d'incluir-te a les al medi social, pues parlant la seva llengua.
1: I el fet de parlar en català, què és el més complicat que has trobat?
0: A mi me costa més el tema de la gramàtica, costa més perquè quan estic parlant, el meu cervell pensa en castellà, no? Entonces sempre intento fer així les traduccions i crec que ahí m'embolico més. Però m'agrada, m'agrada.
1: Però parles molt bé el català.
0: Bueno, estic aprenent, tinc una parella lingüística i normalment sempre quedem fent xerrades i bueno, ahí estamos.
1: De què parleu quan teniu aquestes converses amb la parella lingüística?
0: Bueno, normalment no hi ha un tema determinat, no? És temes del dia a dia, socials, polítics, saps? Normalment intentem no tocar aquests temes polítics per a no estar ahí embarazadas, no?
1: Però sempre hi ha temes, no? Sempre hi ha temes per tractar en aquestes converses que és una hora a la setmana, segurament que us allargueu una miqueta més, no?
0: Clar, dilluns i dimecres venim aquí a classe, que és per una hora, dues hores normalment, i clar, és insuficient. Normalment aprofitem aquesta voluntariat per a fer xerrades no tan gramaticals, sinó més sueltes.
1: Més del dia a dia, no?
0: Més al dia a dia, sí.
1: Utilitzes el català fora de l'aula o fora del voluntariat per la llengua? Intentes anar parlant en català? Saps que hi ha comerços, sí, que estan adherits al voluntariat per la llengua i que saps que et pots adreçar, parlar en català, que et respondran en català i que t'ajudaran en tot el possible.
0: Sí, normalment jo visc aquí al poble i normalment sí que aprofito d'anar a los puestos aquí locals donde hi ha el voluntariat i tal, i ja conec molta gent que allí treballa en els comerços i ja me coneixen i tal, i intento parlar amb ells català.
1: Normalment, i bé, no?
0: Sí, són els meus professors també, sí, sí.
1: D'on vens? On vas néixer?
0: ¿Cómo?
1: On vas néixer?
0: Ah, soc boliviana.
1: Boliviana.
0: Sí, sí, sí, però ja visc que...
1: fa molts anys aquí, no?
0: Sí, sí, des de los 21, uh-huh, saps? I ara tinc 40. Normalment, pues, ja he viscut en molts sitios i jo en molts llocs, no? I ara, pues, estic aprofitant aquí. I el meu principal objectiu és de trobar feina, també, i... No vull que llegue, oye, necessites aquest certificat que també te lo piden, no? També és un requisit també per al tema de faena. I lo faig per a aquesta zona i per a l'altra també.
1: Hi ha alguna paraula en català que t'agradi molt especialment?
0: Sí, a veure, ara estem portant uns lo que són les gramaticals i clar, hi ha moltes paraules, per exemple, el tema de l'ajuntament, el tema de lo que són les dièresis i aquestes, que parece mentira, però costen
1: una mica.
0: I los accents, sobretot, los tancats, oberts, saps? Aquestes que te posen ahí al cap, diu, i aquesta què era? Tancada o oberta, no?
1: Però paciència, no? Amb paciència suposo que al final es pot aconseguir l'objectiu. Però alguna paraula que hagis escoltat en català que diguis, aquesta paraula m'agrada com sona en català.
0: Sí, a veure, juguem aquí, al finalitzar la classe, juguem una paraula, un joc que es diu multa, i fem així, digamos, acertix també, del cap, no sé, coses així, coses que també... Una paraula així en si, no tinc.
1: I Ràdio Sant Andreu també ha tingut l'ocasió de poder conversar a una parella lingüística. La parella formada per la Mercè i també per la Montse, que també ens han volgut explicar la seva experiència I com va això del voluntariat per la llengua i també les diferents converses que solen mantenir a les seves reunions. Estem parlant de la Mercè Montes, voluntària, i la Montse Maestre, que és aprenenta. Totes dues també coincideixen en els cursos del Servei Local de Català fent el mateix curs. Voluntària i aprenent. Per què ha decidit apuntar-se al voluntariat per la llengua?
2: Pues mira, que la Montse m'ho va demanar i vaig dir, vale, pues fem un temps. I així va ser.
1: És el primer any que ho fa o...?
2: Sí.
1: I què espera d'aquest voluntariat per la llengua, com a voluntària?
2: Com a voluntària, que aquí mira la meva col·lega, pues parli el català sense vergonya.
1: Creu que ho aconseguirà?
2: Crec que sí. Sí? I sí, jo sóc optimista.
1: Ja té el programa de, o ja pensa quin tipus de conversa...?
2: Bueno, fem una conversa així variada de dones, de lo que surti.
1: Per tant, sempre hi ha temes, no?, per parlar.
2: Sempre, sempre hi ha temes.
1: I com ho porta la companya?
2: Bueno, bé, bé, bé. Ho va fent bé, sí.
1: Montse, com ho portes, el fet d'aprenent d'aquest voluntariat per la llengua, d'aprenent-te, aquí amb la voluntària, com van aquestes converses?
3: Molt bé, molt bé. Sí, van fent xerradetes molt llargues. Està molt bé, sí.
1: Però parles molt bé el català.
3: Bueno, una miqueta. Me falta una miqueta de soltura.
1: Bueno, suposo que ganes, no?, de dir, ei, que en sé, que puc parlar-lo bé, no? De vegades és que un s'ho cregui, no?
3: Sí, sí, això, exactament és això. Sí, i además, amb Mercè...
1: Ho posa més fàcil, no?
3: Ho posa més fàcil, sí.
1: I aquests temes, ha dit que, diu, parlem de coses de dones.
3: Sí, el que surti, del mateix, d'igual.
1: On quedeu per fer aquestes converses?
2: Pues hem quedat avui aquí en una granja i pues allà fem un cafè i parlem del sol, de la pluja, del que toca.
1: Bueno, diuen que és una hora setmanal, jo penso que amb vosaltres passeu d'aquesta hora, no?
2: Sí, que passem, sí. Sí, sí. Sí, perquè a vegades parlem i no sabem frenar.
1: Parlem d'aquestes 10 sessions d'una hora, vosaltres això us queda curt, no?
2: Bueno, sí, jo crec que sí que quedarà curt, sí.
3: Sí, sí, totalment d'acord.
1: Sou alumnes també del Servei Local de Català?
2: Sí.
1: Dels cursos? Quins cursos feu?
2: Fem el B, el
3: B3. El B2.
1: Les dues feu el mateix curs?
3: Sí, sí, hem fet l'intermedi 1, el 2 i el 3.
1: I com us va?
3: Bé, està bé, sí. La llengua és molt maca, el professor també, és molt, molt agradable i la veritat que està molt bé.
1: Trobeu difícil, complicat? És el que trobeu més difícil o complicat del català?
3: No sé què dir-te. Jo crec que és agafar confiança. No és tan problemàtic, a veure, con una altra llengua.
1: És el fet d'atrevir-se, no? Suposo.
3: Sí, sí, això.
1: És el que has d'intentar, no, Mercè, que es vagi atrevint i vagi parlant més el català.
2: El parla bé, l'únic sí. Que li costa a vegades de com fer els verbs i coses així, però no, parla bé.
1: Jo crec que vosaltres dues repetireu, no?, aquesta experiència, el voluntariat per la llengua.
2: Sí, sí que repetirem, sí, ja ho veuràs.
3: Sí, sí, totalment d'acord.
1: Experiències al voltant del voluntariat per la llengua de Sant Andreu de la Barca, que s'organitza des del Consorci de Normalització Lingüística per la Llengua i des del Servei Local de Català. Una exposició que es podrà veure fins al dia 18 de maig recull la història del voluntariat per la llengua, que va començar l'any 2003. Més de 1.400 persones han passat a Sant Andreu de la Barca a través del voluntariat per la llengua, que també enguany s'han organitzat altres activitats complementàries, com el voluntariat per la llengua express, una proposta que permet als alumnes experimentar en primera persona com funcionen les parelles lingüístiques mitjançant converses breus amb diferents voluntaris. Sota el lema de Quan parles fas màgia, la campanya continua apostant per fomentar l'ús social del català i reforçar la confiança dels nous parlants. En aquest sentit, Rosa Monforte, responsable del Servei Local de Català de Sant Andreu de la Barca, fa una crida a la ciutadania a mantenir-se en català amb les persones que l'estan emprenent.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I finalment, una última informació que destaquem avui en aquest Via Directa. El centre excursionista Pitallat i l'agrupació de joves han exhaurit totes les places en menys de 24 hores per la sortida que realitzaran a finals del mes de juny al Congost de Mont-ramell.
2: El centre excursionista Pitallat i l'agrupació de joves han aconseguit omplir totes les places de la seva primera activitat organitzada conjuntament en menys de 24 hores. La proposta prevista pel pròxim 27 de juny és una sortida al Congost de Mont-ramell i ha despertat un gran interès entre els socis de les dues entitats fins al punt d'exhaurir totes les places, les 20 disponibles, abans de la celebració de la sortida. L'activitat combinarà una ruta de 9 quilòmetres en caiac pel pantà de Canelles amb un itinerari de senderisme de 9,5 quilòmetres pel Camí d'Aragó. Maria Arcs, membre de la secció jove del centre excursionista Pitallat, ha explicat que, a més d'omplir les places, també ha servit per fer bastants més socis nous.
3: Bueno, ens va contactar la grupa perquè ara està fent diferents sortides o diferents activitats amb altres entitats del poble. Crec que ja han fet alguna amb Castellers, si no m'equivoco. I res, es van posar en contacte amb nosaltres l'Omar, que s'encarrega una mica del tema d'esports. I res, hi va sorgir la iniciativa.
2: Quantes setmanes heu tingut de preparació? Què heu tingut de fer? Com heu preparat aquesta sortida?
3: Pues crec que vam començar com fa un mes, una mica menys, i res, i vam començar, bueno, vam fer un parell de reunions només per decidir quina activitat volíem fer, ens vam per WhatsApp, i res, i després vam començar a decidir pues, quines coses volíem fer, com ho fèiem, el dia...
2: Clar, perquè aquesta iniciativa ha nascut amb una entitat que és l'agrupació de joves, que és, principalment són joves de Sant Andreu de la Barca, però clar, tu també ets del membre de la secció jove del Pitallat. Llavors, què aporta aquesta unió entre dues entitats i una activitat tan enfocada al jovent? Com s'ha organitzat i per què es busca amb aquesta excursió?
3: Sí, el que es buscava principalment és que la gent s'animés, vingués, conegués més de les dues entitats, perquè a vegades, moltes vegades, aquestes entitats que estan encarades cap a joves no arriben a tothom, i parles amb molta gent, amb molts joves de Sant Andreu de la Barca, i no saben què és el Pitallat i no saben què és la grupa. Bueno, la grupa és més complicat no saber què és, però no saben què són, no saben com es poden apuntar, què poden fer. Aleshores, el que volíem era pues, que arribés a més gent, que s'apuntés més gent, que de fet ha servit, perquè s'ha apuntat més gent, almenys al Pitallat, s'han apuntat bastants més socis nous i la cosa ha anat bastant bé.
2: És a dir, que ha servit de reclam perquè les dues entitats creixin una mica.
3: Sí, d'alguna manera sí.
2: Aquesta sortida és al Congost de Mont-ramell, que és un dels espais naturals més espectaculars de Catalunya. Per què heu escollit el Congost de Mont-ramell per aquesta sortida?
3: Doncs la veritat és que va ser com la primera idea que vam tenir, que vam pensar, mira, pues està molt bé perquè no enfoca només caminar, sinó també pues, una sortida amb caiac, que és com més lúdica, vas amb més gent, has de fer com més pinya, parles, et socialitzes molt més. Jo crec que era una sortida bastant guai per poder fer amb altra gent. Era una sortida que jo personalment ja havia fet i sabia que a mi em va agradar, jo m'ho vaig passar bé. Aleshores vam dir, pues endavant amb aquesta.
2: Aquesta activitat és una activitat bastant xula, perquè combina diferents modalitats. Explica'ns una mica com serà aquesta excursió, un resum de la sortida, les activitats que es fan allà al Congost.
3: Doncs això mateix, la començaríem des de l'embarcament de Corçà, uns 9 quilòmetres amb caiac doble, que a mi això em semblava bastant guai, perquè si et toca amb algú que no coneixes, pues, t'has de coordinar, has de fer com... És com una dinàmica de grup, al final. I res, arribàvem a l'embarcader del final del Congost i començàvem a caminar. És uns altres 9 quilòmetres caminant també, 450 metres de desnivell, que és bastant assequible, i després tornàvem, o sigui, tornarem amb una barqueta, un aquabús, que se'n diu, fins al pàrquing inicial.
2: Clar, aquesta excursió és una excursió que abans de que l'aneu a fer les dues entitats, suposo que l'haureu provat, perquè combina moltes coses i té una certa preparació, m'imagino.
3: Sí, ja la vam provar. O sigui, jo en el seu moment ja més o menys sé com és, per tant, per això vam dir d'anar a aquest lloc.
2: Què fa especial aquesta proposta respecte a una excursió convencional, diguéssim, per exemple, una sortida al Pitallat?
3: Home, principalment que és bastant més... O sigui, la quantitat de gent que pot venir és bastant més que la que nosaltres oferim normalment, perquè quan, al final, quan vas a fer una sortida de muntanya, prioritzes que el grup sigui una mica més reduït, que sigui una mica més íntim tot, perquè hi ha d'haver confiança, hi ha d'haver una mica de control sobre les persones que hi van. I a part d'això, que l'activitat és diferent, perquè amb el Pitallat no havien fet mai res. Bueno, sí que n'havien fet alguna, però almenys últimament era de les primeres que feien pues, algú d'aigua, que sigui diferent. Bueno, sí que havien fet barranquisme, coses així.
2: Clar, el preu pels socis és de només 20 euros. 20 euros per una excursió que combina caiac, senderisme, aquabús. Per què heu apostat per facilitar tant l'accés a una experiència d'aquest nivell?
3: Principalment, jo parlo per la part del Pitallat, però des del Pitallat i des de... tant com el president com tota la gent que està a la Junta estan apostant moltíssim per la secció jove, perquè saben que és el futur de l'entitat i és, doncs això, el relleu generacional que volen tenir en algun punt. Per tant, tot el que necessitem, tot el que demanem, tant jo com el meu company, el Joan Pairó, som els que estem encarregant-nos de fer les excursions i de portar endavant aquesta secció, i tot el que necessitem, tot el que demanem, ens ho estan donant. O sigui, econòmicament, totes les ajudes que puguin donar-nos i tot el que ens puguin aportar ens estan facilitant moltíssim.
2: Clar, m'imagino que busqueu un perfil de participant jove, com dius, però, clar, ha de tenir experiència previ a la muntanya, en el caiac, no cal, pot ser una persona que mai hagi fet res de muntanya?
3: Sí, no cal. O sigui, la gràcia d'això és que la gent ho provi, que si no saben si els hi agrada o no, que provin ara, perquè els hi estan... Ja no només perquè no pagaran tota la sortida, sinó perquè van amb gent que saben el que, més o menys, saben el que fan, que ja ho han provat abans, que si no serà el cas perquè no és una sortida exigent, ni perillosa, ni té riscos, però que si en algun moment volen provar coses noves i volen arriscar-se una mica més, és millor fer-ho amb gent que coneix l'ambient, coneix l'àrea, coneix l'espai, i que ja ha fet aquestes coses abans, perquè et poden donar molts més consells que no anar tu sol, perquè t'arrisques al final.
2: Aquesta excursió tindrà lloc el dissabte 27 de juny, si no m'equivoco. Posa que només hi ha 20 places. Com estan en les inscripcions?
3: Bueno, vam obrir inscripcions ahir i ahir es van omplir, o sigui que ja no queda inscripcions, però sí que hi ha una llista d'espera, que si la gent vol venir i segueix apuntant-se, en cas que hi hagués alguna baixa o alguna cosa, doncs, passarien per davant.
2: És a dir, ho heu patat, eh?
3: Sí, ha anat bé.
2: Us esperàveu aquesta recepció, que ha tingut aquesta activitat, en menys d'un dia omplir places i tenir gent esperant que altra gent caigui?
3: Bueno, sabíem que... Sí, jo m'esperava que aniria bé, perquè ja vam fer una mica de sondeig. Jo recordo que l'Omar ens va dir que a la grupa s'havien apuntat moltíssimes persones que sí que estarien disposades a venir, però no esperàvem el primer dia... tenir totes les places plenes. Pensàvem que trigaríem, no sé, una setmana almenys, o
2: sí,
3: una mica més.
2: Potser us heu fet curs. Penseu en fer una segona edició, si funciona bé aquesta sortida?
3: Aviam, per ara havíem pensat en fer aquesta i prou. No sabem què passarà en un futur. També econòmicament això s'ha de gestionar per les dues entitats i no hi ha sempre tant de pressupost.
2: Què li diries a una persona que encara s'està pensant si apuntar-se... per futures ocasions, perquè clar, ja les
3: sí,
2: places
3: ja
2: estan acabades. Per què és important que el jovent de Sant Andreu de la Barca participi en aquestes activitats i, si no pot, que s'associï tant amb el Pitallat com amb l'agrupació de joves per estar a l'última d'aquestes activitats?
3: Home, jo crec que és important perquè les associacions, sigui la grupa, sigui el Pitallat, qualsevol associació de Sant Andreu de la Barca, és el que fa que el poble segueixi viu i segueixin fent coses i segueixin passant coses en aquest poble. Igual que les festes, moltes festes les organitza doncs, aquestes associacions, que la gent que hi participa i que està organitzant no rep res a canvi. Ho fem perquè ens agrada, perquè estem motivats i perquè ens ve de gust que se segueixi fent pinya i se segueixi col·laborant entre la gent del poble. Aleshores, jo crec que és una cosa molt guai que sobretot gent jove s'apunti i no sé, i vulgui involucrar-se i vulgui fer més coses, perquè si no aquestes coses s'acaben perdent al final i això és una llàstima.
2: A continuació parlem amb Omar Pinto, membre de l'agrupació de joves, que ens explica que la idea és utilitzar aquestes sortides i aquestes col·laboracions per potenciar les entitats en l'àmbit municipal.
4: Hemos comenzado muchas colaboraciones este año, sobre todo, ya está pensado, y la idea del Pitaya es un buen aliado y un buen socio, porque la idea es incentivar la actividad física, sobre todo la actividad de movimiento, la cultura, ya que la mayoría de nuestras actividades está basada en fiestas y detalles de esto, pues queríamos también variar un poquillo más. Y sobre todo ayudar a la colaboración con entidades, ya que nuestra asociación sirve más como un altaveo, ¿no? Un altavoz para poder dar difusión sobre ello.
2: Mm-hmm. Tu em comentaves abans, fora de micros, que ets membre de la secció més d'esports, diguem-ne. Em comentaves que vam començar l'any col·laborant amb els castellers, després vas col·laborar amb una altra entitat que fa esport i ara el Pitallat. Per què és important promocionar l'esport entre joves? Per què creus que s'ha de potenciar aquí la ciutat això?
4: Bueno, també és un projecte personal, ¿eh? Que mi idea es incentivar el sport tant per mi part i també ja que tinc el altaveu de l'agrupació Jova, nos ha dado este espacio para poder hacer ello. Simplemente es eso, es incentivar el deporte porque yo estuve, en un caso personal, ¿vale? Estuve 10 años sin hacer absolutamente nada. Antes hacía mucho deporte, dejé 10 años y volver a retomarlo fue como muy duro volver a retomar todo esto. Nada, me costó bastante, un momento muy, bueno, personal malo tal y nada, pues al final el deporte, quieras o no, te ayuda en muchos aspectos de la vida.
2: Clar, sovint es diu que costa fer que els joves participin en les entitats. Creieu que experiències com aquesta poden ajudar a atraure nous participants, que vingui gent a l'agrupació de joves, que vingui gent al Pitallat?
4: La idea també és esta, en parte, és poder conseguir que la gente sepa lo que hacemos, tanto el Pitallat como l'agrupació Jova. También que sepan que todo lo que hacemos somos voluntarios, ¿vale? No cobramos tanto las fiestas como el deporte y tal. Es dar soporte, simplemente que conozcan cómo funcionamos desde dentro y la idea es esa. Creo que hacer más cultura de sport dentro del pueblo, sobre todo.
2: María del Pitallat ens comentava que dins de la grupa ha tingut una recepció molt bona i que s'han apuntat moltíssimes persones. Com és aquest fet de combinar esport, natura, convivència? ¿Per què funciona tan bé a l'agrupació de joves?
4: Ha funcionat molt bé, perquè ja has comentat que les anteriors activitats no ha habido tanto suport des de gent, per exemple, però aquesta sí. Supongo que és verano, a tots les gusta la natura, a tots els agrada el agua, y eso. También, sobre todo, destacar que desde el Pitallat, desde el primer momento, han dado soporte en todo, ¿eh? No han puesto ninguna pega, han dado solución a todo, María sobre todo, que se ha encargado de buscar los diferentes tipos de kayak, etcétera, rutas, y María y Joan, ¿eh? Que son dos.
2: ¿Y tú, Omar, anirás a hacer la excursión?
4: Sí, sí.
2: Què creieu que descobriràs allà durant el recorregut al Congost de Montrevell? Que no es pot només apreciar veient fotos i vídeos.
4: Bueno, la idea es que els participants se os passin bé. Jo, sobretot, estaré como guías, més o menys. També soc membre del Pitallat. Mostraré això. Si podem, pues, mostrar a la gent que no només és cansar-se, subir muntanyes, desnivel, perquè són 9 quilòmetres, són quasi 500 metros de desnivel y tal, pero se lo pueden pasar muy bien. Me agrada la montaña, me gusta el trail, me gusta caminar y tal, y creo que se lo pueden pasar también muy bien los demás.
2: ¿Creus que la combinació del kayak, l'aigua amb la muntanya, el que sigui un paratge natural, ha sigut la clau perquè funcioni tan bé?
4: Sí, sí, sí, porque mi primera idea fue simplemente digo, oye, pues vamos a visitar 4 gors y ya está, pero bueno, la propuesta de María de Montrevell y tal y cual, dijo, es guapo, es un paisaje muy guapo, un paisaje muy conocido y más lo del kayak, pues es un boom que se puede dar, va a estar divertidísimo seguramente.
2: Clar, ja m'he explicat que s'han exhaurit totes les places, que ha funcionat molt bé, però per què les places són tan limitades? Són només 20 Ho feu per crear un ambient diferent durant la sortida, que sigui més controlat, més, més proper i no sigui una sortida on la gent no es conegui una amb l'altra?
4: Siendo más reduït, normalment, claro, las sortides del Pitallat són reduïdes, entre 10 i 20 persones, perquè normalment són alta muntanya, coses més arriesgades i tal. Sí que aquesta és menys, una mica més de nivell. Una cosa és també el presupuesto que tenemos.
2: Clar, ser molt lluny, no?
4: Ser molt lluny. I al poder, al subvencionar tant a les dues entitats una mica més de la meitat del que costa, no poden elevar molta més gent.
2: Si aquesta experiència funciona bé, us replantegeu, repetiu, ampliar la col·laboració amb el Pitallat en noves activitats?
4: Estem oberts, tant al Pitallat com a qualsevol altra entitat que, si vol, pot posar-se en contacte amb nosaltres. I hem començat col·laboracions amb distintes entitats, hem posat en contacte amb ells també, però no hem posat fecha. Només teníem fecha con tres entitats i tal. Molaria repetir-lo, molaria ser més, però estamos limitados, quieras o no. Ojalá fuese todo el mundo que se apuntase, pero no podemos abarcarlo ahora mismo.
2: Bueno, doncs per acabar, Omar, si vols fer una crida a que la gent s'associï a l'agrupació de joves i al Pitallat perquè s'assabentin i siguin els primers d'apuntar-se en aquest tipus d'activitats, perquè ara ja comentaven que les places ja estan totes exhaurides.
4: Sí, sobretot eso, invitar a todos a que se apunten a ser socios, tanto del Pitallat como la grupa. Son precios muy económicos desde y valen todo el año. Menores, te digo precio ya. Pitallat, menores de 25 años son 10 euros, ¿verdad? De mayores de 25 son 20. La grupa son más o menos 15 euros también la hacerse socio. Y al final es hacer actividades, vivirlos de dentro.
2: La iniciativa neix amb la voluntat de fomentar els hàbits saludables, la descoberta de l'entorn natural i la participació associativa entre persones de diferents edats. A més, gràcies a la subvenció aportada per les dues entitats, els participants podran gaudir d'una experiència amb un cost molt reduït respecte al seu preu real. La jornada es completarà amb un trajecte de tornada en aquabús que permetrà contemplar el congost de Mont-rebei des de l'aigua i posar el punt final a una experiència que ja s'ha convertit en un èxit de convocatòria.
1: I fins aquí aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, que us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Més informació a través de radiosantandreu.com i més informació a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també a través del nostre canal d'informació al WhatsApp.
5: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.

0: És dijous, dia 4 de juny. Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui a l'InfoSap parlarem de que la Guàrdia Civil ha desmantellat una xarxa de tràfic de haixís i de cocaïna a Sant Andreu de la Barca, que finalment ha finalitzat amb 8 detinguts. L'operació es va realitzar el passat 13 de maig i avui hem conegut més detalls. Avui també parlarem del Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis Forestals. Escoltarem les paraules de l'alcalde Marc Giribet, que va assistir aquest dimecres a la presentació. I avui també parlarem de l'oferta dels casals d'estiu. Més de 2.200 places en una vintena de casals, campus i activitats per infants i joves a Sant Andreu de la Barca. Ens acompanyarà Anna Serra, la regidora d'Educació, Infància i Famílies a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. I també parlarem de que el consistori ha iniciat els treballs per reparar el paviment del passeig de Rafael de Casanova davant de l'estació del Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya en el tram comprès entre el carrer Montseny i el carrer Raval de Corbera. Escoltarem les paraules del regidor d'Urbanisme, Joan Jansana. Aquestes i altres informacions avui a l'InfoSap. Salutacions a Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Protecció Civil alerta de tempestes intenses aquesta tarda i demana extremar les precaucions prop de rius i també de rieres. Les precipitacions poden superar els 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts i provocar crescudes sobtades de rius i rieres, especialment a les comarques de Barcelona i de Girona. De fet, la Protecció Civil ha fet aquesta crida aquest dijous a una prudència davant de la previsió de tempestes intenses que afectaran a Catalunya durant la tarda d'aquest dijous. L'organisme manté activada la fase d'alerta de el Pla Especial d'Emergències per Inundacions a Catalunya, a l'Inuncat, per l'elevat risc d'aiguats i possibles inundacions en diversos punts del territori. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, les precipitacions podran ser localment molt intenses i superar els 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts. En algunes zones, especialment les demarcacions de Barcelona i també de Girona, els acumulats podrien arribar fins als 60 litres per metre quadrat en 3 hores.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.

0: La Guàrdia Civil ha desmantellat una presumpta xarxa dedicada al tràfic de haixix i cocaïna que operava a la província de Barcelona, en una actuació que s'ha saldat amb 8 persones detingudes, 3 registres domiciliaris i la intervenció de gairebé 8 quilos de haixix, més d'un quilo i mig de cocaïna, diners en efectiu i material per la manipulació de substàncies estupefaents. L'operació, batejada amb el nom d'Olex, va culminar el passat 13 de maig, després de mesos d'investigació iniciada arran d'una intervenció policial durant les festes de Sant Andreu de la Barca al setembre de l'any 2025. En aquell dispositiu conjunt entre la Guàrdia Civil i la policia local de Sant Andreu de la Barca, els agents van interceptar un vehicle que intentava fugir d'un control i van localitzar al seu interior 5 quilos de haixix. Els dos ocupants van ser detinguts immediatament. A partir d'aquest primer arrest, la Unitat Orgànica de la Policia Judicial de Barcelona va obrir una investigació per identificar tant la persona que presumptament havia ordenat el transport de la droga com el destinatari de la mercaderia. Les indagacions van permetre determinar que aquest últim mantenia una activitat habitual vinculada a la venda de petites quantitats de substàncies estupefaents als carrers de Sant Andreu de la Barca. Els investigadors van aconseguir localitzar 2 punts de distribució de droga al municipi i mesos després, el 20 d'abril del 2026, van detectar una nova operació de tràfic. En aquesta ocasió, 2 persones residents a Andorra van ser interceptades a la frontera de la Farga de Moles, a l'Alt Urgell, quan transportaven 1 quilo de haixix. Les 2 persones van ser detingudes per un presumpte delicte contra la salut pública. La fase final de l'operació es va desenvolupar amb 3 registres simultanis a Sant Andreu de la Barca i Manresa. Al domicili de la persona considerada peça clau de la trama, els agents van intervenir 1.898 quilos de haixix, 1.681 quilos de cocaïna, 8.045 euros en efectiu, 3 telèfons mòbils i diversos materials utilitzats per tallar i pesar la droga. En un altre registre practicat a Manresa, la Guàrdia Civil va localitzar 2 persones en situació administrativa irregular. Segons fonts policials, aquestes detencions es van produir exclusivament per infraccions de la normativa d'estrangeria i no guardaven relació amb els delictes del tràfic de drogues investigats. Paral·lelament, els agents analitzen si l'habitatge podria haver estat utilitzat per facilitar la regularització fraudulenta de persones sense permís de residència. El tercer registre es va efectuar al domicili del destinatari dels 5 quilos de haixix confiscats al començament de la investigació. En aquest immoble es va localitzar una petita quantitat d'aquesta substància i es va procedir a la detenció del seu ocupant. En total, l'operació ha permès intervenir 7.944 quilos de haixix i 1.681 quilos de cocaïna. La persona considerada responsable de l'encàrrec inicial de transport de la droga ha estat acusada de tràfic de drogues i també d'un presumpte delicte d'afavoriment de la immigració il·legal. Tots els detinguts van passar a disposició de la secció civil i d'instrucció del Tribunal d'Instància de Martorell. El jutjat va decretar l'ingrés a presó provisional per al principal investigat, considerat el presumpte coordinador de l'operació i en el domicili del qual es van localitzar bona part de la droga confiscada.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
0: Anem amb d'altres qüestions. Sant Andreu de Barca ha reforçat la prevenció d'incendis forestals. L'alcalde Marc Girbet va participar aquest dimecres a la presentació del Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona. En té més detalls el nostre company Joel Carrasco.
2: Sant Andreu de la Barca ha reforçat la prevenció d'incendis forestals. L'alcalde Marc Girbet va participar ahir en la presentació del Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona, una actuació que desplegarà 89 professionals en més de 600.000 hectàrees agroforestals de la província en el marc d'una estratègia integral de gestió del territori i de protecció de les persones. Pel que fa a la nostra ciutat, Girbet ha explicat en declaracions a Ràdio Sant Andreu que el nostre municipi serà un dels primers en estar 100% protegit.
3: Precisament el que es va presentar en el dia d'ahir va ser tot el pla que la Diputació de Barcelona doncs, ha preparat per poder fer front a aquesta possible emergència en cas que hi hagi un incendi forestal. Són tasques preventives, és preventiva, per exemple, l'obertura de camins, és preventiva també en l'obertura de franges o manteniment de franges, i precisament en el que s'ha treballat en aquest pla d'incendis és que els incendis no s'apaguen en el moment que generen, sinó que s'apaguen des de l'hivern, és a dir, des de molts mesos abans, fent aquestes tasques de manteniment. I és això ahir el que va presentar la Diputació de Barcelona. I en el cas concret de Sant Andreu, a Sant Andreu s'ha arranjat tot un camí que s'ha preparat perquè els camions d'extinció, els camions de bombers, puguin accedir a qualsevol dels ramals possibles a la muntanya que queda per sobre de Can Salvi i en el lateral del barri de la Colònia. Però és que, a més, en els pròxims mesos, i també gràcies a una subvenció que vam aconseguir de la Diputació de Barcelona, hem pogut acabar de fer les franges de protecció perimetral en el conjunt de la ciutat. Per tant, Sant Andreu de la Barca estarà en poques setmanes 100% protegit en tota una franja perimetral que envoltarà la ciutat i, per tant, protegirà la ciutat dels incendis que puguin venir de l'entorn urbà i protegirà l'entorn urbà dels incendis que puguin venir de la part urbana. Aquesta és una actuació que, a més, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha volgut ampliar, i les recomanacions de la Diputació de Barcelona és que cada dos anys, de manera bianual, fer el manteniment de la franja, és a dir, eliminar el sotabosc, ja que el fet d'eliminar densificació d'arbres ja s'ha fet amb l'obertura. Tot el que és el manteniment de la franja, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ho farà de manera anual. Cada any farem un manteniment de tota la franja perimetral que envolta la part residencial o urbana de la ciutat. I aquest és un contracte que s'adjudicarà aquest mes i els treballs començaran aquest mes de juny, i per tant estem molt contents perquè per primer cop Sant Andreu de la Barca això tindrà el 100% del municipi protegit a través d'una franja de protecció, i a més tindrà un manteniment d'aquesta franja de protecció de manera anual.
4: Sant Andreu de la Barca té un important entorn natural, però clar, lo comparteix amb municipis com Corbera, Martorell. Llavors, quina relació té Sant Andreu de la Barca amb aquests municipis de cara a prevenir i fer front a un possible incendi?
3: Sant Andreu de la Barca té una de les entrades al massís de l'Ordal, massís de l'Ordal que arriba doncs, fins a Begues, ben entrat al Garraf. Per tant, tenim aquí una gran massa boscosa que, com bé deies, el terme municipal de Sant Andreu de la Barca és molt petit. Per tant, la massa forestal que està dins aquest terme municipal és molt petit i la gran majoria és privat, i per tant, com bé deies, la comunicació, l'organització, la coordinació amb els municipis que sí que tenen gran part d'aquesta massa forestal, que és Corbera de Llobregat, Castellví de Rosanes, que són els que més ens toquen a Sant Andreu de la Barca, la coordinació es fa a través de la Diputació de Barcelona i d'aquesta unitat de prevenció d'incendis que tenim. Jo també voldria remarcar que a Catalunya tenim una gran sort. A Catalunya tenim plans de contraincendis a tots els municipis, tenim actuacions preventives en tots els municipis, i incendis d'última generació, com els que hem vist a Estats Units o hem vist a altres parts del món, a Catalunya estem més preparats per poder-hi fer front, ja que, per exemple, en aquests països no tenen tots aquests plans de prevenció i de protecció en cas d'incendis.
4: Com es coordina en aquest sentit l'Ajuntament amb la Diputació, amb les agrupacions de defensa forestal, bombers i amb la resta d'organismes implicats en la prevenció i resposta davant d'un incendi?
3: Ho fem a través del Departament de Medi Ambient, que forma part de l'ADF del Massís de l'Ordal. Evidentment, treballem conjuntament amb la Diputació de Barcelona per a aplicar a tots els programes de subvenció per poder desenvolupar els plans de protecció contra incendis, poder fer els projectes executius de l'obertura de franges de protecció perimetral, poder seguir uns criteris unificats en quant al manteniment d'aquestes franges, tutelats i ajudats per la Diputació de Barcelona i aquesta unitat contra incendis. Per tant, el que fem jo crec que és una tasca, diguéssim, molt mancomunada, molt de la mà de tothom, per poder precisament aplicar la millor resposta contra aquests incendis, perquè vull tornar a reforçar, tant la Generalitat de Catalunya com la Diputació de Barcelona tenen una llarga trajectòria de treballs en prevenció contra incendis, tenen un gran coneixement acumulat, i per tant aquesta transferència de coneixement és importantíssima.
4: Estem parlant de plans, de coordinació entre ajuntaments i institucions, però clar, la ciutadania també juga un paper fonamental en aquesta estratègia de prevenció. Quines recomanacions faries als veïns de cara als mesos de més risc que venen ara? Ja han començat les onades de calor, però vindran mesos de risc.
3: Després de la pandèmia es va utilitzar els entorns urbans, no?, una manera de fer una vida molt més saludable, de sortir, de caminar, de conèixer-los, no? I aquestes inquietuds, no?, de conèixer l'entorn natural s'han anat mantinguent. I per tant tenim molta més gent transitant pels entorns naturals. El primer de tot és civisme. Vull dir, no deixar abocaments, no deixar qualsevol tipus de brossa en els entorns naturals, més que res perquè això pot ser un inici de conat d'incendi, i a més és un respecte cap a la naturalesa i cap a tot aquest ecosistema natural. I el següent és, a partir del juny, ja no es poden fer ni treballs, ni fogueres, ni qualsevol tipus d'incendi en tot el que és la proximitat del, dels entorns naturals. I sobretot, sobretot, en l'època de Sant Joan, tinguem molta precaució amb el que són aquesta pirotècnia que, diguéssim, és de llarga volada, els coets i demés, perquè poden acabar impactant contra alguna copa de, d'algun arbre, i això, evidentment, pot provocar, si no és que ha plogut molt, tenim la sort que ha plogut molt aquesta primavera, i a l'hivern passat, per tant, l'ecosistema està més preparat, però tota precaució serà poca, doncs, perquè això no pugui esdevenir en un incendi o en una emergència que pugui arribar a afectar a persones, a patrimoni de les persones i, evidentment, al patrimoni natural.
4: Ahir, en la presentació d'aquest pla de la Diputació, va participar-hi, i des d'un helicòpter ha pogut veure el territori des d'una altra perspectiva que la majoria no hem pogut veure. Què li ha cridat més l'atenció d'aquesta experiència i què li ha permès constatar sobre la feina que explica?
3: Doncs hem pogut veure de primera mà una obertura de franja, per tant, aquests 25 metres que hi ha entre la línia de cases i l'interior del bosc, 25 metres on s'ha reduït la densificació d'arbres. Per tant, si un arbre incendiat cau, aquests 8 metres que té en el seu perímetre, que no té cap altre arbre, i per tant tampoc pot arribar a tocar a les cases. Per tant, es veu molt clarament com són les franges de protecció, com s'ha reduït la densificació d'arbres i com s'ha netejat el sotabosc. Això comparat justament en la línia on finalitza la franja i comença a l'entorn natural, és una clara evidència d'aquesta bona feina que s'està fent en l'obertura de franges.
4: Quan s'acabi l'estiu, quins objectius li agradaria poder dir que s'han assolit en matèria de prevenció i protecció contra els incendis forestals a Sant Andreu de la Barca?
3: Doncs que no s'ha cremat un metre quadrat, no hi ha hagut afectacions en el patrimoni de les persones, ni evidentment cap persona ferida, i sobretot que els mitjans de preventius d'extinció que hem posat a l'abast doncs han funcionat. I m'agradaria, evidentment, per l'any vinent, doncs començar aquestes tasques de manteniment molt abans de les que començarem aquest any, però diguéssim, amb un clar objectiu, no?, que estiguem preparats amb molt més temps, quan s'inicien aquestes ja onades de calor, que s'assequen molt més tota la vegetació, doncs poder ja estar preparats en aquest sentit.
4: Per acabar, si hagués de resumir en poques paraules, per què els veïns del nostre municipi poden estar més tranquils aquest estiu respecte al risc d'incendi, què els hi diria?
3: Doncs han d'estar més tranquils perquè tenen un ajuntament preocupat i ocupat d'aquesta prevenció contra els incendis, perquè hi ha una gamma, diguéssim, de recursos supramunicipals que treballen també en aquesta extinció, i perquè el territori de Catalunya és molt conscient i les administracions catalanes són molt conscients de que precisament hem de treballar perquè aquests incendis que veiem per la televisió de sisena generació mai puguin arribar al nostre país i als nostres entorns naturals, i perquè jo crec que és evident, es veu, doncs, que s'està treballant precisament en aquestes proteccions i que Sant Andreu serà dels primers municipis que estarà 100% protegit amb tots els metres quadrats perimetrals que té la zona urbana a la zona natural amb la franja de protecció. Per tant, en aquest sentit, doncs, també vull dir que hem de ser un equip, i hem de ser un equip en la prevenció, i hem de ser un equip a la manera de com ens relacionem amb l'entorn normal, el respecte, i evidentment evitar qualsevol risc d'incendi que estigui a les mans de nosaltres com a ciutadans.
2: L'alcalde ha assegurat així que Sant Andreu de la Barca en unes setmanes estarà completament protegida dels incendis forestals i, a més, preparada per donar resposta al foc amb una franja que delimitarà i separarà l'entorn urbà amb el bosc, a més d'accessos oberts pels camions de bombers.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.
5: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha iniciat els treballs per reparar el paviment del passeig de Rafael de Casanova davant de l'estació de ferrocarrils de la Generalitat, en el tram comprès entre el carrer Montseny i el carrer Raval de Corbera. L'actuació afectarà una superfície aproximada de 220 metres quadrats i té com a objectiu millorar l'accessibilitat i eliminar els desnivells provocats pel creixement de les arrels dels arbres. El regidor d'Urbanisme, Joan Jansan, ha explicat a Ràdio Sant Andreu que els treballs se centren en una zona on les arrels han aixecat el paviment a causa de la manca d'espais dels escocells.
1: Mira, doncs estem aquí perquè farem unes actuacions que començaran properament. Ja estan les tanques posades i doncs una actuació de 220 metres quadrats de superfície i que afecten sobretot doncs aquestes zones on les arrels dels arbres doncs han aixecat el paviment, doncs perquè aquests escocells doncs eren bastant petits, i es millorarà doncs tot aquest tema i doncs es renovarà doncs aquest paviment perquè quedi totalment llis i doncs eviti els problemes que ens hem anat trobant els últims anys, sobretot, i doncs que ha arribat un moment doncs que ja era imprescindible, perquè doncs hi havia molts problemes, moltíssima gent doncs ja teníem moltíssimes queixes i realment doncs donava molts problemes.
0: Estem en una de les zones més transitades de Sant Andreu de la Barca.
1: Sí, de fet és justament davant de l'estació, que és una zona doncs per aquí circulant doncs 500.000 usuaris a l'any, i realment doncs és una zona que hi ha moltíssima circulació, doncs i era molt important doncs tenir aquesta pavimentació doncs correctament, perquè doncs tenim constància de diverses persones que s'han caigut. De fet doncs els veïns, molta gent doncs s'ha queixat, i realment doncs era una actuació que teníem pendent de fer i que era molt necessària.
0: Quins carrers comprèn aquesta actuació?
1: Bé, aquesta actuació, doncs, en aquesta primera fase, doncs, comprèn des del carrer Montseny fins al carrer Raval de Corbera, pràcticament fins al carrer Joan Bosch, que és la zona doncs que està pitjor realment doncs, del tema del paviment, i que doncs, era insostenible aquesta situació, com dèiem, perquè és una zona de moltíssima circulació, és una zona de connexió també entre diferents barris, no? La zona del nucli antic, la zona de la gent doncs, del pla de l'estació, i la gent de la zona del centre, doncs és una zona de connexió i que realment doncs era molt necessari.
0: Mentre s'hagin aquestes actuacions, pel que podem comprovar, no hauran excessius problemes de mobilitat de cara als usuaris, en aquest cas dels ferrocarrils, o les persones que passin per aquesta zona?
1: No, hi haurà les molèsties típiques de les obres. Quan s'han de fer obres doncs hi ha certes molèsties, però són necessàries per poder millorar, però l'accés als ferrocarrils no es veurà, a l'estació de ferrocarrils no es veurà afectat. Val? Sí que hi haurà una mica de restriccions de pas, amb una mica d'estranyiment en la zona de pas, però en cap cas no hi haurà cap... És una zona prou ampla que ens permet doncs treballar perfectament, i no hi haurà cap tipus de restricció en l'entrada de l'estació.
0: Durada d'aquestes obres?
1: Doncs aproximadament un mes, entre un mes i un mes i mig, tot depenent una mica també del que ens trobem, perquè doncs a vegades quan fem temes de paviment doncs a vegades ens trobem amb alguna sorpresa o alguna dificultat que doncs pot ser que enredereixi el tema.
0: La durada prevista dels treballs és d'entre un mes i un mes i mig, en funció de les possibles incidències que puguin aparèixer durant l'execució de l'obra. El projecte compta amb un pressupost aproximat de 47.000 euros.
2: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: Tot seguit en l'InfoSap parlem de l'oferta dels casals d'estiu de Sant Andreu de la Barca. L'Ajuntament ha editat un programa on apareixerà tota la informació dels casals d'estiu, més de 2.200 places.
2: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.
0: Amb l'arribada de les vacances escolars, Sant Andreu de la Barca torna a posar en marxa una àmplia oferta de casals, campus i activitats d'estiu adreçades als infants i joves de totes les edats. La programació d'aquest 2026 inclou propostes esportives, educatives, culturals i de lleure, impulsades tant per l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca com les AFAS, entitats esportives i diferents col·lectius de la ciutat. Per parlar d'aquestes activitats, comptem avui amb la presència de la regidora d'Educació, Sant Andreu de la Barca, Anna Serra, per conèixer detalls de programació i també de les novetats d'aquest any. Regidora Anna Serra, molt bon dia.
3: Hola, bon dia, Jordi.
0: Bé, nova oferta de casals, àmplia oferta de casals d'estiu a Sant Andreu de la Barca durant els propers mesos. L'objectiu d'ells és oferir doncs espais de qualitat perquè els infants i adolescents continuïn aprenent i també relacionant-se, no?, després del període escolar.
3: Totalment. Hi ha una cosa que m'agrada molt que has mencionat, que és que els joves i infants, en totes aquestes activitats que tenim aquí recollides en el catàleg de l'oferta de Casal d'Estiu 2026, són totes activitats on s'aprèn. Tots els espais fora escola on es fan activitats de lleure, esportives, són activitats que eduquen i, per tant, com a ciutat educadora que volem ser i que som, doncs, bueno, no? Fem aquest recull perquè les famílies tinguin a l'abast tot l'ampli ventall d'activitats que hi ha més d'una vintena d'activitats, que si vols doncs podem fer una miqueta de repàs, perquè els infants i joves doncs puguin triar a fer aquí a Sant Andreu a la Barca i no hagin de marxar fora.
0: Si sumem totes les ofertes que hi ha en totes aquestes activitats, sumen més de 2.200 places, per tant, són moltes.
3: Moltes. Esperem que, bueno, donar cabuda a molts infants i joves, que gaudeixin moltíssim de l'estiu, que es puguin relacionar, perquè al final les vacances són llargues, i que puguin tenir oferta d'oci per ells, oferta de lleure, oferta esportiva, i que visquin l'estiu al municipi relacionant-se, com deies, creant vincles, fent xarxa, i que les entitats, bueno, sobretot les entitats, però no només, no? També els clubs esportius que, bueno, que són entitats, no? Però els serveis també de la ciutat, tots col·laborem per crear aquesta xarxa i aquesta oferta pública.
0: De fet, amb totes aquestes places que s'ofereixen, que ara en parlarem de forma més detallada, cobreix la demanda de les famílies del municipi?
3: A veure, això és complicat de saber. Al final, fins que no tinguem totes les matriculacions fetes en les diferents activitats, no acabarem de veure ben bé. Però bé, són moltíssimes places, a més els casals s'oferten també per setmanes, per tant penso que hi ha molta varietat i que totes les activitats es poden adaptar molt bé a les necessitats que tingui cada família, perquè recordem que no tothom probablement necessiti els mateixos dies, ni el mateix horari, ni la mateixa durada, ni... tot aquest temps.
0: Tenim el casal esportiu del complex L'11, tenim el casal jove, el casal fit jove, vull dir, moltes propostes.
3: Moltíssimes propostes. Si vols, comencem una miqueta bé pels casals d'estiu que organitzem l'Ajuntament, que tenim el casal esportiu al complex L'11 de setembre, també tenim el casal jove al mateix complex, i com bé deies, també el casal fit jove. Doncs bé, no? Que entra dintre d'aquestes activitats programades pels participants que vulguin una activitat més esportiva i més mogudeta. Després també tenim els cursets de natació ara a l'estiu, també l'agost jove, que s'organitza des de joventut, que al final doncs, bueno, no? creiem fermament que el lleure és transformador, que el lleure és educatiu, i per tant pensàvem també important que des de joventut es pogués oferir, bueno, unes activitats que no siguin tan enfocades a l'esport, que hi ha molta gent que li agrada, però hi ha molts perfils diversos, i segurament encantaran totes les propostes.
0: Aquesta és una proposta per joves entre 12 i 17 anys.
3: Sí, ens ha semblat interessant també ampliar les edats, perquè no només els infants... A vegades pensem que els casals són purament per conciliació, i també hem de trencar aquesta idea. Els casals d'estiu i les activitats d'estiu també són per plaer de passar el temps en relació amb altres, amb iguals, i fer alguna activitat per compartir i per gaudir, per tant, total.
0: També comptem amb activitats, tallers d'estiu organitzats per al Pla Educatiu d'Entorn, que és l'Express Art Jove.
3: Exacte, aquest és un casalet, bueno, una activitat gratuïta que fem per joves de primer a quart de l'ESO, i això és per un màxim de 20 alumnes, i és una activitat doncs totalment gratuïta, que també és necessari que des de l'Ajuntament, en la mesura que anem avançant, puguem oferir activitats per que no tinguin cost.
0: Des d'AMPAs i també AFAS de les diferents escoles també s'organitzen activitats aquest estiu.
3: Sí, molt variat. Tenim casal d'anglès a l'escola Àngel Guimarà, organitzat per l'AFA i CESA Formación. Tenim també el casal d'estiu del José Juan Ortiz, organitzat per Fundesplai. Tenim el casal d'estiu de l'AFA Vallpalau, que és organitzat per l'Esplai Pingüí. També el casal en anglès de Can Salvi, organitzat també per CESA Formación, i el casal d'estiu a l'escola Sant Andreu, que també doncs, bueno, per la fa Sant Andreu i com a casa, l'empresa com a casa. Seguim amb les activitats organitzades per entitats esportives?
0: Endavant.
3: Vinga, doncs tenim el Sabarca Gimnàstic Club, que organitza també el seu casal, les estades de tennis, tenim club de bàsquet, el club de bàsquet també, estades de futbol a les instal·lacions esportives de Can Salvi. També tenim Bambú Dansa, que també fa el seu el casal a l'escola de dansa, del taller d'Anna, dibuix i pintura Santa Cana, el centre d'estudis al Palau, el Kids and Us, My English, Sant Andreu de la Barca i l'Old Language, que també organitza el casal. Per tant, tenim, com veieu, molta activitat, molt variada, esportiva, d'entitats de lleure, també d'acadèmies d'anglès, de dansa. Per tant, penso que hi ha oferta per tothom, per tots els gustos i totes les edats també.
0: Per tant, en aquest cas, des de l'Ajuntament s'ha intentat recopilar, com ja s'ha fet en anteriors anys, totes les ofertes que hi ha sobre casals, ja siguin organitzats per l'Ajuntament, per

0: un recull que nosaltres fem el mes de maig per poder publicar ara a principis de juny, però és possible que alguna entitat hagi pogut fer alguna petita variació en l'oferta i, per tant, doncs sempre millor acabar de concretar-ho, però està bastant actualitzat.
1: Un catàleg que, evidentment, també compartirem a través de la pàgina web de radiosantandreu.com, un catàleg on hi ha tota aquesta informació, hi ha tota mena de detalls sobre els horaris, els preus, els diferents torns que existeixen i també serveis addicionals, com, per exemple, els serveis d'acollida i, el més important, les activitats que s'hi fan a cada casal. Com dèiem, 2.200 places, més de 2.200 places, que és l'oferta dels casals d'aquest any. I, finalment, l'última pregunta és, s'adreci en aquest cas a les famílies i als infants perquè gaudeixin d'aquestes activitats i que s'animin.
0: A totes les famílies, infants i joves, podeu consultar el catàleg dels casals d'estiu de la ciutat. Esperem que aquest recull us sigui de molta utilitat i que pugueu gaudir al màxim aquest estiu amb la família, però també aprofitant i fent xarxa, fent activitats de lleure, d'esport, i que us ho passeu molt bé, que l'estiu a Sant Andreu de la Barca és viu.
1: Doncs Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé aquests casals.
0: Moltes gràcies, Jordi, i també a la ràdio.
2: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: Parlem ara del tabac, perquè el tabaquisme ha baixat un 20,6% de la població catalana, però continua causant prop de 10.000 morts anuals. Salut ha reforçat la lluita contra el tabac amb la campanya Fumar és una merda, tot i el descens històric del consum.
3: El Departament de Salut ha presentat aquest dimecres noves mesures per intensificar la lluita contra el tabaquisme a Catalunya. Tot i que el consum de tabac ha assolit el seu mínim històric amb una baixada del 20,6% entre la població de més de 15 anys, el tabaquisme continua sent una de les principals causes de mort evitable, amb a prop de 10.000 defuncions anuals, l'equivalent a una mort cada hora. L'estratègia del govern combina accions de prevenció i sensibilització amb el reforç de recursos assistencials per ajudar les persones fumadores a abandonar l'hàbit. Entre les iniciatives destacades hi ha la campanya institucional Fumar és una merda, que aposta per un missatge directe i sense eufemismes per conscienciar sobre els riscos del consum de tabac i nicotina. Les dades de l'enquesta de salut de Catalunya mostren una tendència descendent sostinguda del tabaquisme. Actualment, Catalunya compta amb aproximadament 1,5 milions de fumadors. La diferència entre sexes continua sent significativa. Fuma més el 25,3% dels homes davant del 16,1% de les dones. Per territoris, les taxes més elevades es registren a Girona, al Penedès i Lleida, mentre que Barcelona ciutat presenta el percentatge més baix, amb un 16,2%. L'estudi també evidencia una clara desigualtat social, ja que el consum és més freqüent entre les persones amb menys recursos econòmics i un nivell educatiu més baix. Tot i que el consum habitual de cigarretes electròniques entre la població adulta es manté en nivells reduïts, Salut alerta de l'augment de l'experimentació amb aquests productes, especialment entre els adolescents. Segons l'enquesta, gairebé la meitat dels joves d'entre 14 i 18 anys han provat alguna vegada una cigarreta electrònica. A més, un 24,5% n'ha consumit durant l'últim mes. El departament adverteix que els vapejadors, els dispositius d'un sol ús i les bosses de nicotina poden actuar com una porta d'entrada a l'addicció, especialment perquè sovint es comercialitzen amb sabors atractius i dissenyats orientats al públic jove. L'atenció primària continua sent una peça fonamental en les polítiques de deshabituació tabàquica. Durant l'any passat, un total de 72.980 persones van aconseguir deixar de fumar gràcies al suport dels professionals sanitaris. L'activitat hospitalària també ha crescut notablement, amb 23.513 persones ateses en programes específics, gairebé el doble que l'any anterior. Paral·lelament, el 62% dels fumadors van rebre algun tipus de consell o suport sanitari, una xifra molt superior al 42,8% registrat fa una dècada. Des de la incorporació de medicaments específics per deixar de fumar a la cartera pública dels serveis l'any 2020, gairebé 248.000 persones han utilitzat aquests tractaments. Només l'any passat, més de 71.000 ciutadans hi van accedir.
1: I amb motiu del Dia Mundial Sense Tabac, que es va celebrar el passat diumenge a Sant Andreu de la Barca, des de fa molts anys tenim la consulta de deshabituació tabàquica. De fet, fa 20 anys, aquest 2026. I amb motiu de la fi de la primavera, també se sol en realitzar el sorteig de 800 euros entre totes les persones que han passat per la consulta i finalment han deixat de fumar. Es tracta d'una col·laboració entre l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca i l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. També aquell dia que es va fer el sorteig, es va donar a conèixer el cartell guanyador dels eslògans que es realitzen entre els diferents instituts de Sant Andreu de la Barca. Tot seguit el reportatge. Sant Andreu de la

0: que ha commemorat un any més el Dia Mundial Sense Tabac, amb un acte de reconeixement a totes aquelles persones que han aconseguit abandonar el tabaquisme gràcies al suport de la consulta de deshabituació tabàquica del Centre d'Atenció Primària de Sant Andreu de la Barca. La consulta, creada l'any 2006, celebra aquest 2026 els seus 20 anys de trajectòria consolidada com un servei pioner i també de referència a l'acompanyament de les persones que volen deixar de fumar. Actualment el servei es presta tant al CAP de l'Avinguda Constitució com al CAP de la Solana, mantenint també una atenció especialitzada per als casos que requereixen un seguiment més específic. Durant aquestes dècades, centenars de persones han aconseguit abandonar el consum de tabac gràcies a la combinació entre el suport dels professionals sanitaris i la voluntat personal dels pacients per millorar la seva salut i la qualitat de vida. L'acte, celebrat en el marc de la Fira de la Primavera, ha comptat amb la presència de la doctora Carmen Cabezas, exsecretària de Salut Pública del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i actual membre del grup Kairos, la regidora de Salut Pública, Eunice Martín, i la directora de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca, Jessica Morillas. El guanyador del sorteig dels 800 euros ha estat Thomas Sebastián, que ha explicat davant del públic assistent els motius per haver deixat de fumar. Thomas, guanyador dels 800 euros, després d'haver deixat de fumar, sí. Què és el que primer que vas sentir? Què és el primer que sentiste?
1: Mucho orgulloso, porque mi mujer está embarazada y tenía que dejar de fumar, sí o sí. Y estaba súper contento porque me han ayudado mucho en el CAP también, así que muchas gracias, muy merci a todos por la ayuda.
0: Les escoles de Sant Andreu de la Barca també participen de forma activa a la campanya. Han tornat a implicar-se en la campanya municipal del Dia Mundial Sense Tabac amb el tradicional concurs de cartells i d'eslògans. El cartell guanyador d'aquest 2026 ha estat obra de les alumnes Alba Prestieri i Paula Ribas, del primer C de l'Institut Sant Andreu, amb el lema "Amb flow o sense flow, afecten igual". Un missatge que alerta també sobre els efectes perjudicials tant de les cigarretes convencionals com també dels vapers. Per què heu escollit aquest cartell? Perquè en el cartell heu posat una cigarreta, un vàper i aquest eslògan, que jo crec que té flow, l'eslògan?
2: Doncs...
0: I després dirà el mateix que ella. Com et dius?
2: Paula.
0: Paula, explica'ns.
2: Doncs volíem representar que independentment de com es veu per fora, doncs tenen el mateix efecte.
3: No, sí, i quan hem posat l'eslògan volíem posar que encara que semblis més guai perquè té més colors o així, afecta igual i fa el mateix mal.
0: Molt contentes pel premi, suposo, no?
3: Sí.
2: Sí, ens ha agradat molt i també volíem agrair aquest premi a la nostra professora de visual i plàstica que ens va, doncs, a tota la classe ens va oferir participar en aquest concurs.
0: Tenim l'Alexia Fernández, la tutora, aquí. Sí, pots venir? Un aplaudiment per la tutora, perquè evidentment els professors també tenen una part molt important d'engrescar els seus alumnes a que participin en aquest tipus de concursos, no? Vine. Bé, suposo que molt satisfeta, no?, que finalment heu guanyat aquest premi, aquest concurs, que el cartell estarà ben visible per tot Sant Andreu de la Barca.
4: Sí, moltíssim. La veritat és que són dos nenes que treballen molt bé i estic molt orgullosa de que hagin guanyat.
0: En el moment dels parlaments, la doctora Carmen Cabezas ha destacat la trajectòria de Sant Andreu de la Barca en la lluita contra el tabaquisme i ha assegurat que pocs ajuntaments de Catalunya tenen una trajectòria de 20 anys treballant d'una manera tan decidida per ajudar aquelles persones a no començar a fumar o a deixar de fumar.
5: La veritat és que pocs ajuntaments a nivell de Catalunya tenen tota aquesta trajectòria de 20 anys treballant d'una manera tan decidida per ajudar a les persones a no començar a fumar i a deixar de fumar. I això és molt d'agrair a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i a tota la gent que treballa allí. I també als centres d'atenció primària, el centre d'atenció primària que té aquesta dedicació a aquestes consultes específiques que ja s'han dit des de fa 20 anys, i això és importantíssim. Tot les infermeres, els metges que han estat darrere de tots aquests anys i que han fet aquesta ajuda. I als instituts també de Sant Andreu que s'hi han implicat des de cada any i han fet aquesta activitat que deien de joc, però de joc i de reflexió, perquè els infants que treballen aquest cartell reflexionen sobre la importància que té no entrar en el consum de tabac. I això és tan important perquè de cada dues persones que fumen tabac, al final una morirà per el tabac. Això és el factor de risc més important, eh? Parlem moltes vegades del colesterol, de l'alimentació, d'altres factors, de la hipertensió, però quan mirem l'efecte que té el tabac és moltíssim i ningú necessita fumar per viure. És a dir, necessitem menjar una mica de sal, necessitem altres coses que potser estem movent-nos en nivells, però el tabac és res, necessitem res per viure. I per això, com és una addicció, és molt important que els professionals estiguin allà al costat, ajudant-nos, sabent que si volem deixar de fumar, hi ha un professional, una infermera, una metgessa, un metge, un infermer al costat que ens ajuda, la nostra probabilitat se duplica. Per tant, molt important això, fer-lo, intentar-lo, guanyarem vida, guanyarem qualitat de vida. Si algú de vosaltres ha tingut, per exemple, una persona en una bronquitis crònica al costat, sap que no és una qüestió de només escurçar vida, sinó que s'empitjora molt la vida quan estàs fumant. Per tant, ajuda, demaneu ajuda al vostre centre d'atenció primària, la tindreu, una ajuda específica i molt bona, i guanyareu. I abans ho deien, no només guanya aquella persona que guanyi els 800 euros, sinó que tots i totes les que heu deixat de fumar aquest any i els altres 20 anys anteriors he guanyat doncs qualitat de vida i he guanyat també aquests diners que es noten molt, perquè el paquet de tabac, malgrat tindrien que pujar-lo, encara i així és molts diners cada dia i cada mes. Per tant, enhorabona a l'Ajuntament, enhorabona als professionals implicats, enhorabona a tota la població de Sant Andreu i molt específicament a les persones que han guanyat en el cartell dels instituts i a totes les persones que heu deixat de fumar. Moltes gràcies.
0: Per la seva banda, la directora de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca, Jéssica Morillas, ha parlat dels 20 anys de celebració de la consulta de deshabitació tabàquica a Sant Andreu de la Barca. Ho ha qualificat com una festa de la salut.
6: Moltes gràcies a tots. Avui és un dia de festa perquè celebrem que un any més, i ja fan 20 anys, sobretot estem celebrant una festa de la salut. Realment, aquí, aquest acte, estem celebrant la salut, el guanyar, molt especialment amb aquesta consulta que porta 20 anys, que vam ser pioners des de Sant Andreu de la Barca en acompanyar la gent, no, de Sant Andreu de la Barca i d'altres territoris en el primer moment, perquè era l'únic centre on s'apostava per la importància d'acompanyar la gent a deixar de fumar, i això és molt important. Després, mica en mica, es va anar integrant i ara mateix és algo tan integrat que ho porten totes les infermeres referents, ho tenen com algo més. Us animo a tothom que encara no heu fet el pas a donar el pas i demanar ajuda a la vostra infermera de referència, que encantada us acompanyarà, i en aquest procés que, com ha dit la doctora Cabezas, guanyareu en salut i guanyareu en vida. Però també celebrar, per descomptat, el suport de l'Ajuntament en aquests 20 anys per fer-ho possible, i en la promoció de la salut que s'està fent. És molt important tots aquells que avui ens acompanyeu perquè heu deixat de fumar, però també aquests joves, no, que hem estat presents i que el que volem és que mai arribin a fumar, mai tinguin que venir a aquesta consulta. És una consulta que tant de bo algun dia puguem dir que l'hem retirat de la nostra cartera de servei perquè ningú la necessita, perquè ja ningú fuma. I això és el que celebraríem i faríem una gran festa, no la dels 20 anys, sinó una molt més important. I així agrair a tots aquests nens, joves i adolescents que estan implicats, que acudeixen quan fem les xerrades ja en forma de joc, que ja després potser us ho poden explicar. Des del CAP, les infermeres especialistes van, fem un joc a sisè, fem un joc a primer de l'ESO per prevenir, per informar de la importància de no arribar a agafar aquest hàbit i que no tinguin que estar en aquest concurs, que malgrat el premi és molt important, però que puguem fer un concurs d'aquella persona que porta 20 anys sense haver fumat mai a la vida. Només donar-vos les gràcies a tots i especialment a l'Ajuntament, a Doctora Cabezas, per això, i animar-vos a continuar amb aquesta salut i aquest pla de vida, que és el que avui celebrem. Gràcies a tots.
0: Finalment ha parlat la regidora de Salut Pública, que ha reivindicat el treball comunitari i també la prevenció del tabaquisme entre els joves.
7: Avui per nosaltres, com han dit, és un dia de celebració, sobretot d'agraïment. Celebrem dues dècades d'aposta per aquest fet que hem tingut. Fa 20 anys que van detectar una necessitat en el primer pla de salut d'aquí de Sant Andreu i es va decidir fer aquesta oficina de deshabituació tabàquica. Diu un proverbi que per educar un infant fa falta una tribu. Doncs bé, per cuidar la salut de la nostra ciutat fa falta tota una comunitat implicada. Aquest programa és l'exemple de transversalitat. No hauria estat possible sense la coordinació de les treballadores del CAP, també de l'Ajuntament i de tota la gent implicada, sobretot de tots aquells que heu volgut formar part. Darrere d'aquests 20 anys no hi ha només dades mèdiques. Hi ha històries de superació amb noms i cognoms. Sou vosaltres i altres que han vingut abans. Persones que han guanyat en qualitat de vida, com hem dit, que han recuperat l'alè, i famílies que avui respiren en entorns segurs de fum. Ens enorgulleix també haver pogut ajudar persones que són més vulnerables i que el fet de poder fer aquest ajut han pogut deixar de veure que la falta de diners o d'altres persones, com per exemple les embarassades, gent que està malalta del cor, tenir aquesta possibilitat de que puguin estar i poder ajudar-los. La salut ha de ser el primer de tot. No ens aturem aquí. Celebrar 20 anys a mira de futur, perquè els temps canvien i avui en dia potser el tabac no, però els vapers, què passa amb això? Pensem que no, però s'estan fent campanyes, aquest any treballant en aquesta campanya, perquè el vapor també és molt perjudicial. Pensem, la gent... No, això no perjudica. Sí, s'està incidint. I tenim aquesta sort que als instituts i a les escoles s'està incidint de que, ojo, això sí és dolent. Llavors, hem de tenir aquesta mirada oberta. Sobretot, recordar aquell lema que es va començar i que encara ens serveix, que deia, un Sant Andreu sense fum és un Sant Andreu amb més salut. Va servir fa 20 anys i ens serveix ara i ens servirà al futur. Acabo felicitant aquelles persones que avui esteu aquí. Moltes gràcies per venir. Sabem que fa molta calor, així que moltíssimes gràcies per dedicar el vostre temps i felicitats a qui s'emporti els 800 euros. Donar les gràcies als que van començar, als que estem ara i als que vindran, perquè, com diu la Jèssica, mentre no puguem tancar l'oficina, aquí estarem.
0: Nova edició del sorteig de la campanya del Dia Mundial Sense Tabac a motiu de la Fira de la Primavera. Sorteig de 800 euros entre totes les persones que han deixat de fumar en el darrer any. Una cinquantena de persones optaven aquest premi. Finalment, el guanyador ha estat Thomas Sebastià, que ha guanyat els 800 euros. També important la participació dels instituts Alba Prestieri i Paula Ribas, del primer C de l'Institut Sant Andreu, amb el lema "En flow, sense flow, afecten igual", un missatge que alertava sobre els efectes perjudicials tant de les cigarretes convencionals com dels vapers, han estat les guanyadores del cartell de la campanya municipal d'aquest 2026.
8: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
9: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
0: I tot seguit parlem de l'atisme, perquè el Club de l'Atisme de Sant Andreu de la Barca celebra aquest divendres i en el Teatre Núria Espert la finalització de la temporada. En té més detalls, Joel Carrasco.
10: El Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca viurà el divendres 5 de juny una de les cites més especials de l'any i ho faran després d'exhaurir totes les places disponibles per al sopar de final de temporada al Teatre Núria Espert. L'entitat aconsegueix així omplir de gom a gom l'espai en una vetllada que servirà per reunir esportistes, famílies, entrenadors i col·laboradors en un ambient festiu i de celebració. El president del club d'atletisme, Lauro Arranz, celebra que han omplert el Teatre Núria Espert.
11: L'hem omplert.
12: No queda ni una butaca.
11: En res. O sigui, el teatre està, tot el que és la platea està ple, que és el nostre objectiu, no? O sigui, no tenim més puesto per ficar, no? O sigui, podríem posar, jo què sé, a fora
12: una pantalla,
11: però ja no és plan, no? I el sopar és un sopar de socis, ja veurem si també ho tenim ple, hem hagut de parar, i ja està, fins aquí hem arribat, o sigui, bé, la veritat és que és supercontents.
10: També li hem preguntat què representa pel club i per ell mateix aquest sopar de final de temporada.
11: És el final, o sigui, és deixar d'entrenar, deixar de ser entrenadors, atletes, president, junta, i fer un sopar de cluenda de temporada, no? És fer les coses d'una manera diferent i premiar la gent perquè ha estat l'esforç que ha estat tota la temporada.
10: Perquè els entrenaments quan van acabar?
11: No, els entrenaments acaben al juliol. O sigui, realment la temporada acaba al juliol, que és quan comencen, quan es fan els campionats de Catalunya, d'Espanya, pista a l'aire lliure. El que passa que, bueno, al juliol, si tothom està fent competicions, si estan fent campionats, hi ha gent que fa a fora al campionat d'Espanya, doncs, bueno, és millor fer-ho ara, que després, que molta gent també se van de vacances, s'acaben els col·legis, o sigui, és complicat, millor fer-ho ara.
10: Doncs abans de parlar de futur, quin balanç fa d'aquesta temporada a nivell esportiu i humà, i sobretot expliques una miqueta com ha sigut enguany aquesta temporada?
11: Una temporada, com sempre, amb altibaixos, sobretot hem tingut campions de Catalunya, hem tingut campions d'Espanya, queda la temporada de l'aire lliure, que fins a el que tu comentava, fins al juliol no sabrem realment si tenim més medalles, més rècords, però l'important de tot és la cultura de l'esforç, o sigui, els hàbits que agafen els nostres atletes, la cultura de l'esforç, la superació, que no fa falta aconseguir una marca, o sigui, aconseguir una medalla, sinó només millorar una miqueta la teva marca, això ja és un triomf per ells. Llavors, a nivell humà, això, el que tinguin uns hàbits saludables, de menjar, d'entrenar, d'higiene, inclús, i aquesta cultura de l'esforç que cada vegada es perd més, o sigui, cada vegada no està ficada a la nostra societat. Llavors, això d'aquí...
10: Clar, l'atletisme trenca una mica amb això, no?
11: Sí, o sigui, al final, el que guanyes, o sigui, no fa falta guanyar el remés, o sigui, tu has de fer el millor que tu puguis. Si hi ha un millor, doncs, bueno, pues l'aplaudeix, el felicita i ja està. Però si tu aconsegueixes millorar un segon, o sigui, és un triomf, això és l'important.
10: I parlant una miqueta del club, en quin estat es troba actualment, de les categories altes, les categories baixes, els que són més crius i sobretot els que són disputen les màximes categories?
11: Bueno, al final, és que tenim de tot, tenim de gent de 5 anys fins em sembla que hi ha algú de 70 anys, o sigui, que està en el grup de salut. O sigui, en aquest sentit, són molt transversals, no? Els petits és una escola, només és que aprenguin a jugar, aprenguin el que és l'atletisme. Després tenim ja la franja dels 14, 20 i alguna cosa, que són gent que ja està més especialitzada en alguna prova i ja va més a buscar a buscar medalles, a buscar campionats, finals i tot això. I després tenim una gran massa de puretes, com jo, que aquests són aquí, van a fer esport, però... Bueno, hem fet, al final hem obert dos línies més, teníem dues línies, hem obert dues línies més perquè la demanda és tan gran que no donava l'abast. Podríem obrir més, el que passa que ja no tenim ni entrenadors, ni espais, ni temps per fer-ho, no? O sigui, tenim des dels 5 fins als 70. Està obert a tothom.
10: Doncs quins han estat els principals èxits o moments més especials que s'ha viscut en el club aquesta temporada?
11: A nivell individual han tingut subcampions d'Espanya, campions de Catalunya, però sobretot aquest any, per primera vegada en la història del club, hem pogut fer la Lliga Catalana, participar a la Lliga Catalana. És a dir, hem tingut els suficients atletes per cobrir totes les proves, totes les disciplines de l'atletisme i participar en la Lliga. Això no s'havia fet mai. O sigui, vol dir que cada vegada tenim més atletes, que ja no són petits, sinó que són més grans i continuen a l'atletisme.
10: És a dir, podem afirmar que el club d'atletisme de Sant Andreu de la Barca van creixent?
11: I tant, cada vegada més. I no solament creixent, sinó que cada vegada l'edat de que es retiren, diguem, no? Cada vegada és més alta. És a dir, abans els 18, 20, teníem pocs. Cada vegada tenim més gent de 18, 20, 23 que continuen a l'atletisme. A un altre nivell, però que continuen.
10: Quines necessitats actuals té el club en actualment per seguir millorant? Ens estàs comentant que el club cada vegada té més massa social. Quines necessitats necessitaria el club per afrontar això?
11: Això està mal dir-ho, però en principi un espai públic, un espai propi, no? de poder entrenar, de poder, poder gestionar més horaris. Ara com ara estem a la Guàrdia Civil, tenim unes limitacions, i l'ideal seria una nova instal·lació, una nova pista, que puguem tindre molta més franja horària per poder treballar.
12: Mm-hmm. Perquè, clar, quan pensem en altres esports, sigui futbol, bàsquet, handbol, són esports que necessiten algú de material. L'atletisme, a part de les cames, la pista, hi ha algun material més que es necessiti?
11: Home, si pensem, per exemple, a les tanques, necessitem una sèrie de tanques. Si és a l'alçada, pues, una colchoneta, o si a la perxa, pues, un carril, una... O sigui, tot això sembla que és una tonteria, però necessitem aquests espais, no? Un fossar de sorra per poder fer els salts de triple o de lluny de longitud. Uh-huh. I després, com tots els esports, ja no solament es corre, sinó que és la preparació física. Necessitem peces, artilugis per fer força, per fer mobilitat, per fer coordinació, i tot això, pues, bueno, necessitem un espai on tindre'l i on poder fer-lo servir.
12: Perquè m'imagino, perquè per entrenar l'atletisme no només es corre, no?
11: No, corres una part, però després, o sigui, molta gent té ficat al cap de que l'atletisme es corre, no. És saltar, és tindre força, coordinació, o sigui, tu conté, per exemple, que amb el salt de perxa és coordinació, força, tècnica, o sigui, és, a part de córrer i de velocitat, no? Alçada igual, o sigui... Són moltes més coses. Abans necessitem treballar tot. La força, la coordinació, l'elasticitat... és tècnica, al final. A part de córrer, eh? Uh-huh.
12: Aquest 5 de juny es farà el sopar especial de final de temporada. Heu demanat en les vostres xarxes socials omplir el teatre i demostrar la gran família que sou. Quin ambient espereu viure aquella nit? Què busqueu amb aquest gran sopar?
11: A veure, l'ambient ha de ser de festa. De festa, el que comentava, de cluenda de temporada, d'una mica de relaxació, de premiar als que han aconseguit rècords, encara que després puguin aconseguir rècords als campionats. És una mica sortir de la rutina de l'entrenament i fer una cosa diferent, no? A part, esperem donar noves notícies, i notícies que siguin bones pel futur de l'entitat.
12: Mm-hmm. Qui vulgui saber-les, que s'acosti, oi?
11: Seria l'ideal.
12: També hem vist que hi haurà màgia, entrega de premis, sorpreses i DJ amb pica-pica final. Què heu volgut transmetre en un format tan festiu i sobretot transversal, on la gent segur que no s'avorrirà?
11: No, realment, o sigui, això ho fèiem cada any fem una mena de sopar, ho fèiem a les barbacoes. Aquest any, que és una, ja et dic, és especial per la notícia que donarem o que esperem donar, ho hem fet aquest format més íntim, més amb un lloc una mica més seriós, encara que sigui, el que has dit, hi haurà DJ, hi haurà el MAC, hi haurà entrega de premis, reconeixement als segons quines atletes que han aconseguit rècords, i bueno, jo crec que serà maco, i a més volem donar aquesta força que tenim com a club, no? Com a omplir el teatre i donar a entendre que som una família gran i en creixement.
12: I que necessita un espai propi, com comentaves. Exacte.
11: Un gran espai.
12: L'entrega de premis sempre és un moment molt emotiu. Ens pots explicar alguns? Quins mèrits o valors voleu reconèixer?
11: A veure, hi ha una entrega de diplomes als que han aconseguit rècords del club, vale? Però sobretot hi ha una entrega de premis que ens fa molta il·lusió, ja fa anys que es fan, que són uns premis que s'escolleixen entre els mateixos companys. O sigui, amb cada categoria, si els alevins, infantils, tal, entre els companys escolleixen el millor atleta que aquest ha sigut, per companyerisme, no perquè ha guanyat, sinó per companyerisme, per implicació, per existència, per tot, no? Per la superació. I llavors es voten entre ells. Llavors és molt bonic aquest premi, perquè no és un premi que l'has aconseguit per guanyar, sinó per el grup, per integrat amb el grup, per ser aquesta integració, no? Aquest companyerisme. I és molt, molt emotiu, o sigui, realment.
12: En aquest sentit, quin paper tenen les famílies, els voluntaris, els entrenadors, no només en el dia a dia del club, sinó en la confecció d'esdeveniments com aquest, que esperem que s'ompli el teatre, no l'espero.
11: Mira, el que són les famílies, és que jo com a pare d'ex-esportistes, o sigui, les famílies són principals, o sigui, són treure moltes hores del teu lleure per portar competicions, per portar-los a entrenament, recollir-los, a vegades animar-los a suportar els plors, suportar les decepcions com a família. O sigui, això és superimportant i s'ha d'estar molt agraït a les famílies. Els voluntaris, fem tres curses a l'any aquí al poble. La cursa de primavera, la cursa de la tardor, la sísmica Reis. Sense ells seria impossible. O sigui, fer aquestes esdeveniments que mobilitzem pues, a prop de 100 voluntaris amb aquestes curses. Vulguis o no, això és, vol dir que tenim una massa social forta al darrere que ens apoya, no? I sense elles no podíem fer res. I llavors, pues, bueno, només puc dir que estic molt orgullós de tot això, tant de les famílies com dels atletes, dels entrenadors, dels voluntaris. Tot això és la força d'un club.
10: Doncs així el Club d'Atletisme omple de gom a gom i fa sold out pel sopar de final de temporada al Teatre Núria Espert.
0: I amb aquesta informació posem punt i final d'aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Més informació a través de radiosantandreu.com i més informació també a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també més informació a través del nostre canal d'informació al WhatsApp. Tornem aquest divendres amb molta més informació aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

La butaca indiscreta. Novetats, notícies i comentaris sobre el món del cinema.

0: Sterling Bo ha expressat el seu compromís i el del govern per desplegar el preacord i ha demanat responsabilitat a la comunitat educativa. Niu Bo ha fet una reflexió.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites. Un viatge conduït per Sergi Tarrés.
1: El més gran enemic del coneixement no és la ignorància, sinó la il·lusió del coneixement. Això va dir Stephen Hawking. Hi ha frases que no només obren programes, sinó que defineixen intencions. Aquesta, per exemple, és gairebé un manifest. Perquè el que volem fer aquí és exactament això, mirar de separar la màgia de la ciència, la sospita del coneixement, el titular viral del fet contrastat. Nosaltres som, com dir-ho, els que volem entendre, els que no ens conformem amb el primer tuit, ni amb el primer vídeo de TikTok, ni amb aquella veueta del grup de WhatsApp que assegura tenir informació privilegiada. Som els que encara tenim fe en el dubte i en la curiositat. I també som una mica morbosos, sí. Ens fascinen els misteris, les teories alternatives, les coses que no quadren. Però no perquè vulguem creure-les, sinó perquè volem entendre per què tantes persones sí que ho fan. La Terra no és plana neix d'aquí, d'aquesta necessitat d'aturar-nos un moment enmig del soroll informatiu i posar una mica de llum i d'humor allà on tot sembla conspiració, desconfiança o caos. Volem fer-ho amb rigor, esperit crític i un punt d'ironia, perquè creiem que riure és una de les millors maneres d'aprendre. Els últims anys, les xarxes internet han fet florir centenars de teories, des del terraplanisme fins als reptilians, des dels antivacunes fins a les conspiracions climàtiques. Vivim en una època en què el coneixement és més accessible que mai, però també en el que les mentides mai havien circulat tan ràpid. I aquí ens trobareu, intentant destriar el gra de la palla amb calma, humilitat i bon humor. Esperem que ens acompanyeu en aquest viatge que ens portarà a bord d'aquest punt blau pàl·lid que és la Terra, des dels racons més recòndics de la ment humana fins als confins de la vora de l'oceà còsmic. Benvinguts i benvingudes a La Terra no és plana.
0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
1: I avui, per començar aquesta aventura, posem la lupa en una de les teories més persistents i més mainstream, el negacionisme climàtic. És el canvi climàtic només un invent dels ecologistes alarmistes? És cert que els científics exageren per aconseguir finançament? Hi ha un pla secret de les elites globals per controlar-nos a través del CO2? O potser, només potser, estem davant del repte més gran, més documentat i més urgent de la història humana. Avui ho mirarem de respondre sense sermons ni catastrofismes. Amb humor, sí, però també amb dades, context i esperit crític. Perquè si el planeta s'escalfa, almenys que no sigui per culpa de tanta discussió absurda. Així que benvinguts i benvingudes. Poseu-vos còmodes, deixeu de buscar conspiracions darrere de cada núvol i no penseu que l'anticicló de les Açores és el nom d'un grup secret de poder mundial. Comença La Terra no és plana i comença amb la pregunta. El canvi climàtic és una estafa o és la nostra realitat més urgent? I per començar aquesta aventura, hem tingut l'honor de comptar amb una col·laboració més que especial. En Francisco Vera, Francisco activista a l'Instagram, de només 16 anys, colombià i reconegut influencer per la lluita contra l'emergència climàtica, ha volgut donar-nos la benvinguda al podcast amb unes paraules.
2: Hola, com esteu? Jo sóc Francisco Vera Manzanares, tinc 16 anys, sóc activista climàtic i defensor de drets humans. Moltes gràcies, Sergi, per la convidació a aquest espai. Molt content, moltes felicitats també per fer-ho, perquè és molt necessari informar la gent, contrarrestar les narratives negacionistes de la crisi climàtica. Al llarg d'aquests darrers 6 anys en els que he estat, diguem, involucrada en l'activisme climàtic, doncs personalment m'he trobat amb moltes coses, moltes posicions negacionistes. Per una banda, jo diria, tenim el negacionisme per se, no? A la gent que diu, no, doncs no hi ha una crisi climàtica, i també el retardisme climàtic, no? Que també, fins i tot jo diria, és més o igual de perillós i de seriós i de greu com el negacionisme, perquè el que ens diuen és que, bueno, hi ha una crisi climàtica, però no, nosaltres, com a éssers humans, no tenim incidència, per tant, no podem fer res davant d'aquella crisi climàtica, o que no és tant, com diuen, bàsicament. Jo, per començar, hem de mencionar, això és clar, el consens científic. El consens científic és molt, molt contundent i està molt ben estructurat. Està l'IPCC, el panel intergovernamental de canvi climàtic, que són científics de 196 països que s'han reunit i han recopilat, han aconseguit tota aquesta evidència tan clara que recolza l'afirmació de que la crisi climàtica és real i està sent impulsada per l'ésser humà per un model de producció de consum insostenible amb el planeta, incompatible amb la natura, i que a més el seu principal contribuent és l'indústria fòssils, el petroli, el carbó i el gas. Aquest és el punt de partida, però després entrem directament en els arguments que veiem a l'hora de debatre, de discutir per què? Per què és això així? Jo m'he trobat amb gent que, per una banda, per exemple, el que diu és que, clar, canvi climàtic sempre hi ha hagut. I és veritat, tenen tota la raó del món. Una de les teories diu que el que va ocasionar l'extinció dels dinosaures va ser un canvi climàtic. I també hi ha canvis climàtics doncs, ocasionats per qüestions externes, com la rotació. Hi ha un científic croat que planteja com aquestes variacions externes del sol, precisament, de les pluges solars, tot això té una influència en el clima a nivell global. Ara, què és el que diferencia l'actual crisi climàtica, l'actual canvi climàtic? Doncs és molt senzill, la rapidesa i la velocitat, el ritme en el que està tenint lloc. Precisament hi ha una correlació entre l'emissió de gasos d'efecte hivernacle des de la revolució industrial, bàsicament. Sembla una molt forta abraçada, espero que continueu i que us vagi molt bé en aquest projecte i continuem endavant. Gràcies.
1: Moltíssimes gràcies, Francisco, per haver volgut ser en aquesta primera edició d'aquest podcast. Sempre recordarem que el vas apadrinar tu. I ara sí, després d'aquest alè d'esperança, d'aquesta joventut que té aquestes ganes de ser escoltada i de posar aquest granet de sorra, comença La Terra no és plana. Benvinguts i benvingudes. I per posar els peus a terra, literalment, saludem en Jordi Vilà, geòleg, professor i divulgador científic i promotor de la plataforma geòleg.cat. A veure, Jordi, on pares? Al cap de Finisterre, mirant si els barcos cauen per l'horitzó?
3: No, encara no, però mira, això segurament sí que en parlarem en qualsevol capítol del terraplanisme, oi que sí? Bueno,
1: ja veurem si el farem, ja veurem.
3: Sí, home, podcast es diu així, l'hem
1: primer...
3: de fer, no?
1: Bueno, ja depèn, potser els nostres oients ens ho demanen i si la pressió ambiental i el poble vol, ja ho veurem. Escolta'm, va, això del canvi climàtic, què tal? Tot és mentida o com ens ho situes, això?
3: Mira, si vols, t'ho situo des de l'origen. Sembla que sigui una cosa que se'n parli des de fa poc, però realment el canvi climàtic no és una idea moderna. Fixa't, i el 1896 hi va haver-hi un químic, Premi Nobel, per cert, Svante Arrhenius, que, per exemple, va calcular que si duplicàvem el CO2 a l'atmosfera podia augmentar la temperatura global uns 5 graus. En aquell moment...
1: A quin any has dit? El 1800?
3: 1896. Fixa't, en aquell moment només era una curiositat de laboratori, perquè no hi havia tampoc unes medicions molt precises del CO2, no hi havia una medició constant cada dia, com es fa avui, és diària, la mesura. Però, mira... Fins i tot després, molt més tard, durant el segle XX, la preocupació va començar a créixer a mesura que ja es comença a mesurar el CO2 atmosfèric. En 1958, un senyor que es deia Charles David Keeling va instal·lar un sensor a l'observatori de Mauna Loa, Hawaii, allà dalt al volcà, en un lloc que...
1: Si havien passat uns 60 anys, una mica més.
3: Sí. I allà va començar a registrar un increment constant d'aquest CO2, un augment. Any rere any anava pujant. Clar, es van haver de començar a mirar-se una mica més en calma, tot plegat, Cara avui, la famosa corba de Keeling és una de les proves més clares de l'activitat humana sobre el clima. Ja més tard, a partir dels anys 70, ja començava a haver-hi un cert debat científic. Fins i tot, algunes empreses petroleres fan càlculs interns sobre com pot afectar l'emissió de CO2 en el clima.
1: Això als anys 70,
3: Sí. Per exemple, ExxonMobil, Shell, BP, sabien perfectament l'impacte del CO2 sobre el clima ja als anys 70.
1: Que recordem que tant una com l'altra de les que has dit són companyies que després van ser responsables dels vessaments més importants al mar, no?, d'algun dels seus petrolers que es van trencar, no? L'Exxon Valdez i algun de Shell, que recordem algun dels catàstrofes mediambientals més històriques,
3: Sí. Però bé, imagina't, vull dir, això ja sabien ells. Estudis interns de les companyies deien això, però més tard van començar a finançar campanyes de desinformació per mantenir segurament el seu negoci. Normal, no? No sé si tu tinguessis una empresa que funciona, voldries que funcionés igual o millor, no? Aleshores, sí, si es genera alarmisme, esclar, si es genera alarmisme, hauràs de promocionar el contrari. Si tu tens diners per fer-ho, doncs jo crec que és el més lògic que poden fer aquestes companyies. No és ètic, tampoc, però és el més lògic.
1: Diguem-ne que pagant Sant Pere canta, no?, que diuen.
3: Sí, diuen en català.
1: Et puc fer una pregunta prèvia abans? Que tu parlaves del tema de la corba de Keeling, no? Parlaves del tema de les emissions.
3: Sí.
1: Suposo que se'n parla molt, però segur que em pots il·lustrar una mica més. És a dir, més enllà de la combustió dels cotxes, quines són les principals emissions que es contemplen així, grosso modo?
3: Vale, sí. Mira, hi ha una cosa aquí que es coneix a la Terra. Per exemple, coneixeràs el cicle de l'aigua. Plou, l'aigua va a les muntanyes, passa pel riu, se'n va a l'oceà, s'evapora, torna un cicle, no? El cicle és molt més complex que això que he dit ara, Però després hi ha el cicle del carboni. El cicle del carboni contempla que el carboni està a l'atmosfera, però també pot estar a altres llocs emmagatzemat. El major magatzem de carboni que nosaltres potser ens podem imaginar Uh-huh. El que la gent s'imaginarà és el carbó o el petroli. Oi que sí?
1: Sí, home, està clar. Uh-huh.
3: Però no és ben bé així. El major magatzem de carboni a tot el món són les roques. Les roques sedimentàries.
1: Tu hi entens d'això, eh?
3: Sí. Aquestes me les conec bé. Perquè, mira, hi ha la roca, és una roca que es diu calcària, pot sonar, més o menys, uh-huh. I la calcària està formada per una molècula que conté carboni. I aquest carboni és el carboni de l'atmosfera que va absorbir el mar i que al seu torn el mar va fer precipitar el fons marí per generar una roca. Uh-huh. Per tant, fixa't, un dels majors reservoris de carboni són les roques sedimentàries. Però, esclar, les roques sedimentàries no les cremem. Per tant, no emetem CO2 a l'atmosfera fent servir roques, sinó que les emetem fent servir doncs, el petroli o el carbó. Mira una cosa, aquí hi ha un experiment que a vegades faig amb gent, que és molt divertit. Per exemple, tu assimilarem aquesta combustió amb un cacauet. Uh-huh. Tu sabies, tu et pots imaginar, un cacauet tarda un temps a créixer.
1: El cacauet?
3: Un cacauet tarda un temps a créixer i a desenvolupar-se en la planta. És a dir, tarda un temps a acumular energia. Aquest, un cacauet, és, al final també ho diuen, oh, que calòric, és molt calòric un cacauet, cuidado.
1: No, té fama i perquè és molt sa, a més, tant. Bones calories.
3: Acumula molta energia. Hi ha un experiment, doncs, tu agafes un cacauet, el punxes amb una agulla, dic punxar-lo amb una agulla perquè si no l'agafes amb les mans ja veuràs que no aniria bé la cosa. El cremes, l'encens amb una flama i el cacauet s'encendrà. Mm-hmm. S'encendrà i cremarà durant molta estona. Aquí fins i tot pots fer l'experiment d'agafar un vas de amb aigua a temperatura ambient, posar-lo sota el cacauet i veuràs que tindràs aigua molt calenta quan acabi aquest experiment.
1: No se m'hagués acudit mai.
3: És a dir, què has aconseguit amb aquest procés? Una planta ha acumulat energia i tu l'has alliberat en forma de calor. Uh-huh. Vale, amb aquest procés. Què estem fent amb el carbó i el petroli? Pràcticament el mateix. Milions i milions i milions d'anys d'acumulació de carboni i nosaltres estem extraient aquests milions d'anys en poques dècades i ho estem emetent tot a l'atmosfera. Uh-huh. Què li estem donant a l'atmosfera, a part de carboni? Energia. Capacitat de retenir energia, perquè el CO2 és això, el CO2 és una manta, el CO2 és l'efecte hivernacle, que per cert, sense l'efecte hivernacle no podríem viure nosaltres a la Terra.
1: O sigui, en resum, vols dir que això, el que la Terra va tardar milions d'anys en enterrar, d'alguna manera, nosaltres ho estem alliberant en qüestió de 200 anys.
3: Exacte, això alliberar d'aquesta manera tan ràpida el que està provocant és que estàs escalfant, o estàs més que escalfant, estàs donant més base a l'atmosfera perquè pugui acumular més calor. Pot acumular més calor, per tant, més energia, tot el que vingui després serà més energètic, tempestes, les sequeres, etc.
1: Per tant, tot això que m'expliques té a veure precisament amb el canvi climàtic, el tema d'efecte hivernacle, etc, etc. Deixem avançar una mica, perquè crec que és important, si no se'ns tirarà el temps al damunt. Intentem donar-hi també una visió una mica diferent. Ens acompanya també avui, i espero que durant molt de temps, l'Albert Palou, que és biòleg i responsable de les relacions institucionals i de comunicació del Centre d'Investigació Beta, que segur que també té alguna cosa a dir-hi al respecte del canvi climàtic. A més, en el seu centre treballen molt en relació al tema de la sostenibilitat, etc. Benvingut al programa, Albert. Què tal? Com estàs?
4: Hola, molt bé. Aquí, encantat de participar d'aquesta aventura.
1: Què et sembla, tot això del canvi climàtic? Què ens n'expliques?
4: Ara tinc un problema, perquè, clar, em vau dir no sé què, clar, un podcast, no sé què, la Terra no és plana, sí. No sé què. Jo m'havia preparat lo del terraplanisme, però
1: bueno,
4: podem parlar de l'altre, però...
1: Ja en parlarem.
3: M'ha passat el mateix.
1: Això és culpa meva,
4: m'ho guardo i ja quan el dia que fem el programa del terraplanisme ja ho aprofitarem, tot s'aprofita.
1: Si d'això la setmana d'algun dia ja ho farem. Sí, home, sí, endavant. Centrem-nos, que se'm descentreu fàcil. Ens deia el Jordi el tema del cacauet que crema, no?, aquests milions d'anys que es va tardar en enterrar tot plegat i ara ho alliberem, no sé, què ens en dius?
4: És un tema molt interessant. De les conspiracions més grosses que hi ha potser ara mateix per molta gent i que cada dia sembla que triomfa una mica més. És una llàstima que sigui una conspiració, perquè realment, com deia el Jordi, a nivell de consens científic no és ni opinió ni un acte de fe, és un fet bastant demostrat. Crec que el 97% de les publicacions científiques que es fan van en aquesta línia. El 3% que queden, moltes no és que siguin negacionistes o conspiracionistes, sinó que són, a vegades, de forma més o menys desencertada, intenten portar punts diferents, com tot bon científic hauria de fer. Fa uns dies vaig estar discutint amb uns neurobiòlegs sobre aquest tema, temes de comunicació, neurobiologia, i tenien una teoria molt interessant, és que el canvi climàtic és una cosa que per el cervell humà, tal com el tenim programat, és molt difícil de processar i d'entendre. Estem molt ben pensats diguem, per reaccionar a amenaces, com ara que si tu et gires i et trobes un tigre de cara, diguem que el cervell està molt ben preparat per fer el que has de fer en aquell moment, però el canvi climàtic té tots els ingredients perfectes perquè sigui una cosa molt difícil d'entendre pel nostre cervell. És lent, és una cosa global i que té moltes derivades i és molt complex. És molt diferent de si t'ataca un tigre.
1: És a dir, que tot plegat fa que sigui fàcil d'omplir amb teories, diguem-ne, que no s'ajusten del tot a la realitat o que són poc rigoroses, més aviat, no? Vens a dir això, també.
4: Sí,
1: perquè necessitem donar una explicació a coses que són una mica complexes i difícils d'entendre i, per tant, tirem pel que és més senzill, no? Potser.
4: Sí, i també complica molt la cosa que moltes vegades els missatges que, amb bona fe, divulgadors científics o periodistes científics fan a vegades sobre temes que tenen a veure el canvi climàtic són contradictoris, perquè diuen que hi haurà més sequera però que també hi haurà més tempestes. És complicat, a vegades, posar sobre la taula com toca aquests temes. No diem que la Dana de València l'hagi causat el canvi climàtic, sinó que estem dient que el canvi climàtic farà que la Dana de València passi amb una freqüència més alta. No t'estem dient que no plogui mai més, sinó que plourà diferent. No t'estem dient que els hiverns siguin més freds, sinó que això és complicat de processar.
1: Trenquem la causalitat, no? De dir causa-efecte... Oh, no, bueno, no ben bé. És una mica... A la gent potser li sona fins i tot una mica horòscop, no? És a dir, són allò, postulats no falsables del tot i, per tant... És possible que costi una mica. Llavors, el que interpreto del que dius és això, que realment a la gent li costa d'entendre exactament en què es fonamenta, no tant en què es fonamenta, sinó quina conseqüència té, o veure si el que està passant té a veure o no amb això. I, per tant, és difícil de que pugui calar en una determinada part de la població. Es genera un caldo de cultiu, no?, pel que dius, que és una mena... Sí que és culpa del CO2, però també és combinat amb el wifi i les fake news. Acaben fent tot una maionesa de tot plegat, oi?
4: Sí, és el caldo de cultiu perfecte per treure teories de tot tipus, perquè gent com el Jordi, que fa temps que es dedica a la divulgació, crec que la gent que fa divulgació acaba processant que moltes vegades és difícil transmetre en un minut una cosa que tot ha costat anys d'entendre, i això és bastant humà. Jo el que diria com a missatge és que, ostres, costa molt posar d'acord en científics, també.
1: Clar.
4: Jo els he vist congressos barallant-se per com ha de ser el càtering. Llavors, ostres, que el consens sigui tan gran realment és una cosa que s'ha de tenir a veure.
1: Semblen partits d'esquerres, això, quasi bé.
3: Sí. És que hi ha molts arguments, dels negacionistes que et porten a pensar, i el que deies com a divulgador, ostres, a vegades et treuen uns arguments que costen de rebatre. Però, bueno, mira, per exemple, et poden dir... És que el clima sempre ha canviat. És que els estius sempre fa calor.
1: Aquest és l'argument típic, no?, de l'argument bastant cunyat. Sí. Oh, ploure sempre ho ha fet, això de ploure, oi?
3: Clar, sempre ha plogut. I a veure, i abans...
1: Són cicles, no?
3: Una vegada que va ploure, bueno, que va ploure molt més que ara. I clar, tu dius, vale, potser sí, l'estiu fa calor, l'hivern fa fred, però si tu mires una gràfica d'aquestes, tu veus que hi ha una dent de serra, estiu a dalt, hivern a baix, estiu a dalt, hivern a baix, i aquesta dent de serra, per això, va pujant. De tal manera que a vegades s'encavalca i acaba sent que a vegades els hiverns superen els estius dels anys anteriors en quant a algun fet d'aquests climàtics. O, per exemple, et diuen, ostres, és que els volcans emeten molt més que els humans.
1: Uh-huh.
3: Això t'hi trobes, de fet. Oh, és que els grans imperis van caure per un cataclisme del tipus un volcà, que va canviar el clima de cop.
1: Com ara m'allancí volen moltes taules i sobretaules?
4: Sí, sí. Hi ha una derivada que ens afecta més directament, que és que és una mena de conspiració més dels científics, que ens hem inventat tota una sèrie de problemàtiques que ens estan ajudant a fer-nos rics. Jo tinc bastants companys i companyes que es dediquen a fer recerca i he voltat per moltes universitats i encara no he vist mai cap d'aquests científics o científiques arribant amb un Ferrari.
1: Vaja, t'has equivocat de feina, tio.
4: Sí, sí, sí. Ostres.

0: el tema de l'Agenda 2030 realment jo el trobo especialment graciós, perquè al final l'Agenda 2030 és una cosa que promouen les Nacions Unides amb la idea que després els govern, tots els nivells de l'administració pública, des de la Unió Europea o aquests organismes més supranacionals, els estats, els governs regionals i els governs locals, acabin impregnant-se d'una certa filosofia que les Nacions Unides considera que són les coses que representa que has de fer per garantir la sostenibilitat de l'economia, del medi ambient i de tot això. L'Agenda 2030 s'ha acabat convertint en una mena d'excusa per molta gent que han anat introduint aquest conspiracionisme contra el canvi climàtic més a l'agenda política que una altra cosa. Però l'Agenda 2030, si te la mires bé, al final és una campanya de comunicació molt ben pensada, segurament, però és una campanya de comunicació amb uns logos de colors, molts powerpoints, et marca 17 objectius, alguns objectius de què hauries de fer o què hauríem de fer entre tots per salvar una mica el món, però no va més enllà d'això. Jo tota l'aplicació real de l'Agenda 2030, diguem, a nivell de debat, acaben sent això, powerpoints molt xulos i reunions molt avorrides, que, bueno, després sí que generen debat, però no té més.
1: Suposo que el fet d'una vegada més sigui una cosa una mica, bueno, interpretable, intangible, sense un efecte directe sobre el ciutadà o que no és capaç de veure-ho, i com a molt se li ha arribat a vendre que la conseqüència de l'Agenda 2030 és els taps de les ampolles de plàstic que quedin lligats i que no els puguis llançar, no? I que molta gent li va costar una mica adaptar-se a això. Suposo que fa que tot plegat sigui com vist com una botada científica o política, no? Perquè no sé, jo he arribat a sentir que volien dominar el món amb això, que algú s'estava forrant d'una forma absolutament indecent.
0: O sigui, si algun dia algú es planteja dominar el món, fer-ho des de la ONU, no sé si és la millor decisió, eh? És bastant complicat. És més fàcil posar d'acord una comunitat de veïns sobre posar un ascensor que dominar el món a través de la ONU. Una de les coses que l'Agenda 2030 ha aconseguit bastant és anar-se transformant en agendes polítiques. L'agenda de la Unió Europea, del passat govern de la Comissió Europea, tenia una declaració que era el Green Deal, en el que en teoria adaptava alguns dels objectius de l'Agenda 2030, i això, un cop ho aterres, sí que es transforma en paquets de polítiques, en reformes legislatives, que això és el que sí que desperta o aixeca polseguera
1: en la gent.
0: Has parlat dels taps d'ampolla, però
1: per exemple, bueno, sí.
0: Si tu vols reduir determinat nombre d'emissions, doncs pots introduir polítiques que afectin el mercat dels cotxes. Si tu introdueixes canvis legislatius que afectin el mercat dels cotxes per anar cap a un altre model de motors, doncs això acaba tenint unes implicacions econòmiques enormes per a algú que té molt de poder. Llavors, aquí ja és quan entres d'un relat comunicatiu molt maco, d'uns logos de colors de les Nacions Unides, d'uns powerpoints que t'envien i unes webs molt ben fetes amb propostes d'indicadors de com seguir, com està salvant el món a partir d'intentar complir els objectius de desenvolupament sostenible, a la que ho aterres, li estàs tocant la butxaca a algú, i això ho complica molt.
1: O sigui, que anem a parar els calés, eh? Bàsicament. Anem a parar que hi ha algú perd influència o que hi ha de fer algun gasto i llavors ja tot es torça i va mal borràs, eh? Una mica.
0: Sí.
1: Sí, algú ha de pagar la festa.
2: Una pregunta. A veure,
1: Jordi, digues.
2: Sempre m'he demanat, dic, l'agenda 2030 representa que té el punt final al 2030? És a dir, té una data de caducitat?
0: Abans de l'agenda 2030 hi havia l'agenda dels objectius del mil·lenni. Quan arriba el 2030, el 2031, hi haurà una agenda que es dirà agenda Omega. Això, i al final...
2: Sí,
0: una de les funcions de les Nacions Unides és intentar fer un món millor i dir cap a on haurien d'avançar les coses. Però clar, no tenen capacitat legislativa real per fer-ho directament. Ho han de recomanar als governs perquè ho facin i els governs després ho han d'anar aterrant. Però van.
2: Sí, sí. Popularitza molt, les dretes i les esquerres, l'agenda 2030.
0: És una conseqüència de la pressió que han fet alguns organismes i algunes grans associacions de lobbies quan han vist que afectava determinats sectors econòmics. Òbviament s'hi han posat de cap. I després, tenir coses com el del tap d'ampolla ajuda... Després no sé quin impacte té, no ho hem calculat mai, segurament algú ho ha fet, però també és una imatge que ridiculitza una mica això, perquè, ostres, jo estic aquí amb un tap d'ampolla que no el puc treure de la nera.
1: Tremendo, és una experiència lamentable, cal dir-ho.
0: Mentre els avions volen cada vegada més i fan molt de CO2. Clar, això comunicativament és molt complicat.
1: Després, si em permets, Albert, tornem a això, que crec que té a veure amb això de la sostenibilitat i la petjada del carboni, que en dieu els que hi enteneu una mica. Però, Jordi, a mi m'agradaria que abans ens hem quedat mitges, que ens ho estaves una mica introduint, però també la geologia que ens ensenya sobre el tema del canvi climàtic, perquè tu explicaves el tema de com el CO2 està dintre de segons quin tipus de roques, etc. Però entenc que des de la geologia teniu manera de demostrar que això existeix, que això ha passat, i que en tot cas no només és un tema de cicles i prou, no?
2: Sí, exacte. Aquí, de fet, es poden veure al llarg de les roques que s'han anat dipositant amb tots els milions d'anys que té la història de la Terra, doncs es veu com el món ha anat canviant. I aquests canvis a vegades eren produïts per cicles atmosfèrics, és a dir, canvis climàtics molt brutals, com poden ser, per exemple, la caiguda d'un meteorit, com el que va matar part dels dinosaures, que aquest va generar tot un núvol molt dens a l'atmosfera que va tardar molt de temps a dissipar-se, i això va crear un canvi climàtic tan brutal que moltes espècies van extingir. O a vegades veiem com la Terra, per exemple, hi ha una gran extinció que va morir més del 95% de les espècies a la Terra, que es diu la Terra bola de neu. Resulta que la Terra es va congelar sencera, de punta a punta, i va deixant una franja petita a l'equador, per on hi van sobreviure allà quatre animals allà.
1: Una reserva, diguem.
2: I sí, i són aquests. Nosaltres som descendents d'aquests.
1: Hòstia.
2: Descendents d'animals marins. Clar, es veuen aquestes coses, però ara, si anem més endavant, tenim pocs anys de mesures. Menys de 100 anys, de fet. Però després ens hem de recórrer a altres mètodes, com per exemple l'extracció de gels a l'Antàrtida. El gel acumula l'aigua del propi gel, però també acumula bombolletes petites a dins que tenen part d'aquesta atmosfera encapsulada i que es pot mesurar.
1: Clar, és un bon reservori, no?
2: Sí, aleshores és com mirar les capes d'allò, saps, la dendrocronologia, les capes, les anelles d'un arbre, tu mires les anelles, tu mires les capetes d'aquest gel i pots anar deduint si en aquella època feia més calor, feia més fred, si hi havia més gel, si menys, si hi havia més precipitacions o menys, si hi havia més CO2 o menys, també. Sí. I això tens una gràfica que és constant.
1: És un viatge en el temps, diguem.
2: Pujades i baixades, totalment. Totalment tens 10.000 anys de registres continus.
1: Déu-n'hi-do.
2: I aquí tens pujades, baixades... Bueno, 10.000, fins i tot més, eh? Pots arribar bastant més enllà, eh? Però, bueno, tens pujades, baixades, on veus glaciació, desglaciació, glaciació, desglaciació, i veus el CO2 com va donant voltes per allà, l'últim període. És a dir, puja, baixa, però no surt d'una mitjana, no surt del canal, sinó que és com si anés rebotant entremig de dues barres horitzontals. Però què passa? Que comença l'època industrial i aquest CO2 es dispara. I es dispara dramàticament, fins i tot es doble. Es dispara tant com, per exemple, a l'època preindustrial hi havia a l'atmosfera 280 parts per milió de CO2. Part per milió vol dir, si jo agafo un milió de molècules de l'atmosfera, 280 molècules seran de CO2. Sembla poc, eh?
1: Sembla poc,
2: sí. És 1.280.000, però bueno, són suficients com per acumular calor. Si passem a l'època actual, 2025, estem a 420 parts per milió. És a dir, no hem duplicat encara, però pràcticament.
1: És a dir, van líder el que tu deies al principi. En 200 anys alliberem pràcticament tot el que es va acumular durant milions, no?
2: Exacte. I aquest és el problema, que aquesta alliberació massiva de CO2 et porta unes conseqüències que no saps, no coneixes.
1: I escolteu, si realment hi ha aquest consens tan ampli, que crec que esteu bastant d'acord en el que... No? I que queda bastant constatat, li atribueu aquesta confusió que hi ha, que no és fàcil d'explicar, que no és tan, la causalitat no és tan evident, o també potser la ciència no ho ha comunicat amb por, o què diríeu? Com ho veus tu, Albert, això?
0: Jo penso que, en general, que és, lamentablement és bastant demostrable que als científics els hi costa una mica explicar-se mitjanament bé, o mitjanament, d'una forma mitjanament comprensible. També hi ha hagut moments en els que, en aquests temes, llançar segons quins missatges ha sigut molt contraproduent.

0: dient que cada dia s'extingien, ara no recordo el número, cada dia s'extingeixen 10 espècies del món. Clar, si fas un càlcul des del dia que ho va dir fins ara, doncs ja el planeta estaria bastant fotut. Ell tenia una intencionalitat al fer-ho, que era cridar l'atenció sobre una problemàtica, però aquí s'equivoca a l'hora de voler fer una afirmació que no s'ajusta a les dades reals. I amb el canvi climàtic potser ha passat una mica el mateix. Morirem tots per excés de calor. Bueno, sí, però no, potser no cal...
1: Una mica d'alarmisme, no?
0: Sí, i això és contraproduent, perquè dona eines a que algú s'agafi i et digui, bueno, doncs estàs exagerant, perquè vius d'això...
1: Això em recorda també, si us en recordeu, aquell documental, que no sé si es va arribar a endur l'Òscar, no ho recordo, que era de l'Al Gore, l'exvicepresident de Bill Clinton, allò de la veritat incòmoda, us en recordeu? Que jo quan el vaig veure, la veritat és que em vaig espantar, o sigui, em vaig espantar, perquè realment era molt alarmista. Jo no dic que no tingués unes bases més o menys verídiques i coherents, però si hagués estat estrictament cert el que deia, a dia d'avui, perquè ja fa deu fer, no sé quan, 10, 15 anys d'aquell documental, segurament ara estaríem molt pitjor del que estem, penso, hauríem de revisar-lo, però recordo que era molt, molt alarmista. I això no vol dir que no el consideris útil per conscienciar la gent, que quedi clar. Una cosa, deixeu-me, i per introduir una mica de distensió, segur que tu, Albert, també ens ho podràs explicar, això. Què hi tenen a veure les vaques amb tot plegat?
0: Home, les vaques són un dels grans generadors de gasos d'efecte hivernacle de tot el planeta. De fet, si tu calculessis o consideressis que totes les vaques del món són una nació, un país estructurat, ara no recordo exactament la posició, però crec que estarien entre el top 5 de països més contaminants del món. Seria la nació de les vaques. I això és perquè, bé, part del seu propi metabolisme fan que expulsin una sèrie de gasos, entre ells el metà, que és un efecte amb un gas d'efecte hivernacle més potent que el CO2, que també té un període de residència molt, molt més baix, però bé, a efectes de càlcul de petjada de carboni o quantitat de gasos d'efecte hivernacle emesos per l'activitat de les explotacions ramaderes de vaques, és un dels que és més alt. Això també ha generat una situació una mica injusta, que és que moltes vegades es tendeix a donar la culpa a l'agricultura i se l'acusa de ser una de les activitats més que contribueixen més a aquest canvi climàtic, quan de fet si poses els números sobre la taula tampoc és ben bé així. Hi ha altres activitats econòmiques que són més importants, però el tema de les vaques és bastant...
1: Però una mica has dit que sí que és veritat. Una mica,
0: Sí,
1: sense fer enfadar
0: sí.
1: Ningú, però una mica és veritat, no?
0: Aviam, aquí hi ha solucions. O sigui, no és només els pets que es tiren, per dir-ho clarament. També doncs, és tota la terra que tu has de transformar per alimentar-les, o si alimentes les vaques d'Europa amb pinso fet a Sud-amèrica, que això seria una de les conspiracions que potser sí que algun dia seriosament algú es podria preguntar per què no hi ha soja plantada a Europa. Doncs bé, reduiries moltíssimes tonelades d'emissions del transport d'aquesta soja cap a Europa, o...
1: Entrem una mica amb el que dèiem de la sostenibilitat, no? Tot plegat. Vull dir, si vols entrar-hi, fer un apunt sobre aquest tema, que dèiem, per exemple, per què és més sostenible el fet de tenir un tap d'ampolla enganxat a l'ampolla, o per què alguns ven i ens hem de creure que és més sostenible que una canya de cartró és més sostenible que una de plàstic. Aquesta és la pregunta.
0: Sí, passa que moltes vegades a la gent no li agrada sentir la resposta, perquè... o és poc intuïtiva o no agrada. Un apunt, a vegades, si ens centrem estrictament en emissió de gasos d'efecte hivernacle, més sostenible vol dir emetre menys gasos d'efecte hivernacle que, diguem, que una alternativa. O sigui, si tu tens un procés o la generació d'un producte o una activitat que genera una quantitat determinada de gasos de CO2 o de metà, una alternativa que tingui el mateix però que alliberi menys d'aquests gasos és més sostenible. Això entraria en un debat que la sostenibilitat podria tenir altres tipus de categories, com ara quin impacte té sobre la diversitat, quin impacte social té, quin impacte té sobre el consum d'aigua, però això ara ho deixem de banda, centrem-nos només en CO2. Fer una canya d'aquestes per beure orxata de plàstic o fer-la de paper, doncs hi ha gent que es dedica a calcular tot el procés, això vol dir que has de fer tot el procés des de l'obtenció de les matèries primeres fins a la producció, tota la part logística, el repartiment i diguem, després de la vida útil, la gestió de residus, tot això genera una certa quantitat de CO2.
1: És a dir, perquè ens entenguem, és a dir, des de que la canyeta, el disseny és un projecte fins que arriba a l'abocador o es desimpacta, diguem,
0: sí,
1: no?
0: Sí,
1: tot això.
0: Des de que extreus els materials a partir dels quals generaràs o la canya de plàstic o la cel·lulosa per fer... O sigui, tot el procés sencer que tu puguis pensar que tingui a veure amb aquella canya, hi ha gent experta en calcular quant de CO2 es genera en tot,

0: aquests passos per veure després si en algun d'aquests passos tu pots reduir o optimitzar algunes coses per reduir la quantitat global d'emissió de CO2 de fer aquestes canyetes. La cosa és, per què hem fet el pas de les canyetes de plàstic a les de paper? Perquè són més sostenibles. Si tu mires els números, generalment no et surten...
1: Oh, doncs llavors, quin negoci hem fet?
0: Aquí s'ha acabat imposant més un altre relat, que és el de el plàstic flotant pel mar, una tortuga...
1: Amb... L'illa aquella de plàstic que diuen que hi ha al mig de l'Atlàntic, no?
0: Que estaria bé un dia a veure si algú l'ha vist. Doncs el plàstic ha acabat sent com el material maleït. S'ha acabat emportant les culpes de moltes coses, perquè com que el gestionem malament, acaba contaminant, acaba fent una cosa molesta que la veus. O sigui, per tant, l'impacte ambiental del plàstic no és el fet de que sigui menys sostenible que les canyes de cartró. L'impacte ambiental del plàstic és que es gestiona malament i acaba on no toca, es transforma en microplàstics que poden entrar a la cadena alimentària i generar problemes. Però si tu et mires estrictament què és més sostenible, sempre que els meus companys fan aquestes coses, t'acaben dient, no, això és molt més sostenible, la canya de plàstic, és molt més sostenible la bossa del súper, aquesta d'un sol ús, que no pas les de roba.
1: Això és una afirmació molt disruptiva, eh?
2: Jo tenia una tote bag, i ara ja l'he de llançar. A què he de fer jo amb la meva tote bag?
0: És igual de sostenible que una bossa de plàstic d'un sol ús, segons la quantitat de vegades que la facis servir. I si no la rentes, perquè si la rentes... Estàs afegint molta petjada, també, però crec recordar que era unes 700 vegades. O sigui, si tu fas servir la tote bag 700 vegades, hauràs igualat l'impacte de la bossa.
2: Ah, bueno, encara potser alguna arribarà.
1: Jo crec que és una afirmació molt disruptiva que molt poca gent s'espera, realment, i a més, molt ben fonamentada, no? Però això no vol dir, tampoc, que la canyeta de cartró no sigui... És a dir, en termes globals, no? Ja compensa. O creus que és simple propaganda, diguem?
0: O sigui, la canya de cartró genera menys problemes en el sistema de gestió de residus del teu poble o ciutat, sí. No té res a veure amb l'emissió de CO2. O sigui, no acabarà flotant pel mig del Mediterrani.
1: Però també reduirà la petjada de carboni, no? Pel que deies, perquè igualment el cicle acaba una vegada ja s'ha desimpactat o ja s'ha generat el residu, no?
0: Sí, és complex. I ho pots portar a molts dels temes. O sigui, també he vist el debat de què és més sostenible, un kiwi de Nova Zelanda o un kiwi d'Astúries. Llavors, tu et primer dius, home, per favor, clar, home, el d'Astúries. I, bueno, no té per què. Si una fruita de proximitat fora de temporada pot generar molt més CO2 el fet de que tu l'estiguis consumint fora de temporada que no pas una fruita que et vingui de molt més lluny. Per això és complex i bé.
1: Per això és difícil de posar-se d'acord, tot plegat, no? El que sí que està clar és que l'emergència climàtica existeix, totes les dades són allà, aquest és el consens. Altra cosa és el que dèiem, no? Com el mitiguem o com l'intentem pal·liar en la mesura del possible. Jo volia fer una pregunta al en Jordi abans de tancar la tertúlia, que és, tu que ets geòleg i que dèiem, mires el passat, no?
2: Sí.
1: És veritat que abans també em feia de calor o no em feia? Com és això?
2: Ostres, bueno, mira, m'agrada això la pregunta, perquè és que al final és una opinió, no?
1: Quan
2: et diuen això, ostres, és que jo abans també feia calor, no?
1: Sí,
2: mira,
1: sí,
2: si em remunto a èpoques molt passades, sí que feia calor, eh? Hi ha alguns llocs que feia bastanta més cara. Però avui estem parlant d'avui en dia, i un canvi climàtic a nosaltres ens pot afectar molt. Però, bueno, hem de tenir en compte. El canvi climàtic no és una opinió, és una observació, són dades.
1: Sí.
2: No s'ha de creure, no es pot opinar. És unes dades, es veu que hi ha unes dades...
1: És objectiu.
2: I aquestes dades...
1: No?
2: Sí, exactament. I que per física, per termodinàmica, es pot calcular... la calor o la calor més aviat, l'energia que es genera. Perquè tingues en compte que amb el canvi climàtic hem de parlar d'energia, energia acumulada. I aquesta energia acumulada pot fer que faci més fred fins i tot en algun lloc, o pot ser que faci molta calor, o que plogui moltíssim en un lloc, o que no plogui gens en un altre. I aquest és el canvi climàtic real al que ens hem d'enfrontar. No de si feia calor més calor a l'estiu o més fred a l'hivern, no. És energia, intercanvi energètic.
1: Val, molt bé. Escolta'm, doncs, jo crec que hem generat moltes qüestions avui, eh? Potser més que respostes, però jo tinc la percepció de que aquest podcast anirà d'això, d'acabar-nos fent les preguntes millors més que no pas les aconseguir les respostes. Però bé, en tot cas, establir esperit crític, no? Omplir d'esperit crític i de que la gent es pregunti coses és molt interessant, sempre i quan es faci des del rigor, perquè si no, és el que diem sempre, que es fa tot d'una forma molt més espúria i cap tot i sense gaire sentit, i és quan proliferen les fake news i l'absoluta confusió i tothom se'n pot aprofitar, eh? Maliciosament, fins i tot. En tot cas, gràcies per aquest moment. I ara, si em permeteu, directament des de Roses, a la terra de la tramuntana, del peix fresc i de les zones misterioses, venen els invents. Invents extravagants. D'aquells que t'acabes preguntant si es van fer per millorar la humanitat o només per fer un riures. Xavi Gorro, el nostre tècnic, què tal? Com va per aquí dalt tot això?
3: Doncs molt bé, què tal? Molt bones, aquí. Bé, sí? Correcte.
1: Alguna cosa has trobat, has rebuscat perquè ens il·lustri també el món dels invents sobre el canvi climàtic o l'ecologia o... A veure, què ens portes?
3: Jo primer de tot he de dir que estic molt a favor del que el tap de l'ampolla vagi lligat a l'ampolla, perquè així no el perds.
1: Ets l'únic? Molt bé, bueno, ets tu?
3: No sé, soc pràctic.
1: Val. Ets tu, o sigui, tens una fàbrica de taps d'aquests o què?
3: No, però així no perds el tap.
0: Una vegada t'hi acostumes.
3: Jo l'única persona que veig amb dificultats per veure és Mariano Rajoy, que té dificultats per moltes altres coses.
1: Hi ha un vídeo, sí, sí. És veritat, corre un vídeo. Sí, sí, tens raó.
3: Per tant, jo estic a favor d'això.
1: Molt bé, endavant. Ja sabem que Xavi Gorro és l'única persona de la Unió Europea que li sembla bé. Endavant. Sempre està bé. Tothom s'hi acaba acostumant, però en Xavi abans.
3: Molt bé,
1: és un tio avançat als seus temps, jo diria. Va, endavant. Què tenim avui?
3: Va, jo avui us portaré coses, bàsicament, invents de merda, bàsicament, O sigui, invents que la gent crea coses, ningú els hi diu, sisplau, no ho facis.
1: Per això t'han fitxat,
3: Sí, i ells es tiren endavant. I avui m'ha anat molt bé que parléssiu de tot aquest tema del canvi climàtic, que parléssiu de la pluja i tal, perquè avui us parlaré d'un senyor que, diguem que el seu invent sí que va funcionar, però potser va funcionar massa. Bueno, tampoc sabem si va funcionar, però es va donar les circumstàncies, i el que ell va fer va passar en excés. Perquè avui parlem d'un home que es deia Charles Hatfield, que té l'apodo com l'home que va fer ploure massa. I ara ho entendreu. Bàsicament, això de fer ploure, la humanitat sempre ha volgut controlar el temps, no? Quan no plovia, doncs, civilitzacions antigues feien balls per cridar la pluja, no? Feien una sèrie de rituals. Més endavant s'han provocat explosions per provocar que hi hagi condensació en els núvols, s'han creat descàrregues elèctriques a l'atmosfera i s'han sembrat núvols per intentar, a través de productes químics, que es pogués generar pluja de manera artificial, però això va passar a principis del segle XX i sobretot amb la pujada de la pseudociència i sobretot les enginyeries experimentals, doncs van començar a aparèixer una sèrie d'invents que van intentar que l'home pogués crear la pluja. Una d'aquestes pràctiques, diguem-li pseudociència, és la pràctica de la publicultura, que és un intent humà d'intentar crear pluja de manera artificial.
1: Sí, això, òbviament... s'ha aconseguit, no? Vull dir,
3: sí, s'ha aconseguit. Això, òbviament, on ha triomfat, als Estats Units. Perquè, bàsicament, a més, això té un nom, que són els rainmakers, els creadors de pluja o els fabricadors de pluja, que sí que han aconseguit crear pluja. A la Xina també hi ha alguna sèrie d'experiments que s'ha pogut crear pluja de manera artificial, però clar, aquí hi ha una fina línia que separa que si realment és ciència o és coincidència o és tot un engany. Perquè, bueno, com pots dir, no, la pluja l'he creat jo, bueno, o no. I dir que aquestes tècniques funcionin, doncs, bueno, es basen sempre en la desesperació d'algun tipus de gent, sobretot gent que treballa al camp, quan doncs, la seva zona, segurament a conseqüència del canvi climàtic, doncs fa que hi hagi llargs períodes de sequera. Clar, doncs un d'aquests moments que podem considerar, bueno, cadascú considera el que vulgui, jo expliqui els fets, ja més considereu si l'home va provocar algú o no. Doncs, com deia, ve el senyor Charles Mallory Hatfield, que era un venedor de màquines de cosir, que va néixer l'any 1876 al sud de Califòrnia. Doncs aquest home un dia estava avorrit en el seu ranxo familiar, perquè a Califòrnia la gent té ranxos.
1: Què fas allà, també?
3: Clar, què fas? Avorrit.
1: Sí,
3: no hi havia calor. No hi havia internet. Gairebé no hi havia ni llum. Que aquí fas. Doncs aquest senyor...
1: És molt determinant.
3: Clar, aquest senyor va començar a experimentar amb una sèrie de productes químics i, segons ell, aquests productes químics el que feien era afavorir la condensació de la humitat a l'atmosfera i, per tant, doncs, provocar pluja. Tot i que ell deia que ell no feia ploure, sinó que ell creava les condicions òptimes perquè vinguessin els núvols i, per tant, doncs, plogués. O sigui, ell no es definia com un creador de pluja, sinó com un facilitador de la pluja. Doncs bé, aquest senyor, l'any 1904, va crear una fórmula secreta, que no va explicar a ningú, i va decidir muntar un negoci de crear pluja. I, amb el suport del seu germà, per això us dic que algú li ha de dir que pari, ningú li va dir, és més, el seu germà es va obrir el seu negoci. A més, va agafar un representant, un senyor que es deia Fred Binney, que va començar a oferir els serveis d'aquest home per tots els agricultors de la zona del sud de Califòrnia. Una zona que és bastant àrida i on la pluja...
1: Sense explicar de què anava el tema,
3: No, no, ell els hi deia. El meu representat és capaç de crear pluja i, per tant, en els vostres camps que no plou, doncs vosaltres, per una petita quantitat econòmica, òbviament, doncs us podem portar la pluja. Aquest Charles Hatfield es comprometia que un període d'entre 3 hores i 5 dies després d'haver fet la seva barreja química estranya, plouria. Però l'home tenia més una condició, deia que només cobraria si realment plovia. Si no, això s'ha de dir que l'home era honest, eh?
1: Bueno, això és jugar-se-la, al tanto.
3: Sí, sí, sí, sí.
1: Això que... anava en sèrio, eh?
3: Què us penseu? El va contractar algú? Sí?
2: Jo l'hagués contractat.
1: Home, a priori et surt gratis.
3: Clar, sí. Si funciona bé, si no, doncs també.
1: Clar, la cosa és si va acabar cobrant mai res. Aquest és el tema.
3: Aquí arribarem. El primer gent que la va contratar va ser uns ramaders de la zona de Pasadena i diversos diaris locals van començar a elogiar-lo pel seu èxit científic. Per tant, segons els diaris, va fer ploure. Que això, què va fer? Li va donar fama a la zona i la seva reputació va créixer i també van créixer les seves tarifes. Va passar de cobrar $50 per fer ploure a cobrar-ne 1.000. Però bueno, el senyor, doncs, bueno...
2: Ep, cuidado.
1: L'any 1904, has dit.
3: 1904, potser 1915, però bueno, sí, sí, $1.000 a l'època.
1: Els havia de sortir molt a compte, diguem, en aquella època, això. Clar,
3: era molta, ara ja són diners, però a aquella època era molta pasta.
1: Home, i clar, tant, i tant.
3: Si ens anem a l'època següent, aquest senyor va deixar Califòrnia i va començar a córrer tot als Estats Units i va anar, doncs, bueno, alliberant la seva fórmula secreta per diferents llocs on li demanaven, i s'ha de dir que aquí els èxits van ser irregulars, que a vegades li funcionava, a vegades no, però que gràcies a una campanya de màrqueting que es va crear, diguem que els fracassos estaven quedant tapats pels èxits que tenia, que tampoc sabem si eren reals o eren coincidència. Però bueno, aquest èxit d'aquest senyor ve promocionat perquè a principis de segle, la pluvicultura, sobretot a finals del segle XIX i a principis del segle XX, la pluvicultura, diguem, aquesta pseudociència de crear pluja, doncs estava de moda. I és més, hi ha una cosa molt curiosa, perquè... hi ha un autor de finals del segle XIX que es deia Edward Powers, que va publicar un llibre que es deia La ciència de la pluvicultura, on afirmava que ell tenia una teoria que deia que després de la Guerra de Secessió es van produir moltes pluges. I què va passar a la Guerra de Secessió? Que va haver una guerra, però que es van disparar moltes bales de canó. I les bales de canó doncs, creaven fums i creaven núvols. I van dir, això, clar...
1: Tot quadra, tot clar, quadra.
3: Tot encaixa.
2: Clar.
1: Totalment.
3: Clar, encaixa tant que l'estat de Texas es va gastar $20.000 de l'època per provocar explosions,
0: no.
3: Per fer explotar canons, per veure si això passava. Però els resultats no van ser concloents.
0: I apuntaven cap a algun lloc? O...
3: espero que apuntessin cap a dalt. Perquè, bueno, clar, és que... no sé si... o sigui, disparaven els canons, entenc que sense bala, perquè el fum surt igual.
1: Eren més efectius els indis Sioux fent rotllanes, sí, i fent el ball de la pluja, sí, no? Sí, sí. La dansa.
3: Però tornem al senyor Hatfield, que aquest senyor, per coses de la vida, el 1915, el van trucar perquè anés a la ciutat de San Diego. S'ha dit que en aquella època la ciutat va patir una de les sequeres greus de la seva història, quasi com la que vam patir aquí a Catalunya fa 2 anys, però pitjor. Penso que tots els rius estaven gairebé secs, els camps estaven pràcticament àrids, i la ciutat, això és la ciutat sencera, o sigui, el govern de la ciutat, que estaven desesperats per què passava, vam descobrir aquest home, i li van dir que, bueno, tampoc perdien res, perquè si no funcionava, doncs no cobrava.
1: Exacte, no cobrava. Vale. Sí, sí.
3: El senyor van allà, va dir que si tot funcionava els hi cobraria $10.000, però només si aconseguia omplir l'embassament principal de la ciutat o si proporcionava 127 centímetres per metre quadrat d'aigua, per metre cúbic.
1: Aquest era el seu compromís.
3: Aquest era el seu compromís, omplir l'embassament o...
2: precís, això.
3: Sí, sí, sí.
2: És molt precís.
3: Sí, sí, doncs el senyor es va comprometre això. Clar.
1: Alguna cosa em diu que no va cobrar, no sé per què.
3: Jo crec que, bueno, ara veurem què va passar. L'1 de gener del 1916, aquest senyor, conjuntament amb el seu germà, va començar a construir una sèrie de torres properes a l'embassament per fer el seu experiment. I sabeu què va passar? Que 5 dies després va començar a ploure.
1: Ah.
3: Ojo.
2: Ostres, sí.
3: Primer va començar a ploure suau. Una pluja normal, que ja va bé. Però clar... això és l'1 de gener. El 10 de gener la pluja continuava, però la pluja cada vegada era més forta, diguem una pluja mitjana. Un temps després, què va passar? 5 dies després més, la pluja es va convertir en un diluvi constant. O sigui, cada vegada plovia més.
1: O sigui, va morir d'èxit, aquest home.
3: El 20 de gener, segons es diu, les precipitacions es van intensificar de tal manera que els rius es van desbordar, els ponts van col·lapsar, les comunicacions, bàsicament telègraf i telèfon, van quedar interrompudes, i el dia 27, o sigui, 26 dies plovent seguit, bueno, 22 dies seguits, la presa, l'embalsament, el qual havia d'obrir, va cedir, va esclatar, i una ona gegantina va arrasar la vall causant 22 morts, però algunes estimacions diuen que en realitat van ser 50.
1: I no m'ho diguis, ell estava en un restaurant en un reservat amb una periodista.
3: Segurament.
1: Això sol passar.
3: Però les pèrdues econòmiques s'estimen en $1.5 milions en el que són terres agrícoles, $650.000 en danys d'infraestructures i prop de $3.5 milions per la reconstrucció de tota la zona que va quedar devastada. Clar, l'home va complir.
0: Clar, això com li expliques al del seguro?
3: Que ploure va ploure. L'únic que potser va ploure massa. Clar, quan la pluja va parar, perquè al final la pluja va parar, el senyor Charles Hatfield, i juntament amb el seu germà, van tornar a la ciutat i va dir, bueno, jo he complert, per tant, pagueu-me, no? Perquè jo he fet ploure. He fet ploure. Jo vaig dir que faria ploure 127 centímetres de pluja i ha plogut 50 vegades més. Però jo, el meu...
1: Però ploure ha plogut. La sequera us l'he acabat.
3: Exacte.
2: No li van posar límit per dalt.
3: Exacte. Però què ha de passar? Doncs, bueno, que els polítics sabeu com són. Les autoritats de la ciutat estaven indignades pel que havia passat i li van dir que no li pagarien perquè no hi havia cap contracte per escrit. I és aquest senyor havia signat el seu contracte amb una encaixada de mans. I clar...
1: És un contracte verbal, que se'n diu.
3: Sí, doncs els autoritats van dir no et pensem pagar, perquè no hi ha res escrit.
1: Clar, i devien estar... diguem-ne, amb les arques tensionades després de...
3: Bueno, clar, havia plogut tant, s'havia destruït tot, tenien un puto duro. Però l'home no es va quedar aquí. El senyor Charles Hatfield va amenaçar en portar la ciutat als tribunals i els advocats de la ciutat li van dir sí, tu ens denuncies, però llavors, si tu dius que ets el responsable d'aquesta pluja, nosaltres et demandarem per haver provocat tots els danys. I, per tant, no sé si és millor no cobrar o cobrar.
1: Clar, i al final què? Va haver un empat? Un taules?
3: No.
1: Bueno, ell no va cobrar, entenc.
3: Ell no va cobrar, sí que van anar a judici, i a l'any 1938 dos tribunals van dictaminar que la inundació no havia estat obra del senyor Hatfield, sinó que havia estat un acte diví. O sigui, havia plogut perquè havia de ploure.
1: El nostre senyor va voler.
3: Ah, exacte. Sí. I, per tant, el senyor va perdre el cas i no va cobrar ni un sol euro, no, bueno, ni un sol dòlar, i se'n va tornar cap a casa seva.
1: I la credibilitat va perdre. Perquè,
3: no et pensis.
1: Havia sigut... Ah, no?
3: No et pensis, perquè el senyor va seguir treballant durant anys, sobretot a Estats Units i Centroamèrica, fent aquests invents de crear pluja. Però
1: o sigui, el tio va acabar vivint d'això, eh?
3: No, perquè què passa? Estem a l'any 1916, tot el rotllo aquest es va allargar, i què va passar l'any 1929 als Estats Units? Que va haver la Gran Depressió, crec, del 29, que va durar més d'una dècada. Per tant, per culpa de la Gran Depressió, les ciutats segurament no tenien diners per pagar-li a aquest senyor els seus invents, que si va córrer la notícia una mica es veuria que potser funcionava massa, i finalment aquest home no li va funcionar l'invent, per això l'hem portat, si hagués funcionat no l'hagués importat, i l'home va tornar doncs a vendre màquines de cosir i ja està, i va, bueno.
1: Bé, ja està, i ximpum, aquí no ha passat res.
3: Però és més, aquest senyor va ser protagonista d'una pel·lícula, perquè l'any 1956 Hollywood va explicar la seva història entre cometes, en una pel·li que es diu The Rainmaker, que està protagonitzada per Burt Lancaster i Katharine Hepburn.
1: I més a les majores, eh?
3: Més o menys explica la seva... A veure, no explica la seva vida, no és una biografia, però més o menys explica, bueno, d'un senyor que vol crear pluja. Seria aquest home va poder assistir a l'estrena de la pel·lícula, va morir dos anys després, l'any 1958, i per sort o per desgràcia, mai va explicar a ningú la fórmula aquesta de 23 productes químics per poder atraure núvols i fer que plogui. Per tant, de moment estem tranquils.
1: Bueno, en fi, doncs escolta, Xavi, gràcies. Està clar que aquests invents, salvar el món no el salven, però almenys uns riures ens els fan fer, eh? Està clar. Bé, doncs escolteu, jo crec que és el moment de tancar aquest primer episodi de La Terra no és plana. Crec que avui hem après que negar el canvi climàtic tampoc l'atura, per més que fem veure que no hi és, i és igualment. I en tot cas, el que fa negar-lo és només fer arribar més tard les solucions. Gràcies, Jordi, per posar-hi la teva expertesa geològica. Albert, per posar-hi també doncs, la llum dels que us dediqueu justament al tema de la sostenibilitat. I Xavi, també gràcies per posar-hi la ironia i la teva expertesa tècnica. Ens retrobem aviat amb més ciència, més curiositat i menys conspiracions. La Terra no és plana i tampoc és infinita. Cuidem-la, perquè de moment és l'únic lloc on podem fer podcast. Fins ben aviat a tots.

0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: És dijous, dia 4 de juny. Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us estarà acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Avui en el Via Directa parlarem de la Fira del Vi, de la novena edició de la Fira del Vi i la tercera del Vermut, que tindrà lloc del 8 al 14 de juny a Sant Andreu de la Barca. Parlarem amb Juan Pérez, el president de l'associació Rubins, i també a Miquel Àngel Abril, el regidor d'Activitat Econòmica a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Donarem tots els detalls i les novetats d'aquesta nova edició de la Fira del Vi. I avui també comentarem que l'Ajuntament ha obert dues línies de subvencions per accedir als casals d'estiu i les extraescolars amb igualtat d'oportunitats. Escoltarem les paraules d'Eunice Martín, regidora de Serveis Socials a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. I parlarem del centre excursionista Pitallat i l'agrupació de joves que han exhaurit totes les places en menys de 24 hores per la sortida al Congost de Mont-rebei que realitzaran a finals d'aquest mes de juny. També comentarem altres informacions de l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Ens farem ressò de que Salut reforça la lluita contra el tabac amb la campanya Fumar és una merda, tot i el descens històric del consum. També parlarem de la policia local que va acollir aquest dimecres una informació sobre unitats canines per agents de diversos municipis. Aquestes i altres informacions al llarg d'aquestes dues hores aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu i en el programa del Via Directa. Comencem.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca obre dues línies de subvencions per accedir als casals d'estiu i extraescolars en igualtat d'oportunitats i destinar 85.000 euros. N'hem parlat amb la regidora de Serveis Socials, Eunice Martín. En té més detalls el nostre company Joel Carrasco.
2: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha obert dues línies de subvencions vinculades al programa d'igualtat d'oportunitats en l'àmbit educatiu. Les ajudes ja obertes estan destinades a facilitar l'accés al casal d'estiu i activitats extraescolars a famílies en situació de vulnerabilitat social o econòmica. La regidora de Serveis Socials, Eunice Martín, ha destacat la importància d'assegurar la igualtat d'oportunitats i brindar un lleure assequible a tots els infants del municipi.
3: Doncs l'objectiu principal és poder donar ajut tant econòmica als infants que per lo que sigui no poden gaudir per un tema econòmic, i també per donar suport a aquells infants que necessitin poder accedir a un casal amb un suport inclusiu.
2: Estem parlant d'activitats extraescolars, quines en concret?
3: Bueno, les activitats extraescolars són les que doni cada centre. Aquestes es refereixen principalment a l'estiu, ¿vale?, que és pel casal d'estiu. I després sí que és veritat que la de suport és per activitats extraescolars i també pel casal, i les extraescolars són les que ofereixi cada centre o el lloc on no faci l'activitat, que ha de ser dintre de Sant Andreu de la Barca, sempre que no sigui de l'escola Punta Roca, i si és allà sí que també podrien entrar.
2: A quines famílies van destinades aquestes ajudes?
3: Doncs com hem dit, les beques, tant la línia 5, que és la línia de suport a infants i joves, està per famílies vulnerables que vulguin portar els seus fills però econòmicament no puguin accedir, per tant se'ls dona aquest suport. I la línia 6 és una línia de suport a famílies que tinguin fills i filles d'algun tipus de discapacitat i necessiten un suport tècnic.
2: Hi ha algun tipus de requisit que hagin de complir?
3: Bueno, a veure, en les beques hi ha uns criteris que ja estan posats a les bases, ¿vale? Uns criteris econòmics, uns baremos que s'han de complir per tal d'accedir, i la línia 6 han d'entrar, doncs els requisits són, evidentment, tenir una discapacitat que demana, i a partir d'aquí el que posin a les bases també.
2: No és el primer any, no?, que es donen subvencions per accedir a casals i activitats extraescolars. En aquest sentit, quin impacte va tenir aquesta ajuda durant l'any passat perquè es torni a repetir?
3: Bueno, és una línia que es manté perquè entenem que hi ha famílies, doncs, que necessiten aquest suport, perquè deixar un fill a 4 setmanes o 3 setmanes en un casal és un cost que no tothom es pot permetre, i després, doncs, que puguem arribar als casals perquè puguin ser inclusius i on puguin gaudir tothom, que tingui dret tothom a anar-hi, doncs també és una cosa que no hem de deixar. I l'any passat, per exemple, en la línia 5, doncs es van beneficiar uns 60 infants.
2: En aquest sentit, per què és important assegurar la presència de vetlladors en els casals d'estiu i activitats extraescolars?
3: Bueno, perquè quan parlem d'inclusió, el que parlem és que l'infant que estigui en aquest casal ha de tenir tot el suport per poder fer almenys un mínim en aquest casal, i per tant, si necessita un suport, el que volem és que gaudeixi com qualsevol infant que va a aquest casal.
2: Per qui ens estigui sentint i hagi entès les coses que es demanen per entrar en aquestes ajudes i li encaixi, fins quan es poden presentar les sol·licituds, quins canals tenen les famílies per fer el tràmit?
3: Vale, bueno, s'han de fer a través online, i a la línia 5 s'ha de fer fins al... perdona, la línia 5 és fins al 10 de juny, vale, és que no em volia amb la 6. Els ajuts al casal, que és la línia 5, és fins al dia 5 de juny, al dia 10 de juny, perdó, al 10 de juny d'aquest any, val? I s'han de fer online, amb el tràmit online, sabarca.cat, tràmits, i la línia 6, que és la que parlàvem de suports a la inclusió, hi ha dos dates. Una seria fins al 10 de juny, si volen anar a casa al d'estiu, i si volen fer activitats extraescolars a partir del setembre, doncs seria del 3 d'agost al 21 de setembre.
2: Hi ha famílies que potser ens estan sentint i poden arribar a pensar que aquestes ajudes no són per a ells. Quin missatge els enviaria perquè s'animin a informar-se i demanar-les?
3: Bueno, aquí des de la UAC ja tenim tota la informació, poden venir i ja els assessoraran, inclús si tenen algun problema per fer-la online també els donem suport, i les famílies, doncs totes aquelles famílies que consideren que durant l'any se'ls ha donat la beca per algun motiu, ja sigui menjador o sigui qualsevol tipus de beca, com pot ser suport al donar beques per extraescolars o el material, doncs també pot demanar la de casal. La del suport a la inclusió, doncs totes les famílies que no hagin demanat ho poden fer, perquè està per això, està per donar suport.
2: Perquè els casals d'estiu i les activitats extraescolars, quina importància tenen al desenvolupament educatiu i social dels infants?
3: Bueno, està clar que el lleure és una eina molt útil, doncs, per compartir, per conviure, per aprendre, és necessari, i jo crec que des de ben petits ho poden gaudir a l'escola, doncs aquelles colonietes que fan, no?, de 2 dies, doncs, bueno, estan sempre molt valorades, i en un casal d'estiu, unes colònies, el que et permet és molt companyerisme, molt compartir, i amb uns valors que sempre... Tots els casals tenen uns valors que es comparteixen, i per tant considerem que és vital que els infants puguin gaudir.
2: Per acabar, des de serveis socials, quina valoració feu de continuar apostant un any més per polítiques que garanteixen la igualtat d'oportunitats entre els infants de Sant Andreu de la Barca?
3: Bueno, des de serveis socials, evidentment estem molt a favor de seguir tenint aquestes línies, perquè hi ha famílies que no es poden permetre anar de vacances, i per tant el fet de tenir un infant a casa o tenir-lo a un casal permet que aquest nen pugui gaudir de companyerisme, d'activitats d'aigua, d'excursions, de moltes activitats que segurament a casa no les podrà, i llavors considerem que hem d'estar a favor d'aquesta línia del suport i sobretot també de la línia de suport als infants, doncs creiem en la igualtat d'oportunitats i per tant aquesta igualtat d'oportunitats és tant a nivell de famílies vulnerables econòmicament com infants vulnerables perquè tenen una discapacitat.
2: Les ajudes pel casal d'estiu té un termini fins al 10 de juny per demanar-la. En el cas de la subvenció al suport de la inclusió té dos períodes, fins al 10 de juny o bé del 3 d'agost al 21 de setembre d'enguany.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca creix amb més activitats, espais d'ombra i una aposta per a la cultura vitivinícola. La novena edició de la Fira del Vi i la tercera del Vermut tindrà lloc del 8 al 14 de juny amb una vintena de cellers, gastronomia local i una setmana d'activitats dedicades a la divulgació del món del vi. Com a novetat, la Fira del Vi del Vermut comptarà per primera vegada també amb vins i vermuts sense alcohol. I és que Sant Andreu de la Barca ja es prepara per viure una nova edició d'una de les cites gastronòmiques i enològiques més consolidades de la comarca. Del 8 al 14 de juny, la ciutat acollirà la novena edició de la Fira del Vi, tercer del Vermut, una proposta que combinarà tastos, gastronomia, activitats culturals i divulgatives, així com la participació de més d'una vintena de cellers de diferents denominacions d'origen. Enguany, la DO Pla de Bages és la DO protagonista d'aquesta Fira del Vi i del Vermut. N'hem parlat amb Juan Pérez, president de l'associació Rubins de Sant Andreu de la Barca, i també amb Miquel Àngel Abril, regidor d'activitat econòmica a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
1: Bé, en principi, la novetat d'aquest any és que no serà una fira només de dos dies o de tres o quatre com a edicions anteriors, sinó que serà tota una setmana dedicada al vi i a la cultura del vi. És tota una setmana completa en activitats molt, molt lligades, en aquest cas a una DO en particular, que és la DO Pla de Valles, però bueno, sempre l'aposta de diversitat i proximitat al reste de cellers estarà present en les dues fires.
0: Una Fira del Vi que arrenca el dilluns, dia 8, i fins divendres, amb diferents activitats, tastos de vins i també novetats.
1: Sí, correcte. Començarem el dilluns en una taula de debat o rodona per parlar una miqueta del món del vi i en particular d'aquesta DO, amb gent de la DO. S'acompanyarà el vicepresident de la DO en concret i més persones destacades d'aquest àmbit. I després continuarem, com sempre, en un tas molt, molt exclusiu, molt especial, en el celler Exhibis, dirigit per Joan Soler, una eminència en el món del vi, i continuarem en un tas per parelles divertit que animarà una miqueta entre setmana tota la fira, i després una degustació popular en l'espai d'igualtat, que volem també que estigui present a la nostra fira, i acabarà el divendres en un celler de referència de Pla de Valles com és Sabadal, per ja escalfar de tot la proposta de fira del dissabte i del diumenge.
0: En aquesta Fira del Vi sempre s'intenta buscar una DO que sigui protagonista. Hem tingut, per exemple, la DO Alella que vam tenir fa uns anys. Aquest any, Pla de Bages. Per què heu escollit aquesta DO i quines característiques tindria?
1: Sí, sí, sí. Està escollida perquè és una DO que està molt a prop nostra. La capital d'aquesta DO és Manresa, i al voltant de Manresa sempre hi ha hagut aquest esperit vinícola de sempre. És una DO amb molta història, en cellers que són mil·lenaris, i gaudirem d'un parell d'ells. Exhibis en concret és de més de 1000 anys de fundació, i té molta història que volem, i cultura que volem comunicar a lo largo d'aquesta setmana, no?
0: Setmana del vi, també la tercera edició de la Fira del Vermut, que serà diumenge. Miquel Àngel Abril, com a regidor d'Activitat Econòmica, què suposa per Sant Andreu de la Barca acollir ja la novena edició de la Fira del Vi i la tercera Fira del Vermut? Podem dir que són ja dues activitats molt consolidades, no?
2: Doncs suposa un orgull, no?, per la ciutat, i una alegria comprovar i veure, no?, constar que tenim ja la novena edició, com bé dius, de la Fira del Vi, llavors hiperconsolidada. No només és un esdeveniment important a Sant Andreu de la Barca, sinó que coneixem de primera mà que també és un pol d'atracció per altres persones d'arreu de la comarca i fins i tot de fora, que s'apropen ja cada cop que tenim una nova edició de la Fira del Vi. I en aquest cas també la tercera edició de la Fira del Vermut, que pensem que és un format doncs també per que facilita, no?, les sinergies, no?, entre el dissabte i el diumenge, i un format que fins i tot s'està replicant arreu, o sigui que és una bona aposta i que funciona, i en aquest sentit doncs molt contents i expectants, no?, i il·lusionats d'aquesta nova edició, d'aquesta setmana, no?, perquè al final és una setmana sencera plena d'activitats. Com a novetat, ja ho comentava també el Juan, no només enfocat en la degustació o el consum d'alcohol directament, sinó també propostes d'activitats al voltant de la divulgació, de la cultura del vi, que al final penso que consolida i dona una potència també diferent el que és la dimensió de la setmana del vi.
0: Segurament aquest és el tret diferencial. No només concentrar-ho en un dia, en una fira on hi ha la presència de diferents cellers, sinó que durant la setmana hi ha aquestes activitats que es parla sobretot de i promoure la cultura del vi, no?
2: Sí, evidentment la cultura del vi va més enllà de la part de merament de la degustació, que evidentment és el colofó i és el gran plaer, però també el fet d'obrir-nos a parlar-ne, no?, sobre la cultura, la divulgació, els aspectes al voltant del món del vi, que són molt complexos i molt rics, i també obrir, per què no, oportunitats per degustar propostes que venen sense alcohol, no? Tant en la part de vins com en la part de vermuts també del diumenge tindrem propostes sense alcohol, perquè també hi ha un nínxol de mercat que ho està demanant i penso que és de rebut integrar també aquestes sensibilitats dintre de la proposta que fem integral de la Setmana del Vi.
0: Fins i tot un any més també tindrem una zona infantil perquè els nens i nenes puguin estar entretinguts, no?, en diferents activitats.
2: Sí, hem integrat al final l'espai infantil del dissabte, va ser una iniciativa que vam començar a fer unes edicions i que va tenir una molt bona resposta, i aquest any també tindrem aquest espai infantil, també dinamitzat. Tindrem també espectacles de màgies o activitats al voltant també de la fira, no?, per públic més infantil o adult, però estarà dinamitzat. Tindrem més zones d'ombra, aquest any és una novetat important. Tindrem més de 150 metres quadrats de zones d'ombra. També amb un canvi d'horari, començarà el dissabte la Fira del Vi a les 7, en lloc de les 6, intentant doncs, adaptar-nos, no? Ens adaptem a la climatologia i intentant facilitar doncs, el gaudi de tothom, no? Pel fet de protegir-nos de la radiació solar, no? i de la calor.
0: Hem parlat de les activitats prèvies, ens centrem ara dissabte i diumenge, dissabte, novena edició de la Fira del Vi, a l'esplanada del Mercat Setmanal, Juan Pérez, com a president de l'Associació Rubins. 21 cellers aquest any, una de les novetats, jo apuntava al regidor, el fet d'aquesta oferta de vins sense alcohol, per tant, una fira pensada per tot tipus de públic.
1: Sí, correcte, és un complement perquè tothom pugui estar i gaudir de la gastronomia i de la fira. Sí, 20 cellers més aquest de sense alcohol, i sempre busquem proximitat, cellers molt coneguts de molt propers a nosaltres, com Ramon Canals, Jan León, Canals Simoner, i els que he dit abans de Pla de Valles, Colbaix, Abadal, Exhibis, però també busquem productors de Rioja, de Ribera, Verdejos, de tot, hi ha una miqueta de tot. La fira, el compromís és que sigui per tothom, no? A més, com novetat també, posarem a disposició dels assistents 2.500 portacopes perquè els primers que arribin doncs tinguin aquesta facilitat per posar la copa no tenir-la a sobre, sinó posar-la colgada. També hem posat més taules, més espai d'ombra, més carpes, més cosetes per el confort, que nosaltres és el que busquem sempre a les fires.
0: Això serà dissabte. Diumenge tindrem la Fira del Vermut amb la mateixa dinàmica, on també hi haurà presència de la part gastronòmica tant dissabte com diumenge.
1: Sí, correcte. El dissabte hi haurà 5 restauradors locals, el diumenge 4 s'ha ampliat una miqueta l'oferta perquè l'any passat ja van tenir en compte això. També s'ha ampliat l'horari, que és fins a les 4 de la tarda, de 11 a 4 de la tarda, perquè vam veure que la gent tenia necessitat de fer bueno, aquest hora extra, i nosaltres pues, ho hem recollit. Sembla que són 11 o 12 productors, perquè s'ha afegit Padró a última hora, i també la proposta d'un vermut sense alcohol, que és una novetat, i bueno, de tota la península, més que Catalunya, hi haurà cellers de vermut.
0: Regidor, també a la part gastronòmica que fèiem referència, gastronomia local, gastronomia de Sant Andreu de la Barca, que una mica també participa.
2: Sí, tenim la presència de la gastronomia local. Com apuntava en Juan, justament a la Fira del Vermut el diumenge tenim una gastro més, una zona de gastro més, perquè amb aquesta dinàmica que sempre expliquem, no?, cada cop que tenim un esdeveniment fem una enquesta, recollim el feedback, les valoracions, i a partir d'aquí és quan sempre reajustem per la propera edició d'aquell esdeveniment, doncs amb les millores, incorporant les millores que hem recollit. Llavors, com apuntava en Juan, de l'any passat vam sortir una sèrie d'oportunitats de millora que aquest any hem implementat, sempre amb la idea de fer-ho cada cop pues, millor.
1: De fet, per arrodonir la informació del diumenge, hi ha proposta de vermut, molt vermut, però també hi haurà cava, hi haurà vi, més quantitat, i cervesa artesana. O sigui, sempre busquem que hi ha, que el públic que estigui a aquesta hora, que és una hora de menjar, de vermut, doncs tingui tota l'oferta possible disponible.
0: El sistema per comprar o per gaudir d'aquests vins, d'aquests cellers, el sistema de fitxes, com és també habitual, i la copa seria graciada, no?
1: Sí, correcte. És el model que ja tenim implementat a totes les fires que fem i aquest any també d'aquí a Sant Andreu. Compra de fitxes individuals o per volum, però bueno, al mateix preu, que són 3 euros la degustació de vi o cava o vermut o cervesa, i 3,50 la restauració, que bueno, que així aconseguirem unes tapes, una proposta doncs més acordes a la nostra oferta de vi i de cava.
0: Finalment, un missatge adreçat a que tothom gaudeixi d'aquesta Fira del Vi del 8 al 14 de juny a Sant Andreu de Barca, amb totes aquestes activitats prèvies, que cal inscripció prèvia, això hem de recordar, en el programa ja apareix el telèfon o com es poden fer les inscripcions, però de cara, sobretot dissabte, diumenge, una crida, en aquest cas, a la ciutadania que participi. Regidor.
2: Convido a tothom, a totes i a tots, a fer una immersió en el programa de les activitats d'enguany, d'aquesta edició de la Fira del Vi del Vermut, a convidar a tothom que conegui, no només a Sant Andreu de la Barca, sinó també a explicar a fora que tenim aquesta proposta de la setmana sencera d'activitats amb el colofó del dissabte i el diumenge, i ens veiem en algun moment d'aquesta setmana i gaudirem plegats d'una copa.
0: Juan Pérez.
1: Doncs sí, el mateix, és un dia de festa, la fira, les dues fires i les activitats prèvies. Nosaltres tenim molt bona salut a l'associació, tenim més de 3.000 socis i farem una crida super, super cordial i de participació als nostres voluntaris i als nostres associats perquè vinguin a participar.
0: Del 8 al 14 de juny, Sant Andreu de la Barca viurà la novena edició de la Fira del Vi i la tercera edició de la Fira del Vermut. Tota la informació sobre les diferents activitats a través de la pàgina web de radiosantandreu.com, així com també a les xarxes socials de l'emissora municipal.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: La policia local de Sant Andreu de la Barca ha realitzat aquesta setmana una formació sobre unitats canines per agents de diversos municipis. Les sessions s'han realitzat a Sant Andreu de la Barca, liderades pel sergent de la policia local de Sant Andreu de la Barca, Javier Gómez, que també és instructor de la unitat canina de la ciutat i també president de l'associació de guies canins. I ha estat present el nostre company Joel Carrasco.
4: La policia local de Sant Andreu de la Barca ha acollit una jornada formativa sobre la creació d'unitats canines, la introducció a la figura del guia caní i el paper d'aquestes unitats com a eina de policia de proximitat. La sessió ha comptat amb la presència d'agents de diferents cossos policials locals interessats a ampliar els seus coneixements en aquest àmbit, com de Mallorca, Sabadell, Girona, Sant Feliu de Llobregat, entre d'altres. Javier Gómez, sergent de la policia local de Sant Andreu, instructor de la unitat canina de la ciutat i president de l'associació de guies canins, assegura que l'objectiu d'aquest curs és la col·laboració entre cossos per crear unitats canines.
5: Doncs al final és poder ajudar a col·laborar amb altres policies locals a fer la creació de la unitat canina i a tenir una unitat canina com a policia de proximitat.
6: Vostè abans explicava la presentació que porta des del 2010, si no m'equivoco, treballant amb gossos.
5: Sí, correcte, portem des de 2010 que van crear la unitat, van començar amb un gos i bueno, fins al dia d'avui que tenim 4 gossos.
6: Com ha estat la resposta de tenir una unitat canina a Sant Andreu de la Barca? Com és el dia a dia? Què fan els gossos?
5: Doncs la veritat que la resposta ha sigut molt bona, d'aquí que vaig començar només un guia i avui som dos guies. I la resposta és molt bona perquè al final fem detecció al carrer, anem també als centres escolars a fer doncs, exhibicions, a presentar els gossos, a explicar com s'han de cuidar, fem una mica també de que han d'adoptar gossos perquè els nostres gossos la majoria són adoptats i llavors la resposta ha sigut molt bona.
6: Ens explicaves que hi havia diferents tipus de gossos. Avui ens ha visitat una patrulla de Girona que ve amb un gos.
5: Sí, un gos de teràpia, que l'utilitzen per fer teràpies, no? Al final, amb el professional que toqui, si hi ha un professional, un psicòleg, si és de psicomotricitat, doncs porten el gos i al final el professional li diu al guia què ha de fer i com ha d'ajudar el gos. I va molt bé per poder fer aquest treball.
6: Com funciona per adquirir un gos? Quin és el procediment? Us el donen ja ensinistrat? L'heu de sinistrar vosaltres? D'on venen?
5: No, els gossos, bueno, si s'ha adoptat, llavors es truquen o l'últim gos que s'ha sigut un rottweiler ens van informar a través d'un amic i a partir d'aquí els formem nosaltres. Comença la socialització, comença un treball al carrer, comença a, diguem, a l'escola del gos a fer el treball de camp, que és la detecció, l'obediència i sobretot el saber estar.
6: Quan triga un gos en aprendre i poder ser funcional i que et portis al carrer i que funcioni?
5: En que estigui operatiu totalment, un any i mig. O sigui, comença la detecció en 3 mesos, però en agafar l'operativitat total, un any i 2 mesos o més o menys.
6: Quins aspectes creus que seran més útils per a la nostra ciutat d'aquesta xerrada d'avui, que veiem que la sala del Consell Plenari està bastant plena?
5: Doncs al final col·laborar, enfortir vincles amb altres policies locals, doncs altres policies locals com, o policies com Girona, Guàrdia Urbana de Barcelona, que també està aquí, de Lleida, de Mallorca, doncs que expliquin les seves problemàtiques o què han trobat i com han resolt i poder també rebre un aprenentatge de tot això.
6: I respecte a la detecció i localització, quins coneixements o tècniques esperes que els agents adquireixin avui?
5: Avui no ens centrem tant en tècniques perquè en 4 hores no dona temps, sinó en donar-li la informació de com crear la unitat, com han de treballar, com haurien de treballar i com han de tenir els gossos.
6: I objectius concrets que li agradaria que s'emportessin?
5: Doncs, bueno, saber treballar amb els gossos, la funcionalitat que tenen, però també com han de tenir el gos i com han d'estar amb el gos.
6: Vostè porta ja un temps treballant amb gossos. És agraït treballar amb un gos?
5: A mi m'agrada molt. Llavors, sempre havia volgut treballar amb gossos i per mi és molt gratificant. És veritat que jo marxo de treballar i continuo amb el gos i haig de continuar la seva formació i haig de continuar amb els seus cuidados i vaig de vacances i el gos se'n va amb mi. Llavors, no desconnectes mai. O t'agrada o millor no fiquis aquí, perquè al final t'ha d'agradar molt els animals.
6: És a dir, si t'assignen un gos, el gos és teu 24 hores?
5: Sí, aquí el gos sempre, per fer vincle, va amb el seu guia, i està sempre 24 hores, 365 dies a l'any, amb el seu guia. Llavors, és una implicació total, t'ha d'agradar. No només ho has de fer perquè queda bonic o t'agradi una mica, no, t'ha d'agradar molt estar amb els gossos.
6: Per acabar, si vols fer una valoració de com està funcionant la patrulla canina aquí a Sant Andreu de la Barca, quina resposta està tenint i vostè com a cap de la unitat, quines conclusions treu de la resposta?
5: Doncs estem molt contents amb la unitat canina, la veritat és que la resposta és molt bona, és molt efectiva, hem fet bastantes detencions per salut pública, fem, bueno, els parcs, tot això, el treballem amb els gossos i la resposta és molt bona, així que la veritat és que estem molt contents.
6: Des del seu punt de vista, per acabar, quin és el principal valor que pot aportar aquesta formació pel futur de la unitat canina d'aquí, de la nostra ciutat?
5: Doncs al final és l'aprenentatge de policia de proximitat i el de teràpies, ja que venen altres unitats que fan teràpies, veure com treballen aquestes teràpies, veure com ho fan i rebre aquesta informació per poder evolucionar nosaltres com a unitat canina també.
4: Durant el curs, els participants han rebut formació teòrica i pràctica en detecció i localització, així com en informació sobre la legislació relacionada amb la creació d'unitats canines. També s'ha aprofundit en les funcions que poden desenvolupar aquests equips en la prevenció, la proximitat amb la ciutadania i el suport de les actuacions policials. La iniciativa ha estat organitzada per entitats especialitzades en el sector amb l'objectiu de fomentar la professionalització i l'intercanvi d'experiències entre policies locals. El formador Daniel Corral, intendent de la policia,

0: totalment a càrrec de l'Ajuntament, amb una gestió compartida amb la gent, o fins i tot fer-ho per entitats de seguretat privada. Ajustar aquesta unitat a la dimensió del municipi, a les necessitats reals del municipi, és bàsic.
1: Quin tipus d'unitats hi ha, de gossos, de tipus d'unitats canines?
0: De gossos principalment hi ha, bueno, a les policies locals, parlem, hi ha dos tipus. El típic gos que tothom coneix, que detecta substàncies estupefaents, però ara també estem incorporant, per exemple, a Sabadell, gossos que donen una vessant més assistencial, d'acompanyament a víctimes. Donem xerrades també a les escoles, els utilitzem per obtenir informació, perquè la gent, quan està amb gossos, es relaxa i normalment explica moltes més coses que ho explicaria directament si només estigués parlant amb una gent.
1: A veure, això ens pots ficar un exemple pràctic perquè la gent es faci una idea de... Perquè, clar, que expliquis més coses davant d'un gos, això com...
0: Sí, normalment, per exemple, on es pot utilitzar és quan tenim víctimes, per exemple, una dona que ve a denunciar amb el seu fill. Normalment les víctimes venen molt nervioses i, a més, si tenen el seu fill allà, que també el fill es posa nerviós perquè la seva mare està nerviosa, si nosaltres introduïm un gos, el nen, el mateix nen, inclús la mare, simplement acariciant el gos, el nen es relaxa, la mare es relaxa, per tant la tensió que hi ha allà en el moment baixa molt i es poden obrir més. Per això diem que traiem més informació, perquè la gent es relaxa quan està en un gos i que explica més coses.
1: Com és la responsabilitat, com és la gran responsabilitat que té un policia que decideix introduir-se en una unitat canina? Perquè ens explicava en Javier que quan entres en una unitat canina el gos passa a ser teu 24/7.
0: Sí, així és. Sí, sí. A no ser que sigui una unitat pròpia que pertanyi a l'administració, però això serien les policies molt, molt grans, normalment el gos és propietat de la gent guia. I jo el veig com un fill. Jo entenc el gos que és com un fill. El teu fill és el teu fill i són 24 hores al dia. El fill està bé, tu estàs bé. El fill està malalt, tu et preocupes. L'has d'alimentar, l'has de cuidar, l'has de netejar i li has de donar un estat de benestar important, com si fos un fill.
1: Com està evolucionant la tendència de gent que vulgui ficar-se en aquest món dels gossos dins de la policia?
0: Doncs cada vegada hi ha més demanda, cada vegada hi ha més persones, més companys de la policia que, primer, per una banda, es volen crear més unitats canines, i com això genera demanda, també els propis agents també volen tenir i pertanyen a unitats canines.
1: Com s'escull un gos perquè entri dins d'una patrulla canina? Ens explicaves abans en una fulla de PowerPoint que han de ser un seguit de requisits, però hi havia una que era com conductual. Ens pots explicar una mica com s'escull?
0: Els gossos els ensinistren des de molt petits. Aleshores, els mateixos guies veuen si al gos li agrada jugar. Si al gos li agrada jugar, perquè al final no és una feina. Nosaltres venim a treballar i ho veiem com una feina. El gos el veu com un joc. Aleshores, si és un gos que és inquiet, que li agrada jugar, que no té una vessant agressiva, doncs aleshores aquest gos, al final, si acaba olorant les substàncies, és un gos perfecte perquè estarà jugant en comptes de treballar.
1: Algun altre aspecte? També comentaves que no fos agressiu.
0: Sí, el tema de que no fos agressiu és... Nosaltres som una administració, tenim una eina que és el gos, per tant, quan nosaltres sortim al carrer, no tenim gossos de, com es diu, d'intervenció, vale? Els gossos nostres són de substàncies estupefaents. Un gos d'intervenció és un gos que porta morrions especials perquè puguin fer impacte, vale? És un gos d'intervencions, diguem-ne, complexes, vale? On ja poden haver agressions, etc. Nosaltres, la funció policial és assistencial i de suport a les víctimes, o de detecció de substàncies estupefaents. Aleshores, els gossos en aquests àmbits no han de ser agressius. Per tant, hem d'evitar tenir gossos agressius per fer aquestes feines. En canvi, per les altres, potser sí.
1: Clar, les patrulles canines, m'imagino que se li dona sortida a molts gossos que no poden tenir una llar perquè s'han d'adoptar i tenen un perfil que no, a lo millor no són petits i no són...
0: Encara que sigui així, sí que és cert que hi ha moltes que busquen algun gos que sigui de raça, que tingui pedigrí, però nosaltres el que fem també és anar a llocs on ja tenen gossos, vale, que han estat abandonats, vale, i se'ls agafa petits. És simplement això, el requisit és que siguin petits, joves, per entendre'ns. Aleshores, veiem com evoluciona i com va evolucionant.

0: el temps, vale, i li donem una segona oportunitat.
1: Així, la policia local de Sant Andreu de la Barca ha acollit una formació específica sobre unitats canines, on s'han apropat agents de diversos municipis.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
3: I aquest divendres a la plaça Federico García Lorca tindrem una nova edició del Mercat de Segona Mà i d'Intercanvi.
1: Torna al Mercat de Segona Mà i d'Intercanvi aquest divendres 5 de juny, un espai que té com a objectiu fomentar el consum responsable i donar una segona vida als objectes. Des de les 10 del matí a les 7 del vespre, més d'una vintena de paradetes es trobaran a la plaça Federico García Lorca intercanviant i reutilitzant objectes. La regidora de Medi Ambient, Mònica Julià, ha animat a tota la ciutadania a participar-hi i ha donat més detalls sobre quins productes podran trobar en el mercat.
4: Aquesta iniciativa, la principal finalitat que té és donar una segona vida als objectes que podem tenir a casa i ja no fem servir, però que estan en bon ús i altres persones sí que els poden utilitzar. I en aquest espai pues, es poden vendre, es poden intercanviar i bueno, penso que és un espai pues, que a més la ciutadania ens aclama molt.
1: Per fomentar una miqueta la circularitat dels objectes, no?
4: Correcte, és això, per fer una reutilització i fer una miqueta de...
1: Una segona vida.
4: Sí, una segona vida.
1: Aquest mercat ja s'ha consolidat a Sant Andreu de la Barca, no és la primera vegada que es fa. Quina resposta acostuma a tenir la ciutadania?
4: Pues molt bona, molt bona. I, bueno, tan bona com que aquest any, en comptes d'una edició, farem dues. Perquè hem detectat que hi ha persones que prefereixen que sigui un divendres, per aprofitar la sinergia del mercat no sedentari, però hi ha altres persones que ens diuen que, bueno, que entre setmana no poden venir i que si es podria fer una altra edició en un cap de setmana. I llavors hem pensat fer el juny, fer-la un divendres, de 10 del matí a 7 de la tarda, i cap allà a l'octubre-novembre fer una segona edició que la farien amb dissabte. I així podem donar atenció a totes les peticions que hem tingut, no? Tant en sentit de qui vol en divendres com qui la vol en cap de setmana, perquè durant la setmana està treballant i no pot accedir a aquest espai.
1: És a dir, que heu tingut una alta demanda de peticions?
4: Molta, molta, molta. Sí, la veritat és que sí. Amb aquesta edició ara del juny tindrem 25 carpes, 25 persones l'han demanat, i normalment tenen molt d'èxit i la gent queda prou contenta.
1: El mercat promou donar una segona vida als objectes. Quin tipus d'objectes es poden arribar a veure en aquest mercat i, pues, quin impacte té això de la reducció de residus i el foment del consum
4: pues
1: responsable?
4: Poden ser CDs, pel·lícules, música, llibres, petits electrodomèstics que ja no fem servir, plats, gots, roba... Això sí, sempre que sigui de segona mà. El que no admetem són estocs de comerços ni objectes nous, perquè el que volem fer és això, un reciclatge i una reutilització dels objectes que ja a nosaltres no ens serveixen, però a altres persones sí.
1: Qui pot participar? Perquè només particulars o també entitats i associacions, més que res també de cara a la segona edició?
4: No, entitats i associacions també. Sí, persones majors de 18 anys i això sí, demanar pues, una carpa per persona també, perquè per poder donar atenció a la màxima pluralitat possible, però sí, tothom. I entitats també, evidentment.
1: Això es farà el divendres vinent, dia 5 de juny. A quin espai?
4: A la plaça de Federico García Lorca, normalment, perquè és un lloc de pas cap al mercat no sedentari, i amb la qual cosa, el que he comentat abans, no? Es crea una sinergia de gent que passa cap a un lloc i pot anar a veure aquests objectes i tenir pues, molta més afluència i més participació.
1: A banda de comprar i vendre, també es fomenta l'intercanvi, com comentaves, i fins i tot regalar objectes.
4: També.
1: Creus que cada cop hi ha més consciència sobre aquestes formes de consum?
4: Sí, i la veritat, i la gent és molt generosa. O sigui, no, no només venen aquí a vendre, sinó moltes vegades regalen els seus objectes o els intercanvien, no? En una paradeta del costat, ostres, doncs mira, el que tens tu, jo ho necessito, t'ho intercanvio per allò que jo tinc, no? O la gent que passa. Mira, doncs et porto això i em porto allò altre. I la veritat és que estem molt... tenim molta satisfacció per l'acollida que està tenint. Uh-huh. Bueno, de fet, ens han demanat això, una segona edició amb aquest any.
1: Uh-huh. Quin ambient es busca generar amb aquest tipus d'activitats?
4: Ambient? Pues un ambient col·laboratiu i de bon rotllo.
1: També té una vessant de convivència i de dinamització social, no? M'imagino.
4: Sí, sí, sí, perquè això és un espai que la gent també es coneix. És gent que normalment, com he comentat, que té una vocació de donar coses, de reutilitzar, que ja té aquest tarannà, no? I és molt maco de veure, la veritat és que sí.
1: Uh-huh. Les inscripcions per tenir parada van estar obertes fins fa pocs dies. Han tingut bona acollida, com en comentaves. Hi havia un límit màxim? Heu arribat al màxim de parades?
4: Teníem 30, si no recordo malament, no sé si eren 28-30 paradetes. Hem hagut 25, el que passa que hi ha gent que s'ha quedat fora perquè ho ha presentat fora de termini. I per això és molt important que estiguin atents i atentes a les comunicacions que fa l'Ajuntament sempre, no? Perquè es publica l'Ajuntament, però també es fa per les xarxes socials, pels canals que tenim com la ràdio, com la mateixa pàgina web, i em sap greu, no, que hagi quedat gent fora, però és això, que hem de complir uns terminis que ens marca la normativa i no ens podem saltar. Però bueno, esperem que que farem octubre-novembre, pues, la gent estigui atenta a les xarxes i a les comunicacions que fem perquè puguin presentar-se dins del termini establert.
1: Uh-huh. Quin tipus de parades podrem trobar?
4: Pues, com he comentat, pues, de tot, roba, llibres, parament de la llar, petits electrodomèstics, música, pel·lícules...
1: De tot una mica.
4: De tot una mica, sí, sí.
1: Des de l'Ajuntament, quin missatge enviaríeu a la ciutadania perquè s'animi a visitar el mercat, encara que no tingui parada?
4: Pues que trobaran coses que vinguin, perquè trobaran coses molt interessants que poden ser útils i fins i tot, a part de poder comprar, també es poden trobar, pues, que poden intercanviar, inclús que portin coses per si volen donar les parades, perquè hi ha també associacions que pues, amb el que poden vendre, pues, es subvencionen les seves activitats...
1: O sigui, és a dir, que no és només anar amb les butxaques buides, sinó que també pots portar objectes.
4: Sí, sí, sí, poden portar objectes, evidentment. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Doncs finalment faci'ns una invitació, que quan i on serà el mercat i per què val la pena acostar-s'hi.
4: Pues el mercat serà el dia 5 de juny, el divendres vinent, i les parades estaran des de les 10 del matí fins a les 7 de la tarda, i doncs si animo a tothom que passi per allà, que aprofitin, a més si van al mercat no sedentari, pues que s'apropin i que segur que els hi valdrà la pena.
1: Torna al mercat de segona mà, que visita aquest divendres 5 de juny a Sant Andreu de la Barca, on els objectes es podran vendre o intercanviar. Tot això han de ser exclusivament de segona mà i han d'estar en bones condicions.
3: Aquest divendres tindrem a Sant Andreu de la Barca el mercat de segona mà i d'intercanvi. Serà a la plaça Federico García Lorca.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
3: Parlem ara del tabac, perquè el tabaquisme ha baixat un 20,6% de la població catalana, però continua causant prop de 10.000 morts anuals. Salut ha reforçat la lluita contra el tabac amb la campanya Fumar és una merda, tot i el descens històric del consum.
1: El Departament de Salut ha presentat aquest dimecres noves mesures per intensificar la lluita contra el tabaquisme a Catalunya. Tot i que el consum de tabac ha assolit el seu mínim històric, amb una baixada del 20,6% entre la població de més de 15 anys, el tabaquisme continua sent una de les principals causes de mort evitable, amb a prop de 10.000 defuncions anuals, l'equivalent a una mort cada hora. L'estratègia del govern combina accions de prevenció i sensibilització amb el reforç de recursos assistencials per ajudar les persones fumadores a abandonar l'hàbit. Entre les iniciatives destacades hi ha la campanya institucional Fumar és una merda, que aposta per un missatge directe i sense eufemismes per conscienciar sobre els riscos del consum de tabac i nicotina. Les dades de l'enquesta de salut de Catalunya mostren una tendència descendent sostinguda del tabaquisme. Actualment, Catalunya compta amb aproximadament 1,5 milions de fumadors. La diferència entre sexes continua sent significativa. Fuma més el 25,3% dels homes davant del 16,1% de les dones. Per territoris, les taxes més elevades es registren a Girona, al Penedès i Lleida, mentre que Barcelona Ciutat presenta el percentatge més baix, amb un 16,2%. L'estudi també evidencia una clara desigualtat social, ja que el consum és més freqüent entre les persones amb menys recursos econòmics i un nivell educatiu més baix. Tot i que el consum habitual de cigarretes electròniques entre la població adulta es manté en nivells reduïts, Salut alerta de l'augment de l'experimentació amb aquests productes, especialment entre els adolescents. Segons l'enquesta, gairebé la meitat dels joves d'entre 14 i 18 anys han provat alguna vegada una cigarreta electrònica. A més, un 24,5% n'ha consumit durant l'últim mes. El departament adverteix que els vapejadors, els dispositius d'un sol ús i les bosses de nicotina poden actuar com una porta d'entrada a l'addicció, especialment perquè sovint es comercialitzen amb sabors atractius i dissenyats orientats al públic jove. L'atenció primària continua sent una peça fonamental en les polítiques de deshabituació tabàquica. Durant l'any passat, un total de 72.980 persones van aconseguir deixar de fumar gràcies al suport dels professionals sanitaris. L'activitat hospitalària també ha crescut notablement, amb 23.513 persones ateses en programes específics, gairebé el doble que l'any anterior. Paral·lelament, el 62% dels fumadors van rebre algun tipus de consell o suport sanitari, una xifra molt superior al 42,8% registrat fa una dècada. Des de la incorporació de medicaments específics per deixar de fumar a la cartera pública dels serveis l'any 2020, gairebé 248.000 persones han utilitzat aquests tractaments. Només l'any passat, més de 71.000 ciutadans hi van accedir.
3: I amb motiu del Dia Mundial sense Tabac, que es va celebrar el passat diumenge a Sant Andreu de la Barca, des de fa molts anys tenim la consulta de deshabituació tabàquica. De fet, fa 20 anys, aquest 2026. I amb motiu de la fi de la primavera, també se sol en realitzar el sorteig de 800 euros entre totes les persones que han passat per la consulta i finalment han deixat de fumar. Es tracta d'una col·laboració entre l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca i l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. També aquell dia que es va fer el sorteig, es va donar a conèixer el cartell guanyador dels eslògans que es realitzen entre els diferents instituts de Sant Andreu de la Barca. Tot seguit el reportatge. Sant Andreu de la Barca ha commemorat un any més el Dia Mundial sense Tabac amb un acte de reconeixement a totes aquelles persones que han aconseguit abandonar el tabaquisme gràcies al suport de la consulta de deshabituació tabàquica del Centre d'Atenció Primària de Sant Andreu de la Barca. La consulta, creada l'any 2006, celebra aquest 2026 els seus 20 anys de trajectòria consolidada com un servei pioner i també de referència a l'acompanyament de les persones que volen deixar de fumar. Actualment el servei es presta tant al CAP de l'Avinguda Constitució com al CAP de la Solana, mantenint també una atenció especialitzada per als casos que requereixen un seguiment més específic. Durant aquestes dècades, centenars de persones han aconseguit abandonar el consum de tabac gràcies a la combinació entre el suport dels professionals sanitaris i la voluntat personal dels pacients per millorar la seva salut i la qualitat de vida. L'acte, celebrat en el marc de la Fira de la Primavera, ha comptat amb la presència de la doctora Carmen Cabezas, exsecretària de Salut Pública del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i actual membre del grup Kairos, la regidora de Salut Pública, Eunice Martín, i la directora de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca, Jessica Morillas. El guanyador del sorteig dels 800 euros ha estat Thomas Sebastián, que ha explicat davant del públic assistent els motius per haver deixat de fumar. Thomas, guanyador dels 800 euros, després d'haver deixat de fumar, què és el que primer que vas sentir? Què és el primer que sentiste?
5: Mucho orgulloso, porque mi mujer está embarazada y tenía que dejar de fumar, sí o sí. Y estaba súper contento porque me han ayudado mucho en el CAP también, así que muchas gracias, muy merci a todos por la ayuda.
3: Les escoles de Sant Andreu de la Barca també participen de forma activa a la campanya. Han tornat a implicar-se en la campanya municipal del Dia Mundial Sense Tabac amb el tradicional concurs de cartells i d'eslògans. El cartell guanyador d'aquest 2026 ha estat obra de les alumnes Alba Prestieri i Paula Ribas, del primer C de l'Institut Sant Andreu, amb el lema «En flow o sense flow, afecten igual». Un missatge que alerta també sobre els efectes perjudicials tant de les cigarretes convencionals com també dels vapers. Per què heu escollit aquest cartell? Perquè en el cartell heu posat una cigarreta, un vàper i aquest eslògan, que jo crec que té flow, l'eslògan?
6: Doncs...
3: I després dirà el mateix que ella. Com et dius?
6: Paula.
3: Paula, explica'ns.
6: Doncs volíem representar que independentment de com es veu per fora, doncs tenen el mateix efecte.
7: Bueno, sí, i quan hem posat l'eslògan volíem posar que encara que semblis més guai perquè té més colors o així, afecta igual i fa el mateix mal.
8: Molt contentes pel premi, suposo, no?
7: Sí.
6: Sí, ens ha agradat molt i també volíem agrair aquest premi a la nostra professora de visual i plàstica que ens va, doncs, a tota la classe ens va oferir participar en aquest concurs.
8: Tenim l'Alexia Fernández, la tutora, aquí. Sí, pots venir? Un aplaudiment per la tutora, perquè evidentment els professors també tenen una part molt important d'engrescar els seus alumnes a que participin en aquest tipus de concursos, no? Vine, vine. Bé, suposo que ets molt satisfeta, no?, que finalment heu guanyat aquest premi, aquest concurs, que el cartell estarà ben visible per tot Sant Andreu de la Barca.
9: Sí, moltíssim. La veritat és que són dos nenes que treballen molt bé i estic molt orgullosa que hagin guanyat.
3: En el moment dels parlaments, la doctora Carmen Cabezas ha destacat la trajectòria de Sant Andreu de la Barca en la lluita contra el tabaquisme i ha assegurat que pocs ajuntaments de Catalunya tenen una trajectòria de 20 anys treballant d'una manera tan decidida per ajudar aquelles persones a no començar a fumar o a deixar de fumar.
10: La veritat és que pocs ajuntaments a nivell de Catalunya tenen tota aquesta trajectòria de 20 anys treballant d'una manera tan decidida per ajudar a les persones a no començar a fumar i a deixar de fumar. I això és molt d'agrair a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i a tota la gent que treballa allí. I també als centres d'atenció primària, el centre d'atenció primària que té aquesta dedicació a aquestes consultes específiques que ja s'han dit des de fa 20 anys i això és importantíssim. Tot les infermeres, els metges que han estat darrere de tots aquests anys i que han fet aquesta ajuda. I als instituts també de Sant Andreu que s'han implicat des de cada any i han fet aquesta activitat que deien de joc, però de joc i de reflexió, perquè els infants que treballen aquest cartell reflexionen sobre la importància que té no entrar en el consum de tabac. I això és tan important perquè de cada dues persones que fumen tabac, al final una morirà per el tabac. Això és el factor de risc més important, eh? Parlem moltes vegades del colesterol, de l'alimentació, d'altres factors, de la hipertensió, però quan mirem l'efecte que té el tabac és moltíssim i ningú necessita fumar per viure. És a dir, necessitem menjar una mica de sal, necessitem altres coses que potser estem movent-nos en nivells, però el tabac és res, necessitem res per viure. I per això, com és una addicció, és molt important que els professionals estiguin allà al costat, ajudant-nos, sabent que si volem deixar de fumar, hi ha un professional, una infermera, una metgessa, un metge, un infermer al costat que ens ajuda, la nostra probabilitat se duplica. Per tant, molt important això, fer-lo, intentar-lo, guanyarem vida, guanyarem qualitat de vida. Si algú de vosaltres ha tingut, per exemple, una persona en una bronquitis crònica al costat, sap que no és una qüestió de només escurçar vida, sinó que s'empitjora molt la vida quan estàs fumant. Per tant, ajuda, demaneu ajuda al vostre centre d'atenció primària, la tindreu, una ajuda específica i molt bona, i guanyareu. I abans ho deien, no només guanya aquella persona que guanyi els 800 euros, sinó que tots i totes les que heu deixat de fumar aquest any i els altres 20 anys anteriors heu guanyat, doncs, qualitat de vida i heu guanyat també aquests diners que es noten molt, perquè el paquet de tabac, malgrat tindrien que pujar-lo, encara i així és molts diners cada dia i cada mes. Per tant, enhorabona a l'Ajuntament, enhorabona als professionals implicats, enhorabona a tota la població de Sant Andreu i molt específicament a les persones que han guanyat en el cartell dels instituts i a totes les persones que heu deixat de fumar. Moltes gràcies.
3: Per la seva banda, la directora de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca, Jèssica Morillas, ha parlat dels 20 anys de celebració de la consulta de deshabituació tabàquica a Sant Andreu de la Barca. Ho ha qualificat com una festa de la salut.
11: Moltes gràcies a tots. Avui és un dia de festa perquè celebrem que un any més, i ja fan 20 anys, sobretot estem celebrant una festa de la salut. Realment, aquí aquest acte estem celebrant la salut, el guanyar, molt especialment amb aquesta consulta que porta 20 anys, que vam ser pioners des de Sant Andreu de la Barca en acompanyar la gent, no, de Sant Andreu de la Barca i d'altres territoris en el primer moment, perquè era l'únic centre on s'apostava per la importància d'acompanyar la gent a deixar de fumar, i això és molt important. Després, mica en mica, es va anar integrant, i ara mateix és algo tan integrat que ho porten totes les infermeres referents, ho tenen com algo més. Us animo a tothom que encara no heu fet el pas a donar el pas i demanar ajuda a la vostra infermera de referència, que encantada us acompanyarà, i en aquest procés que, com ha dit la doctora Cabezas, guanyareu en salut i guanyareu en vida. Però també celebrar, per descomptat, el suport de l'Ajuntament en aquests 20 anys per fer-ho possible, i en la promoció de la salut que s'està fent. És molt important tots aquells que avui ens acompanyeu perquè heu deixat de fumar, però també aquests joves, no, que hem estat presents i que el que volem és que mai arribin a fumar, mai tinguin que venir a aquesta consulta. És una consulta que tant de bo algun dia puguem dir que l'hem retirat de la nostra cartera de servei perquè ningú la necessita, perquè ja ningú fuma. I això és el que celebraríem i faríem una gran festa, no la dels 20 anys, sinó una molt més important. I així agrair a tots aquests nens, joves i adolescents que estan implicats, que acudeixen quan fem les xerrades ja en forma de joc, que ja després potser us ho poden explicar. Des del CAP, les infermeres especialistes van, fem un joc a sisè, fem un joc a primer de l'ESO per prevenir, per informar de la importància de no arribar a agafar aquest hàbit, i que no tinguin que estar en aquest concurs, que malgrat el premi és molt important, però que puguem fer un concurs d'aquella persona que porta 20 anys sense haver fumat mai a la vida. Només donar-vos les gràcies a tots i especialment a l'Ajuntament, a doctora Cabezas, per això, i animar-vos a continuar amb aquesta salut i aquest pla de vida, que és el que avui celebrem. Gràcies a tots.
3: Finalment ha parlat la regidora de Salut Pública, que ha reivindicat el treball comunitari i també la prevenció del tabaquisme entre els joves.
12: Avui per nosaltres, com han dit, és un dia de celebració, sobretot d'agraïment. Celebrem dues dècades d'aposta per aquest fet que hem tingut. Fa 20 anys que vam detectar una necessitat en el primer pla de salut d'aquí de Sant Andreu i es va decidir, doncs, fer aquesta oficina de deshabituació tabàquica. Diu un proverbi que per educar un infant fa falta una tribu. Doncs bé, per cuidar la salut de la nostra ciutat fa falta tota una comunitat implicada. Aquest programa és l'exemple de transversalitat. No hauria estat possible sense la coordinació, doncs, de les treballadores del CAP, també de l'Ajuntament i de tota la gent implicada, sobretot de tots aquells que heu volgut formar part. Darrere d'aquests 20 anys no hi ha només dades mèdiques. Hi ha històries de superació amb noms i cognoms. Sou vosaltres i altres que han vingut abans. Persones que han guanyat en qualitat de vida, com hem dit, que han recuperat l'alè, i famílies que avui respiren en entorns segurs de fum. Ens enorgulleix també, doncs, haver pogut ajudar persones que són més vulnerables i que el fet de poder fer aquest ajut, doncs, han pogut deixar de veure que la falta de diners o d'altres persones, com per exemple les embarassades, gent que està malalta del cor, doncs tenir aquesta possibilitat de que puguin estar i poder ajudar-los. La salut ha de ser el primer de tot. No ens aturem aquí. Celebrar 20 anys a mira de futur, perquè els temps canvien i avui en dia, doncs, potser el tabac no, però els vapers, els vapers, què passa amb això? Doncs són... Pensem que no, però s'estan fent campanyes, aquest any treballant en aquesta campanya, perquè el vapor també és molt perjudicial. Pensem, a la gent... No, això no perjudica. Sí, s'està incidint. I tenim aquesta sort que als instituts i a les escoles s'està incidint de que, ojo, això sí és dolent. Llavors, hem de tenir aquesta mirada oberta. Sobretot, recordar aquell lema que es va començar i que encara ens serveix, que deia: un Sant Andreu sense fum és un Sant Andreu amb més salut. va servir fa 20 anys i ens serveix ara i ens servirà al futur. Acabo felicitant aquelles persones que avui esteu aquí. Moltes gràcies per venir. Sabem que fa molta calor, així que moltíssimes gràcies per dedicar-vos a temps i felicitats a qui s'emporti els 800 euros. Donar les gràcies als que van començar, als que estem ara i als que vindran, perquè, com diu la Jessica, mentre no puguem tancar l'oficina, aquí estarem.
3: Nova edició del sorteig de la campanya del Dia Mundial Sense Tabac, a motiu de la Fira de la Primavera, sorteig de 800 euros entre totes les persones que han deixat de fumar en el darrer any. Una cinquantena de persones optaven aquest premi. Finalment, el guanyador ha estat Thomas Sebastià, que ha guanyat els 800 euros. També important la participació dels instituts Alba Prestieri i Paula Ribas, del primer C de l'Institut Sant Andreu, amb el lema "En flow, sense flow, afecten igual", un missatge que alertava sobre els efectes perjudicials tant de les cigarretes convencionals com dels vapers, han estat les guanyadores del cartell de la campanya municipal d'aquest 2026.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
3: Sant Andreu de la Barca comptarà amb la segona edició del Sabarca Fest, activitats adreçades als joves. Ens acompanya el regidor de Joventut, Javier Romero, per parlar de totes aquestes activitats. Molt bon dia.
13: Molt bon dia, Jordi.
3: Bé, segona edició del Sabarca Fest, això vol dir que l'any passat en la primera edició va anar prou bé, no?
13: I tant. Quan va acabar vam tenir molt clar que era un programa d'activitats que havia d'arribar per quedar-se i per continuar ampliant-lo any rere any, que és el que hem fet. O sigui, ja podem dir que aquest estiu Sant Andreu de la Barca tindrà el major programa d'activitats per joves que ha tingut mai.
3: A més, són activitats no només d'un dia, no es fan les activitats de Sabarca Fest en un dia, sinó activitats des del mes de juny fins al mes de juliol, per pràcticament cada cap de setmana hi ha una o dues activitats, no?
13: Exacte, el que volem és que en els mesos de juny i juliol, que ja arriba l'estiu, arriba la calor, les ganes d'estar als carrers i les vacances dels joves en els centres educatius, doncs que hi hagi oferta per ells i elles, i en aquest sentit hem programat fins a 12 activitats que, com bé dius, vol dir que cada setmana hi haurà una o dues activitats pels nostres joves de la ciutat.
3: I a més, activitats repartides en diferents punts de la ciutat.
13: Exacte, hem volgut, en aquest sentit, donar resposta a activitats juvenils als diferents llocs de la ciutat, tant interns com exteriors, sobretot els exteriors, i també adreçat a diferents tipologies de joves, no? A diferents gustos, a diferents inquietuds i a diferents edats.
3: Sempre ho comentem, no?, quan parlem de joves, de quina edat a quina edat més o menys vosaltres teniu en ment de situar la denominació jove?
13: Bueno, és un tema que està força en constant canvi, ja que malauradament doncs la precarització de les joves fa que diguem-ne que aquesta etapa de transitorietat entre la infància i l'adultesa que defineix la joventut, doncs cada cop es fa més llarga, doncs per les dificultats d'emancipació, d'estabilitat laboral, etc. I ja feia poc sentia que ja s'estaven plantejant treballar en polítiques de joventut fins als 32-35 anys, cosa que és una mica preocupant. Nosaltres treballem amb el públic objectiu de l'Espai Jove, que és entre els 14 i 30. Alguna activitat pot sortir-se una mica d'aquests índars, però és una mica l'objectiu que treballem.
3: Ara parlarem d'aquestes activitats, i entre aquestes activitats, que també parlarem després del dia, s'inclou una activitat que es va haver d'ajornar per la pluja, que és la Festa Jove, que estava prevista per l'Ermita. Que ningú es preocupi, que aquesta activitat es farà, i es farà el mes de juny. Però comencem parlant de la primera activitat, que serà el dia 3 de juny, serà l'Espai Jove, un torneig força interessant.
13: Doncs sí, farem un torneig de ping-pong, que és una activitat que en un format una mica més petit ja ens està funcionant molt bé mensualment a l'Espai Jove. Tenim un grup de joves molt motivats en el tema del ping-pong, i el que volem és, doncs, fer un torneig en cara i ulls amb snacks per passar la tarda i premi pel jove guanyador del torneig.
3: Després, el dia 5 de juny, a Villamaria, tindrem un tardeo jove.
13: Sí, aprofito aquesta activitat per comentar que moltes de les activitats del programa del Saber Cafès van néixer de les propostes que ens van fer arribar les joves a través de les jornades Parlem, que van ser al febrer també la segona edició, i precisament aquest tardeo jove és una d'aquestes activitats. Aprofitem l'espai exterior de la Casa de Via Maria, doncs, com ja hem fet en altres ocasions, per fer una activitat lúdica amb els joves, amb música, però també amb alguns jocs mecànics i altres jocs, per passar una bona tarda.
3: Serà de 6 de la tarda a les 10 del vespre a Villamaria, aquest tardeo jove. Següent activitat, diumenge 7 de juny.
13: Doncs en aquest cas portem una activitat nova en el calendari d'activitats, que és una jornada de videojocs i realitat virtual al Teatre Núria Espert. Durant tot el diumenge 7 de juny, tant pel matí com per la tarda, el teatre es converteix en un recinte dedicat als videojocs, amb moltes tipologies, i farem diferents tornejos. Pel matí, torneig de Mario Kart, i a la tarda, torneig de FIFA. I hi haurà premi pels guanyadors de tots els certàmens. A part d'aquests tornejos, hi haurà altres jocs amb realitat virtual, com dic, doncs per testejar diferents tipologies de joc.
3: Per tant, novetat d'aquest any, aquesta jornada de videojocs i també de realitat virtual. Anem al dijous 11 de juny, taller de pintura urbana. Aquesta es farà a l'Espai Jove.
13: Sí, volem continuar treballant perquè els joves se sentin seu l'Espai Jove, i en aquest sentit els convidem a participar d'un taller de pintura urbana on realitzarem un mural identitari de l'espai, i a càrrec d'una tallerista especialitzada. I, bueno, convidem en aquest sentit a tothom que s'hi vulgui apropar i testejar una mica la pintura urbana i de més, doncs que s'animi.
3: 12 de juny, aquí recuperem aquesta festa jove que sí. Es va haver d'ajornar per la pluja. Esperem tenir bon temps el dia 12 de juny. Serà l'Ermita del Palau, la festa jove, tal com estava prevista inicialment.
13: Exacte. Va ser una llàstima haver-ho de posposar per la pluja del 9 de maig. De fet, molts joves ja se'ns van adreçar, doncs, que quina pena que s'hagués ajornat, i precisament aquí puntualitzo que els darrers dies hem estat amb l'alcalde Marc Girbet als instituts de la ciutat, com saps, i molts joves ens preguntaven per aquesta festa, i ja els vam avançar que la reprogramaven i quedaven supercontents. La reprogramem per divendres 12 de juny amb els dos DJs que van guanyar el concurs de DJs que van promoure des del Compte de Sant Andreu Jove, el Gabriel Grau i el DJ Josep.
3: Per tant, els veurem en aquesta festa de jove el dia 12 de juny. Anem al dissabte 20 de juny, sortiu fora de Sant Andreu de la Barca, una sortida fora a Illa Fantasia.
13: Doncs sí, en aquest sentit, una mica repliquem la proposta que vam dur a terme a Setmana Santa, que vam fer una sortida a PortAventura i que va ser molt exitosa. Vam emplenar totes les butaques del bus que teníem preparades, i doncs, a l'arribar a l'estiu, i pensant que un parc aquàtic podia ser una activitat engrescadora, i llavors portem aquesta proposta de sortida l'Illa Fantasia.
3: Tenim una altra activitat refrescant, però en parlarem després.
13: Sí.
3: El dijous 25 de juny també la participació, no?, dels joves i les joves de Sant Andreu de la Barca amb la penjada de la bandera de l'Orgull. Després tindrem la Festa de l'Orgull al juliol, però també reivindicar i també que els joves també acompanyin en aquesta iniciativa. No?
13: Doncs sí, amb aquesta mirada de transversalitat de que tenim des de l'equip de govern, doncs considerem que al final, evidentment, les polítiques de joventut no poden anar lligades a les polítiques d'igualtat, no?, i de promoció dels drets del col·lectiu LGTBI, en aquest cas. I llavors, doncs, dins del programa d'activitats d'estiu, però també estarà dins del programa de les activitats de l'Orgull, doncs duem a terme aquesta acció on hi participem com a Espai Jove en conjunt amb la Biblioteca Aigües Toses, Ràdio Sant Andreu i l'Escola de Música, en aquesta penjada de la bandera de l'Orgull a la balconada de la biblioteca, com un punt de reivindicació.
14: Evidentment, a més, en un lloc ben visible. Sí. Normalment, també era un lloc ben visible, que era el balcó de l'Ajuntament, però
13: serà.
14: Que en aquesta ocasió, aquesta penjada de la bandera de l'orgull en el Centre Cultural Aigüestoses, i que des d'aquí, des de l'emissora municipal, també us volem agrair el fet que ens féssiu partícips també d'aquesta iniciativa.
13: Nosaltres, no? Encantades.
14: El divendres 26 de juny, a l'Espai Jove, taller de maquillatge Drac. Suposo que ja per ambientar-se...
13: Exacte.
14: Pel dia de l'orgull.
13: Exacte. Estem amb aquest mes de reivindicacions i des de l'Espai Jove, doncs, hem programat aquest taller amb un artista drac, de fet, en auge, participant a la darrera edició de Regias del Drac, que és Bar de Petarda. I bé, doncs, tothom que vulgui passar una bona estona, que vulgui, bueno, tenir un lloc on expressar-se lliurement i provar el que és l'art del maquillatge, doncs comptarem amb una gran professional per fer aquesta estona distesa.
14: Hem d'avisar també que alguna de les activitats cal una inscripció prèvia, eh?
13: Això sí, clar, perquè en algunes, sobretot en aquelles que requereix de talleristes especialitzats, doncs hem de tenir un cert quòrum per poder-les dur a terme. Des d'aquí animem a tots els joves de Sant Andreu a que s'apuntin a aquestes activitats, esclar.
14: Anem el divendres 3 de juliol a l'ermita de Santa Madrona del Palau, si anem a la fresca, a partir de les 10 del vespre.
13: Doncs sí, també és una de les activitats que va sortir a través de les jornades Parlem, que també va sortir en el primer any. Els joves agraeixen tenir aquest espai, no? Ja que Sant Andreu des de fa un temps, doncs, no disposa de cinemes, i més a l'estiu, doncs, s'agraeix molt fer-ho a la fresca, no? Aquest cop ho fem a l'ermita del Palau i veurem la pel·lícula Super Empollones, que és una pel·lícula, doncs, de comèdia, precisament, que creem que connectarà molt amb les joves, i com a petita novetat hi haurà servei gratuït de crispetes, o sigui que millor plan impossible.
14: I a més a l'ermita de Santa Madrona, per tant, espectacular.
13: Espai, sí, ben xulo.
14: Anem el divendres 10 de juliol, tornem a Villamaria amb una nit musical.
13: Doncs sí, aquí el que portem o el que proposem és replicar la nit musical que portem dues edicions fent durant la fira d'hivern, i que la darrera edició, per exemple, va comptar amb una molt bona participació i amb una molt bona qualitat dels músics que s'animaven a cantar, a actuar. I doncs un altre cop ara a l'estiu, doncs, creiem que el pati de Via Maria seria un espai idoni per fer aquests concerts a la fresca. Es tracta d'una espècie de jam session on els artistes venen i van tornant-se per fer les seves actuacions. A més, serà un espai molt agraït per fer sopar a fresca, hi haurà un petit servei de barra, o sigui que per passar una bona nit amb música, doncs és un molt bon plan.
14: I per descobrir nous talents, també, no?
13: Exacte. Aquí tenim molt bon talent local, musical i a més jove, i per tant aquests grups emergents els convidem a fer les seves actuacions.
14: Anem el 17 de juliol al Parc Central, tindrem, doncs, el Sabarca Night, a més en un lloc que realment, doncs, també interessant com és el Parc Central per fer activitats.
13: Doncs sí, en aquest sentit tenim el, podríem dir, com el gran concert, en el sentit que és el que mou més infraestructura, i el duem a terme al Parc Central. Enguany tindrem actuació del grup de versions Préssecs, que per qui no els conegui, els animo a que els busqueu, perquè són un grup ben divertit. Versionen en un estil així molt actual, podria dir molt tipus La Pegatina, molt tal, però versionen cançons mítiques dels clàssics de Disney i dels animes dels 3XL. Per tant, aquests joves una mica més adults segur que recordaran aquestes melodies. I després tindrem el nostre DJ local i company de Radio Sant Andreu, DJ Beca, per amenitzar la resta de la nit.
14: Per tant, festa assegurada el dia 17 de juliol al Parc Central amb el Sabarca Night. Abans parlàvem de la sortida d'Illa Fantasia, que era una activitat refrescant, però acabarem aquest Sabarca Fest amb una activitat molt refrescant el dia 20 de juliol, la Pool Party a la piscina municipal de Can Salvi.
13: Doncs sí, repetim aquesta activitat que vam engegar l'any passat, que també va tenir molt bona acollida, i doncs repetim aquesta sessió nocturna a la piscina de Can Salvi, acompanyada musicalment del nostre DJ local, també DJ B. Aquí també cal inscripció per treballar l'aforament de la piscina, i serà, doncs, el tret final i ben refrescant del programa d'activitats. Home,
14: estarà molt bé, no?, una sessió de DJ banyant-nos, sí. I a més, a la nit, que això no és habitual.
13: No, no, va sortir superbé l'any passat.
14: És una entitat única, no?
13: Sí, sí, sí, és ben única.
14: Doncs Javi Romero, com a regidor de joventut, té els micròfons de Ràdio Sant Andreu per animar els joves. Jo crec que no cal animar-los amb totes les activitats aquí en programades que són prou interessants, però si encara falta un reforç, què els diria als joves i les joves?
13: Doncs jo els diria que des del Departament de Joventut treballem incansablement al llarg de l'any per oferir al nostre jovent aquell oci que malauradament, almenys fins al moment, potser no troben a la nostra ciutat, i que treballem molt perquè gaudeixin de les activitats que proposem, i que sobretot sempre obrim les portes o tendim la mà a preparar-les conjuntament, com amb les jornades parlem. Com deia abans, en aquestes visites amb l'alcalde als instituts, jo no he parat de repetir que aquestes són les propostes que hem treballat, però que seguim superobertes a rebre més propostes o més suggeriments per continuar completant el calendari d'activitats de l'any amb propostes que els agradin, perquè així som, o sigui, som un equip de govern que està fortament preocupat perquè les joves gaudeixin i per fer-les partícips de tot el procés. Així que només que em queda, doncs, animar-vos a tots i totes a que vingueu i que gaudiu de les activitats que hem preparat amb molt de carinyo per vosaltres.
14: Doncs segurament que serà així. Javi Romero, regidor de Joventut, gràcies per acompanyar-nos.
13: Sempre és un plaer, gràcies.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i els dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
14: L'edifici de les Escoles Velles de Sant Andreu de la Barca acull aquests dies una exposició itinerant dedicada al programa Voluntariat per la Llengua, una iniciativa que promou l'ús social del català a través de converses entre voluntaris catalanoparlants i persones que estan aprenent la llengua. La mostra, que es podrà visitar fins al dia 18 de maig, recull dades i experiències de participants que han format part d'aquest projecte al llarg dels anys. La responsable del Servei Local de Català de Sant Andreu de la Barca, Rosa Monforte, ha explicat a Ràdio Sant Andreu el motiu d'aquesta exposició i també ens ha parlat de la nova edició del programa del Voluntariat per la Llengua, un programa que consisteix en posar en contacte una persona que està aprenent el català i que vol començar a parlar-lo amb una altra que el parla habitualment i que actua com a suport durant aquest procés d'aprenentatge. Les parelles lingüístiques es troben una hora a la setmana, de vegades s'allarga molt més, durant 10 setmanes per mantenir converses en català en un ambient distès i també quotidià.
15: Bé, doncs és una exposició itinerant que ha anat passant per diferents poblacions i per diferents espais, i ara doncs hi havia l'ocasió de tenir-la a Sant Andreu, la vam demanar. És una exposició en què s'exposa doncs una mica doncs dades per una banda i per l'altra doncs experiències de persones que han participat en aquest programa del Voluntariat per la Llengua. I com que també ara estem en una època de l'any en què podem començar a fer parelles lingüístiques amb els alumnes que ja tenen un nivell i que comencen a xerrar, doncs ens va semblar que era adequat, no?, per fer difusió, per donar a conèixer, perquè també doncs les parelles lingüístiques que ja estan funcionant passessin, i bé, doncs aquí està l'exposició fins al dia 18 de maig.
14: A Sant Andreu de la Barca, com dèiem, des de l'any 2003 es fa el Voluntariat per la Llengua. N'hem parlat en moltes ocasions a través de la ràdio, però si haguéssim de resumir en què consisteix el Voluntariat per la Llengua o què és, què ens diria, Rosa?
15: Bé, doncs seria posar en contacte una persona que parla català, que en aquest cas seria el voluntari, i amb una persona que l'està aprenent o que vol millorar-lo o que doncs no està prou segur i no es llança a parlar perquè es pensa que no en sap gaire, i aleshores doncs posem aquestes dues persones en contacte, es troben una hora a la setmana i per fer conversa. durant 10 setmanes. Això és el que marquem, perquè és un programa voluntari, llavors perquè hi hagi un temps d'inici i un temps final, tot i que després, si volen, poden repetir i fer 10 hores més.
14: Sol passar això, no?, de que finalment s'allarga encara més, d'aquesta hora que és el que es demana, doncs a la setmana s'allarga més i la conversa continua.
15: Exacte. I després això, poden fer com una segona tanda, o sigui, fins a 3 tandes de 10 hores poden fer. Després ja recomanem fer un canvi. Si volen continuar participant en el programa, doncs recomanem canviar de persona, de voluntari o d'aprenent, perquè doncs bé, així també la persona s'acostuma, no?, a tenir diferents persones de referència, no?, des del punt de vista de l'aprenent, i a sentir i a parlar amb persones amb diferents accents, etc.
14: El perfil de l'aprenent, en aquest cas, persona que vulgui mantenir una conversa en català, perfil, en aquest cas, del voluntari, quin perfil tindria?
15: A veure, el perfil de l'aprenent, si és alumne, si és alumne nostre, ha d'estar fent el bàsic 3, que és el curs que ja permet, doncs, començar a tenir una mica de conversa, perquè si no diríem que no té sentit. Si no és alumne, que no necessàriament s'ha de ser alumne per participar del programa, doncs això, que pugui parlar una mica, o sigui, tenir una mica de conversa, no que ho faci perfecte, sinó, però que tingui, doncs, una mica de conversa. Si té un nivell zero, no és recomanable. I en el cas del voluntari, doncs, és una persona que parli català, independentment de si el parla a casa, de si és la seva llengua materna, si l'ha après, o sigui, un catalanoparlant.
14: Per tant, el procediment, tant de voluntaris com d'aprenents, si volen participar de la nova edició del Voluntariat per la Llengua, cal adreçar-se, en aquest cas, al Servei Local de Català.
15: Sí, al Servei Local de Català, que estem a les Escoles Velles, el telèfon seria el 634-75-72-31, hi ha també servei de WhatsApp en aquest número de telèfon, o bé, doncs, per correu electrònic, santandreubarca@cpnl.cat, o si no, doncs, que passin per les Escoles Velles i preguntin també.
14: Si parlem de xifres, en Rosa, des de l'any 2003 que es va instaurar també el Voluntariat per la Llengua a Sant Andreu Barca, més de 1.000 persones, 1.300 crec que aproximadament, entre voluntaris i aprenents, han passat per aquest programa. Per tant, estem parlant d'una xifra important.
15: Sí, una xifra important. Des del 2003 s'han anat fent edicions cada any. Ara, en aquests moments, el programa del voluntariat està obert durant tot l'any, o sigui, en qualsevol moment de l'any una persona pot contactar, pot apuntar-se a la borsa com a voluntari o com a aprenent, i doncs de seguida que quadrem els perfils, doncs ja fem la parella i els posem en contacte. I llavors això, al llarg de tots aquests anys, doncs hi ha hagut 1.300 participants llargs, gairebé 1.400.
14: Tenim voluntaris que porten molts anys també participant.
15: Sí. Hi ha voluntaris, doncs, que van repetint, eh? O sigui que és això, que cada any, doncs, els podem contactar i doncs sempre participen. Tenim uns quants, d'aquests. A vegades fan algun descans, no?, perquè doncs també és necessari, no? Però sí, n'hi ha molts que han participat des de la primera edició i continuen participant, i també tenim voluntaris nous, que també està bé, no?, anar renovant doncs bé, la borsa de voluntaris.
14: Tenim algun aprenent o aprenenta que ha començat aprenent o aprenenta i ha acabat sent voluntari o voluntària?
15: Doncs sí, hi hauria alguns casos d'aquests, sí. El que passa que a vegades els que comencen com a aprenents, encara que ja tinguin un nivell molt alt de conversa i que els diguis ja pots ser voluntari, els costa una mica de fer el pas. Hem tingut algun cas, però els costa, no? Perquè sempre tenen aquella actitud que es pensen que no en saben prou, no? Que no ho faran prou bé.
14: I no és així,
15: No és així, en absolut.
14: Aquí també els comerços també juguen un paper important.
15: Sí, els comerços, doncs, també estan adherits al programa, comerços que puguin atendre en català, i aleshores, doncs, també és una informació que facilitem a les parelles lingüístiques, doncs, perquè si han de fer alguna compra o han de fer alguna cosa, doncs també puguin utilitzar aquests recursos. I a més també els comerços, els alumnes,
16: han de fer unes pràctiques a partir d'un determinat nivell i els comerços doncs col·laboren, no?, a acollir aquests alumnes que comencen a parlar, a donar-los una mica de conversa i a treure, no?, doncs el català que estan aprenent a l'aula, doncs a treure'l al carrer.
14: Tenim aquí un eslògan que és "quan parles fas màgia". Això fa temps ja que utilitzeu, sí, aquesta frase, no?
16: Sí, sí, és aquesta campanya, no?, de difusió del voluntariat, que es va vincular, de fet, al mag Joanola, que és un mag que ha vingut aquí a Sant Andreu de la Barca en més d'una ocasió.
14: Molt bo, m'han dit, eh?
16: Sí. Sí, i aleshores doncs és això, no? Van jugar amb la màgia, no? I la màgia de les paraules, i la màgia del llenguatge, i la màgia de parlar, no? I d'aprendre una nova llengua.
14: A més d'aquesta exposició del Voluntari per la Llengua, que està en el vestíbul d'Escoles Velles, també heu preparat altres activitats, com un voluntariat per la llengua express. En què consisteix?
16: Bé, doncs això del voluntariat express, com comentava abans, tenim alumnes que ja tenen un nivell, que comencen a parlar, que ja poden tenir una parella lingüística, i com que no saben de què va, doncs organitzem aquesta activitat perquè ells facin un tastet del voluntariat. I aleshores doncs portem voluntaris. En aquest cas no són voluntaris externs, sinó que tenim un curs de nivell superior, que són els que faran de voluntaris dels alumnes que poden tenir una parella lingüística. Llavors consisteix això, en fer converses ràpides durant uns minuts i canviar de parella. I llavors així ells hauran d'anar parlant amb persones diferents, i bé, i seria doncs això, no?, aquest tastet del que és tenir una parella lingüística, no?, parlar amb una persona que externa, diríem, que en aquest cas seria, doncs, tots són alumnes però tampoc es coneixen, perquè són de grups diferents.
14: Veig que el Voluntariat per la Llengua es va renovant any rere any, no?, sí, en quant a activitats, en quant a difusió també, no?
16: Sí, sí, sí, això, activitats, difusió, a vegades doncs també portem una parella lingüística a l'aula, no?, perquè doncs expliquin la seva experiència i així els alumnes coneguin com és tenir una parella i s'hi animin, i sí, és qüestió d'anar-ho promocionant.
14: Ara que es parla molt sobre l'ús del català, la baixada de l'ús del català, gràcies a experiències com el Voluntariat per la Llengua, els cursos del Servei Local de Català, doncs animar tothom a que parli català, no?
16: Exacte,
14: sense por, no?
16: Exacte, animar tothom. Després també les xarxes socials estan fent un paper important, hi ha força creadors de continguts en català que són nous parlants de català, vull dir que una mica doncs l'enfocament seria aquest, no?, cap a nous parlants, que aquests nous parlants trobin el seu espai, i els de sempre, diguem, els que parlen català habitualment, doncs no fer canvis innecessaris,
14: La Cristina Moreno és una voluntària per la llengua. Ja fa un parell d'anys que participa en el programa del Voluntariat per la Llengua a Sant Andreu de la Barca. També ens ha explicat la seva experiència.
17: Porto un parell d'anyets o així. No he tingut moltes voluntàries, però hem fet durar molt el voluntariat amb elles, i l'experiència és molt gratificant, perquè coneixes gent nova d'altres països, amb ganes d'aprendre el català, intercanvies cultura, bàsicament, a part de l'idioma, no? Bueno, l'idioma és el meu. Però, clar, comparteixes pues, experiències, o millor, jo que sé, gastronomia, coses de plats del seu país que no tens ni idea i t'expliquen, i realment són moments molt divertits.
14: Portes 2 anys fent de voluntària, més o menys, no?
17: Sí, aproximadament, sí.
14: Com vas conèixer el programa del Voluntariat per la Llengua?
17: Per xarxes socials i per la tele, per TV3, perquè només miro TV3. Sí, sí, llavors vaig decidir un dia enviar un WhatsApp i saber com havia de fer per apuntar-m'hi, i és molt senzill. Molt senzill, molt fàcil, i tots estem preparats per fer-ho. No fa falta cap coneixement extens de la llengua, ni ser filòleg, ni res de l'altre món.
14: Parlaves ara de lo gratificant que és amb les aprenents que has tingut fins ara, i de conèixer també altres cultures, no?
17: Exactament. Realment, perquè al final no és una classe de català ni molt menys, és passar una estona i que l'altra persona xerri, llavors qualsevol tema és bo, la cosa és parlar, i llavors acabes de parlar doncs això de, doncs al meu país fem un plat de, jo que sé, de mongetes, per dir alguna cosa, fet no sé com, dic, ah, doncs nosaltres el fem així, i qualsevol tema és bo, no?, de la geografia, del paisatge, de les ciutats, i tothom aprèn, o sigui, jo aprenc d'aquestes persones i elles aprenen de mi, no només l'idioma.
14: Per tant, aprenent, tant l'aprenent com, com el voluntari, per tant, quan parlem del voluntariat per la llengua, podríem pensar, no, aquí el beneficiat o la beneficiada és l'aprenenta o l'aprenent, sinó en aquest cas també és molt gratificant per part del, del voluntari.
17: Exactament, exactament. Perquè, clar, al final, jo per la llengua no, perquè només faig que parlar la meva llengua, o sigui, l'altre el que fa és deixar-se anar el que ha après a classe, que, no, que perdi la vergonya que el parli, però, clar, la conversa pot ser de qualsevol cosa. O sigui, el consorci ens dona material i això per fer-ho servir, però la veritat que el tinc a casa ni l'he obert, perquè qualsevol tema és vàlid. És un cafè, hola, què fas, com ha anat el dia, com ha anat la setmana, i si plou, plou, i parles de qualsevol cosa.
14: Aquestes són part de les experiències d'anteriors anys, no?, parlant amb voluntaris i d'aprenents, que sí que el consorci us aporta a vosaltres un dossier de possibles temes de conversa, però pràcticament aquest dossier ni s'obre, no?, perquè sempre és

0: Fatet, i l'altre vivia més aquí, més cap al centre, que anàvem per aquí pel teatre. També tenim al servei de la biblioteca una sala que la podem fer servir, però al final ens estiràvem més anar a prendre un cafè a qualsevol lloc i anàvem canviant un dia aquí, un dia allà, i també donem feina als negocis del poble.
1: Exacte, bueno, de fet els comerços també participen en el voluntariat per la llengua. Hi ha una sèrie de comerços que podem veure un distintiu a la seva entrada on aquests aprenents es poden adreçar en català i saben que se'ls contestarà en català.
0: Exactament, sí, sí, recordo un dia amb una d'elles que li vaig ensenyar a fer coca de llardons perquè venia dijous gras i vam anar a comprar juntes perquè si tenia els ingredients i li vaig explicar com ho havia de fer i clar, ella d'inici parlava en castellà, no? Dic, no, t'has d'adreçar en català, que aquí si no, no contestaran mai, sí, sí. I, fem. I sé que hi ha botigues que estan adherides.
1: Quin missatge donaries a persones que estiguin ara pensant si apuntar-se o no al voluntariat per la llengua, perquè els recomanaries?
0: Que no s'ho pensin, que és molt divertit, que ens ho passem molt bé i que total és una hora a la setmana o poder una miqueta més, però així coneixes persones noves, surts una mica de casa o desconnectes de la feina i és un punt d'inflexió que ajudes a la gent sense gaire esforç, perquè nosaltres parlem el nostre idioma i al final guanyem tots.
1: Ja coneixes l'aprenent o aprenenta d'aquest any?
0: Encara no.
1: Nervis?
0: No, perquè ja soc veterana, però sí, amb aquella cosa de dir a veure qui i com serà. Sí, sí.
1: També hem conegut el testimoni d'una de les aprenents que participa en enguany al programa del voluntariat per la llengua a Sant Andreu de la Barca. La Jimena López, d'origen bolivià, assegura que va decidir apuntar-se al voluntariat per la llengua per facilitar la seva integració social i també laboral a Catalunya.
2: A veure, jo la primera vegada que he viscut aquí, he viscut en Madrid, saps? I quan he arribat aquí a Barcelona, clar, per motiu de laborals també i socials sobretot, perquè una manera d'incluir-te a les... al medi social, pues, parlant la seva llengua.
1: I el fet de parlar en català, què és el més complicat que has trobat?
2: A mi me costa més el tema de la gramàtica, costa més perquè quan estic parlant el meu cervell pensa en castellà, no? Entonces sempre intento fer així les traduccions i crec que ahí me embolico més. Però m'agrada, m'agrada.
1: Però parles molt bé el català.
2: Bueno, estic aprenent, tinc una parella lingüística i normalment sempre quedem fent xerrades i bueno, ahí estamos.
1: De què parleu quan teniu aquestes converses amb la parella lingüística?
2: Bueno, normalment no hi ha un tema determinat, no? És temes del dia a dia, socials, polítics, saps? Normalment intentem no tocar aquests temes polítics per a no estar ahí embarazadas, no?
1: Però sempre hi ha temes, no? Sempre hi ha temes per tractar en aquestes converses que és una hora a la setmana, segurament que us allargueu una miqueta més, no?
2: Clar, dilluns i dimecres venim aquí a classe, que és per una hora, dues hores normalment, i clar, és insuficient. Normalment aprofitem aquesta voluntariat per a fer xerrades no tan gramaticals, sinó més sueltes.
1: Més del dia a dia, no?
2: Més al dia a dia, sí.
1: Utilitzes el català fora de l'aula o fora del voluntariat per la llengua? Intentes anar parlant en català? Saps que hi ha comerços, sí, que estan adherits al voluntariat per la llengua i que saps que et pots adreçar, parlar en català, que et respondran en català i que t'ajudaran en tot el possible.
2: Sí, normalment jo visc aquí al poble i normalment sí que aprofito d'anar a los puestos aquí locals donde hi ha el voluntariat i tal, i ja conec molta gent que allí treballa en els comerços i ja me'n conec, ja me coneixen i tal, i intento parlar amb ells català.
1: Normalment, i bé, no?
2: Sí, són els meus professors també, sí, sí.
1: D'on vens? On vas néixer?
2: ¿Cómo?
1: ¿On vas néixer?
2: Ah, soc boliviana.
1: Boliviana.
2: Sí, sí, sí, però ja visc que...
1: fa molts anys aquí, no?
2: Sí, sí, des de los 21, uh-huh, saps? I ara tinc 40. Normalment, pues, ja he viscut en molts sitios i jo, molts jocs, no? I ara, pues, estic aprofitant aquí. I el meu principal objectiu és de de trobar feina també, i

0: Vull que digui, oye, necessites aquest certificat que també te'l piden, no? És un, també és un requisit també per al tema de faena. I lo faig per a aquesta zona i per a l'altra també.
1: Hi ha alguna paraula en català que t'agradi molt especialment?
0: Sí, a veure, ara estem portant-nos el que són les gramaticals i clar, hi ha moltes paraules, per exemple, el tema de l'ajuntament, el tema de lo que són les dièresis i aquestes, que parece mentira, però costen
1: una mica.
0: I los accents, sobretot, los tancats oberts, saps? Aquestes que te posen ahí la cap, diu, i aquesta no, què era? Tancada o oberta, no?
1: Però paciència, no? Amb paciència suposo que al final es pot aconseguir l'objectiu, però alguna paraula que hagis escoltat en català que diguis, aquesta paraula m'agrada com sona en català.
0: Sí, a veure, juguem aquí, al finalitzar la classe, juguem un paraula, un joc que es diu multa, i fem així, digamos, acertix també, del cap, de cap, no sé, coses així, coses que també... Una paraula així en si no tinc.
1: I Ràdio Sant Andreu també ha tingut l'ocasió de poder conversar a una parella lingüística. La parella formada per la Mercè i també per la Montse, que també ens han volgut explicar la seva experiència i com va això del voluntariat per la llengua i també les diferents converses que solen mantenir a les seves reunions. Estem parlant de la Mercè Montes, voluntària, i la Montse Maestre, que és aprenenta. Totes dues també coincideixen en els cursos del Servei Local de Català fent el mateix curs. Voluntària i aprenent. Per què ha decidit apuntar-se al voluntariat per la llengua?
2: Pues mira, que la Montse m'ho va demanar i vaig dir, vale, pues fem un temps, i així va ser.
1: És el primer any que ho fa o...?
2: Sí.
1: I què espera d'aquest voluntariat per la llengua, com a voluntària?
2: Com a voluntària, que aquí mira la meva col·lega, pues parli el català sense vergonya.
1: Creu que ho aconseguirà?
2: Crec que sí. Sí? I sí, jo sóc optimista.
1: Ja té el programa o ja ha pensat quin tipus de conversa...?
2: Bueno, fem una conversa així variada, de dones, de lo que surti. De lo que surti.
1: Per tant, sempre hi ha temes, no?, per parlar?
2: Sempre, sempre hi ha temes.
1: I com ho porta, la companya?
2: Bueno, bé. Ho va fent bé, sí.
1: Montse, com ho portes, el fet d'aprenent d'aquest voluntariat per la llengua, d'aprenent-te, aquí amb la voluntària, com van aquestes converses?
3: Molt bé, molt bé. Sí, van fent xerradetes molt llargues. Està molt bé, sí.
1: Però parles molt bé el català.
3: Bueno, una miqueta. Me falta una miqueta de soltura.
1: Bueno, suposo que ganes, no?, de dir, ei, que en sé, que puc parlar-lo bé, no? De vegades és que un s'ho cregui, no?
3: Sí, sí, això, exactament és això. Sí, i a més, amb Mercè...
1: Ho posa més fàcil.
3: Ho posa més fàcil, sí.
1: I aquests temes, ha dit que, diu, parlem de coses de dones.
3: Sí, el que surti... del mateix, d'igual.
1: On quedeu per fer aquestes converses?
2: Pues hem quedat avui aquí en una granja i pues allà fem un cafè i parlem del sol, de la pluja, del que toca.
1: Bueno, diuen que és una hora setmanal, jo penso que amb vosaltres passeu d'aquesta hora, no?
2: Sí, que passem, sí. Sí, perquè a vegades parlem i no sabem frenar.
1: Per tant, aquestes 10 sessions d'una hora, vosaltres això us queda curt, no?
2: Bueno, sí, jo crec que sí que quedarà curt, sí.
3: Sí, sí, totalment d'acord.
1: Sou alumnes també del Servei Local de Català?
2: Sí.
1: Dels cursos? Quins cursos feu?
2: Fem el B, el B3.
3: El B2.
1: Les dues feu el mateix curs?
3: Sí, sí, hem fet l'intermedi 1, el 2 i el 3.
1: I com us va?
3: Bé, està bé, sí. La llengua és molt maca, el professor també, és molt, molt agradable i la veritat que està molt bé.
1: Trobeu difícil, complicat? És el que trobeu més difícil o complicat del català?
3: No sé què dir-te. Jo crec que és agafar confiança. No és tan problemàtic, a veure, con una altra llengua.
1: És el fet d'atrevir-se, no? Suposo.
3: Sí, sí, això.
1: És el que has d'intentar, no, Mercè? De que es vagi atrevint i vagi parlant més el català.
2: Parla bé, l'únic sí, sí. Que li costa a vegades de com fer els verbs i coses així, però no, parla bé.
1: Jo crec que vosaltres dues repetireu, no?, aquesta experiència, el voluntari de parlar llengua.
2: Sí, sí que repetirem, sí, ja ho veuràs.
3: Sí, sí, totalment d'acord.
1: Experiències al voltant del voluntariat per la llengua de Sant Andreu de la Barca, que s'organitza des del Consorci de Normalització Lingüística per la Llengua i des del Servei Local de Català. Una exposició que es podrà veure fins al dia 18 de maig recull la història del voluntariat per la llengua, que va començar l'any 2003. Més de 1.400 persones han passat a Sant Andreu de la Barca a través del voluntariat per la llengua, que també enguany s'han organitzat altres activitats complementàries, com el voluntariat per la llengua express, una proposta que permet als alumnes experimentar en primera persona com funcionen les parelles lingüístiques mitjançant converses breus amb diferents voluntaris. Sota el lema de Quan parles fas màgia, la campanya continua apostant per fomentar l'ús social del català i reforçar la confiança dels nous parlants. En aquest sentit, Rosa Monforte, responsable del Servei Local de Català de Sant Andreu de la Barca, fa una crida a la ciutadania a mantenir-se en català amb les persones que l'estan emprenent.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I finalment, una última informació que destaquem avui en aquest via directe. Al centre excursionista Pitallat i l'agrupació de joves han exhaurit totes les places en menys de 24 hores per la sortida que realitzaran a finals del mes de juny al Congost de Montremei.
2: El centre excursionista Pitallat i l'agrupació de joves han aconseguit omplir totes les places de la seva primera activitat organitzada conjuntament en menys de 24 hores. La proposta prevista pel pròxim 27 de juny és una sortida al Congost de Mont-rebei i ha despertat un gran interès entre els socis de les dues entitats fins al punt d'exhaurir totes les places, les 20 disponibles, abans de la celebració de la sortida. L'activitat combinarà una ruta de 9 quilòmetres en caiac pel pantà de Canelles amb un itinerari de senderisme de 9,5 quilòmetres pel Camí d'Aragó. Maria Arcs, membre de la secció jove del Centre Excursionista Pitallat, ha explicat que, a més d'omplir les places, també ha servit per fer bastants més socis nous.
3: Bueno, ens va contactar la grupa perquè ara està fent diferents sortides o diferents activitats amb altres entitats del poble. Crec que ja han fet alguna amb Castellers, si no m'equivoco. I res, es van posar en contacte amb nosaltres l'Omar, que s'encarrega una mica del tema d'esports. I res, hi va sorgir la iniciativa.
2: Quantes setmanes heu tingut de preparació? Què heu tingut de fer? Com heu preparat aquesta sortida?
3: Pues crec que vam començar com fa un mes, una mica menys. I res, i vam començar, bueno, vam fer un parell de reunions només per decidir quina activitat volíem fer. Ens vam per WhatsApp i res, i després vam començar a decidir pues, quines coses volíem fer, com ho fèiem, el dia...
2: Clar, perquè aquesta iniciativa ha nascut amb una entitat que és l'agrupació de joves, que és, principalment són joves de Sant Andreu de la Barca, però clar, tu també ets membre de la secció jove del Pitallat. Llavors, què aporta aquesta unió entre dues entitats i una activitat tan enfocada al jovent? Com s'ha organitzat i per què es busca amb aquesta excursió?
3: Sí, el que es buscava principalment és que la gent s'animés, vingués, conegués més de les dues entitats, perquè a vegades, moltes vegades, aquestes entitats que estan encarades cap a joves no arriben a tothom, i parles amb molta gent, amb molts joves de Sant Andreu de la Barca, i no saben què és el Pitallat i no saben què és la grupa. Bueno, la grupa és més complicat no saber què és, però no saben què són, no saben com es poden apuntar, què poden fer. Aleshores, el que volíem era pues, que arribés a més gent, que s'apuntés més gent, que de fet ha servit, perquè s'ha apuntat més gent, almenys al Pitallat, s'han apuntat bastants més socis nous i la cosa ha anat bastant bé.
2: És a dir, que ha servit de reclam perquè les dues entitats creixin una mica.
3: Sí, sí, d'alguna manera sí.
2: Aquesta sortida és al Congost de Mont-rebei, que és un dels espais naturals més espectaculars de Catalunya. Per què heu escollit el Congost de Mont-rebei per aquesta sortida?
3: Doncs la veritat és que va ser com la primera idea que vam tenir, que vam pensar, mira, pues està molt bé perquè no enfoca només caminar, sinó també pues, una sortida amb caiac, que és com més lúdica, vas amb més gent, has de fer com més pinya, parles, et socialitzes molt més. Jo crec que era una sortida bastant guai per poder fer amb altra gent. Era una sortida que jo personalment ja havia fet i sabia que a mi em va agradar, jo m'ho vaig passar bé. Aleshores vam dir, pues, endavant amb aquesta.
2: Aquesta activitat és una activitat bastant xula perquè combina diferents modalitats. Explica'ns una mica com serà aquesta excursió, un resum de la sortida, les activitats que es fan allà al Congost.
3: Doncs això mateix, la començaríem des de l'embarcament de Corçà, uns 9 quilòmetres amb caiac doble, que a mi això em semblava bastant guai perquè si et toca amb algú que no coneixes, pues, t'has de coordinar, has de fer com... És com una dinàmica de grup, al final. I res, arribàvem a l'embarcader del final del Congost i començàvem a caminar. Uns altres 9 quilòmetres caminant també, 450 metres de desnivell, que és bastant assequible, i després tornàvem, o sigui, tornarem amb una barqueta, un aquabús, que se'n diu, fins al pàrquing inicial.
2: Clar, aquesta excursió és una excursió que abans de que l'aneu a fer les dues entitats, suposo que l'haureu provat, perquè combina moltes coses i té una certa preparació, m'imagino.
3: Sí, ja la vam provar. O sigui, jo en el seu moment ja més o menys sé com és, per tant, per això vam dir d'anar a aquest lloc.
2: Què fa especial aquesta proposta respecte a una excursió convencional, diguéssim, per exemple, una sortida al Pitallat?
3: Home, principalment que és bastant més... O sigui, la quantitat de gent que pot venir és bastant més que la que nosaltres oferim normalment, perquè quan, al final, quan vas a fer una sortida de muntanya, prioritzes que el grup sigui una mica més reduït, que sigui una mica més íntim tot, perquè hi ha d'haver confiança, hi ha d'haver una mica de control sobre les persones que hi van. I a part d'això, que l'activitat és diferent, perquè amb el Pitallat no havíem fet mai res. Bueno, sí que n'havien fet alguna, però almenys últimament era de les primeres que fèiem, pues, algú d'aigua, que sigui diferent. Bueno, sí que havien fet barranquisme, coses així.
2: Clar, el preu pels socis és de només 20 euros. 20 euros per una excursió que combina caiac, senderisme, aquabús... Per què heu apostat per facilitar tant l'accés a una experiència d'aquest nivell?
3: Principalment, jo parlo per la part del Pitallat, però des del Pitallat i des de... tant com el president com tota la gent que està a la Junta estan apostant moltíssim per la secció jove, perquè saben que és el futur de l'entitat i és, doncs, això, el relleu generacional que volen tenir en algun punt. Per tant, tot el que necessitem, tot el que demanem, tant jo com el meu company, el Joan Pairó, som els que estem encarregant-nos de fer les excursions i de portar endavant aquesta secció, i tot el que necessitem, tot el que demanem, ens ho estan donant. O sigui, econòmicament, totes les ajudes que puguin donar-nos i tot el que ens puguin aportar ens estan facilitant moltíssim.
2: Clar, m'imagino que busco un perfil de participant jove, com dius, però, clar, ha de tenir experiència previ a la muntanya, en el caiac, no cal, pot ser una persona que mai hagi fet res de muntanya?
3: Sí, sí, no cal, o sigui, la gràcia d'això és que la gent ho provi, que si no saben si els agrada o no, que provin ara, perquè els ja estan... Ja no només perquè no pagaran tota la sortida, sinó perquè van amb gent que saben el que, més o menys, saben el que fan, que ja ho han provat abans, que si no serà el cas perquè no és una sortida exigent, ni perillosa, ni té riscos, però que si en algun moment volen provar coses noves i volen arriscar-se una mica més, és millor fer-ho amb gent que coneix l'ambient, coneix l'àrea, coneix l'espai, i que ja ha fet aquestes coses abans, perquè et poden donar molts més consells, que no anar tu sol, perquè t'arrisques al final.
2: Aquesta excursió tindrà lloc el dissabte 27 de juny, si no m'equivoco. Posa que només hi ha 20 places. Com estan en les inscripcions?
3: Bueno, vam obrir inscripcions ahir, i ahir es van omplir, o sigui que ja no queda inscripcions, però sí que hi ha una llista d'espera, que si la gent vol venir i segueix apuntant-se, en cas que hi hagués alguna baixa o alguna cosa, doncs, passarien per davant.
2: És a dir, ho heu patat, eh?
3: Sí, ha anat bé, ha anat bé.
2: Us esperàveu aquesta recepció, que ha tingut aquesta activitat, en menys d'un dia omplir places i tenir gent esperant que altra gent caigui?
3: Bueno, sabíem que... Sí, jo m'esperava que aniria bé, perquè ja vam fer una mica de sondeig. Jo recordo que l'Omar ens va dir que a la grupa s'havien apuntat moltíssimes persones que sí que estarien disposades a venir, però no esperàvem el primer dia... tenir totes les places plenes. Pensàvem que trigaríem, no sé, una setmana almenys, o
2: sí,
3: una mica més.
2: Potser us heu fet curs. Penseu en fer una segona edició, si funciona bé aquesta sortida?
3: Aviam, per ara havíem pensat en fer aquesta i prou. No sabem què passarà en un futur. També econòmicament això s'ha de gestionar per les dues entitats i no hi ha sempre tant de pressupost.
2: Què li diries a una persona que encara s'està pensant si apuntar-se... per futures ocasions, perquè, clar, les places
3: ja
2: estan acabades. Per què és important que el jovent de Sant Andreu de Barca participi en aquestes activitats i, si no pot, que s'associï tant amb el Pitallat com amb l'agrupació de joves per estar l'última d'aquestes activitats?
3: Home, jo crec que és important perquè les associacions, sigui l'agrupa, sigui el Pitallat, qualsevol associació de Sant Andreu de la Barca, és el que fa que el poble segueixi viu i segueixin fent coses i segueixin passant coses en aquest poble. Igual que les festes, moltes festes les organitza, doncs, aquestes associacions, que la gent que hi participa i que està organitzant no rep res a canvi. Ho fem perquè ens agrada, perquè estem motivats i perquè ens ve de gust que se segueixi fent pinya i se segueixi col·laborant entre la gent del poble. Aleshores, jo crec que és una cosa molt guai que sobretot gent jove s'apunti i no sé, i vulgui involucrar-se i vulgui fer més coses, perquè si no aquestes coses s'acaben perdent al final i això és una llàstima.
2: A continuació parlem amb Omar Pinto, membre de l'agrupació de joves, que ens explica que la idea és utilitzar aquestes sortides i aquestes col·laboracions per potenciar les entitats en l'àmbit municipal.
4: Hemos comenzado muchas colaboraciones este año, sobre todo, ya está pensado, y la idea del Pitaya es un buen aliado y un buen socio, porque la idea es incentivar la actividad física, sobre todo la actividad de movimiento, la cultura, ya que la mayoría de nuestras actividades está basada en fiestas y detalles de esto, pues queríamos también variar un poquillo más. Y sobre todo ayudar a la colaboración con entidades, ya que nuestra asociación sirve más como un altaveo, ¿no? Un altavoz para poder dar difusión sobre ello.
2: Tu em comentaves abans, fora de micros, que ets membre de la secció més d'esports, diguem-ne. Comentaves que vam començar l'any col·laborant amb els castellers, després vas col·laborar amb una altra entitat que fa esport i ara el Pitallat. Per què és important promocionar l'esport entre joves? Per què creus que s'ha de potenciar aquí a la ciutat això?
4: Bueno, també és un projecte personal, eh? Que mi idea es incentivar el sport tan per mi part, y también ya que tinc el altaveo de la agrupación Jova, nos ha dado este espacio para poder hacer ello. Simplemente es eso, es incentivar el deporte, porque yo estuve, un caso personal, ¿vale? Estuve 10 años sin hacer absolutamente nada. Antes hacía mucho deporte, dejé 10 años y volver a retomarlo fue como muy duro, volver a retomar todo esto. Nada, me costó bastante, un momento muy, bueno, personal malo tal, y nada, pues al final el deporte, quieras o no, te ayudas en muchos aspectos de la vida.
2: Clar, sovint es diu que costa fer que els joves participin en les entitats. Creieu que experiències com aquesta poden ajudar a atraure nous participants, que vingui gent a l'agrupació de joves, que vingui gent al Pitallat?
4: La idea també és esta, en parte, és poder aconseguir que la gent sepa lo que hacemos, tanto el Pitallat com l'agrupació Jova. También que sepan que todo lo que hacemos somos voluntarios, ¿vale? No cobramos tanto las fiestas como el deporte y tal. Es dar soporte, simplemente que conozcan cómo funcionamos desde dentro, y la idea es esa. Creo que hacer más cultura de sport dentro del pueblo, sobre todo.
2: Maria del Pitallat ens comentava que dins de la grupa ha tingut una recepció molt bona i que s'han apuntat moltíssimes persones. Com és aquest fet de combinar esport, natura, convivència? ¿Por qué funciona tan bien la agrupación de jóvenes?
4: Ha funcionado muy bien, ¿eh? Porque ya has comentado que las anteriores actividades no ha habido tanto support desde de Yen, por ejemplo, pero aquí está, sí. Supongo que es verano, a todos les gusta la natura, a todos les agrada el agua. Y eso, también sobre todo destacar que desde el Pitallat, desde el primer momento, han dado soporte en todo, ¿eh? No han puesto ninguna pega, han dado solución a todo, María sobre todo, que se ha encargado de buscar los diferentes tipos de kayak, etcétera, rutas, y María y Joan, que son dos.
2: ¿Y tú, Omar, anirás a hacer la excursión?
4: Sí, sí.
2: Què creieu que descobriràs allà durant el recorregut al Congost de Mont-rebei? Que no es pot només apreciar veient fotos i vídeos.
4: Bueno, la idea es que els participants se os passin bé. Jo, sobretot, estaré como guías, més o menys. També soc membre del Pitallat. Mostraré això. Si podem, pues, mostrar a la gent que no només és cansar-se, subir muntanyes, desnivel, perquè són 9 quilòmetres, són quasi 500 metros de desnivel y tal, pero se lo pueden pasar muy bien. Me agrada la montaña, me gusta el trail, me gusta caminar y tal, y creo que se lo pueden pasar también muy bien los demás.
2: ¿Creus que la combinació del kayak, l'aigua amb la muntanya, el que sigui un paratge natural, ha sigut la clau perquè funcioni tan bé?
4: Sí, sí, sí. Porque mi primera idea fue simplemente, digo, oye, pues vamos a visitar 4 gors y ya está. Pero bueno, la propuesta de María de Mont-rebei y tal y cual, dijo, es guapo, es un paisaje muy guapo, un paisaje muy conocido, y más lo del kayak, pues es un boom que se puede dar. Va a estar divertidísimo, seguramente.
2: Clar, ja m'ha explicat que s'han exhaurit totes les places, que ha funcionat molt bé. Però per què les places són tan limitades? Són només 20 Ho feu per crear un ambient diferent durant la sortida, que sigui més controlat, més proper, i no sigui una sortida on la gent no es conegui una amb l'altra?
4: Siendo más reduït, normalment, claro, las sortidas del Pitallat son reduïdes entre 10 y 20 personas, perquè normalment són alta muntanya, coses més arriesgades i tal. Sí que aquesta és més, una mica més de nivell. Una cosa és també el pressupuesto que tenemos.
2: Clar, ser molt lluny, no?
4: Ser molt lluny. I al poder, al subvencionar tantas las dos entidades, una mica més de la meitat del que costa, no poden elevar molta més gent.
2: Si aquesta experiència funciona bé, us replantegeu repetir o ampliar la col·laboració amb el Pitallat en noves activitats?
4: Estem oberts, tant al Pitallat com a qualsevol altra entitat que, si vol, pot posar-se en contacte amb nosaltres. I hem començat col·laboracions amb distintes entitats, hem posat en contacte amb ells també, però no hem posat fecha. Només en teníem fecha amb tres entitats i tal. Molaria repetir-lo, molaria ser més, però estamos limitados, quieras o no. Ojalá fuese todo el mundo que se apuntase, pero no podemos abarcarlo ahora mismo.
2: Bueno, doncs per acabar, Omar, si vols fer una crida a que la gent s'associï a l'agrupació de joves i al Pitallat perquè s'assabentin i siguin els primers d'apuntar-se en aquest tipus d'activitats, perquè ara ja comentaven que les places ja estan totes exhaurides.
4: Sí, sobretot eso, invitar a todos a que se apunten a ser socios, tanto del Pitallat como la grupa. Son precios muy económicos desde y valen todo el año. Menores, te digo precio ya. Pitallat, menores de 25 años son 10 euros, ¿verdad? De mayores de 25 son 20. La grupa son más o menos 15 euros también la hacerse socio. Y al final es hacer actividades, vivirlo desde dentro.
2: La iniciativa neix amb la voluntat de fomentar els hàbits saludables, la descoberta de l'entorn natural i la participació associativa entre persones de diferents edats. A més, gràcies a la subvenció aportada per les dues entitats, els participants podran gaudir d'una experiència amb un cost molt reduït respecte al seu preu real. La jornada es completarà amb un trajecte de tornada en aquabús que permetrà contemplar el Congost de Mont-rebei des de l'aigua i posar el punt final a una experiència que ja s'ha convertit en un èxit de convocatòria.
1: I fins aquí aquesta edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, que us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Més informació a través de radiosantandreu.com i més informació a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també a través del nostre canal d'informació al WhatsApp.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

dissident amallat dins els niols. Aquest amor és impossible, però nosaltres l'hem pogut. Veig els croquis fullars dels teus globus oculars. D'aquest amor consumible en sortíem consumats. I veig un sol dissident amallat dins els niols. Aquest amor és impossible.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: És dijous, dia 4 de juny. Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us estarà acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Avui en el Via Directa parlarem de la Fira del Vi, de la novena edició de la Fira del Vi i la tercera del Vermut, que tindrà lloc del 8 al 14 de juny a Sant Andreu de la Barca. Parlarem amb Juan Pérez, el president de l'associació Rubins, i també amb Miquel Àngel Abril, regidor d'Activitat Econòmica a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Donarem tots els detalls i les novetats d'aquesta nova edició de la Fira del Vi. I avui també comentarem que l'Ajuntament ha obert dues línies de subvencions per accedir als casals d'estiu i les extraescolars amb igualtat d'oportunitats. Escoltarem les paraules d'Eunice Martín, regidora de Serveis Socials a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. I parlarem del centre excursionista Pita Yat i l'agrupació de joves que han exaurit totes les places en menys de 24 hores per la sortida al Congost de Mont-rebei que realitzaran a finals d'aquest mes de juny. També comentarem altres informacions de l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Ens farem ressò de que Salut reforça la lluita contra el tabac amb la campanya Fumar és una merda, tot i el descens històric del consum. També parlarem de la policia local que va acollir aquest dimecres una forma informació sobre unitats canines per agents de diversos municipis. Aquestes i altres informacions al llarg d'aquestes dues hores aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu i en el programa del Via Directa. Comencem.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca obre dues línies de subvencions per accedir als casals d'estiu i extraescolars en igualtat d'oportunitats i destinar 85.000 euros. N'hem parlat amb la regidora de Serveis Socials, Eunice Martín. En té més detalls el nostre company Joel Carrasco.
2: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha obert dues línies de subvencions vinculades al programa d'igualtat d'oportunitats en l'àmbit educatiu. Les ajudes ja obertes estan destinades a facilitar l'accés al casal d'estiu i activitats extraescolars a famílies en situació de vulnerabilitat social o econòmica. La regidora de Serveis Socials, Eunice Martín, ha destacat la importància d'assegurar la igualtat d'oportunitats i brindar un lleure assequible a tots els infants del municipi.
3: Doncs l'objectiu principal és poder donar ajut tant econòmica als infants que per lo que sigui no poden gaudir per un tema econòmic, i també per donar suport a aquells infants que necessitin poder accedir a un casal amb un suport inclusiu.
2: Estem parlant d'activitats extraescolars, quines en concret?
3: Bueno, les activitats extraescolars són les que doni cada centre. Aquestes es refereixen principalment a l'estiu, ¿vale?, que és pel casal d'estiu. I després sí que és veritat que la de suport és per a activitats extraescolars i també pel casal, i les extraescolars són les que ofereixi cada centre o el lloc on ho faci l'activitat, que ha de ser dintre de Sant Andreu de la Barca, sempre que no sigui de l'escola de Punta Roca, i si és allà sí que també podrien entrar.
2: A quines famílies van destinades aquestes ajudes?
3: Doncs com hem dit, les beques, tant la línia 5, que és la línia de suport a infants i joves, està per famílies vulnerables que vulguin portar els seus fills però econòmicament no puguin accedir, per tant se'ls dona aquest suport. I la línia 6 és una línia de suport a famílies que tinguin fills i filles d'algun tipus de discapacitat i necessitin un suport tècnic.
2: Hi ha algun tipus de requisit que hagin de complir?
3: Bueno, a veure, en les beques hi ha uns criteris que ja estan posats a les bases, ¿vale?, uns criteris econòmics, uns baremos que s'han de complir per tal d'accedir, i la línia 6 han d'entrar, doncs els requisits són, evidentment, tenir una discapacitat que demana, i a partir d'aquí el que posin a les bases també.
2: No és el primer any, no?, que es donen subvencions per accedir a casals i activitats extraescolars. En aquest sentit, Quin impacte va tenir aquesta ajuda durant l'any passat perquè es torni a repetir?
3: Bueno, és una línia que es manté perquè entenem que hi ha famílies doncs, que necessiten aquest suport, perquè deixar un fill a 4 setmanes o 3 setmanes en un casal és un cost que no tothom es pot permetre, i després doncs, que puguem arribar als casals perquè puguin ser inclusius i on puguin gaudir tothom, que tingui dret tothom a anar-hi, doncs també és una cosa que no hem de deixar. I l'hem passat, per exemple, a la línia 5, doncs es van beneficiar uns 60 infants.
2: En aquest sentit, per què és important assegurar la presència de vetlladors en els casals d'estiu i activitats extraescolars?
3: Bueno, perquè quan parlem d'inclusió, el que parlem és que l'infant que estigui en aquest casal ha de tenir tot el suport per poder fer almenys un mínim en aquest casal, i per tant si necessita un suport el que volem és que gaudeixi com qualsevol infant que va a aquest casal.
2: Per qui ens estigui sentint i hagi entès les coses que es demanen per entrar en aquestes ajudes i li encaixi, fins quan es poden presentar les sol·licituds, quins canals tenen les famílies per fer el tràmit?
3: Vale, bueno, s'han de fer a través online, i a la línia 5 s'ha de fer la línia 5 és fins al 10 de juny, vale, és que no em volia amb la 6, els ajuts al casal, que és la línia 5, és fins al dia 5 de juny, el dia 10 de juny, perdó, el 10 de juny d'aquest any, val? I s'han de fer online, amb el tràmit online, sabarca.cat, tràmits, i la línia 6, que és la que parlàvem de suports a la inclusió, hi ha dos dates. Una seria fins al 10 de juny, si volen anar a casal d'estiu, i si volen fer activitats extraescolars a partir del setembre, doncs seria del 3 d'agost al 21 de setembre.
2: Hi ha famílies que potser ens estan sentint i poden arribar a pensar que aquestes ajudes no són per ells. Quin missatge els enviaria perquè s'animin a informar-se i demanar-les?
3: Bueno, aquí des de la UAC ja tenim tota la informació, poden venir i allà els assessoraran, inclús si tenen algun problema per fer-la online també els donem suport. I les famílies, doncs totes aquelles famílies que consideren que durant l'any se'ls ha donat la beca per algun motiu, ja sigui menjador o sigui qualsevol tipus de beca, com pot ser suport al donar beques per extraescolars o el material, doncs també pot demanar la de casal. La del suport a la inclusió, doncs totes les famílies que no hagin demanat ho poden fer, perquè està per això, està per donar suport.
2: Perquè els casals d'estiu i les activitats extraescolars, quina importància tenen al desenvolupament educatiu i social dels infants?
3: Bueno, està clar que el lleure és una eina molt útil, doncs, per compartir, per conviure, per aprendre, és necessari, i jo crec que des de ben petits ho poden gaudir a l'escola, doncs aquelles colonietes que fan, no?, de 2 dies, doncs, bueno, estan sempre molt valorades, i anar a un casal d'estiu, unes colònies, el que et permet és molt companyerisme, molt compartir, i amb uns valors que sempre... Tots els casals tenen uns valors que es comparteixen, i per tant considerem que és vital que els infants puguin gaudir.
2: Per acabar, des de Serveis Socials, quina valoració feu de continuar apostant un any més per polítiques que garanteixen la igualtat d'oportunitats entre els infants de Sant Andreu de la Barca?
3: Bueno, des de Serveis Socials, evidentment, estem molt a favor de seguir tenint aquestes línies, perquè hi ha famílies que no es poden permetre anar de vacances. I per tant, el fet de tenir un infant a casa o tenir-lo a un casal permet que aquest nen pugui gaudir de companyerisme, d'activitats d'aigua, d'excursions, de moltes activitats que segurament a casa no les podrà. I llavors considerem que hem d'estar a favor d'aquesta línia, del suport, i sobretot també de la línia de suport als infants. Doncs creiem en la igualtat d'oportunitats, i per tant aquesta igualtat d'oportunitats és tant a nivell de famílies vulnerables econòmicament com infants vulnerables perquè tenen una discapacitat.
2: Les ajudes pel casal d'estiu té un termini fins al 10 de juny per demanar-la. En el cas de la subvenció al suport de la inclusió, té 2 períodes, fins al 10 de juny o bé del 3 d'agost al 21 de setembre d'enguany.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca creix amb més activitats, espais d'ombra i una aposta per a la cultura vitivinícola. La novena edició de la Fira del Vi i la tercera del Vermut tindrà lloc del 8 al 14 de juny amb una vintena de cellers, gastronomia local i una setmana d'activitats dedicades a la divulgació del món del vi. Com a novetat, la Fira del Vi del Vermut comptarà per primera vegada també amb vins i vermuts sense alcohol. I és que Sant Andreu de la Barca ja es prepara per viure una nova edició d'una de les cites gastronòmiques i enològiques més consolidades de la comarca. Del 8 al 14 de juny, la ciutat acollirà la novena edició de la Fira del Vi, tercer del Vermut, una proposta que combinarà tastos, gastronomia, activitats culturals i divulgatives, així com la participació de més d'una vintena de cellers de diferents denominacions d'origen. Enguany, la DO Pla de Bages és la DO protagonista d'aquesta Fira del Vi i del Vermut. N'hem parlat amb Juan Pérez, president de l'associació Rubins de Sant Andreu de la Barca, i també amb Miquel Àngel Abril, regidor d'activitat econòmica a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
1: Bé, en principi, la novetat d'aquest any és que no serà una fira només de dos dies o de tres o quatre com a edicions anteriors, sinó que serà tota una setmana dedicada al vi i a la cultura del vi. És tota una setmana completa en activitats molt, molt lligades, en aquest cas a una DO en particular, que és la DO Pla de Valles, però bueno, sempre l'aposta de diversitat i proximitat al reste de cellers estarà present en les dues fires.
0: Una Fira del Vi que arrenca el dilluns, dia 8, i fins divendres, amb diferents activitats, tastos de vins i també novetats.
1: Sí, correcte. Començarem el dilluns en una taula de debat o rodona per parlar una miqueta del món del vi i en particular d'aquesta DO, amb gent de la DO. S'acompanyarà el vicepresident de la DO en concret i més persones destacades d'aquest àmbit. I després continuarem, com sempre, en un tas molt, molt exclusiu, molt especial, en el celler Exhibis, dirigit per Joan Soler, una eminència en el món del vi, i continuarem en un tas per parelles divertit que animarà una miqueta entre setmana tota la fira, i després una degustació popular en l'Espai d'Igualtat, que volem també que estigui present a la nostra fira, i acabarà el divendres en un celler de referència de Pla de Valles com és Abadal, per ja escalfar de tot la proposta de fira del dissabte i del diumenge.
0: En aquesta Fira del Vi sempre s'intenta buscar una DO que sigui protagonista. Hem tingut, per exemple, la DO Alella que vam tenir fa uns anys. Aquest any, Pla de Bages. Per què heu escollit aquesta DO i quines característiques tindria?
1: Sí, sí, sí, està escollida perquè és una DO que està molt a prop nostra. La capital d'aquesta DO és Manresa, i al voltant de Manresa sempre hi ha hagut aquest esperit vinícola de sempre. És una DO amb molta història, en cellers que són mil·lenaris, i gaudirem d'un parell d'ells. Exhibis en concret és de més de 1000 anys de fundació, i té molta història que volem i cultura que volem comunicar a lo largo d'aquesta setmana, no?
0: Setmana del vi, també la tercera edició de la Fira del Vermut, que serà diumenge. Miquel Àngel Abril, com a regidor d'Activitat Econòmica, que suposa per Sant Andreu de la Barca acollir ja la novena edició de la Fira del Vi i la tercera Fira del Vermut. Podem dir que són ja dues activitats molt consolidades, no?
2: Doncs suposa un orgull, no?, per la ciutat, i una alegria comprovar i veure, no?, constar que tenim ja la novena edició, com bé dius, de la Fira del Vi, llavors hiperconsolidada. No només és un esdeveniment important a Sant Andreu de la Barca, sinó que coneixem de primera mà que també és un pol d'atracció per altres persones d'arreu de la comarca i fins i tot de fora, que s'apropen ja cada cop que tenim una nova edició de la Fira del Vi. I en aquest cas també la tercera edició de la Fira del Vermut, que pensem que és un format doncs també per que facilita, no?, les sinergies, no?, entre el dissabte i el diumenge, i un format que fins i tot s'està replicant arreu, o sigui que és una bona aposta i que funciona, i en aquest sentit doncs molt contents i expectants, no?, i il·lusionats d'aquesta nova edició, d'aquesta setmana, no?, perquè al final és una setmana sencera plena d'activitats. Com a novetat, ja ho comentava també el Juan, no només enfocat en la degustació o el consum d'alcohol directament, sinó també propostes d'activitats al voltant de la divulgació, de la cultura del vi, que al final penso que consolida i dona una potència també diferent el que és la dimensió de la setmana de, del vi.
0: Segurament aquest és el tret diferencial. No només concentrar-ho en un dia, en una fira on hi ha la presència de diferents cellers, sinó que durant la setmana hi ha aquestes activitats que es parla sobretot de i promoure la cultura del vi, no?
2: Sí, evidentment la cultura del vi va més enllà de la part de, merament de la degustació, que evidentment és el colofó i és el gran plaer, però també el fet d'obrir-nos a parlar-ne, no?, sobre la cultura, la divulgació, els aspectes al voltant del món del vi, que són molt complexos i molt rics, i també obrir, per què no, oportunitats per degustar propostes que, no, que venen sense alcohol, no?, tant en la part de vins com en la part de vermuts també del diumenge, tindrem propostes sense alcohol, perquè també hi ha un nínxol de mercat que ho està demanant, i penso que és de rebut integrar també aquestes sensibilitats dintre de la proposta que fem integral de la Setmana del Vi.
0: Fins i tot un any més també tindrem una zona infantil perquè els nens i nenes puguin estar entretinguts, no?, en diferents activitats.
2: Sí, hem integrat al final l'espai infantil del dissabte, va ser una iniciativa que vam començar a fer unes edicions i que va tenir una molt bona resposta, i aquest any també tindrem aquest espai infantil també dinamitzat. Tindrem també espectacles de màgies o activitats al voltant també de la fira, no?, per públic més infantil o adult, però estarà dinamitzat. Tindrem més zones d'ombra, aquest any és una novetat important. Tindrem més de 150 metres quadrats de zones d'ombra. També amb un canvi d'horari, començarà el dissabte la Fira del Vi a les 7, en lloc de les 6, intentant doncs, adaptar-nos, no?, ens adaptem a la climatologia i intentant facilitar doncs el gaudi de tothom, no?, pel fet de protegir-nos, no?, de la radiació solar, no?, i de la calor.
0: Hem parlat de les activitats prèvies, ens centrem ara dissabte i diumenge, dissabte, novena edició de la Fira del Vi, a l'esplanada del Mercat Setmanal, Juan Pérez, com a president de l'Associació Rovins. 21 cellers aquest any, una de les novetats, jo apuntava al regidor, el fet d'aquesta oferta de vins sense alcohol, per tant, una fira pensada per tot tipus de públic.
1: Sí, correcte, és un complement perquè tothom pugui estar i gaudir de la gastronomia i de la fira. Sí, 20 cellers més aquest de sense alcohol, i sempre busquem proximitat, cellers molt coneguts, de molt propers a nosaltres, com Ramon Canals, Jan León, Canals Simoner, i els que he dit abans de Pla de Valles, Colbaix, Abadal, Exhibis, però també busquem productors de Rioja, de Ribera, Verdejos, de tot, hi ha una miqueta de tot. La fira, el compromís és que sigui per tothom, no? A més, com novetat també, posarem a disposició dels assistents 2.500 portacopes perquè els primers que arribin doncs tinguin aquesta facilitat per posar la copa no tenir-la a sobre, sinó posar-la colgada. També hem posat més taules, més espai d'ombra, més carpes, més cosetes per el confort, que nosaltres és el que busquem sempre a les fires.
0: Això serà dissabte. Diumenge tindrem la Fira del Vermut amb la mateixa dinàmica, on també hi haurà presència de la part gastronòmica tant dissabte com diumenge.
1: Sí, correcte. El dissabte hi haurà 5 restauradors locals, el diumenge 4 s'ha ampliat una miqueta l'oferta perquè l'any passat ja van tenir en compte això. També s'ha ampliat l'horari, que és fins a les 4 de la tarda, de 11 a 4 de la tarda, perquè vam veure que la gent tenia necessitat de fer bueno, aquest hora extra, i nosaltres pues, l'hem recollit. Sembla que són 11 o 12 productors, perquè s'ha afegit Padró a última hora, i també la proposta d'un vermut sense alcohol, que és una novetat, de tota la península, més que Catalunya, hi haurà cellers de vermut.
0: Regidor, també a la part gastronòmica que fèiem referència, gastronomia local, gastronomia de Sant Andreu de la Barca, que una més també hi participa.
2: Sí, tenim la presència de la gastronomia local. Com apuntava en Juan, justament a la Fira del Vermut el diumenge tenim una gastro més, una zona de gastro més, perquè amb aquesta dinàmica que sempre expliquem, no?, cada cop que tenim un esdeveniment fem una enquesta, recollim el feedback, les valoracions, i a partir d'aquí és quan sempre reajustem per la propera edició d'aquell esdeveniment, doncs amb les millores, incorporant les millores que hem recollit. Llavors, com apuntava en Juan, de l'any passat vam sortir una sèrie d'oportunitats de millora que aquest any hem implementat, sempre amb la idea de fer-ho cada cop millor.
1: De fet, per arrodonir la informació del diumenge, hi ha proposta de vermut, molt vermut, però també hi haurà cava, hi haurà vi, més quantitat, i cervesa artesana. O sigui, sempre busquem que hi ha, que el públic que estigui a aquesta hora, que és una hora de menjar, de vermut, doncs tingui tota l'oferta possible disponible.
0: El sistema per comprar o per gaudir d'aquests vins, d'aquests cellers, el sistema de fitxes, com és també habitual, i la copa serigrafiada, no?
1: Sí, correcte. És el model que ja tenim implementat a totes les fires que fem, i aquest any també era aquí a Sant Andreu. Compra de fitxes individuals o per volum, però bueno, al mateix preu, que són 3 euros la degustació de vi o cava o vermut o cervesa, i 3,50 la restauració, que, bueno, que així aconseguirem unes tapes, una proposta doncs, més acordes a la nostra oferta de vi i de cava.
0: Finalment, un missatge adreçat a que tothom gaudeixi d'aquesta Fira del Vi del 8 al 14 de juny a Sant Andreu de Barca, amb totes aquestes activitats prèvies, que cal inscripció prèvia, això hem de recordar, en el programa ja apareix el telèfon o com es poden fer les inscripcions, però de cara, sobretot dissabte, diumenge, una crida, en aquest cas, a la ciutadania que participi. Regidor.
2: Convido a tothom, a totes i a tots, a fer una immersió en el programa de les activitats d'enguany, d'aquesta edició de la Fira del Vi del Vermut, a convidar a tothom que conegui, no només a Sant Andreu de la Barca, sinó també a explicar a fora que tenim aquesta proposta de la setmana sencera d'activitats amb el colofó del dissabte i el diumenge, i ens veiem en algun moment d'aquesta setmana i gaudirem plegats d'una copa.
0: Juan Pérez.
1: No, sí, el mateix. És un dia de festa, la fira, les dues fires i les activitats prèvies. Nosaltres tenim molt bona salut a l'associació, tenim més de 3.000 socis i farem una crida super, super cordial i de participació als nostres voluntaris i als nostres associats perquè vinguin a participar.
0: Del 8 al 14 de juny, Sant Andreu de la Barca viurà la novena edició de la Fira del Vi i la tercera edició de la Fira del Vermut. Tota la informació sobre les diferents activitats a través de la pàgina web de radiosantandreu.com, així com també a les xarxes socials de l'emissora municipal.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: La policia local de Sant Andreu de la Barca ha realitzat aquesta setmana una formació sobre unitats canines per agents de diversos municipis. Les sessions s'han realitzat a Sant Andreu de la Barca, liderades pel sergent de la policia local de Sant Andreu de la Barca, Javier Gómez, que també és instructor de la unitat canina de la ciutat i també president de l'Associació de Guies Canins. I ha estat present el nostre company Joel Carrasco.
4: La policia local de Sant Andreu de la Barca ha acollit una jornada formativa sobre la creació d'unitats canines, la introducció a la figura del guia caní i el paper d'aquestes unitats com a eina de policia de proximitat. La sessió ha comptat amb la presència d'agents de diferents cossos policials locals interessats a ampliar els seus coneixements en aquest àmbit, com de Mallorca, Sabadell, Girona, Sant Feliu de Llobregat, entre d'altres. Javier Gómez, sergent de la policia local de Sant Andreu, instructor de la unitat canina de la ciutat i president de l'Associació de Guies Canins, assegura que l'objectiu d'aquest curs és la col·laboració entre cossos per crear unitats canines.
5: Doncs al final és poder ajudar a col·laborar amb altres policies locals a fer la creació de la unitat canina i a tenir una unitat canina com a policia de proximitat.
4: Vostè abans explicava la presentació que porta des del 2010, si no m'equivoco, treballant amb gossos.
5: Sí, correcte, portem des de 2010 que van crear la unitat, van començar amb un gos i bueno, fins al dia d'avui que tenim 4 gossos.
4: Com ha estat la resposta de tenir una unitat canina a Sant Andreu de la Barca? Com és el dia a dia? Què fan els gossos?
5: Doncs la veritat que la resposta ha sigut molt bona, d'aquí que vaig començar només un guia i avui som dos guies. I la resposta és molt bona perquè al final fem detecció al carrer, anem també als centres escolars a fer doncs, exhibicions, a presentar els gossos, a explicar com s'han de cuidar, fem una mica també de que han d'adoptar gossos perquè els nostres gossos la majoria són adoptats i llavors la resposta ha sigut molt bona.
4: Ens explicaves que hi havia diferents tipus de gossos. Avui ens ha visitat una patrulla de Girona que ve amb un gos.
5: Sí, un gos de teràpia, que l'utilitzen per fer teràpies, no? Al final, amb el professional que toqui, si hi ha un professional, un psicòleg, si és de psicomotricitat, doncs porten el gos i al final el professional li diu al guia què ha de fer i com ha d'ajudar el gos. I va molt bé per poder fer aquest treball.
6: Com funciona per adquirir un gos? Quin és el procediment? Us el donen ja ensinistrat? L'heu de sinistrar vosaltres? D'on venen?
5: No, els gossos, bueno, si s'ha adoptat, llavors es truquen o l'últim gos que s'ha subit un rottweiler ens van informar a través d'un amic i a partir d'aquí els formem nosaltres. Comença la socialització, comença un treball al carrer, comença diguem, a l'escola del gos a fer el treball de camp, que és la detecció, l'obediència i sobretot el saber estar.
6: Quant triga un gos en aprendre i poder ser funcional i que portis al carrer i que funcioni?
5: En que estigui operatiu totalment, un any i mig. O sigui, comença la detecció en 3 mesos, però en agafar l'operativitat total, un any i 2 mesos o més o menys.
6: Quins aspectes creus que seran més útils per a la nostra ciutat d'aquesta xerrada d'avui, que veiem que la sala del Consell Plenari està bastant plena?
5: Doncs al final col·laborar, enfortir vincles amb altres policies locals, doncs altres policies locals com, o policies com Girona, Guàrdia Urbana de Barcelona, que també està aquí, de Lleida, de Mallorca, doncs que expliquin les seves problemàtiques o què han trobat i com han resolt i poder també rebre un aprenentatge de tot això.
6: Respecte a la detecció i localització, quins coneixements o tècniques esperes que els agents adquireixin avui?
5: Avui no ens centrem tant en tècniques perquè en 4 hores no dona temps, sinó en donar-los la informació de com crear la unitat, com han de treballar, com haurien de treballar i com han de tenir els gossos.
6: I objectius concrets que li agradaria que s'emportessin?
5: Doncs, bueno, saber treballar amb els gossos, com la funcionalitat que tenen, però també com han de tenir el gos i com han d'estar amb el gos.
6: Vostè porta ja un temps treballant amb gossos. És agraït treballar amb un gos?
5: A mi m'agrada molt. Llavors, sempre havia volgut treballar amb gossos i per mi, és molt gratificant. És veritat que jo marxo de treballar i continuo amb el gos i haig de continuar la seva formació i haig de continuar amb els seus cuidados i vaig de vacances i el gos se'n va amb mi. Llavors, no desconnectes mai. O t'agrada o millor no fiquis aquí, perquè al final t'ha d'agradar molt els animals.
6: És a dir, si t'assignen un gos, el gos és teu 24 hores?
5: Sí, aquí el gos sempre, per fer vincle, va amb el seu guia, i està sempre 24 hores, 365 dies a l'any, amb el seu guia. Llavors, és una implicació total, t'ha d'agradar. No només ho has de fer perquè queda bonic o t'agradi una mica, no, t'ha d'agradar molt estar amb els gossos.
6: Per acabar, si vols fer una valoració de com està funcionant la patrulla canina aquí a Sant Andreu de la Barca, quina resposta està tenint i vostè com a cap de la unitat, quines conclusions treu de la resposta?
5: Doncs estem molt contents amb la unitat canina, la veritat és que la resposta és molt bona, és molt efectiva, hem fet bastantes detencions per salut pública, fem, bueno, els parcs, tot això, el treball amb els gossos i la resposta és molt bona, així que la veritat és que estem molt contents.
6: Des del seu punt de vista, per acabar, quin és el principal valor que pot aportar aquesta formació pel futur de la unitat canina d'aquí, de la nostra ciutat?
5: Doncs al final és l'aprenentatge de policia de proximitat i el de teràpies, ja que venen altres unitats que fan teràpies, veure com treballen aquestes teràpies, veure com ho fan i rebre aquesta informació per poder evolucionar nosaltres com a unitat canina també.
4: Durant el curs, els participants han rebut formació teòrica i pràctica en detecció i localització, així com en informació sobre la legislació relacionada amb la creació d'unitats canines. També s'ha aprofundit en les funcions que poden desenvolupar aquests equips en la prevenció, la proximitat amb la ciutadania i el suport de les actuacions policials. La iniciativa ha estat organitzada per entitats especialitzades en el sector amb l'objectiu de fomentar la professionalització i l'intercanvi d'experiències entre policies locals. El formador Daniel Corral, intendent de la Policia Municipal de Sabadell, afirma la importància d'aquest curs.
7: És important perquè les unitats canines cada vegada són més importants a les policies municipals o policies locals. Aleshores, s'han de sentar les bases de com crear les unitats canines, què poden aportar, quins problemes poden tenir i com podem solucionar-ho. I tenir un lloc per poder explicar les experiències que tenen diferents policies locals és una bona eina per després no cometre els mateixos errors que hem comès.
6: Quins són els principals reptes de muntar una unitat canina?
7: És saber ajustar el volum o la dimensió de la pròpia unitat i el sistema de gestió de la unitat, perquè hi ha diferents sistemes de gestió. Podem crear una unitat totalment a càrrec de l'Ajuntament, amb una gestió compartida amb la gent, o fins i tot fer-ho per entitats de seguretat privada. Aleshores, ajustar aquesta unitat a la dimensió del municipi, a les necessitats reals del municipi, és bàsic.
6: Quin tipus d'unitats hi ha, de gossos, de tipus d'unitats canines?
7: De gossos, principalment, hi ha... Bueno, a les policies locals, parlem. Hi ha dos tipus. El típic gos que tothom coneix, que detecta substàncies estupefaents, però ara també estem incorporant, per exemple, a Sabadell, gossos que donen una vessant més assistencial, d'acompanyament a víctimes. Donem xerrades també a les escoles, els utilitzem per obtenir informació

0: Si nosaltres introduïm un gos al nen, al mateix nen, inclús la mare, simplement acariciant el gos, el nen es relaxa, la mare es relaxa, per tant la tensió que hi ha allà en el moment baixa molt i es poden obrir més. Per això diem de que traiem més informació, perquè la gent es relaxa quan està en un gos que explica més coses.
1: Com és la responsabilitat, com és la gran responsabilitat que té un policia que decideix introduir-se en una unitat canina? Perquè ens explicava en Javier que quan entres en una unitat canina el gos passa a ser teu 24/7.
0: Sí, així és. Sí, sí. A no ser que sigui una unitat pròpia que pertanyi a l'administració, però això serien les policies molt, molt grans, normalment el gos és propietat de la gent guia. I jo el veig com un fill. Jo entenc el gos que és com un fill. El teu fill és el teu fill i són 24 hores al dia. El fill està bé, tu estàs bé. El fill està malalt, tu et preocupes. L'has d'alimentar, l'has de cuidar, l'has de netejar i li has de donar un estat de benestar important, com si fos un fill.
1: Com està evolucionant la tendència de gent que vulgui ficar-se en aquest món dels gossos dins de la policia?
0: Doncs cada vegada hi ha més demanda, cada vegada hi ha més persones, més companys de la policia que, primer, per una banda, es volen crear més unitats canines, i com això genera demanda, també els propis agents també volen tenir i pertanyen a unitats canines.
1: Com s'escull un gos perquè entri dins d'una patrulla canina? Ens explicaves abans en una fulla de PowerPoint que han de seguir un seguit de requisits, però hi havia una que era com conductual. Ens pots explicar una mica com s'escull?
0: Els gossos els ensinistren des de molt petits. Aleshores, els mateixos guies veuen si al gos li agrada jugar. Si al gos li agrada jugar, perquè al final no és una feina. Nosaltres venim a treballar i ho veiem com una feina. El gos el veu com un joc. Aleshores, si és un gos que és inquiet, que li agrada jugar, que no té una vessant agressiva, doncs aleshores aquest gos, al final, si acaba olorant les substàncies, és un gos perfecte perquè estarà jugant en comptes de treballar.
1: Algun altre aspecte? També comentaves que no fos agressiu.
0: Sí, el tema de que no fos agressiu és... Nosaltres som una administració, tenim una eina que és el gos, per tant, quan nosaltres sortim al carrer, per tant, no tenim gossos de, com es diu, d'intervenció, vale? Els gossos nostres són de substàncies estupefaents. Un gos d'intervenció és un gos que porta morrions especials perquè puguin fer impacte, vale? Són gos d'intervencions, diguem-ne, complexes, vale? On ja poden haver agressions, etc. Nosaltres, la funció policial és assistencial i de suport a les víctimes, o de detecció de substàncies estupefaents. Aleshores, els gossos en aquests àmbits no han de ser agressius. Per tant, hem d'evitar tenir gossos agressius per fer aquestes feines. En canvi, per les altres, potser sí.
1: Clar, les patrulles canines, m'imagino que se li dona sortida a molts gossos que no poden tenir una llar perquè s'han d'adoptar i tenen un perfil que no, a lo millor no són petits i no són...
0: Encara que sigui així, sí que és cert que hi ha moltes que busquen algun gos que sigui de raça, que tingui pedigrí, però nosaltres el que fem també és anar a llocs on ja tenen gossos, vale, que han estat abandonats, vale, i se'ls agafa petits. Petits, és simplement això, el requisit és que siguin petits, joves, per entendre'm. Aleshores, veiem com evoluciona i com va evolucionant durant el temps, vale? I li donem una segona oportunitat.
1: Així, la policia local de Sant Andreu de la Barca ha acollit una formació específica sobre unitats canines, on s'han apropat agents de diversos municipis.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
3: I aquest divendres a la plaça Federico García Lorca tindrem una nova edició del Mercat de Segona Mà i d'Intercanvi.
1: Torna al mercat de segona mà i d'intercanvi aquest divendres 5 de juny, un espai que té com a objectiu fomentar el consum responsable i donar una segona vida als objectes. Des de les 10 del matí a les 7 del vespre, més d'una vintena de paradetes es trobaran a la plaça Federico García Lorca intercanviant i reutilitzant objectes. La regidora de Medi Ambient, Mònica Julià, ha animat a tota la ciutadania a participar-hi i ha donat més detalls sobre quins productes podran trobar en el mercat.
4: Aquesta iniciativa, la principal finalitat que té és donar...

0: una segona vida als objectes que podem tenir a casa i ja no fem servir, però que estan en bon ús i altres persones sí que els poden utilitzar. I en aquest espai pues, es poden vendre, es poden intercanviar, i bueno, penso que és un espai pues, que, a més, la ciutadania ens aclama molt.
1: Per fomentar una miqueta la circularitat dels objectes, no?
0: Correcte, és això, per fer una reutilització i fer una miqueta de...
1: Una segona vida.
0: Sí, una segona vida.
1: Aquest mercat ja s'ha consolidat a Sant Andreu de la Barca, no és la primera vegada que es fa. Quina resposta acostuma a tenir la ciutadania?
0: Pues molt bona, molt bona. I, bueno, tan bona com que aquest any, en comptes d'una edició, farem dues. Perquè hem detectat que hi ha persones que prefereixen que sigui un divendres per aprofitar la sinergia del mercat no sedentari, però hi ha altres persones que ens diuen que, bueno, que entre setmana no poden venir i que si es podria fer una altra edició en un cap de setmana. I llavors hem pensat fer el juny, fer-la un divendres, de 10 del matí a 7 de la tarda, i cap allà a l'octubre-novembre fer una segona edició que la farien amb dissabte. I així podem donar atenció a totes les peticions que hem tingut, no? Tant en sentit de qui vol en divendres com qui la vol en cap de setmana, perquè durant la setmana està treballant i no pot accedir a aquest espai.
1: És a dir, que heu tingut una alta demanda de peticions?
0: Molta, molta, molta. Sí, sí, la veritat és que sí. Amb aquesta edició ara del juny tindrem 25 carpes, 25 persones l'han demanat, i normalment tenen molt d'èxit i la gent queda prou contenta.
1: El mercat promou donar una segona vida als objectes. Quin tipus d'objectes es poden arribar a veure en aquest mercat i, pues, quin impacte ha això de la reducció de residus i el foment del consum
0: pues
1: responsable?
0: Poden ser CDs, pel·lícules, música, llibres, petits electrodomèstics que ja no fem servir, plats, gots, roba... Això sí, sempre que sigui de segona mà. El que no admetem són estocs de comerços ni objectes nous, perquè el que volem fer és això, un reciclatge i una reutilització dels objectes que ja a nosaltres no ens serveixen, però a altres persones sí.
1: Qui pot participar? Perquè només particulars o també entitats i associacions, més que res també de cara a la segona edició?
0: No, entitats i associacions també. Sí, persones majors de 18 anys i això sí, demanar pues, una carpa per persona també, perquè per poder donar atenció a la màxima pluralitat possible, però sí, tothom, i entitats també, evidentment.
1: Això es farà el divendres vinent, dia 5 de juny. A quin espai?
0: A la plaça de Federico García Lorca, normalment, perquè és un lloc de pas cap al mercat no sedentari, i amb la qual cosa, el que he comentat abans, no? Es crea una sinergia de gent que passa cap a un lloc i pot anar a veure aquests objectes i tenir pues, molta més afluència i més participació.
1: A banda de comprar i vendre, també es fomenta l'intercanvi, com comentaves, i fins i tot regalar objectes.
0: També.
1: Creus que cada cop hi ha més consciència sobre aquestes formes de consum?
0: Sí, sí, sí, i la veritat, i la gent és molt generosa. Sí, no només venen aquí a vendre, sinó moltes vegades regalen els seus objectes o els intercanvien, no? En una paradeta del costat, ostres, doncs mira, el que tens tu jo ho necessito, t'ho intercanvio per allò que jo tinc, no? O la gent que passa. Mira, doncs et porto això i et porto allò altre. I la veritat és que estem tenim molta satisfacció per l'acollida que està tenint. Bueno, de fet, ens han demanat això, una segona edició amb aquest any.
1: Quin ambient es busca generar amb aquest tipus d'activitats?
0: Ambient? Pues un ambient pues, col·laboratiu i de bon rotllo.
1: També té una vessant de convivència i de dinamització social, no? M'imagino.
0: Sí, sí, sí, perquè això és un espai pues, que la gent també es coneix. És gent que normalment, com he comentat, que té una vocació pues, de donar coses, de reutilitzar, que ja té aquest tarannà, no? I és molt maco de veure, la veritat és que sí.
1: Les inscripcions per tenir parada van estar obertes fins fa pocs dies. Han tingut bona acollida, com en comentaves. Hi havia un límit màxim? Heu arribat al màxim de parades?
0: Teníem 30, si no recordo malament, no sé si eren 28-30 paradetes. Hem hagut 25, el que passa que hi ha gent que s'ha quedat fora perquè ho ha presentat fora de termini. I per això és molt important que estiguin atents i atentes a les comunicacions que fa l'Ajuntament sempre, no? Perquè es publica l'Ajuntament, però també es fa per la xarxa xarxes socials, pels canals que tenim com la ràdio, com, com la mateixa pàgina web, i em sap greu, no, que hagi quedat gent fora, però és això, que hem de complir uns terminis que ens marca la normativa i no ens podem saltar. Però bueno, esperem que per la que farem octubre-novembre, pues la gent estigui atenta a les xarxes i a les comunicacions que fem perquè puguin presentar-se dins del termini establert.
1: Quin tipus de parades podrem trobar?
0: Pues, com he comentat, pues, de tot, roba, llibres, parament de la llar, petits electrodomèstics, música, pel·lícules...
1: De tot una mica.
0: De tot una mica, sí, sí.
1: Des de l'Ajuntament, quin missatge enviaríeu a la ciutadania perquè s'animi a visitar el mercat, encara que no tingui parada?
0: Pues que trobaran coses, que vinguin, perquè trobaran coses molt interessants que poden ser útils, i fins i tot, a part de poder comprar, també es poden trobar, pues, que poden intercanviar, inclús que portin coses per si volen donar les parades, perquè hi ha també associacions que pues, amb el que poden vendre, pues, es subvencionen les seves activitats.
1: O sigui, és a dir, que no és només anar amb les butxaques buides, sinó que també pots portar objectes.
0: Sí, sí, sí, poden portar objectes, evidentment.
1: Doncs finalment, faci'ns una invitació, que quan i on serà el mercat i per què val la pena acostar-s'hi.
0: Pues el mercat serà el dia 5 de juny, el divendres vinent, i les parades estaran des de les 10 del matí fins a les 7 de la tarda, i doncs si sí, animo a tothom que passi per allà, que aprofitin, a més si van al mercat no sedentari, pues que s'apropin i que segur que els hi valdrà la pena.
1: Torna al mercat de segona mà, que visita aquest divendres 5 de juny Sant Andreu de la Barca, on els objectes es podran vendre o intercanviar. Tot això han de ser exclusivament de segona mà i han d'estar en bones condicions.
2: Aquest divendres tindrem a Sant Andreu de la Barca el mercat de segona mà i d'intercanvi. Serà a la plaça Federico García Lorca.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: Parlem ara del tabac, perquè el tabaquisme ha baixat un 20,6% de la població catalana, però continua causant prop de 10.000 morts anuals. Salut ha reforçat la lluita contra el tabac amb la campanya Fumar és una merda, tot i el descens històric del consum.
1: El Departament de Salut ha presentat aquest dimecres noves mesures per intensificar la lluita contra el tabaquisme a Catalunya. Tot i que el consum de tabac ha assolit el seu mínim històric, amb una baixada del 20,6% entre la població de més de 15 anys, el tabaquisme continua sent una de les principals causes de mort evitable, amb a prop de 10.000 defuncions anuals, l'equivalent a una mort cada hora. L'estratègia del govern combina accions de prevenció i sensibilització amb el reforç de recursos assistencials per ajudar les persones fumadores a abandonar l'hàbit. Entre les iniciatives destacades hi ha la campanya institucional Fumar és una merda, que aposta per un missatge directe i sense eufemismes per conscienciar sobre els riscos del consum de tabac i nicotina. Les dades de l'enquesta de salut de Catalunya mostren una tendència descendent sostinguda del tabaquisme. Actualment, Catalunya compta amb aproximadament 1,5 milions de fumadors. La diferència entre sexes continua sent significativa. Fuma més el 25,3% dels homes davant del 16,1% de les dones. Per territoris, les taxes més elevades es registren a Girona, al Penedès i Lleida, mentre que Barcelona Ciutat presenta el percentatge més baix, amb un 16,2%. L'estudi també evidencia una clara desigualtat social, ja que el consum és més freqüent entre les persones amb menys recursos econòmics i un nivell educatiu més baix. Tot i que el consum habitual de cigarretes electròniques entre la població adulta es manté en nivells reduïts, Salut alerta de l'augment de l'experimentació amb aquests productes, especialment entre els adolescents. Segons l'enquesta, gairebé la meitat dels joves d'entre 14 i 18 anys han provat alguna vegada una cigarreta electrònica. A més, un 24,5% n'ha consumit durant l'últim mes. El departament adverteix que els vapejadors, els dispositius d'un sol ús i les bosses de nicotina poden actuar com una porta d'entrada a l'addicció, especialment perquè sovint es comercialitzen amb sabors atractius i dissenyats orientats al públic jove. L'atenció primària continua sent una peça fonamental en les polítiques de deshabituació tabàquica. Durant l'any passat, un total de 72.980 persones van aconseguir deixar de fumar gràcies al suport dels professionals sanitaris. L'activitat hospitalària també ha crescut notablement, amb 23.513 persones ateses en programes específics, gairebé el doble que l'any anterior. Paral·lelament, el 62% dels fumadors van rebre algun tipus de consell o suport sanitari, una xifra molt superior al 42,8% registrat fa una dècada. Des de la incorporació de medicaments específics per deixar de fumar a la cartera pública dels serveis l'any 2020, gairebé 248.000 persones han utilitzat aquests tractaments. Només l'any passat, més de 71.000 ciutadans hi van accedir.
2: I amb motiu del Dia Mundial Sense Tabac, que es va celebrar el passat diumenge a Sant Andreu de la Barca, des de fa molts anys tenim la consulta de deshabituació tabàquica. De fet, fa 20 anys, aquest 2026. I amb motiu de la fi de la primavera, també se sol en realitzar el sorteig de 800 euros entre totes les persones que han passat per la consulta i finalment han deixat de fumar. Es tracta d'una col·laboració entre l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca i l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. També aquell dia que es va fer el sorteig, es va donar a conèixer el cartell guanyador dels eslògans que es realitzen entre els diferents instituts de Sant Andreu de la Barca. Tot seguit el reportatge. Sant Andreu de la Barca ha commemorat un any més el Dia Mundial Sense Tabac amb un acte de reconeixement a totes aquelles persones que han aconseguit abandonar el tabaquisme gràcies al suport de la consulta de deshabituació tabàquica del Centre d'Atenció Primària de Sant Andreu de la Barca. La consulta, creada l'any 2006, celebra aquest 2026 els seus 20 anys de trajectòria consolidada com un servei pioner i també de referència a l'acompanyament de les persones que volen deixar de fumar. Actualment el servei es presta tant al CAP de l'Avinguda Constitució com al CAP de la Solana, mantenint també una atenció especialitzada per als casos que requereixen un seguiment més específic. Durant aquestes dècades, centenars de persones han aconseguit abandonar el consum de tabac gràcies a la combinació entre el suport dels professionals sanitaris i la voluntat personal dels pacients per millorar la seva salut i la qualitat de vida. L'acte, celebrat en el marc de la Fira de la Primavera, ha comptat amb la presència de la doctora Carmen Cabezas, exsecretària de Salut Pública del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i actual membre del grup Kairos, la regidora de Salut Pública, Eunice Martín, i la directora de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca, Jessica Morillas. El guanyador del sorteig dels 800 euros ha estat Thomas Sebastián, que ha explicat davant del públic assistent els motius per haver deixat de fumar. Thomas, guanyador dels 800 euros, després d'haver deixat de fumar, què és el que primer que vas sentir? Què és el primer que sentiste?
4: Mucho orgulloso, porque mi mujer está embarazada y tenía que dejar de fumar, sí o sí. Y estaba súper contento porque me han ayudado mucho en el CAP también, así que muchas gracias, muy merci a todos por la ayuda.
2: Les escoles de Sant Andreu de la Barca també participen de forma activa a la campanya. Han tornat a implicar-se en la campanya municipal del Dia Mundial Sense Tabac amb el tradicional concurs de cartells i d'eslògans. El cartell guanyador d'aquest 2026 ha estat obra de les alumnes Alba Prestieri i Paula Ribas, del primer C de l'Institut Sant Andreu, amb el lema «Amb flow o sense flow, afecten igual». Un missatge que alerta també sobre els efectes perjudicials tant de les cigarretes convencionals com també dels vapers. Per què heu escollit aquest cartell? Per què en el cartell heu posat una cigarreta, un vaper i aquest eslògan, que jo crec que té flow, eh, l'eslògan?
5: Doncs...
2: I després dirà el mateix que ella. Com et dius?
5: Paula.
2: Paula, explica'ns.
5: Doncs volíem representar que... independentment de com es veu per fora, doncs tenen el mateix efecte.
6: Bueno, sí, i quan hem posat l'eslògan volíem posar que encara que semblis més guai perquè té més colors o així, afecta igual i fa el mateix mal.
2: Molt contentes pel premi, suposo, no?
6: Sí.
5: Sí. Ens ha agradat molt i també volíem agrair aquest premi a la nostra professora de visual i plàstica que ens va, doncs, a tota la classe ens va oferir participar en aquest concurs.
2: Tenim l'Alexia Fernández, la tutora, aquí. Sí, pots venir? Un aplaudiment per la tutora, perquè evidentment els professors també tenen una part molt important d'engrescar els seus alumnes a que participin en aquest tipus de concursos, no? Vine.
7: Ella que no volia.
2: Bé, suposo que molt satisfeta, no?, que finalment heu guanyat el, aquest premi, aquest concurs, aquest, que el cartell estarà ben visible per tot Sant Andreu de la Barca.
7: Sí, moltíssim. La veritat és que són dos nenes que treballen molt bé i estic molt orgullosa de que hagin guanyat.
2: En el moment dels parlaments, la doctora Carmen Cabezas ha destacat la trajectòria de Sant Andreu de la Barca en la lluita contra el tabaquisme i ha assegurat que pocs ajuntaments de Catalunya tenen una trajectòria de 20 anys treballant d'una manera tan decidida per ajudar aquelles persones a no començar a fumar o a deixar de fumar.
8: La veritat és que pocs ajuntaments a nivell de Catalunya tenen tota aquesta trajectòria de 20 anys treballant d'una manera tan decidida per ajudar a les persones a no començar a fumar i a deixar de fumar. I això és molt d'agrair a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i a tota la gent que treballa allí. I també als centres d'atenció primària, el centre d'atenció primària que té aquesta dedicació a aquestes consultes específiques que ja s'han dit des de fa 20 anys i això és importantíssim. Tot les infermeres, els metges que han estat darrere de tots aquests anys i que han fet aquesta ajuda. I a les, als instituts també de Sant Andreu, que s'han implicat des de cada any i han fet aquesta activitat que deien de joc, però de joc i de reflexió, perquè els infants que treballen aquest cartell reflexionen sobre la importància que té no entrar en el consum de tabac. I això és tan important perquè de cada dues persones que fumen tabac, al final una morirà per el tabac. Això és el factor de risc més important, eh? Parlem moltes vegades del colesterol, de l'alimentació, d'altres factors, de la hipertensió, però quan mirem l'efecte que té el tabac és moltíssim i ningú necessita fumar per viure. És a dir, necessitem menjar una mica de sal, necessitem altres coses que a lo millor estem movent-nos en nivells, però el tabac és res, necessitem res per viure. I per això, com és una addicció, és molt important que els professionals estiguin allà al costat, ajudant-nos, sabent que si volem deixar de fumar, hi ha un professional, una infermera, una metgessa, un metge, un infermer al costat que ens ajuda, la nostra probabilitat se duplica. Per tant, molt important això, fer-lo, intentar-lo, guanyarem vida, guanyarem qualitat de vida. Si algú de vosaltres ha tingut, per exemple, una persona en una bronquitis crònica al costat, sap que no és una qüestió de només escurçar vida, sinó que s'empitjora molt la vida quan estàs fumant. Per tant, ajuda, demaneu ajuda al vostre centre d'atenció primària, la tindreu, una ajuda específica i molt bona, i guanyareu. I abans ho deien, no només guanya aquella persona que guanyi els 800 euros, sinó que tots i totes les que heu deixat de fumar aquest any i els altres 20 anys anteriors he guanyat, doncs, qualitat de vida i he guanyat també aquests diners que es noten molt, perquè el paquet de tabac, malgrat tindrien que pujar-lo, encara i així és molts diners cada dia i cada mes. Per tant, enhorabona a l'Ajuntament, enhorabona als professionals implicats, enhorabona a tota la població de Sant Andreu i molt específicament a les persones que han guanyat en el cartell dels instituts i a totes les persones que heu deixat de fumar. Moltes gràcies.
2: Per la seva banda, la directora de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca, Jessica Morillas, ha parlat dels 20 anys de celebració de la consulta de desinhibició tabàquica a Sant Andreu de la Barca. Ho ha qualificat com una festa de la salut.
9: Moltes gràcies a tots. Avui és un dia de festa perquè celebrem que un any més, i ja fan 20 anys, sobretot estem celebrant una festa de la salut. Realment, aquí, aquest acte, estem celebrant la salut, el guanyar, molt especialment amb aquesta consulta que porta 20 anys, que vam ser pioners des de Sant Andreu de la Barca en acompanyar la gent, no?, de Sant Andreu de la Barca i d'altres territoris en el primer moment, perquè era l'únic centre on s'apostava per la importància d'acompanyar la gent a deixar de fumar, i això és molt important. Després, mica en mica, es va anar integrant, i ara mateix és algo tan integrat que ho porten totes les infermeres referents, ho tenen com algo més. Us animo a tothom que encara no heu fet el pas a donar el pas i demanar ajuda a la vostra infermera de referència, que encantada us acompanyarà, i en aquest procés que, com ha dit la doctora Cabezas, guanyareu en salut i guanyareu en vida. Però també celebrar, per descomptat, el suport de l'Ajuntament en aquests 20 anys per fer-ho possible, i en la promoció de la salut que s'està fent. És molt important tots aquells que avui ens acompanyeu perquè heu deixat de fumar, però també aquests joves, no?, que hem estat presents i que el que volem és que mai arribin a fumar, mai tinguin que venir a aquesta consulta. És una consulta que tant de bo algun dia puguem dir que l'hem retirat de la nostra cartera de servei perquè ningú la necessita, perquè ja ningú fuma. I això és el que celebraríem i faríem una gran festa, no la dels 20 anys, sinó una molt més important. I així agrair a tots aquests nens, joves i adolescents que estan implicats, que acudeixen quan fem les xerrades ja en forma de joc, que ja després potser us ho poden explicar. Des del CAP les infermeres especialistes van... Fem un joc a sisè, fem un joc a primer de l'ESO per prevenir, per informar de la importància de no arribar a agafar aquest hàbit i que no tinguin que estar en aquest concurs, que malgrat el premi és molt important, però que puguem fer un concurs d'aquella persona que porta 20 anys sense haver fumat mai a la vida. Només donar-vos les gràcies a tots i especialment a l'Ajuntament, a doctora Cabezas, per això, i animar-vos a continuar amb aquesta salut i aquest pla de vida, que és el que avui celebrem. Gràcies a tots.
2: Finalment ha parlat la regidora de Salut Pública, que ha reivindicat el treball comunitari i també la prevenció del tabaquisme entre els joves.
10: Avui per nosaltres, com han dit, és un dia de celebració, sobretot d'agraïment. Celebrem dues dècades d'aposta per aquest fet que hem tingut. Fa 20 anys que vam detectar una necessitat en el primer pla de salut d'aquí de Sant Andreu i es va decidir doncs, fer aquesta oficina de deshabituació tabàquica. Diu un proverbi que per educar un infant fa falta una tribu. Doncs bé, per cuidar la salut de la nostra ciutat fa falta tota una comunitat implicada. Aquest programa és l'exemple de transversalitat. No hauria estat possible sense la coordinació doncs, de les treballadores del CAP, també de l'Ajuntament i de tota la gent implicada, sobretot de tots aquells que heu volgut formar part. Darrere d'aquests 20 anys no hi ha només dades mèdiques. Hi ha històries de superació amb noms i cognoms. Sou vosaltres i altres que han vingut abans. Persones que han guanyat en qualitat de vida, com hem dit, que han recuperat l'alè i famílies que avui respiren en entorns segurs de fum. Ens enorgulleix també doncs, haver pogut ajudar persones que són més vulnerables i que el fet de poder fer aquest ajut doncs, han pogut deixar de veure que la falta de diners o d'altres persones, com per exemple les embarassades, gent que està malalta del cor, doncs tenir aquesta possibilitat de que puguin estar i poder ajudar-los. La salut ha de ser el primer de tot. No ens aturem aquí. Celebrar 20 anys a mira de futur, perquè els temps canvien i avui en dia doncs, potser el tabac no, però els vàpers, què passa amb això? Doncs són... Pensem que no, però s'estan fent campanyes, aquest any treballant en aquesta campanya, perquè el vàper també és molt perjudicial. Pensem, a la gent... No, això no perjudica. Sí, s'està incidint. I tenim aquesta sort que als instituts i a les escoles s'està incidint de que, ojo, això sí és dolent. Llavors, hem de tenir aquesta mirada oberta. Sobretot, recordar aquell lema que es va començar i que encara ens serveix, que deia, un Sant Andreu sense fum és un Sant Andreu amb més salut. Va servir fa 20 anys i ens serveix ara i ens servirà al futur. Acabo felicitant aquelles persones que avui esteu aquí. Moltes gràcies per venir. Sabem que fa molta calor, així que moltíssimes gràcies per dedicar-vos a temps i felicitats a qui s'emporti els 800 euros. Donar les gràcies als que van començar, als que estem ara i als que vindran, perquè... Com diu la Jessica, mentre no puguem tancar l'oficina, aquí estarem.
2: Nova edició del sorteig de la campanya del Dia Mundial Sense Tabac, a motiu de la Fira de la Primavera, sorteig de 800 euros entre totes les persones que han deixat de fumar en el darrer any. Una cinquantena de persones optaven aquest premi. Finalment, el guanyador ha estat Thomas Sebastià, que ha guanyat els 800 euros. També important la participació dels instituts Alba Prestieri i Paula Ribas, del primer C de l'Institut Sant Andreu, amb el lema En Flow, sense flow, afecten igual, un missatge que alertava sobre els efectes perjudicials tant de les cigarretes convencionals com dels vapers, han estat les guanyadores del cartell de la campanya municipal d'aquest 2026.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: Sant Andreu de la Barca comptarà amb la segona edició del Sabarca Fest. Activitats adreçades als joves. Ens acompanya el regidor de Joventut, Javier Romero, per parlar de totes aquestes activitats. Molt bon dia.
11: Molt bon dia, Jordi.
2: Bé, segona edició del Sabarca Fest. Això vol dir que l'any passat, en la primera edició, va anar prou bé, no?
11: I tant. En quan va acabar...